cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

short goes with which skirt.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central es rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: Coldfield, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. A aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó, perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida, i que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença. Bueno, de moment pujada
0: de moment
2: fins
0: pujadeta.
2: A les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem a explicar a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Yago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rebelejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie, que pinta molt,
0: molt, bé,
2: molt
0: sí.
2: bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça, que diu adeu, i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home...
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses...
0: Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans. I
0: Pixar,
3: a les xarxes...
0: no pizza.
3: No, Pixar, sí. Val. Però
4: el personatge
3: es diu pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho heu de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies, perquè això s'estrena el 19 de juny i és interessant l'argument. molt interessant perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000, amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donin la medalla de la ciutat a la lleidatana més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o, si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament? Després de la plec?
4: Sí,
5: que
4: exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan vaig veure la notícia de pensar, serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
4: Ui, si et brillen els ulls, ara. Que em queien els ulls de les comptes.
5: Mare meva, però...
4: Sí.
5: Mare de Déu.
4: Tinc mil quines llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Bé, estàs bé? Tot bé?
4: Bueno... S'ha d'oxigenar el cervell, està bé.
7: Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badalls són per això, nois. Ja?
7: O sigui, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi, ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
7: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta'm, amb quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
7: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
8: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Sartén, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És important. És imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
7: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès,
4: sí?
5: També, al costat del mercat municipal.
4: Que
5: per tant,
4: xulo,
5: escolta,
4: sí?
5: Estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour
4: Sí. Pobreta.
5: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
4: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
5: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures...
4: No, res, res.
5: Com Pilarín Vallès...
4: Ara és el posado de la Pilarín.
5: I parlant de posados i de Pilarins, arriba Ot Serra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Anna Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio a aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
10: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capcom, però ara el farem també a Clot.
9: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
5: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 5:45 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Anna Castillo i John Travolta.
4: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
5: Doncs quina relació tenen aquests dos?
4: Ostres, nois, quina bona pregunta!
5: Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
4: Si no, tira l'estat. No? Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
5: Eh, que l'he tirat
4: algun cop? El tens perquè jo he rebut badall.
5: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
4: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
11: Yo conocí a John Travolta porque hice una peli con mi hijo. Y le conocí, y es muy majo.
12: ¿Conociste a John Travolta?
11: Sí.
12: ¿Una peli con tu novio?
11: Sí.
12: Bueno.
11: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
12: Sí. ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
11: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
12: ¿Aquí en España?
11: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
12: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
11: No, es delicado.
4: ¿Pero come de verdad?
11: Sí, sí, sí. Yo lo he visto.
12: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
4: Yo, y... De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
5: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar a l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més potent de la Casa de Papel.
4: Que dic,
5: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
4: No sé, és fortíssim.
5: Del vostre veí.
4: El món al revés, eh?
5: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria. Parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
4: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
13: I get it, I'm not the most beautiful.
14: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta.

0: oficial.
1: Fa molt bé. És que... A més, estarà contenta quan li demanem.
0: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. Més a més, li posa intenció,
1: sí.
0: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quin son ens deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
3: Per les ferides no s'han curat, no se curen nunca, solo se curen quan veus la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
0: I en 7 minuts arribem a 6:15.

0: avui desenfondem la música de Sex Pistols.
1: Sex Pistols, perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic, que es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II, però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta, molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'Astrocat.cat, que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
3: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
3: Més enllà de la superfície.
1: Més enllà, més enllà.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
3: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio, home, Ricard Torquemada. El periodista esportiu m'ho farà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
4: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos. Els Matinés.
0: Com cada dia, als matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de tensitat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva regla. Ucraïna.
8: A l'avantguàrdia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i l'avantguàrdia, titulars pastats, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau. I El País que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, la Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
9: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
9: El seu Ustedes, el Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
10: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
11: Pero ninguna tanto como ustedes.
10: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
12: No suena natural.
10: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè sens dubte l'Ustedes
9: sí.
0: Es marca... Sí, marca sí, Canària, sí. Però de tota la vida.
9: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
9: Perquè Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls.
0: Vinga.
9: Fan format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
0: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament
9: sí,
0: et diuen que costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
9: Com tot, també t'ho diré.
0: És veritat. I quan falta menys només per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La Millor Coca de Sant Joan. M'encanta.
9: Que sí?
0: Sí, home.
9: He vist La Millor Coca, dic això.
0: Què?
9: Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
9: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la Coca de Sant Joan creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona.
0: Molt bones. Gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tocants a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
7: Sí, de fet, també com la nit de diumenge, dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Ui! Marta, calor, caloreta.
13: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
13: No, m'està posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
13: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: Home, no para de recollir premis,
1: no
0: eh?
1: No para. No para i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que no, que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit, ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i 3 noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García. L'últim que ens va presentar està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas a 8:45 del vespre actua Alfred García, ho fa dins el Festival Empremtes, potser ens agafa a nosaltres dormim, una mica tard, però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulguin a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 8:45 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta, per tant, és una gran oportunitat per veure-la, això teniu temps fins al dia 14 de juny, i acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: Jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquestes hores del matí, quan amb 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el diari al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. Ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
5: I va una d'aigua de foc pel cavaller.
3: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca. I, a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: So appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There means so much activities. The children has gotten a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in their lives.
6: A molts altres punts del món, aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt pendents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el Departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us n'anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de tele amb el Darío Porras i la Mariola Cubells parlarem de Revalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, a la 10 d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Rosvilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
0: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, l'Ara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada, Maiol. Maiol!
9: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
0: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
9: Te l'he posat així, una mica, a si la descobríeu. Expert quan gasta el Departament d'Educació en sous.
1: Una forquilla?
9: Una forquilla, doncs...
0: Un ganivet.
9: Són clar. Molts diners.
1: Molts, no, no.
0: Milions. Molts milions.
1: Milers de milions.
0: Sí, jo també ho diria.
1: Milers de milions.
9: Milers de milions.
0: Jo diria... No ho
9: Heu
0: sé.
9: De pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
0: 3.000 milions.
1: Més.
0: Més? 10.000.
9: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'Economia?
1: Ja, també ho dius a mi. Clar. Jo m'equivoco cada dia, saps?
0: Però home, amb Economia, va, afina una miqueta.
1: Jo crec que... No sé, 7.
0: 7.000. Jo diria 6, si diu la Lara 7.
1: 7.000?
10: Sí, menys, eh?
0: Va.
1: No sé. 6.000...
10: Més, no?
1: 6.500.
9: Doncs la que més s'ha... Però tu quan has dit al final?
0: 6.
9: Doncs llavors el Canalies amb les seves plantes, la que més s'apropa... Segons el pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals, sense comptar complements i triennis.
0: 5.312 milions, eh?
9: Exactament.
0: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
9: Fins ara.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
13: Per darrere espera i pam, pam, pam.
12: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: La rigor visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
20: Tot costa.
21: La temporada del 10.
22: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
23: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
22: 10 temporades ja.
24: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Som els matiners i tenim son.
25: Sí, una mica, sí.
12: Però no se'ns nota.
25: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
1: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant.
0: Estossega.
1: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara
1: a
0: veure... torna a estar l'altre dia. Torno
1: a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
10: Ai, tornarà a perdre la veu.
1: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
12: Els més matiners.
0: Vinga, va, que en 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 93207474. Ens encanta parlar amb vosaltres aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
26: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
0: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
1: Molt
0: que...
1: bé, m'agrada tant, l'Anna.
0: Hauríem de tenir una conversa, Bat Guial i Ana Milán, eh?
1: Ai, sí.
0: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
1: Podríem trucar-la, l'Anna.
0: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
1: sí,
0: pots dir en directe.
1: Sí,
0: ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat... Paz Padilla.
27: Estoy súper ilusionada, ¿eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
28: Esto es no sé si va...
27: no sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
28: Qué nervios.
27: De mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso lo que hace es que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí viva. Si te pasas de... sería como, buah, no hay energía. No.
2: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
27: Sí, sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
3: No, pero volver a la tele después de tantas cosas.
27: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto, porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado, y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo, y dije, wow, encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo lo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía, tampoco tan intensa, mamá.
0: 93207474. Jaume, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal?
4: Bé, bé, bé, aquí us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan d'oreta, saps?
0: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume. Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
4: Pues mira, yo me he llevat a les 3 del matí.
0: Buah, és que...
4: Però he activat la targeta del tacógrafo a les 4 i mitja.
0: I com portes això de llevar-te tan aviat?
4: Buah, ja estic acostumat.
0: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
4: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
0: sí,
4: pues faig una petita fiesta, saps?
0: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners heu de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
4: Sí, xiquet.
0: No?
4: No sols són els turismes, eh?
0: Clar.
4: Els camions, n'hi ha cada història que no veus, però bueno.
0: I escolta...
4: Mira, Catalunya Ràdio es passa més ràpid, eh?
0: Ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?
4: Pues mira, hasta que, com diem nosaltres, hasta que doni el disco, saps? pues mira, si avui he enganxat a les 4 i quart,
0: sí,
4: pues compta tu 15 hores.
0: 15 hores diàries?
4: He sortit a tornar, són 9 de conducció.
0: Déu-n'hi-do.
1: I des d'on has sortit, Jaume, i on vas?
4: Cabo Huesca, i ara vaig direcció Lleida.
0: Que t'hem perdut un moment. T'hem perdut una mica, Jaume, torni. D'on surts i cap on vas?
4: Mira, surto de Tortosa.
0: Val.
4: A les 4 i quart, vale?
0: Sí.
4: I ara vaig a Solsona a descarregar.
0: Val.
4: I ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
1: Ah, clar. Esmorza vella, eh?
4: No, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
1: Ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
4: Sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que hi ha un lloc molt xulo per menjar.
0: Doncs Jaume, nosaltres com cada dia de 5 a 6 t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte, sí, amb el camió.
4: Moltes gràcies, eh? Gràcies per la companyia.
0: A vosaltres. Una abraçada, Jaume.
4: Adéu.
0: Que vagi bé. 93207474. Josep Maria, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
0: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
5: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
1: Molt bé.
0: A què et dedica, Josep Maria?
5: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
0: Molt bé, i a quina hora entrem?
5: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
0: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
5: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
5: Jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no són disputes importants en absolut.
0: Ja us coneixeu, ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
5: De fet, ja només amb una mirada ja saps com està el dia, no? Si m'ha girat o no, com està...
0: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
5: Sí, sisplau.
0: Que vagi molt bé.
5: Us esperem a tots. Adéu.
0: Gràcies, una abraçada. Adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
7: Bon dia.
0: Què tal?
6: Molt bé, i vos?
0: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
6: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
0: M'encanta que torni l'enviar al corral.
6: Es nota com una certa tranquil·litat.
0: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
6: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
1: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va a safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
6: En realitat sí, perquè a més et surt una cabra per allà tant en tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, que també déu-n'hi-do.
1: Ah, escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
6: No, les gallines no.
0: Home, no.
6: El meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
0: Ah, Eloi,
6: que... Hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
0: M'encanta.
6: Ara és la Xerida i la Rància.
0: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on sí, cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
6: Perfecte, vale.
0: Vull dir que
6: ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
0: Oh! Ui, demà parlem de paparres.
6: I això també... Ja t'explicaré demà.
0: Demà m'ho expliques, Lara García, Marta Viana. Gràcies, estimades.
1: Adéu,
0: fins demà. I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
6: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus. Ahir que ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30. A l'interior entre els 30 i 35. Encara amb un dia sol, quatre nuvolets del Pirineu. Demà més calor. Demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38. I sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu. I divendres, dissabte, diumenge, aquests ruixets aniran a més. Sempre a la tarda i sempre al nord del país.
0: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
6: Vinga,
0: que vagi bé.
6: Fins ara.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
7: Som-hi.
0: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cas.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: El senyor Miles Davis, considerat també un dels músics més influents del segle XX, formant part a quasi totes les evolucions que va fer el jazz després de la Segona Guerra Mundial. Va ser l'últim d'una tradició de grans trompetistes de jazz, de la que també formaven part Buddy Bolden, Louis Armstrong, Roy Eldridge o Dizzy Gillespie. Avui homenatjarem aquest músic i especialment el seu principal instrument, la trompeta, i no se'ns ha acudit cap altra forma de fer-ho que amb un nou combat de cançons. Substitueixo Gillespie per Gillespie. És que m'he trobat aquí una aglomeració de cognoms. Ara hi ha tot el check perquè cap fan jazzero es pugui queixar. Avui, combat de cançons que, atenció, Norma, ha d'incloure trompetes o pitos, és a dir, secció de vents com a protagonistes. Una batalla que farem amb els combatents habituals, la Laia i en Sergi. A punt els dos?
1: I tant!
0: A punt. Laia, arrenca tu i amb sospito si dic cançó amb secció de vents.
1: No podia faltar en aquesta superselecció.
2: Sospites bé.
1: Exacte. És que sempre diu la Laura Grau: ja s'ha acabat l'època de criticar xarango.
3: Jo sóc músic de carrer.
1: La sentiu, les trompetes?
2: Bueno, aquí molt de fons.
1: Home, és, jo trobo que aquest himne, o sigui, tota una generació de joves del país han volgut ser trompetista després d'aquesta cançó. Ara s'han acabat els pitos, tots sense feina, tots intentant fer música urbana amb
2: jo,
1: trompetes, fatal.
2: Avui, 26 de maig, no puc fer altra cosa que punxar-vos les trompetes que van ressonar aquest cap de setmana passat a Montjuïc.

0: Secció de vents que van acompanyar Bad Bunny en la gira de presentació del seu darrer disc. Devia tirar-me les fotos. Podem ser més o menys fans del Bad Bunny? Ens pot agradar més o menys la seva forma de cantar, però absolutament ningú pot dir que les trompetes i la banda que l'acompanyen no siguin uns autèntics virtuosos, perquè les trompetes del seu baile inolvidable és que sonen de nassos, i punt, Laia.
1: Atenció, perquè jo he tirat d'un superclàssic. Si tu et poses a la màxima actualitat, jo ara us posaré un bon exemple d'ska internacional. Això és Watch It Crash, de Streetlight Manifesto.

0: mola, no?
1: Està bé,
0: no
1: està
0: bé. No sabíeu qui eren els Strike Back Manifesto? És un grup d'esca de Nova Jersey. De fet, diuen que fan esca californià, però són de Nova Jersey. No és que siguin molt antics, però els he escollit una mica com a representatius de tot l'esca internacional que ha influït les nostres bandes i que encara ho fa i que, a més, hi ha tot un circuit d'esca internacional xulista. Xulíssim. El trompetista Matt Stewart ofereix un solo meravellosament complex i ràpid en aquesta frenètica cançó.
1: Bé, només per dir xulista, que no sé què vol dir xulista,
0: xulíssim,
1: ja t'autosses. Marxo a l'Argentina i et punxo un grup que es deia La Mosca Tsetse.

0: aquests fa un parell de dècades i una mica més ens van regalar aquest tema que estic convençut que tots els oients han entonat alguna vegada, aquest Para no verte más, amb unes trompetes i uns trombons que no paraven d'anar a un costat i a l'altre. Estic cremant les teves fotos i estic guanyant el concurs.
1: A veure, t'he de dir que si has de guanyar amb aquesta cançó, jo crec que has acabat la teva pròpia tomba.
0: Per què?
1: Perquè ara veuràs, et porto una persona que és de veritat virtuosa de la trompeta, Alba Careta.

0: trompetista, però també cantant, compositora de jazz, que ha tingut moltíssims premis, també més enllà de la música clàssica, perquè ha traspassat fronteres. De fet, tampoc hi ha tants músics clàssics que coneguem, la gent del carrer, i l'Alba Careta és una d'elles. La setmana passada estrenava el seu últim treball, Panical, on hi trobem aquesta cançó, Pangea. La podeu veure per tot el país, perquè se'n fa un fart de fer bolos a portar la seva trompeta arreu de Catalunya. És una trompeta catalana per exportar.
1: Ui, sí, tu em portes una trompetista? Doncs jo et contrataco amb 10 instrumentistes femenines de ben metall, ben fusta i percussió.

0: Són les Balkan Paradise Orchestra, una formació nascuda fa 10 anys a Barcelona, integrada exclusivament per noies aficionades a la música balcànica, que ens han deixat un projecte inèdit al nostre país. Destilen una energia, una força i un bon rotllo tremendos, amb cançons com aquest Estimar. Què has de dir, Laia?
1: Doncs mira, que m'agradaria que cantessin en català, per exemple, com aquests que posaré
0: en català.
1: Jo ara.
0: Perdona.
1: Sí, aquesta?
0: Sí.
1: Val, doncs aquesta, aviam.
0: Ha dit estimar, perquè barregen una mica de llengües.
1: Sí, unes quantes. En tot cas, ara veuràs uns que canten en català, uns pioners a casa nostra. Si us dic 2.300 milions, ja esteu tots cantant.

0: neu.
1: Fins ara 2.300 milions.
2: Quin grup és?
1: Doctor Calypso.
3: Exacte, 2.300 milions és el temps que fa que sonaven el Doctor Calypso.
1: Es van és que és mític, el que té una cosa clàssica, mítica, eh? Es van fundar l'any 1989 i, de fet, és una cançó superconeguda que ha passat a la història de la música en català i, de fet, Doctor Calypso són coneguts en aquest circuit de música jamaicana internacional. Són uns top, eh? Tothom els coneix. Van ser segurament els primers, a introduir pitos o aquests coneguts pitos a les cançons que en català. Sí, per tant, el seu reconeixement mereixen.
3: Els Calypso eren bons, però al segle XXI jo aposto pels Zoo i aquest dub de trompeta i saxo que arrencava així.
2: Ara algú farà la broma del tot amb pitos.
3: Ei, m'ha agradat aquesta. Doncs si he de posar ben metall.
1: Tu has posat molts pitos en general, però trompetes soles no són,
3: això és trompeta.
1: Perquè hi haurà un saxo, no?
3: Això és trompeta i saxo, és un dab de trompeta i saxo. Hem de posar alguna cançó del País Valencià, els amos, pel que fa a les bandes i aquest tipus de sonoritats. Els has posat tu? No. I un dels millors que van saber que és la sonoritat tradicional de la banda amb els sons més vanguardistes i electrònics van ser els de Gandia, endemà que les com aquest tobogan.

0: experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte i avui la Laia ens explica per què hem de seguir a un artista a Instagram, David Riera.
2: Sí, a mi m'agrada molt davidriera.art, el trobareu molt fàcil. Ell és il·lustrador paisatgista i de fet es defineix com, diu, presento l'entorn a través d'il·lustracions de paisatges i mapes. I és bastant així, ell el que ven són làmines en què il·lustra poblacions catalanes o paisatges també, a una manera molt, no sé si dir-vos, entre barreja d'ordinador i retolador, jo no hi entenc, de qüestions artístiques, però sí que és veritat que són uns dibuixos molt originals.
3: Però que està tot Catalunya?
2: No, ell va fent per parts. Ah, o sigui, ell fa com mapes il·lustrats. Saps com? No sabia com explicar-ho. Connecteu-vos-ho i mireu-ho.
3: A veure si trobo algun.
2: Per exemple, en té, doncs, de diferents zones.
4: El Montseny.
2: La Gorga del Coll Sacabra, i aquí llavors és una làmina preciosa, que en aquest cas no hi ha poblacions, però també li agrada molt fer mapes. O sigui, per exemple, té un de l'illa d'Escai i té, doncs, els accidents més rellevants de la geografia, els com exagera, no és com una caricatura del mapa, d'acord?
3: Tabertet amb els seus cingles.
2: Exacte, i posa els no només els accidents geogràfics, sinó que, per exemple, si hi ha un edifici important, doncs també el dibuixa i llavors hi posa el nom, no?, de la població o de l'accident. En té, ja et dic, de moltíssimes zones. En canvi, també en té de paisatges sols, en té uns quadres de les Agudes en què no hi ha cap poble, ni cap lletra, ni cap nom, diguéssim, només hi ha, doncs, el paisatge. Té un de la Vall de Benasque, que seria el clàssic, Per exemple, tu tens la carretera i al voltant els diferents poblets que ella ha dibuixat a moda de caricatura amb els seus noms. És el típic mapa que et trobaries en un prospecte d'una oficina de turisme, saps? I a mi m'agrada molt, i a part n'hi pots encomanar, doncs, de la teva zona. De fet, també té un enllaç a la botiga, que jo hi he entrat, i clar, llavors ja té com quadres més xulos, perquè hi té, per exemple, el pont Vic des del pont, o sigui, ja té com paisatges concrets dins de poblacions catalanes com per identificar, saps? Però té un de les cales de les platges de Calella de Palafrugell, també amb els noms de les cales, però realment és molt bonic, Són,
3: però, què et sona aquest?
2: Són imatges molt boniques.
3: Aquesta ciutat et sona?
1: És Tàrraco, amb l'amfiteatre molt a prop de la Tàrraco Arena, Vull dir, no està en proporció.
3: No sabia que estava... Ah, val.
2: Perquè no és proporció, perquè es fa com, ja us dic, o sigui, el que fa bàsicament és aquesta mena de caricatura, aquesta imatge tan particular de les poblacions o de les zones.
3: Té això és un monument al Casteller, no?
1: Sí, això és la plaça,
3: de muralles.
1: Això és el fòrum colonial.
2: Us agrada
1: colonial.
2: Aquest tipus d'il·lustració? A mi m'agrada molt aquest tipus d'il·lustració.
3: Ostres, has creat ara una dependència ara que tindré cap a entrar cap a aquesta pàgina.
1: Això d'aquí és un fragment del circ, allò com feien les carreres d'àuriques, però està a l'altra banda de la Rambla.
3: Ah, val.
1: Però mola.
3: És molt xulo, això.
2: Clar, en té un d'Horta de Sant Joan, per exemple, és preciós perquè ha detallat tots els camps de conreu.
3: Estic veient que el Maresme no l'han tocat gaire, Bueno.
2: Ah, doncs mira, no, se li pot encarregar, clar, exacte. És la gràcia.
1: Li podem encarregar el poble d'Astèrix, perquè no queda massa lluny, Jo sempre em mirava el mapa a la primera pàgina.
2: Clar, li encantaria, us dic de veritat, o sigui, és xulo tenir tot el país il·lustrat d'aquesta manera.
3: Totalment.
2: Em sembla superbonic. Us recordo com es deia el seu compte, sí. David Riera.art.

0: ja en el compte enrere per la selectivitat 2026. Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Catalunya blindarà els exàmens de la SELE amb inhibidors de freqüència.
1: Sí, abans si volies copiar, havies de recórrer a mètodes tradicionals. Per exemple, doncs, intentaves seure molt a prop del típic company de classe que ho sabia tot, o et passaves algun paperet amb les respostes, demanaves en veu baixa la resposta, o bé tenies tot apuntat en alguna part del cos. Doncs ara els joves utilitzen la IA per fer els deures, treballs de classe, però també per copiar. Per això, d'aquí a dues setmanes això no passarà. D'aquí a dues setmanes comencen les PAU i atenció perquè Catalunya farà servir, com dius, detectors de radiofreqüència per detectar alumnes que facin servir la IA durant els exàmens de la selectivitat.
0: Per això s'utilitzaran... PAU, no? La cançó era per donar pas a parlar de les PAU.
1: S'utilitzaran detectors que valen entre 10 i 12 euros, que el que fan és detectar qualsevol dispositiu que té wifi, bluetooth, 3G, 4G, 5G, per tant, mòbils, orelleres, rellotges o ulleres intel·ligents, i de fet l'aparell doncs pitarà o vibrarà quan detecti alguna cosa d'aquestes a prop. De fet, a Alacant van fer una prova i abans d'un examen el professor va avisar que utilitzarien el detector i 15 alumnes es van aixecar per anar a deixar el mòbil lluny de la taula d'on feien l'examen.
2: O sigui, aquells 15 tenien previst fer coses amb aquelles, no?
1: Sí. Ostres. Doncs Catalunya ha avisat que es faran controls aleatoris

0: adolescents segueixin les normes?
1: Sí, bueno, igualment.
0: Pues no les segueixen i tots entren amb el mòbil a l'institut. Això no vol dir que el facin servir, però és més fàcil deixar-lo que piti l'entrada, el deixes al cistellet i au.
2: Sí, sí.

0: vaig cremar aquesta cançó?
1: En una altra vida va ser estudiant?
0: Sí.
1: Quants anys fa?
2: Masses.
1: Masses.
3: En una altra vida, exactament.
1: Sí. La Laura ens porta al seu espai de cançons infravalorades. Amb quina començaries, Laura?
3: Aviam, us heu portat aquest rumbero per contextualitzar-vos que la Pegatina fa moltíssims anys que corre, però, bueno, com bé ha dit en Sergi, en una altra vida vam ser estudiants i vam escoltar això, sobretot vosaltres, que encara fa més anys. Però el primer disc de la Pegatina és del 2007, es diu Al carrer, i malgrat aquest primer èxit del Gat Rumbero, que en realitat és posterior, és del Via Mandarina, i que aquest primer disc tingués un nom en català, la veritat és que es van viralitzar bastant amb cançons en castellà, sobretot al principi, com aquesta.

0: viralitzar quan encara no existia aquest concepte, eh? Però entén-me, vull dir que la gent es va conèixer per aquesta cançó, van fer-se totes les festes majors de Catalunya.
1: Aquesta va ser la primera viral de la pegatina, com explicar-te?
0: Jo diria que sí, perquè el Gat Rumbero és posterior. I aquesta era en castellà, i al final simplement doncs, la gent li agradava la rumba, els anava a veure, van començar a fer famosos també perquè tocaven al tren, a la Renfe... Bueno, són de Montcada, al final l'agafava moltíssim la Renfe. I ells sempre han estat pioners en detectar una mica amb qui s'havien de liar i amb qui no, i amb quins llocs havien d'estar i amb quins no. Vaig flipar quan vaig descobrir fa massa poc, perquè jo en realitat sóc molt fan de la pegatina i de Charango des dels inicis dels dos grups, que tenien una cançó junts justament en aquest disc ja del 2007.
1: Quina?
0: Que és el single penjat.

0: Arango, tampoc.
1: No detecto l'Alguer Miquel, per tant, deu ser l'època d'en Marcel Lázara, no?, com a solista principal, potser.
0: Jo crec que sí, perquè ja et dic, allà estan els crèdits, eh? Sí. Arango i la Pegatina. No, no, ja et dic, ells van ser... van tenir aquesta vista de caçar talents, sí, és a dir, aquests ho petaran, i endavant, i col·laboració amb ells. El 2009 van treure aquest disc que us deia, el Gat Romero, que es deia Via Mandarina, que potser va ser dels meus preferits i dels que vaig jo rebentar fins que em vaig matar de lo fan que...

aquell moment, i aquí ja hi havia una mica mig de català-castellà. Ja veureu que és una relació estranya, la de la pegatina amb la llengua, però bueno, s'ha de defensar que van fer moltíssims temes en català,

0: el disc, el Via Mandarina, tio, t'ho juro. A més, ara que ve la calor, bueno, que ja ha arribat, ja t'ho dic ara, perquè se'n fa el temps d'agost, aquesta setmana, és que entra molt bé, tio, entra allò com aigua freda.
1: Sí, així és que sempre, la, la trobo com fuera més primaveral, aquests ja són directament estiu.
0: Sí, estem d'acord aquí. Sí, sí, sí. I una cançó que es podria anar recuperant, perquè encara no s'ha solucionat res del tema dels trens, és la de Los Niños de la Renfe.

0: tu ets la niñera de la Renfe.
1: Totalment, sí, sí. Mira, aquesta cançó també la tenia en algun lloc del clatell i m'agrada que estiguis recuperant tot això, Laura.
2: És que vam fer molta identitat amb tota aquesta història, com de ser de l'extra de ràdio de Barcelona i agafar el tren per anar tot arreu i una mica de rumba i una mica de música en directe al
1: sí,
2: carrer.
1: Sí, sí, sí.
2: Al final, el mateix que es va dir de Rosalía ara, el Malamente, que era una mena de càpsula identitària del Baix Llobregat i dels polígons industrials i de la vida al carrer i tal, penso que no era cap novetat. Vull dir que això la Pegatinia ho va fer al principi del 2010 intentant com encapsular aquesta identitat de molt d'estar al carrer amb un disc com era el Via Mandarina. Totalment. Després els tios ja es van anar com fent grans. Aquí jo recordo que tenien una gira infumable de 8 milions de bolos a l'any i, de fet, crec que la gira de la que més concerts he vist de la Pegatina a la vida és la gira de Chapo Melón. Sí.

0: un Garriga, també, ja el sentiu amb el seu acordió.
1: Ja se sent.
2: Ah, l'acordió seu, va.
0: Amb aquell integrant, que no me'n recordo com es diu, que tenen francès, que va fer un parell de cançons,
1: sí,
0: que a mi feia
1: veritat.
0: Molta gràcia, a més era molt divertit en el directe, i crec que aquest va ser el primer cop que vam fer una gira mundial, i per tant, també vam començar a explorar el fer música amb altres llengües, que és una cosa que entre tots ens hem anat criticant, però que alhora també, d'alguna manera, si estem aquí plorant pels racons perquè ha anat Mishima a Manchester, doncs també és una cosa que crec que se'ls ha de reconèixer, que ells van fer moltíssimes gires mundials on van tocar també cançons en català.
1: Sí, això sí que és veritat, i a més, jo recordo, perquè l'Adrià Sales era col·laborador dels Experts, i ella ens explicava en aquella època, quan estava fent gires per Mèxic, per Holanda, i ens explicava aquí a ICAT com ho vivien, no?, el fet de poder exportar la rumba, no?, doncs a aquells països, i en estava molt orgullós.
0: Aquest és el disc també de Mari Carmen, i que també inclou cançons en català.
2: Aquesta no la posarem perquè està valorada en la seva graduació.
0: No, home, no, és sobrevaloradíssima, Mari Carmen. No cal escoltar Mari Carmen a la ràdio a 8:45 del matí, per favor, no em vull matar. Però hi ha altres cançons en català que, a més, potser sí que no s'han sentit gaire i que són molt crítiques, perquè també se'ls ha dit a la pegatina, com altres grups, com per exemple Ginestà, que s'han anat despolititzant, no?, que han anat fent música més festiva i menys crítica, yeah. I crec que en tots els discos tenen alguna perla com aquest Molta merda i massa teatre.

0: Mira, l'altre dia estàvem parlant que els Estrombers tenien una veu molt identificable, passa el mateix amb l'Adrià
1: Sales, és inconfusible.
0: La veu de l'Adrià de seguida detectes, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Així és. I com us deia, pioners en moltes coses, fins i tot en popularitzar un nom que més tard han acabat fent moltes més cançons i que ha pujat en picat a les estadístiques de natalitat d'aquest país, que és Olivia.

0: aquesta, tio.
1: Olivia és anterior la de la pegatina a la dels tiets,
0: eh? Molt anterior, molt com anterior. 10 anys abans.
2: Però, però sí, també sí, va empènyer sí. la natalitat de noves Olivias.
0: Jo crec que allà va començar i que després, a mesura que van apujant el tema, els tiets després van acabar de rematar-ho amb la seva Olivia i ara ja és un nom de, que em sembla que està al top 10 de més posats de l'últim any.
3: Volia preguntar si a la mare de l'Olivia dels tiets la va influir aquesta cançó de la pegatina per posar la seva Olivia.
1: Home, la dels tiets no podia
3: ser. No, per
1: ser.
3: Això ho dic. Clar, això no, ho dic.
0: Clar. En fi, aquí, això va ser 2013 amb Eureka. Potser aquest va ser el punt àlgid que jo recordo, almenys de la meva adolescència, de ser molt fan de la pegatina, i els tios no han parat fins ara, i no és un grup que es pugui dir que hagi estat inactiu en cap moment, però sí que és veritat que a partir del 2015, que van treure un disc que es deia Revolució, on hi havia potser menys hits, menys català i tal, vam tenir una mica de bajona, perquè van estar fent com molts discos especials d'aquests com de reedició de cançons que han tingut molt èxit, sí, col·laboracions, van estar fent col·laboracions amb altres artistes. L'any que just van tornar amb un disc nou, que és Darle la Vuelta del 2020, va ser l'any del Covid, o sigui que flop històric, i després doncs fins al 2022 no van treure'ns un altre doble àlbum, una mica estrany, en què hi havia un àlbum curt en castellà que es deia Hacia Otra Parte i un àlbum curt en català amb sistemes que es deia La Meva Gent.

0: Encertadíssima, aquesta dupla amb els Amics de les Arts.
1: I l'hauríem pogut posar perfectament al nostre combat d'aquest matí de pitos, perquè més trompetes que aquí...
0: Home, sí.
1: Home, ells són bastant els reis dels pitos.
0: De cert, Olivia, setè nom de noia més posat a les netes catalanes.
2: Fins aquí el meu moment de nostàlgia amb la Pegatina. Jo he estat molt fan.
1: A més, he tingut una història com curiosa amb ells, perquè quan era adolescent els seguia tot arreu. Tampoc els coneixia de res, evidentment, però clar, un cop he treballat a la ràdio musical, els he anat entrevistant en diferents moments. L'Adrià Salas em va convidar a l'EFNAC a presentar un poemari que va escriure fa un parell d'anys.
2: Sí, és veritat.
1: Vaig cantar amb ell. Bueno, va ser molt guai. Vull dir, hi ha molt bon rotllo.
3: Quin passatge.
1: No, vaig cantar l'Oski, una cançó de la Pegatina que a mi m'agradava molt. Ell vaig dir, ai, aquesta sempre la cantava el Cau, tal, no sé què, i em va dir, doncs la cantem, i jo, home,
0: és molt trempat, l'Adrià.
1: Sí, s'ha de dir que és això, que tenen com aquesta relació estranya amb el català, que jo puc discrepar-hi, però crec que són gent, sobretot l'Adrià, que al final és el que dona la cara a totes les entrevistes, que és algú amb qui es pot discutir, tio, que dona gust la gent amb qui es pot debatre sense prendre-s'ho personalment, sense emprenyar-se, i pots tenir punts de vista diferents.
2: I a més, l'Adrià, jo penso que té la virtut de que ho fa molt natural, i li surt natural, i realment és així tal com és.
1: Així és.

0: matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
2: Parlem de videojocs, d'aquests que ja tenen com a banda sonora, almenys com a tema principal, una cançó impagable com és el tema de James Bond. El que sentim és el tràiler de 007 First Light, que és el nou videojoc de James Bond, que apareixerà a la venda dimecres i s'ha desenvolupat aquí, des d'on us parlem, a Barcelona. La seu de l'estudi EO Interactive, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable.
3: Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula, però és que encara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De la manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
2: Els jugadors us posareu a la pell d'un Bond encara inexpert i rebel, té 26 anys només, encara no és tan senyoro.
4: Si algú... no era ni Sean Connery tenia aquesta edat, sí, com va fer James Bond.
2: Si voleu recordar la sèrie James Bond Jr., jo trobo que potser és una mica aquesta època. És una aventura que, segons Eduard López, barreja tots els elements.
3: Molta acció, moments cinematogràfics, sigil, infiltració i espionatge, viurem drama, viurem romans, tindrem conducció, tindrem les andròmines, no, els gadgets que fa servir, tots aquests elements que creiem que són l'essència de Bond. Hem fet un James Bond que encara no és l'agent 007. Jo estava tancant en combat i tot el que fèiem combat estàvem pensant, ui, això és Bondi o no és Bondi?
4: Bondi,
2: que a més també vol dir lligam, com un lligam amb el personatge. I si fas, si fas bondage, Laia també ve d'aquí.
5: Ah, veus?
2: 007 First Light arriba per totes les consoles Nintendo, Xbox i Play, i també per a PC amb Windows, i s'espera que aviat inclogui la versió en català. Ben bé, som una comunitat lingüística, Laia, futurible.
4: Ja que l'hem fet aquí, tu,
2: arribarà.
4: Què vols que et digui?
2: Ara parlem, tornem al present, amb les biblioteques, perquè comencen les de Barcelona una vaga diària indefinida després que les negociacions, Laia, amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
0: Sí, el comitè denuncia la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Els sindicats denuncien que els horaris laborals impliquen sacrificar la conciliació amb jornades partides de fins a 11 hores al dia i demanen equiparar-se amb les condicions comunes de la resta del personal de l'Ajuntament. D'altra banda, també denuncien una doble discriminació històrica alimentada, diuen, per mancances endèmiques del sector cultural. Per tot això, demanen reconèixer el paper fonamental de les biblioteques com a eixos culturals de barri, però també com a centres socials que sovint assumeixen funcions pròpies d'altres serveis municipals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
6: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
0: La protesta va començar el passat 20 d'abril amb un seguit d'aturades la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. L'inici de la vaga indefinida arrencarà avui mateix amb una mobilització a 9:45 del matí a la plaça Sant Jaume, una concentració que es repetirà a la mateixa plaça a l'inici del ple municipal d'aquest divendres. El 5 de juny estan convocades a la vaga totes les biblioteques públiques de Catalunya.

0: Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
1: ¿Qué le pasó a usted, Óscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional y mírese?
0: Yo estoy escribiendo un libro.
1: ¿Hay un libro?
0: Yo soy un poeta.
1: Usted es un desempleado.
2: Oients, teniu a cinemes aquesta pel·lícula que sentiu de fons, Un poeta, la que, sens dubte, és la pel·li colombiana de la temporada, això ho podem dir, però que ha anat voltant també per festivals i ha anat acumulant mica en mica el reconeixement de la crítica. Laura, hi has d'aprofitar per anar-la a veure.
3: Sí, perquè al principi sí que és veritat que em va semblar que no m'agradaria gaire o que, no, que em semblaria massa òbvia, massa evident. I em va deixar pensant molt aquesta pel·lícula. Ho he buscat i ara, per si algú la té ganes de veure-la, perquè al final fer la crítica també té sentit si la podeu veure, si no ja és una mica estrany. Encara la fan a Barcelona, els Verdi, el Renoir, i aquesta setmana, per exemple, la fan a Vilafranca. Vull dir que jo crec que ara és una mena de pel·li que va sent rotatòria per cinemes més aviat de ciutats mitjanes, o sigui que estigueu atents, aviam si la fan a la vostra ciutat. De què va aquesta pel·lícula? Aviam, aquesta pel·lícula és un film sobre un senyor, bueno, un home de mitjana edat que ell diu que és poeta, ell porta molts anys intentant dedicar-se a la poesia, professor d'universitat i tal, però és un fracassat absolut que, doncs això que li diu la seva família, no? Tu eres un home de bé, tu podries haver fet alguna cosa a la vida i de cop i volta t'has convertit doncs en una sense sostres pràcticament i que estàs mantingut per la teva germana, la teva mare, i que no tens ni ofici ni benefici.
2: Tot per insistir en voler dedicar-se a la poesia, perquè els altres poetes no tenen altres feines i van fent amb la seva vida, però ell mira on ha acabat.
3: Bueno, aviam, per això i per altres coses, com per exemple ser un alcohòlic.
2: Sí, vale? Vull dir,
4: això clar, també ajuda,
3: final,
4: no?
3: Clar, sí, sí. No hi ha res que vagi a favor de la carrera de l'Óscar Restrepo. Fins que troba una jove promesa fent classe en un institut, que és una noia que escriu poesia perquè li agrada en el seu temps lliure sobre la seva vida, els seus problemes d'adolescent, i de cop i volta projecta totes les seves frustracions en aquesta pobra xavala que es diu Yurladi, que és un típic nom que em fa molta gràcia, de Llatinoamèrica, que són com una mena de còpies de l'anglès, però que ells les pronuncien literal.
4: Com us anavi, no? Una mica sí.
3: Bueno, em fan molt de riure. I és una noia doncs, d'un barri superhumil que viu amb tota la seva família de 15 persones, que té molts altres problemes, més enllà de voler-se dedicar a la poesia o no. I no us faré spoiler, però una mica l'Òscar s'agafa aquesta missió a la vida d'intentar fer que la Yurladi es dediqui doncs, a la poesia i a desenvolupar el seu talent literari, presentant-se premis i anant a actes i intentant doncs, això, que faci carrera literària, per intentar sentir-se millor amb la seva pròpia culpa per no haver-ho pogut aconseguir, que és una cosa molt europea, d'una banda, que aquí crec que és on hi ha una part molt interessant de la reflexió i de la crítica, que és que al final aquest tio té moltes influències, a part d'un poeta que no para de sortir tota l'estona, que tu, Roger, recordes com es diu el poeta que està obsessionat al...
2: El personatge?
3: A l'Òscar? No, però està obsessionat amb un poeta...
2: Ah, amb Bukowski, però se n'enfot de Bukowski.
3: Clar, hi ha una part de Bukowski, que és aquesta mena de crítica a la poesia europea, jo crec, però després hi ha un altre tio...
2: Ah, el de la foto que està penjada a la paret.
3: José Asunción Silva.
2: Sí, sí.
3: Que jo crec que hi ha com aquesta mena de cultura a Llatinoamèrica d'intentar embrellar-se molt amb Europa que a vegades no té cap sentit per ells. Vull dir, ells no tenen tot aquest pòsit acadèmic que tenim aquí que en realitat fa una mica de pal perquè acaba desembocant amb tot aquest discurs aspiracional de no, tu el que has de fer és guanyar els màxims premis possibles per guanyar els màxims diners possibles, tenir prestigi, tenir fama, que tothom et conegui i que siguis algú amb reputació, no? Que és una cosa com... Això, molt de casa nostra i en el mal sentit.
2: De fet, sobrevolen diversos poetes a la pel·lícula, el cas que dius tu, que és com la crítica a voler ser europeus, però aquest protagonista, que sembla que tot ho fa malament, voldria que aquesta nena d'Insti fos la nova Alejandra Pizarnik, que és argentina,
3: sí.
2: Quan realment sempre surt el nom de Bukowski, que és nord-americà i no té res a veure amb ells, i els joves estudiants de poesia de classe més alta que es poden permetre estudiar literatura, sembla que volen ser els nous Bukowskis, no?
3: Clar, exacte. Hi ha com aquesta crítica a Europa i a Estats Units com a potències mundials que han intentat impulsar aquest discurs que no ens acaba de funcionar. I d'altra banda, a mi m'agrada que hi ha també una subtrama sobre la paternitat, perquè l'Òscar té una filla amb la qual no ha tingut cap tipus de cura mai i que la filla ja li diu... Què vols de mi? Deixa'm en pau. No vull que vinguis aquí a intentar redimir la teva culpa. I també projecta una mica aquest rol paternal amb la nova promesa, amb la Yurladi, per veure si pot intentar com fer que prosperi, que la seva família s'enriqueixi i tal, quan a mi el que m'agrada més és que aquesta pel·li s'acaba amb aquesta xavala dient-li que me la pela, que no vull ser famosa, que no vull ser rica, saps? Bueno, de veritat, mireu-la, no us vull fer més spoilers, però...
2: També hi ha crítica a tota mena de classes, ho dic perquè tingueu en compte que la pel·li és incòmoda tota l'estona, les parts divertides són divertides, les dramàtiques són dramàtiques, són molt divertides, però les parts incòmodes ho són molt.
3: I hi ha llagrimeta, també.
2: I també hi ha la part aquesta, que viu en un context, aquesta nena, que és que ningú de la seva família li dirà mai que tingui la més mínima aspiració a res.
3: No, i que ella potser no ho vol, o sigui, a mi la pregunta que em va deixar pensar en aquesta pel·lícula és: tothom ha de tenir els mateixos desitjos?
2: No.
3: Perquè hi ha gent que vol tenir estils de vida molt diferents.
4: Clar.
3: I tot és respectable. Mireu-la, de veritat. Pues aneu,
2: mira,
3: al cine.
2: T'he posat la cançó dels crèdits.
3: És, bé, és veritat.
5: Janet, corazón de poeta.
2: Bona!
5: Que bona.
2: Rapidíssima, en Sergi.
5: Sí, Janet, bueno, però la tinc escrita davant.
3: També a nivell estètic diuen que és boníssima, els que ja entenen que jo no sóc aquesta persona.
2: De fet, jo trobo que la pel·li, ara no sé com dir-ho, sonarà fatal, però cutreja en tots els sentits. Està molt ben rodada i muntada i interpretada, però vull dir, tota la fotografia i tots els plans...
3: Hi ha com aquests zooms còmics, sí, com de comèdia americana raríssima.
4: Tampoc no hi ha molt pressupost,
2: moviments,
4: no,
2: de càmera que tu no faries, però ho fan com per fer-te veure que això s'ha rodat a Colòmbia amb els recursos que tenim i que les escenes d'un barri pobre, efectivament, és que està allà dalt d'una muntanya que
5: totalment
2: la ciutat de
5: pobra vista, que es vegi.
2: Sí. És així. Compleix molt en aquest sentit, tota la pel·li. Les escenes de borratxera, sabeu, el típic pesat, borratxo...
3: Sí, no. Ells no s'estan de res,
2: però no em diràs que no
3: tot.
2: Està ben feta aquesta sensació de pesat borratxo que tens al costat.
3: Totalment, i a part amb un punt còmic de dir, és que fa tanta pena que és que, sisplau, que s'acabi ja aquesta escena.
2: Però al final, els personatges que el rodegen també són terribles, Vull dir, els altres poetes, escriptors i tal, també...
3: Sí, no, és una pel·li que ensenya molt la misèria humana.
5: Fins a la punt d'arme, doncs, aquesta?
2: Es diu un poeta, el director Simon Mesa, i el personatge protagonista, l'Ubeimar Ríos, jo vaig llegir que no és ni tan sols actor, és un profe d'Insti, de Colòmbia.
3: I és d'aquests que s'emportarà 1.000 premis, perquè increïble interpretació.
2: Sí, ha passat pel Festival de Cannes, el de Sant Sebastià, així que mireu la cartellera i aneu-la a veure.

0: a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa. Encara hi ha entrades a la venda i el concert forma part de la gira de celebració dels 40 anys del Sopa. Si voleu anar, el concert arrencarà a 11:45 de la nit. Qui també actua a Sabadell divendres és la Judith Nederman.
1: Sempre tu, present amb els meus pensaments. Sempre jo, mirant d'embrassar aquesta ment.
0: La cantant i compositora de Vilassar de Mar, Judith Nederman, celebrarà dissabte al Teatre Principal de Sabadell la seva primera dècada dalt dels escenaris. Per celebrar aquest aniversari, Judith Nederman ha preparat una producció simfònica de la mà també de la trentena de músics que formen part de la Geosinfonia. Interpretaran una selecció dels temes més especials de la cantautora de Vilassar, arranjats pel compositor Joan Albert Amargós, que també dirigirà l'orquestra. El concert començarà a les 8 del vespre. Aquí també continua amb la gira de presentació del seu últim disc és la Clara Peia. Pianista i compositora de Palafrugell, Clara Peia portarà el seu últim disc, Nuca, a la Sala Cursal de Manresa, divendres a les 8 del vespre. Nuca és l'obra centrada en el concepte de la soledat i que està formada per 16 cançons interpretades per 16 veus diferents.

Presentaran el seu últim àlbum, el seu àlbum debut, de fet, el primer cant del matí a la Cerdanya, a la 5a edició dels Sons de l'Era. L'endemà dissabte també actuaran al Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona, i de fet, parlant del Teta Fest, aquest festival comença divendres a l'Auditori Camp de Mart. És una de les artistes convidades al Teta Fest de Tarragona. Divendres també actuarà la Lia Cali, la Sandra Montfort, Ponsalam i la tarragonina Maria Fort. L'endemà dissabte, com dèiem, serà el torn de l'Osa, però també de la Vanessa Martín i Marisa Valle Rosso. El festival el tancaran les que faltaven i, de fet, si voleu anar, doncs encara queden entrades. Parlant de festivals, divendres arrenca un dels festivals culturals de referència de la Baixa Segarra, el Festival Maig. Svetlana actuarà divendres al Maig, que com sempre es fa a Santa Coloma de Queralt. Svetlana cantarà els seus últims èxits més sonats, com aquest Avui Vens, o el seu èxit més recent, Estoy Pegao. A banda, en aquest primer dia de festival també actuaran el Petit de Calaril, la Greta, la Venus, la Élite o Inextable. Pel que fa al segon i últim dia, pel Maig també hi passaran la publicitat. Digues, artista. No fa ni un any que la publicitat va treure el seu primer EP i la veritat que no han parat d'actuar arreu del territori. Ara aquest dissabte doncs passaran pel Maig, també hi seran la Ludwig, que continuen de gira presentant el seu últim disc pel barri Es Comenta, però també hi haurà Gavina MP3, Selva Nua, Templeto i Tònics i Aldo. El festival es farà al Pla de Belllloc de Santa Coloma de Queralt i encara queden entrades.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei. I com cada dia, el seu programa La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. Pere Païssa amb tots vostès. Avui començarem escoltant dues sardanes dedicades a Besalú. La primera es diu A la plaça de Besalú i la segona, Besalú, ara i sempre. Són sardanes de Narcís Lagares i són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de la Bisbal que ens ha ofert a la plaça de Besalú i després Besalú, Ara i Sempre, sardanes del compositor Narcís Lagares i Coromines. Bé, i ara escoltarem una sardana de Lluís Buscarons, també dedicada a Besalú, i es diu Maria de Besalú, interpretada també per la cobla La Principal de la Bisbal. I després escoltarem una sardana de concert, una sardana clàssica, molt bonica, que es diu Recordant l'Albert, és d'Agustí Borgunyó, i aquesta és interpretada per la cobla de cambra de Catalunya.

Acabem d'escoltar la sardana Maria de Besalú del compositor Lluís Buscarons amb la cobla La Principal de la Bisbal, i després hem escoltat una sardana de concert recordant l'Albert d'Agustí Borgunyó amb la cobla de Cambra de Catalunya. Bé, i aquesta segona cobla, la cobla de Cambra de Catalunya, ens interpreta ara Sempre per tu, una sardana de Josep Coll.

Acabem d'escoltar la sardana Sempre per tu, de Josep Coll. I ara, després d'una petita pausa, escoltarem una bonica sardana del mestre Ricard Viladesau, que es diu Marona, i que també és interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, tenint com a primer tenor en Josep Gisbert, de la Cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana Marona de Ricard Viladesau amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Bé, i ara escoltarem dues sardanes del compositor Joan Escapa i Serra, músic i compositor de Peralada. La primera es diu L'Empordanès i de la segona, que escoltarem, porta per nom Cant a Figueres. I les dues són interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar les sardanes L'Empordanès i després Cana Figueres de Joan Escapa i Serra. Sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara canviarem i escoltarem unes quantes sardanes cantades, encara que la primera no ho sigui. Ens les interpreta en Ramon Calduc i en primer lloc escoltarem la Legió d'Honor i després aquella bonica sardana de Josep Saderra que es diu Vell Penedès. Escoltem-les, doncs, amb Ramon Calduc.

morí cap a la plaça Vall Jovent, ple d'il·lusió i amb cor ardent. Ballen tots plens de fervor mentre l'anella va creixent, joves i vells sense distinció,

Bé, i ara acabarem escoltant la bonica sardana Bona Festa i després Sardana dels Enamorats. I així ens despedim fins demà. I demà més sardanes aquí a Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dimecres 27 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix, atenció, amb 18 graus i mig de temperatura a l'exterior de l'emissora al carrer Foment número 6 i, com sempre, disposats a acompanyar-vos fins les 12 del migdia. Avui que anirem una estona a parlar de Papiol. De fet, ens visitarà l'alcalde aquí a l'estudi. No és que anem nosaltres, sinó que parlarem de Papiol. I és que el cap de setmana del 6 i 7 de juny, aquest que ve, no, el següent, el Papiol celebrarà la 44a edició de la Festa de la Cirera i la Gastronomia. És un bon pretext per convidar el seu alcalde, en Jordi Bou, que ens acompanyarà a partir de les 11. Però és que, a més, també, a banda de parlar de la festa, parlarem de diversos temes relacionats amb el municipi. Per exemple, el Papiol, des del mes de febrer, i concretament al ple, ha donat llum verda a un projecte d'una sala polivalent pel municipi, en parlarem, i també, aquí coneixíem a través de nota de premsa oficial de Renfe, Renfe ha licitat les obres de millora integral de l'estació del Papiol i la companyia preveu una inversió de pràcticament 3 milions d'euros amb l'objectiu de guanyar espai per l'atenció i la informació dels viatgers, entre altres qüestions. Avui en parlarem amb l'alcalde Jordi Bou a partir de les 11 aquí al programa, amb una última hora on també ens acompanyarà el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, a partir de 12, la darrera mitja hora, com sempre amb temes relacionats amb la nostra vila, amb el museu i, a més, també amb temes relacionats amb la setmana que ens trobem o d'acollida pròpia d'altres aspectes que ens proposa el Joan. També ens porta llibres i música per regalar, per tant, estigueu atents si voleu algun d'aquests obsequis. Heu de marcar el 93668-6161. Un matí on també aprofitarem per saludar el Marc López, regidor portaveu d'Enlaire Molins. El saludarem a partir de les 10:10, amb una tercera hora del programa on, de moment, doncs, ja sabeu que aquest tram no podem comptar amb l'Art és Vida amb la Cefa. Hem anat vestint aquestes últimes setmanes diverses entrevistes d'actualitat. Teníem un volum d'activitats important. Aquesta setmana no n'hi han tantes, tot i que sempre aquí a la vila sortosament en tenim. I el que farem és recuperar un espai, el darrer espai, amb el Miquel Casas de la Màquina de la Penny, i així escoltarem bona música, ja que també, entre d'altres coses, dilluns no varen fer programa i, per tant, no van fer aquest espai. Serà excepcionalment avui de 10:45 a les 11. Un matí on també escoltarem la cançó del dia que ens proposa el Magí Canyelles després de les notícies de les 9. Immediatament després tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui sense la Samara i l'Ansari. En principi sí que comptarem amb la resta de companys i companya, la Mari Carmen Juárez, l'Antonio Bonilla, el Jordi Turró, el Toni Ramoneda i el Pere Madurell. Serà a la segona hora del programa. Un matí on també aprofitarem per parlar-vos d'una activitat que organitza l'Enxuscat per aquest proper dissabte. Es tracta d'una popada, per tant, la festa del pop, i un vespreig que faran a l'entorn del barri del Canal, a la plaça Vicenç Fernández, de fet, tot el dia. A partir de les 10 posa fins a les 9 de la nit. El vespreig, òbviament, és a partir de certa hora de la tarda. I en parlarem d'aquí una estona, 8:45, amb la Emma Saura, membre de l'Enxuscat, que ens expliqui tot el que cal saber d'aquesta festa. Recordeu que abans actualitzarem tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, i després escoltarem l'apunt del dia avui amb la companya Laura Herrero Mas, companya periodista que la tenim treballant i vivint a Madrid, des d'allà ens fa el seu apunt. Farem també el repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dimecres i acabarem amb la recomanació cultural avui parlant de jocs de taula. Ja sabeu que ens acompanya sempre el company Ricard García. El Ricard és membre de l'entitat Molins de Jocs i ens recomana un joc de taula cada setmana. Serà a partir de les 9:05 fins a les 9 del matí. I amb tot això que us he explicat i el que puguem anar també introduint de novetat, doncs arribarem a les 12 del migdia, si tot va bé, i a partir de les 12 podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia en principi. I després tenim el programa Ona Rainbow a 12:45 amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant, i a la 1 tenim la repetició del Món Interior amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo. Per tant, amb tot aquest menú, comencem el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres
27 de maig de 2026. Benvingudes, benvinguts. Són les 8 del matí, pràcticament 6 minuts. Anem actualitzant la informació de servei.

0: I el primer que farem amb l'actualització dels serveis és conèixer com tenim la mobilitat. En aquest cas, pel que fa a la xarxa viària, connectarem amb el RAC de seguida. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Doncs vinga, Ferran, bon dia i bona hora, endavant.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres pendents de possibles talls per les manifestacions del professorat arreu de Catalunya. A hores d'ara tampoc registrem incidències ni en quant a accidents ni avaries. A hores d'ara parlem sobretot de fortes retencions moltes ja habituals cap als voltants i accessos de la capital catalana. Parlem de congestió al vessant nord cap al Besòs amb tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33 i també la B20 a Santa Coloma de Gramenet a retruc. Tenim retencions en els dos sentits de la marxa en tots els trams de les dues rondes des de Barcelona, en sentit Llobregat, sobretot. També destaquem l'entrada des del Vallès per la C-16 amb fortes retencions pels túnels de Vallvidrera. De la mateixa manera, tenim congestió habitual també l'entrada des del Llobregat, que ens deixa fins a 4,5 km de lentitud per la B-23, en aquest cas des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona de manera intermitent, però també per la A-2, amb retencions que s'originen ja a l'altura de Pallejà, passant per Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas fins a Cornellà. També tenim retencions a les vies costaneres, en sentit nord, a la C31 i C32 des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies per la informació, Ferran, i que tinguis una bona jornada. Pel que fa al transport públic, parlem doncs de la mobilitat, pel que fa al transport públic, tenim alguna incidència, per exemple, el tram de fa aproximadament una hora, les línies T5 i T6, les freqüències de pas estan alterades per causes operacionals. Això és de fa, sí, aproximadament una hora. Les línies T5 i T6 del tram, freqüències de pas alterades per causes operacionals. I anem al metro, la línia 5, la línia blava, que funciona entre Cornellà Centre i Can Boixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació. Aquesta és la incidència que hi ha a aquesta hora. Això és de fa escassament 10 minuts, i afecta la línia 5, com deia. La línia 5 funciona entre Cornellà i Can Boixeres i a partir d'aquí entre Sants Estació i Vall d'Hebron. Però no hi ha servei entre aquestes estacions de Can Boixeres i Sants en aquest moment, actualitzat de fa 10 minuts. I seguim amb més coses. Són les 8 del matí i 9 minuts, dèiem. Es nota la calor, l'hem notat també aquesta nit, i tenim 18.7, anem enfilant-nos ja cap als 19 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. Anem a conèixer doncs quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimecres. El Jordi Miralles ens ho explica. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Ja ens podem preparar a passar molta calor perquè avui aquí a Molins, igual que ahir, es poden arribar fins als 30 graus de màxima, és la temperatura a la qual es va arribar ahir, i avui encara podríem sobrepassar aquest valor. Per tant, temperatures molt altes i cap a l'interior de la comarca del Baix Llobregat podríem arribar ben bé fins als 32, gairebé 33 graus. Unes temperatures que han de continuar pujant de cara a dijous, divendres i també de cara al cap de setmana, quan es mantindrien així d'altes i començaran a afluixar una mica aquestes temperatures a partir de dilluns i dimarts de la setmana que ve. Però d'augment, avui i els propers dies, sol durant tot el dia i aquestes altes temperatures que venen també acompanyades d'humitat elevada i, per tant, de xafogor. Així doncs, l'anticicló que afecta tot el continent europeu també ens afecta de ple a nosaltres amb aquest temps que és de ple mes de juliol o agost i no pas de finals del mes de maig.
0: Bé, doncs moltes gràcies, Jordi, ho estem notant, efectivament. Les 8 del matí i 10 minuts anem a recuperar també una de les ofertes de feina amb el Francesc Rueda. Encara no n'han entrat de noves, però tenim algunes de la setmana passada que anem recuperant perquè encara són vigents. A veure, Francesc, recorda'ns la d'avui. Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'un restaurant ubicat al Papiol. Ens demanen un cambrer cambrera. Es busca una persona per treballar en horari de tarda, 40 hores setmanals, de dimarts a diumenge, de 16 a 23 hores. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 1.300 euros bruts mensuals i les tasques les propres d'un cambrer en un restaurant. Cambrer de barra i sala, atenció al client, servei de taules, etc. i altres tasques pròpies del lloc de feina. Es busca una persona amb motivació i iniciativa i és molt valorable tenir carnet de conduir vehicle propi per poder anar i tornar de la feina. A nivell de requisits, experiència mínima d'un any, català i castellà, a nivell d'estudis, certificat escolar o similar, i es valorarà que tingui alguna formació o experiència com a cambrer en algun altre tipus de restaurant o similar.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Francesc per la informació. Informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Més coses, bé, ja ho ha apuntat el Ferran Arandi, que avui tenim vaga educativa a tot Catalunya, també després de la jornada del dimarts 12 de maig, aquest dimecres 27, torna a haver-hi aquesta mobilització a nivell de país, veurem com afecta també pel que fa a la xarxa viària, i recordeu també que estem anunciant que tenim actuació, obres d'arranjament a les voreres del carrer Verdaguer, entre la Passeig de la Pau i la Font dels Casats. En principi és a partir d'aquesta setmana, des d'ahir, i fins a la finalització de les obres. I no hi haurà afectacions de trànsit ni de guals. I per últim, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I per l'altra, recordo també la farmàcia de guàrdia per avui dimecres dia 27 de maig. Avui és la farmàcia del Passeig, la farmàcia que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia del Passeig es troba al Passeig Pi i Margall número 11. Recordeu que a partir de les 10, si és del tot imprescindible, us haureu de despassar les poblacions veïnes que sí que disposen d'aquest servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. El cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Continuem 2 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir us explicàvem que es presentava a la tarda, als mitjans, un dels punts que demà va a ple. De fet, és el tema central, que és aprovar, començar doncs, la modificació del PGM a la zona de la Gravera. Ahir doncs, van fer aquesta presentació a l'alcalde de la vila, Xavi Paz, la cap d'urbanisme, l'arquitecta Yolanda Martínez, i també intervenia el segon tinent d'alcalde, Lucas Ferro, en presència també del regidor d'urbanisme, Ivan Mustieles, que demà explicarà al ple doncs, totes aquestes qüestions. Fem una pinzellada, perquè és un tema llarg i complex, però en tot cas fem una pinzellada del que es va dir. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs si el ple de demà en concret s'aprovarà l'inici de la modificació del Pla General Metropolità a la zona de Riera del Molí, es tracta del sector conegut com la Gravera. És un triangle format per la carretera de Caldes, la C-14-13, la continuació del carrer Anselm Clavé i la Riera de Vallvidrera. La zona ara té activitat industrial, però té una llicència d'activitat a precaris. Explicar això vol dir que l'activitat industrial es pot fer, però de forma temporal, tot i que ja ha estat anys, de fet encara està fent l'activitat, fins que no es canviï el planejament urbanístic per definir el que es farà en aquest triangle, en aquesta parcel·la, i aquest moment doncs, ha arribat. Per tant, un cop s'hagi fet aquesta modificació i comenci a desenvolupar-s'hi doncs, urbanísticament el que vol fer l'Ajuntament, la Gravera deixarà de tenir activitat, desapareixerà, i l'actuació suposarà reconvertir aquesta zona. Es recuperarà una part com a espai natural, hi haurà zona de lleure amb un parc també per pràctica esportiva i també hi haurà activitat industrial. Grosso modo, això és el que destaquem ara. Ahir, com dèiem, es presentava aquest projecte. Destaquem el que va explicar l'alcalde pel que fa a aquests canvis que hi haurà.
2: Aquest corredor biològic d'una naturalesa importantíssima, ens falta un tros, que és la llera dreta de la Riera Vallvidrera, del pont de Can Barutes fins al riu. I és, inclús per aquest objectiu, aquesta modificació del planejament també aporta la solució. Perquè aquestes zones de transició de la Riera, que ja veiem a la llera esquerra, entre la Riera i al darrere tots els equipaments que hi haurà, no hi són presents a la llera dreta, que pràcticament l'activitat de la Gravera ve a tocar el que és la llera de la Riera Vallvidrera. Oportunitat de nous espais de pràctica esportiva, valor econòmic amb nova zona industrial.
1: Doncs és, són a grans trets el gruix, l'objectiu que assoleix aquest projecte, per una banda amb aquesta recuperació de la Riera de Vallvidrera com a corredor biològic que connectarà doncs, el que seria la part del municipi Collserola amb el riu, i també tota la resta d'activitats que s'hi desenvoluparan, com deia l'alcalde, i s'ha anat explicant aquí la ràdio, zona de lleure, una petita zona esportiva per l'atletisme i aquesta nova activitat industrial, que també deia que la intenció de l'Ajuntament és que sigui el més neta possible. El ple de demà es debatrà i s'aprovarà aquesta modificació inicial del planejament i, com és habitual, divendres farem un resum del que s'ha explicat del projecte i també l'opinió de tots els grups de l'oposició, opinió que donaran demà a la sessió plenària.
0: Avui, recordeu, preguntes en l'aire Molins amb el regidor Marc López a partir de les 10:10 del matí. I fem un apunt també cultural pel cap de setmana, i és que Impuls Teatre estrena el proper cap de setmana Sala 39.
1: Segueix la línia de l'anterior muntatge Sala 42 amb el format de teatre de proximitat, el petit format, i en aquest cas hi haurà dues funcions aquest cap de setmana, la gòtica d'una dissabte i l'altra diumenge. L'obra passa en una sala d'interrogatoris amb dues víctimes i dos detinguts i els investigadors que tenen 24 hores per resoldre els casos. L'obra es basa en guions escrits per George Kay, que ha adaptat i dirigit Raúl Carreter, una obra amb 6 actors i actrius. Una d'aquestes actrius, Elisabet Mercier, ens ha parlat de Sala 39.
3: Vam començar el novembre de l'any passat amb Impuls Teatre. Llavors vam començar amb la sala 42 i ara presentem la sala 39, que consisteix en una sèrie d'interrogatoris, per qui no ens venia a veure a la primera. No hi hauria cap problema que vingués aquesta segona, eh? Vull dir, no és que diguis, hi ha una... Si no és la primera, veritablement la segona entendràs exactament el mateix, eh? L'únic que segueix com un fil conductor en el que és l'escenografia, la presentació. Però són casos totalment diferents.
1: Estrena aquest cap de setmana en dues funcions, una dissabte i l'altra diumenge a les 7 de la tarda, la gòtica. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat.
0: I fem un apunt d'esports per parlar dels equips del club d'handbol que estan acabant ja la competició.
1: Aquest cap de setmana, de fet, han acabat ja totes les competicions. Quedaven dos partits, el del sènior masculí, que ha perdut els quarts de final de Copa Catalana, i el partit del sènior B femení, que tampoc li ha anat bé, tampoc ha assolit per la mínima, però, el seu objectiu de pujar de categoria. De tot plegat, ens n'ha parlat el president del club, David Martínez.
4: Anem a Sant Esteve Palau Tordera amb els quarts de final, 40-34, a partit únic el perdem i aquí acabem també la temporada amb el sènior masculí. Sènior B femení, jugava el diumenge a Cerdanyola, al partit d'anada a casa de fa una setmana vam perdre d'un, tenien que venir a remuntar el resultat diumenge al camp del Cerdanyola i vam guanyar d'un. El problema és que per gol a Veraix, com que elles van marcar més gols a casa nostra, al final guanya l'eliminatòria el Cerdanyola i és qui s'emporta l'ascens.
1: Fi, doncs, dels partits de pista de la competició, tant de Lliga Regular com de Copa Catalana, i inici properament de l'handbol platja, que està obert a jugadors i jugadores de qualsevol esport. No cal que sàpiguen jugar a l'handbol, va des de la B fins a sènior, i ara tenen les inscripcions obertes. Se juga des de finals de juny fins a finals de juliol, i podeu trobar tota la informació i un formulari d'inscripció amb un link que tenen al seu Instagram, que és @hplatjamolins.
0: Seguim, passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, i us recordem també que la Coral Cor Dona farà una actuació demà passat al matí a 11:45 al centre Alois de Molins de Rei, el centre que està ubicat a les antigues urgències de l'antic CAP, del torrent de l'hospital. Doncs el Cor Dona actuarà aquest divendres a 11:45 en aquest centre. Desitgem que els hi vagi molt bé. I el divendres, i ahir en parlàvem, l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat organitza un acte a la Federació Obrera
1: per celebrar els 30 anys de la creació de l'entitat a la comarca i els 10 anys aquí a la vila de la secció Molins de Rei, 10 anys ja de l'Associació de Salut Mental. L'acte de celebració es farà el divendres a la tarda i tindrà tres parts. Per una banda, es vol reconèixer persones i entitats que donen suport a la salut mental. També hi haurà una obra de teatre que es diu Cinco y Acción, i també actuació musical participativa de Pau Gimeno. L'acte es farà el divendres a les 7 de la tarda a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure, pot anar-hi tothom que tingui ganes, doncs, de conèixer-los i de fer aquesta, participar a la celebració.
0: Molt bé, també ara en parlarem, tindrem aquesta proposta que fa l'Enxuscat pel dissabte. Tenim el Sala 39, que us n'hem parlat, i atenció, perquè aquest dissabte ens arriba la desena edició de la Nit de Comerç.
1: Suposarà que les botigues estaran obertes fins a les 12 de la nit. De fet, la desena nit de comerç comença a les 8 del vespre amb les botigues participants, que estaran ben identificades i que podran obrir i oferiran descomptes i promocions als seus productes. També s'organitza des de Molins Comerç diferents actuacions al carrer, amb escenaris i activitats, doncs, musicals i activitats per les famílies. I el Mercat Municipal també un any més s'hi suma amb una nit de tapes. Tot això passarà aquest proper dissabte.
0: Molt bé. Justament el dissabte també tenim proposta al Foment Cultural i Artístic, proposta per riure una estona.
1: L'espectacle es titula Parlant amb Franquesa, és de Xavi Franquesa, que presenta aquest espectacle que resumeix els últims anys, els darrers anys de la seva carrera artística, i explica també experiències, anècdotes i diferents reflexions en aquest monòleg amb clau d'humor que farà Xavi Franquesa a les 8 del vespre, el dissabte, al Foment. Com sempre, les entrades, si les voleu anticipades, a Intràpolis.
0: I tenim també Ballada de Sardanes, que proposa la grupa per aquest diumenge.
1: Aquest diumenge, novament, a la plaça de la Creu, amb aquest cicle estiuenc que s'acaba el dia 5 de juliol. Per tant, encara queda un seguit de ballades els diumenges. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de la Creu, amb la copla, la principal del Llobregat.
0: Seguim, 7 minuts i seran 9:15. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita amb el company Roger Doset. Roger, endavant, bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Indra elegeix Requesens com a conseller delegat. Ho diu el periòdico a la seva portada. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de los Mozos en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. El Barça perd la seva reina en fotografia de portada d'Alexia Putellas. La capitana deixa el club després de 14 anys convertida en un dels grans símbols de la història blaugrana. Parlen també dels 6 indicis que apuntalen en el sumari la imputació de Zapatero i una altra investigació. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda. També el govern activarà abans de l'estiu el pla de pobles

0: de gent passejant per Londres totalment vestits d'estiu, amb bermudes i samarreta de màniga curta, i Indra aposta per Requesens, directiu de l'automoció, com a CEO. Els enginyers catalans demanen un pla ambiciós per al futur, experts del prestigi sol·liciten consens per replantejar les insuficients infraestructures actuals de cara, atenció, al 2075. Déu-n'hi-do. El periodisme consisteix a explicar el que la gent té dret a saber, ho diu Iñaki Gabilondo, periodista, als Foros de Vanguardia, i també el Cercle d'Economia alerta de les mancances en tecnologia i productivitat. Al London City, Alexia se'n va i el Barça perd la seva reina i Jonathan Andic deixa el càrrec de manera temporal a Mango. El diari Ara parla de sindicats de mestres i govern que costen posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que manté la jornada de vaga general. També parlen d'Alexia, he estat i sempre seré una culer. La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Parlen també del jutge que dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. I els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el Líban malgrat la negociació. Parlen també de Jonathan Andy, que deixa temporalment els càrrecs a Mango, i una nova jubilació activa vol promoure el treball dels pensionistes. Avui també suplement Terres de Lleida, un fracàs múltiple qüestiona el futur del futbol lleidatà. I per últim, el que farem és repassar la portada del Punt Avui, que mira què passava d'ell, que vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001, mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. Irene Casellas, a la crònica del dia d'ahir, als rics no els falten els amics, Zapatero envia un col·lega a defensar la seva innocència, Andic Fil plega de Mango i els termòmetres s'enfilen. També parla en crònica Anna Serrano, la gestió del 100% de l'IRPF ara al 2029, i Jordi Camps Llinell també fa crònica, demà continuarà sent un altre dia, oi t'arribes? Es pregunta. I Alexia Putellas tanca una etapa de llegenda com a blaugrana i entrevisten a Gustavo Deco, que és professor d'investigació i crea a la Universitat Pompeu Fabra. Diu, el cervell és potser l'òrgan més reactiu que existeix.
1: Molt bé, ens queden 3 minuts per arribar a 8:45 del matí. De seguida parlarem d'aquest acte que organitza l'Enxuscat, però abans anem a repassar els diaris digitals. Som-hi, quan vulguis, Sílvia.
2: Comencem pel Viumolins, que explica que han començat les obres a la nova residència amb els treballs previs a l'edificació. Potser alguns de vosaltres ho haureu vist. Després de molts anys d'espera i una llarga reivindicació ciutadana encapçalada per la plataforma d'afectats per la residència Molins, aquest maig han començat els primers treballs. Són els previs a la construcció de l'edifici. Ara s'està començant a preparar el terreny on s'ubicarà aquest equipament i s'estan instal·lant tanques perimetrals per a l'arribada també de les primeres casetes. En declaracions al Viu, l'alcalde ha dit que els propers dies començarà a arribar maquinària necessària per començar els treballs de construcció, s'instal·laran aquestes casetes d'obra i es col·locarà el cartell informatiu on s'expliqui que allà justament s'hi estan fent les obres per la residència. També ha explicat que els primers treballs s'estan centrant en l'espai contigu al solar de la residència i que també forma part de l'urbanització de l'entorn amb l'objectiu de deixar-ho enllestit les properes setmanes. Aquesta residència, que tindrà, recordem-ho, 102 places residencials i 20 de centre de dia, i si es compleixen els terminis entre la construcció de l'edifici i la urbanització de l'entorn, estaria tot enllestit a finals de l'estiu del 27, per tant, a finals de l'estiu de l'any que ve. La construcció de la residència s'ha adjudicat per un import de 10,2 milions d'euros i ara el govern municipal està treballant per definir com es gestionarà un cop estigui acabada. La intenció és que sigui un model de gestió pública. Ho publica el Viumolins. Anem a BTV, canviant radicalment de tema, que diu que el Camp Nou està més a prop d'acollir la final de la Champions del 2029. El govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola de Futbol perquè sigui la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. Això permet formalitzar aquesta candidatura del Camp Nou davant de la UEFA. La designació d'on es jugarà la final es coneixerà al setembre, que serà quan ho decidirà la UEFA. El gran rival de l'estadi blaugrana és el mític Wembley de Londres. De fet, si la UEFA decideix que el Camp Nou sigui seu de la final de Champions, no serà la primera vegada, perquè ja ho va ser l'any 89, la final entre el Milan i l'Steaua de Bucarest, i també ho va ser el 1999, a la final que va enfrontar el Manchester United amb el Bayern de Múnich. I acabem amb Catalunya Press, que diu que el govern català aprova el pla que marcarà com seran els pobles i ciutats de Catalunya el 2050. El document fixa nous objectius prioritaris que van des de l'accés a l'habitatge assequible fins a la transició energètica, amb una plataforma

digital per monitorar el seu impacte, el pla articula objectius prioritaris i revisables orientats a avançar cap a un model territorial més sostenible, inclusiu i resilient.

0: Anem a parlar de més activitats d'aquest cap de setmana, i és que l'Enxuscat organitza per aquest dissabte dia 30 al barri del Canal, a la plaça Vicenç Fernández, una popada, una festa del pop com a protagonista, i un vespreig. Això serà, diuen, de 10 del matí a 9 del vespre. I en volem parlar tot seguit. I ho fem acompanyats de la Emma Saura, que és membre de l'Enxuscat. Què tal, Emma? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. És la primera vegada, no, que organitzeu aquest acte?
1: Sí, sí? És la primera vegada que el fem.
0: Molt
1: sí.
0: Bé. I què us ha motivat, doncs, a fer aquesta activitat que fareu dissabte?
1: Doncs, al final volem portar bàsicament l'entitat aquí al barri. Creiem que des de l'entitat que aquí al barri del Canal doncs falta acostar una mica les entitats i fer activitats, i això bàsicament ha sigut el que ens ha motivat per fer aquesta activitat.
0: Molt bé. Expliquem doncs com la teniu pensada, què és el que passarà a partir de les 10 del matí el dissabte.
1: Doncs durant tot el matí doncs hi haurà música ambient, tindrem servei de bar, i farem doncs el que és la pulpada, que és una festa doncs típica de Galícia, que la importem aquí al nostre barri. I bueno, bàsicament això, hi haurà pop amb patata bullida, i es faran racions per tots aquells que es vulguin acostar. I tot anirà acompanyat doncs d'un bon vi, un bon Ribeiro, ben fresquet per passar aquest pop.
0: Mm-hmm. Molt bé. De fet, ja anuncieu que veneu els tiquets, no? Veneu tiquets ja anticipadament, oi?
1: Sí. Portem ja un mes promocionant l'activitat. Llavors, amb la botiga del Peixet, aquí al carrer Sant Isidre, uh-huh. La cafeteria de la Góndola, davant del parc Pont de la Cadena,
0: sí.
1: I després doncs a través de les nostres xarxes.
0: Molt bé. I quin preu té el tiquet, Emma?
1: Doncs la ració de pop seran 15 euros.
0: Uh-huh. Molt bé. I entenc, per tant, com deies, que es pot menjar a partir de les 10 del matí fins al vespre, ininterrompudament, eh?
1: Bueno, hem fet 100 racions de pop. Llavors, quan s'acabin...
0: Bé, fins a final tiquets, fins a esgotar existències, diguem.
1: Exacte. Com que és un producte que, a més, el producte és també comprat aquí al barri, al Peixet, és un producte nacional, no és importat de fora, llavors està força limitat per aquest motiu.
0: Molt bé. I anem al concepte de vespreig, que això ho fareu, com el seu nom indica, no més cap a la tarda vespre, no?
1: Correcte, sí. Al final és el que s'està denominant com tardeo. Llavors, bueno, pues és una, per passar una tarda agradable, serà per tots els públics. És a dir, que serà una activitat enfocada tant a gent jove com a famílies. I serà doncs això, no? Acabar de passar una tarda agradable, envoltats d'amics, de família, i per amenitzar doncs una miqueta la vida del barri.
0: Mm-hmm. Molt bé. I per tant tindreu discjòquei, entenc, amb vosaltres, eh?
1: Correcte. Al matí tindrem la presència del DJ Jamo Jambito,
0: sí.
1: I després a la tarda també tindrem la col·laboració d'una altra noia amb diversitat funcional, i després doncs d'una col·laboració d'un conegut de la colla.
0: Molt bé. El Jambo Jambito ja us ha acompanyat en alguna ocasió, no?, amb altres actes?
1: Sí, sí. Sempre, bueno, al final és una entitat que vol també, no?, doncs potenciar aquesta inclusió, i dintre de tot aquest moviment d'entitats que hi ha al poble, i sempre que tenim l'oportunitat, doncs, sempre ens acompanya.
0: Molt bé. Concretament ho fareu, com dèiem, al barri del Canal, a la plaça Vicenç Fernández, oi, Emma?
1: Correcte.
0: Bé.
1: Sí.
0: I això serà fins a les 9 de la nit. Teniu idea, evidentment suposo que esteu expectants de com anirà, però la voluntat és que tingui continuïtat aquesta activitat l'any que ve?
1: En principi sí. Al final, quan iniciem qualsevol activitat, volem no generar aquesta continuïtat any rere any, i sobretot doncs per això, no?, per donar vida una mica més fora de de lo que és la nostra principal activitat, que és, no, doncs el, tot el tema de la cultura de foc. Però també volem obrir fronteres, no, i portar altres, no, cultures també de, del territori, i que tothom pugui conèixer una mica més també la nostra entitat, i s'animi també a participar amb nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé. Tot això serà, com dèiem, aquest dissabte. Més enllà d'aquest acte, Emma, aprofito per preguntar-te com esteu en aquests moments com a entitat a l'Enxuscat.
1: Doncs, bueno, ara estem passant una època una mica de transició. Just sí. Fa mig any es va renovar la Junta. Tenim noves expectatives, estem molt esperançats. Però, bueno, sempre és, no? La cultura, no sé per què últimament costa una mica de poder organitzar els nostres actes principals.
0: Sí. Aquí a la vila, vols dir?
1: Sí. Costa una mica en el fet de que a nivell logístic manca una mica de recolzament. Entenem que organitzar un correfoc o un acte de foc a la vila doncs requereix, no, d'una prèvia organització en tots els àmbits, i a vegades doncs costa una mica perquè, bueno, per sort tenim una vila molt rica en activitats culturals, i compaginar-les totes doncs és difícil. Però clar, si hi hagués una, no sé com explicar-ho, no? Si hi hagués una mica més de previsió a nivell de totes les activitats que hi ha al poble, i una mica més d'optimització, doncs podríem tenir més facilitat a l'hora d'organitzar i que no es solapin activitats.
0: Uh-huh. De fet, vau fer fa algunes setmanes l'Infantibestium pels carrers de la vila,
1: correcte,
0: oi?
1: Correcte, sí.
0: Heu fet? Sí,
1: sobretot per potenciar doncs aquesta i acostar aquesta cultura als infants, que al final seran el nostre relleu en un futur.
0: Sí. I heu fet també alguna actuació, algun bolo? No sé com es presenta l'estiu pel que fa doncs a propostes d'actuacions.
1: Doncs aquí a Molins, doncs fins a, bueno, tenim la campanya de Sant Joan, que sí, estem pendents d'autorització per part de l'Ajuntament per poder-la celebrar. Però ara el 13 de juny anem a Sant Joan d'Espí, a una trobada de diables, i el 19 de juny també a Casablanca, Sant Boi, també amb una trobada de diables, i llavors ja ens emplacem al mes de setembre, doncs és la nostra festa gran, la festa major.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs anirem acabant. Alguna cosa més que vulguis afegir, Emma, de l'acte que feu el dissabte?
1: Doncs animar tota la població de Molins i de fora de Molins a venir. Serà una activitat, doncs això, no? Molt, molt, molt entretinguda, amenitzada, i que tothom s'animi a col·laborar amb nosaltres i a gaudir-la i a fer-la gran.
0: Molt bé, doncs aquesta pulpada i el vespreig de l'Enxuscat, aquest dissabte a la plaça Vicenç Fernández del barri del Canal, de 10 del matí a 9 del vespre, venda de tiquets, com dèiem, a 15 euros al Peixet, i si el voleu
1: Correcte.
0: Seguir a les xarxes, doncs enxuscat_ Molins de Rei, els trobareu a l'Instagram. Emma Saura, doncs gràcies per acompanyar-nos aquest matí, i que vagi molt bé el dissabte, eh?
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé. 6 minuts i seran 8:45.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
5: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
7: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
7: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
6: Informa't al Molí Jove.
8: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
9: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
10: Generació Chic.
9: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
11: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 27 de maig. És el moment d'escoltar la reflexió que ens porta tots els dimecres la companya periodista, la Laura Herrero Mas, que la tenim fa més d'un any i mig ja treballant i vivint a Madrid. Des d'allà la saludem. Què tal, Laura? Bon dia.
12: Bon dia i bona hora a totes i tots. Espero que hagueu començat bé el dimecres. Avui vinc amb una notícia que és trista. No parlem només d'una sortida esportiva. Avui parlem del final, jo diria, que d'un era. I no sé si estic exagerant, però ara mateix ho sento així. L'anunci de l'adeu d'Alexia Putellas del Barça no és simplement, doncs, això, un adeu d'una futbolista molt bona. És el tancament d'un capítol que ha canviat per sempre la història del futbol femení, tant a casa nostra com també arreu d'Europa. L'Alexia no ha estat només la capitana del Barça, ha estat un símbol, la cara visible d'una revolució que durant molts anys semblava impossible. Quan ella començava, els camps de futbol eren petits, no hi havia cap focus mediàtic, ni els mitjans de la comunicació ni la societat parlaven del futbol femení, que vivia als marges. I avui, gràcies a jugadores com l'Alexia, ara s'omplen estadis. S'han generat referents esportius i sobretot provoca una emoció i una il·lusió a milions de persones. L'Alexia Putellas, doncs, representa la transformació d'un esport i també d'una societat. Ha fet que moltes nenes que els agradava el futbol deixessin de preguntar-se si podien jugar i comencessin a preguntar-se si podien ser com Alexia Putellas. Això ja és una gran victòria. I parlant de la seva, evidentment, trajectòria professional en el futbol, l'Alexia és talent, és intel·ligència, és aquella manera d'entendre el joc molt pròpia del Barça. Alexia ha estat l'equilibri perfecte entre ser elegant i ser competitiva. Una líder que no necessitava cridar per imposar-se davant de les seves companyes. Ho ha fet sempre jugant. Les pilotes d'or que ha rebut no expliquen del tot el que ha significat. Tampoc els títols ni les Champions, l'última aquest cap de setmana. El seu impacte va molt més enllà dels números, perquè hi ha futbolistes que guanyen partits i n'hi ha d'altres, com l'Alexia, que guanyen partits i també ajuden a canviar mentalitats. Potser l'Alexia és la imatge que millor resumeix la seva dimensió en canviar mentalitats. I ho va fer també, ho va demostrar, aquesta fortalesa després de la seva greu lesió al genoll. Semblava que el món s'aturava per ella, però ella va tornar. Amb dolor, amb esforç i, com sempre, amb una dignitat que és d'admirar. L'Alexia ens deixa un llegat que queda en cada nena que porta una samarreta avui amb el seu nom. Queda en els camps que s'omplen per veure els partits de futbol del Barça femení. Queda en la professionalització d'un esport que durant massa temps va haver de lluitar per ser respectat. I ella ha fet bandera. Les llegendes potser no són eternes als clubs. Ho vam veure amb Messi. però sí ho són a la memòria. I l'Alexia, passi el que passa a partir d'ara, ja és història dins del Barça i dins del futbol mundial. Hi ha jugadores que deixen empremta i després hi ha l'Alexia, que ha obert i ha deixat camí obert. Amb això m'acomiado. Que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies a Laura. És una de les notícies també esportives d'aquesta setmana. Un minut per sobre, 9:15 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia. I a partir de 12:15 i fins la 1, la repetició del programa Ona Rainbow. Repetició no, primera audició en aquest cas, amb la Mari i l'Helena. A partir de la 1, Món Interior, aquí sí, remissió del programa de la Marta Treig i la Rocío Vallejo, que hi vam parlar del projecte Hipàtia. I a partir de les 2, connexió amb la xarxa per escoltar les notícies de 2 a 3 i de 3 a 4 tenim la connexió amb la xarxa. A partir de les 4 tenim la reemissió, en aquest cas del programa El Concert, amb la Margarida Casa de Sus, i a les 5 en directe ja a la Neus Pérez i la Red Valls presentant-nos Fora Clitxes. A les 6, Serenor, amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat. No us ho perdeu perquè el Jaume Vidal i el col·lectiu parlaran d'aquest acte que tenim divendres, demà passat, a la Federació Obrera, entre altres propostes que parlaran. A les 7 tenim el programa Obrint Camins. A les 8, Generació Xic, amb el Toni Ramoneda. Tenim també a les 9 la remissió, en aquest cas, del programa Helena en Bach, amb l'Helena Álvarez. Remissions de dos programes de mitja hora, de 10 a 11. Per una banda, el Parlem de Còmics, amb el Pau Moratalla. Per l'altra, tenim el programa Picama. A les 11, remissió del Jazz Club de nit. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que compartirem d'aquí una estona amb els companys habituals del dimecres, amb l'excepció de la Samar, que avui no ens podrà acompanyar. Remissió, doncs, de la tertúlia de 12 a 1 de la matinada, connexió amb ICAT FM a partir de la 1, i demà tornarem amb la programació pròpia a les 7 del matí, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Païssa amb el programa La Tenora. Continuem i passen ara mateix 3 minuts de 9:15. Abans de saludar el Ricard García, anem a fer un repàs a la programació de la televisió. Roger.
13: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que veurem a la televisió en obert. A les 10 de la nit tenim 3 propostes. A Canal Hollywood, La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Stephen Norrington, amb Sean Connery, Nasruddin Shah, Peter Wilson i Tony Curran, entre altres. És una pel·lícula del 2003, americana, de ciència-ficció, que dura 2 hores gairebé. A l'era victoriana, el govern de l'Imperi Britànic està en suspens perquè no sap com aturar uns plans diabòlics per dominar el món. Això podria ser vàlid avui en dia també. A les 10 de la nit a Syfy, La Llegada, Arrival, de Denis Villeneuve, amb Amy Adams, Jeremy Renner, també Forest Whitaker i Michael Stuhlbarg, entre altres també. És una coproducció americana i canadenca del 2016 de ciència-ficció i dura 2 hores. Quan unes misterioses naus espacials aterren per tot el planeta, es crea un equip d'elit encapçalat per l'experta lingüista Louis Banks per investigar, mentre la humanitat es precipita cap a una guerra mundial, la Banks i el seu equip s'esforcen a contrarrellotge per aconseguir respostes i per obtenir-les corren un risc que podria posar en perill la seva vida i possiblement la de tota la humanitat. I també a les 10, de fet a les 10 i 10, al canal AMC, El Renacido, d'Alejandro González Iñárritu, amb Leo DiCaprio. És una pel·lícula americana i també de producció de Hong Kong i Taiwan, del 2015, d'acció, dura doncs gairebé 3 hores. A les profunditats de l'Amèrica salvatge, el caçador Hugh Glass resulta greument ferit i és abandonat a la seva sort per un membre traïdor del seu equip, John Fitzgerald. Seguim a 11:15. Avimat, Los Tres Mosqueteros, de Stephen Hinek, amb Charlie Sheen i Kiefer Sutherland, també Chris O'Donnell, Oliver Platt, Tim Curry i Rebecca De Mornay. Una coproducció entre Àustria, el Regne Unit i Amèrica de l'any 93, d'aventures que dura 1:40. El temerari i jove aventurer d'Artagnan es dirigeix a París per unir-se a la Guàrdia Especial del Rei, els Mosqueters, però descobreix que aquest cos d'honor doncs no sabem què li passa a aquest cos d'honor perquè la sinopsis aquí acaba. S'han deixat algunes línies. I a les 11 de la nit, a Factoria de Ficción, Fast and Furious a un mar ràpido, de Justin Lin amb Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster i Michelle Rodriguez, entre molts altres. Una pel·lícula americana i japonesa del 2009 d'acció, dura 2 hores, han passat 8 anys d'ençà que l'exconvicte Dominic Toretto va travessar la frontera amb Mèxic, ara de tornar a Los Angeles, i això revifa l'enfrontament amb l'agent Brian O'Connor. I anem als programes. Avui tenim a Televisió de Catalunya el Lacrimogen, programa Quanta Guerra amb l'Eloi Vila, fent plorar a tots els famosos de l'esfera catalana. A les 10, que avui parlant de la, amb l'Olalla Moreno i el Quim Mas Ferrer. Una àvia cada bàndol. L'actriu Olalla Moreno no s'havia imaginat mai que la seva àvia, Olga, havia tingut una infantesa tan dura. Tot i que va conviure durant molts anys amb ella, l'Olalla no sabia gairebé res de la infància de l'àvia, Olga, ni tan sols si havia viscut la guerra. Només sabia que la família va emigrar a Barcelona des de la Falguera, a Astúries. Al llarg d'aquest capítol, per terres asturianes, l'Olalla descobreix que l'àvia, Olga, va patir la guerra de petita i que el seu pare, el besavi Tomàs, va lluitar contra els feixistes. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, mateix hora que el 33 ens programen la Renaixença amb el Peyu. En aquest episodi doncs, es parla de l'ús del perfum i de com algunes persones s'accedeixen a l'hora d'emprar-lo o no entenen que no serveix per ocultar la pudor, sinó per complementar la higiene personal. A més, Venus puja a l'escenari per interpretar X i la piscina amb el Raptor de la Gaia Gluck i, finalment, Llop descobreix la història del robatori del Museu Isabella Stewart Gardner. Això serà a les 10 al 33. A les 11, 3 propostes més, i amb això acabarem. A la 1, Se nos ha ido de las manos. Carles Tamayo s'endinsa en un dels negocis més opacs i lucratius de l'era digital, el tràfic de dades personals. A Antena 3, també a les 11, Massinger, adivina qui encanta, el clavel, la mòmia, la girafa i el troglodita es disputen la victòria en una final marcada per l'emoció i les sorpreses. Al llarg de la gala, tothom revela la seva identitat. I a 4, també a les 11, 100% únicos, Pablo Alborán i Carla Sofía Gascón reflexionen sobre la importància d'acceptar-se un mateix. Alborán mostra una faceta especialment íntima i emocional en parlar de la sensibilitat com una manera de mirar el món i del paper important que han tingut les dones de la seva família en la seva vida, sobretot la seva mare Oriol i la seva àvia.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltíssimes gràcies, Roger. A tot això ens hem situat a 7 minuts per les 9 del matí.

0: La recomanació cultural els dimecres parlem de jocs, i ho fem parlant de jocs de taula amb el Ricard García, que és membre de l'entitat Molins de Jocs. Què tal, Ricard? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Molins. Avui us porto un joc de taula que combina deducció, lògica i una idea molt original d'exploració subterrània. Es diu Orapa Mine i està publicat per l'editorial coreana Plaite, que ja us n'he explicat alguns. D'acord? És d'aquells jocs que, tot i ser relativament ràpid i senzill, té molta xitxa i fa treballar molt al cap. D'acord? Som uns especialistes que estem a una gran mina de diamants, a Orapa, Botswana, i hem de trobar una sèrie de minerals. D'acord? Això com ho farem? A través de la reflexió de la llum. Es juga amb dos jugadors, a partir dels 8 anys, i les partides en 20 minutets les podem tenir fetes. És curt i àgil, però molt exigent a nivell mental. La mecànica principal és molt interessant perquè combina deducció i geometria mental. Un dels jugadors fa el paper de director d'una mina i l'altre va de l'altra. Cadascú té la seva, d'acord? I és on estan col·locades les gemes. Cada jugador col·loca les seves gemes a la mina, que és una graella, d'acord? La mina es representa amb una graella, com si fos un mapa subterrani. Les gemes no estan a la vista, sinó que estan amagades per una pantalla que l'altre jugador no veu. Per tant, jo, quan les col·loco a la meva graella, no li ensenyo a ell i ell ho ha de descobrir. D'acord? Molt bé. La part més original és que, en lloc de simplement dir hi ha una pedra A2 o contestar sí o no, el que hem de fer és dir per on entra la llum i per on surt, d'acord? Com si fos un raig o una ona que entra a la mina des d'un punt concret. Aquest senyal recorre la graella, però clar, no ho fa de manera simple. Quan topa amb una gema, canvia de direcció o es veu modificat, com si rebotés o es desviés. Al final, el jugador rep informació sobre per on surt el senyal i en quines condicions ha canviat. Les condicions, són el color, d'acord? Tindrem 5 gemes, dues blanques, una groga, una vermella i una blava, d'acord? De fet, col·locarem aquestes gemes a la nostra graella, respectant una mica, doncs, que estiguin col·locades sense tocar-se entre elles, solament pels vèrtexs, i que no surtin de la graella, estiguin dins d'ella perfectament, d'acord? Aleshores, què passa? L'altre jugador haurà de dir, doncs, per exemple, una coordenada. 1, 2, 4, 18, A, H, J. Aleshores, l'altre jugador li dirà què fa aquest raig de llum que ha entrat per on ha dit el contrincant, què fa quan rebota a les gemes i surt per un altre forat. Llavors, si jo, per exemple, li dic C, al meu contrincant, li estic dient que emeti un raig de llum que entri per la filera començada amb C. Aquest raig de llum rebotarà amb una gema i ho pot fer de manera totalment frontal o obliqua. Si ho fa frontal, retornarà al mateix lloc. Sortirà per C i jo diré C surt a C. Si, en lloc d'això, ho fa de manera oblica, canviarà la direcció i diré C surt per 3, surt per 4, surt per 5. Per tant, l'altre jugador sabrà si allà on topa és obliqu o vertical o horitzontal. Ha d'anar omplint tots aquests punts d'informació, les caselles que anem dient a base de preguntar l'entrada de llum per on és, i esbrinar on estan les figures geomètriques. Amb un punt fascinant, que si un raig de llum, quan l'emetem, toca a dos gemes, a dos elements minerals, evidentment canvia de color. Per tant, si toca a una gema blanca i a una gema blava, per exemple, si entra per D, jo puc dir, entra per D i surt per 4 de color blau clar. Per tant, el contrincant, si jo li dic blau clar, ja sap que toca a la gema blava i a la gema blanca. Perdó, la gema blanca, sí, evidentment. En canvi, si, per exemple, jo li dic 14 i em diu F, taronja, m'està dient que el raig de llum ha entrat per un costat i ha rebotat amb dues gemes, una groga i una vermella, i evidentment aquesta combinació de colors fa que torni a sortir, però de color taronja. Tenim, en tant que la graella està tapada perquè l'altre jugador no ho vegi, tenim una xuleta, que és bastant lògica, amb la combinació de colors depenent de quina gema es toqui el raig que matem des d'un punt. A cada torn anirem demanant informació i el contrincant ens dirà el raig per on entra, per on surt i el color que queda i com es modifica. Ho anirem anotant, anirem dibuixant amb una xuleta que tenim i que ens dona el joc els costats que pensem que van formant les figures geomètriques de les gemes tal com rebem la informació, i quan pensem que ja tenim les gemes identificades i col·locades, diem, ja ho sé. Si t'has equivocat, perds el torn i li toca a l'altre jugador. Torna a refer la informació, repassa, normalment l'altre jugador diu el que t'ha dit perquè no hi ha hagut un error, i has de tornar-ho a endevinar. I ell, igual. Fascinant. És un joc que enganxa i que podreu jugar 5 i 6 partides seguides perquè és molt, molt, molt engrescador. Orapa Mine, un gran joc de Playte. Que vagi molt bé, Molins.
0: Molt bé, fantàstiques explicacions. Gràcies, Ricard, i que tinguis una bona setmana. 20 segons i seran les 9. Fem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la resta de continguts del Bon Dia i Bona Hora. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes, volien dir, previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients. Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, ha deixat clar fa uns minuts en una entrevista a la xarxa que no es tracta d'una qüestió econòmica, ja que un pressupost és flexible, sinó que es tracta més aviat d'una qüestió d'arribar a un acord de priorització de recursos.
2: Un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit, doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar, doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etcètera.
1: Els sindicats no descarten, de fet, noves mobilitzacions si no hi ha acord en la reunió prevista per aquesta tarda. I nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. I els dos nous regidors del PSC a Ripoll, Paco Morillo i Jorge Iglesias, han pres ja possessió al ple d'aquest dimarts. El partit torna, per tant, a tenir representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors per haver permès amb una abstenció que Aliança Catalana aprovés el pressupost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'A2 a Molins de Rei i deixa vehicles alborals i provoca circulació amb congestió en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 de Castellbisbal a Cornellà, també a la B23 del Papiol a Barcelona, a la C32 i a la C31 de Gavà a Cornellà, també a l'AP7 de Mollet a Barberà i finalment a la C58 de Sant Quirze a Sabadell, de Montcada a Barcelona i també de Montcada a Ripollet. I els agents rurals investiguen les causes de l'incendi que aquest dilluns va cremar unes 4 hectàrees de vegetació de ribera i forestal al parc de la Mitjana de Lleida. El foc s'hauria originat en 3 focus diferents al camí de Grenyana, fet que apunta a una possible origen intencionat, segons ha informat la Paeria. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: L'Ajuntament organitza per aquest proper divendres la festa de l'Esportíssim durant tota la tarda al Parc de la Mariona, un espai on hi haurà diferents propostes esportives, com partides de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, tennis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. I la festa s'acabarà amb un final festa de l'escuma. Aquest divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, tota aquesta activitat al Parc de la Mariona. I també aquest divendres, des de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, celebren el seu aniversari. 30 anys a la comarca i 10 anys a la vila. Faran un acte a la tarda a la Federació Obrera, on es farà un reconeixement a persones i entitats que donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i actuació musical participativa a càrrec de Pau Gimeno. Divendres a les 7 de la tarda a la FEDE, entrada lliure. I dissabte torna la nit de comerç, que suposarà que les botigues estaran obertes des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb promocions i descomptes. També hi haurà actuacions musicals i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal aquest proper dissabte. I diumenge torna a les ballades a sardanes de la Grupa. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça La Creu, en aquest cas amb la Copla, la principal del Llobregat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall número 11.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia. Avui us proposo el ballet de Cerdanya d'un disc de l'any 1979 que es diu Lo poder del cant. És un disc bastant antològic de la música tradicional catalana. Va ser com un disc en què el plantejament a nivell d'arranjaments i de... doncs feia com un cert pas endavant respecte al que s'estava fent. Aquest disc el van liderar el Jordi Fàbregas, el Xavier Vergés i el Pep Cabré, i el grup, bueno, amb tot de músics que es feien dir l'harmònica grava. I és un disc que val molt la pena perquè, bueno, representa com una mica un retrat del que en aquell moment començava a ser la música tradicional, no? Agafant aquestes músiques antigues, aquestes músiques més originals i versionant-les també amb estils o amb arranjaments més elaborats o més moderns. Així que us deixo amb el ballet de Cerdanya de l'harmònica grava.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 27 de maig de 2026 la compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere.
1: Bon dia.
0: Caram, bon dia, Toni Ramoneda.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Mari Carmen Juárez.
3: Bon dia.
0: Acabava d'arribar. Gràcies, a Antoni Bonilla, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I també Jordi Turró, bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Avui sense la Samar, que no ens podrà acompanyar per motius personals. Bé, doncs sigueu tots molt benvinguts. Has trobat dificultats per venir avui, Toni, ja que tenim vaga...
2: No, avui està...
0: De nou, de tot el sector educatiu.
2: Sembla que sigui diumenge.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí.
0: Sembla que sigui diumenge.
4: Amb un somriure, no ha fet...
0: No, és que l'altra vegada, el dia 12, sí que vas tenir problemes.
2: Sí, perquè a més de fer vaga, van tallar autopistes,
0: sí,
2: i coses. Avui, de moment, si han tallat, no per aquí. Sí que he sentit ara a les notícies, no? A les 9 deien que hi ha un accident aquí a Molins, però deu ser direcció nord, perquè d'entrada a Barcelona està ben net.
0: Bé, per tant, ho celebrem amb aquest calendari que ja vam comentar de les mobilitzacions d'educació, que de moment van negociant però no hi ha cap acord, i per tant avui vaga tot Catalunya, demà sectorialment Maresme, Vallès Occidental i Oriental, i divendres tornem a tenir aquí a Baix Llobregat i Penedès.
2: Sembla que els persegueixi,
0: perquè demà... has d'anar al Penedès el divendres.
2: No, el dia que era Baix Llobregat i Penedès tenia Sant Boi, sí? I Vilafranca, demà tinc Terrassa i Granollers, clar.
0: Ah, correcte.
4: Sí, clar, ho estàs dient amb la ràdio, doncs aleshores s'adapten a la teva agenda.
2: El món va en contra
0: meu. És la teva gira.
2: Es veu que sí. Posaré una samarreta groga jo també i avall.
0: Bé, és un tema feixuc, ara li comentava al Pere, que el Pere, doncs, és un... els temes d'urbanisme, doncs, t'agraden, no?
1: M'agraden i professionalment els porto.
0: D'acord, sempre amb el matís oportú, des de Westminster. Bé, el cas és que ahir hi va haver la presentació de l'aprovació de la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Molí, és a dir, de la Gravera, que és un punt que es porta a ple demà dijous. A les 6 de la tarda és segurament el punt més destacat. Recordem que això ja ve, ho explicaven ahir, del maig del 2022, que es va fer un avenç d'estudi, un estudi previ, es van presentar al·legacions, i ara el que es fa, doncs, són aquests terminis, l'aprovació inicial, després anirem amb la provisional i després la definitiva, per, doncs, aquesta zona, ordenar aquesta zona de final del nostre municipi, a la Rambla de la Granja, amb una proposta que inclou recuperar a la Riera, zona verda, també recuperar patrimoni del Rec Vell, atenció, un espai per l'atletisme, que ja ho vam comentar, i també incorporarà sòl industrial, uns 24.000 metres quadrats, en total són uns 70.000 aquesta zona, també incorporarà zona d'aparcament, però a partir d'aquí tot això són passos, i de l'aprovació provisional després de la definitiva calculen uns 18 mesos anant bé, i a partir d'aquí, doncs, tota la maquinària. Com veus aquest plantejament? Tu ja el coneixies?
1: Sí, perquè ja fa temps que això volta, no només des del 2022, com va haver-hi aquest avançament d'aquesta modificació, sinó ja volta de molt, molt abans. Urbanísticament es denomina això modificació puntual del Pla General Metropolità, aprovat ara fa 4 dies, l'any 1976. Modificacions puntuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana en van fent per anar adaptant el Pla General Metropolità, que torno a dir data de 1976 i que per tant té necessitat d'anar sent reajustat a les realitats actuals. De fet, hi ha hagut alguns intents, però que han quedat en fase molt primitiva, de fer un nou Pla General Metropolità, però de moment no ho aconseguim, i per tant, clar, de municipi, i en aquest cas el de Molins de Rei, va fent modificacions puntuals. No sé quantes n'ha fet, no tinc temps ara de mirar el registre de planejament urbanístic per veure quants modificacions puntuals aquí a Molins s'han fet, però potser se n'han fet 40 o 50 ja, ja al llarg de tots els anys. Aquesta modificació puntual té unes fases. Primer, un avançament, en aquest cas, que pot ser voluntari o obligatori, un avançament que l'Ajuntament fa a la ciutadania perquè cadascú pugui presentar al·legacions, i després d'aquest avançament s'acaba formant una proposta de document que ha de ser sotmès a lo que, si no hi entres malament, Oriol, demà al ple s'intentarà aprovar inicialment. L'aprovació inicial és de competència municipal.
0: Correcte.
1: L'aprovació provisional que serà després de la inicial sí. i els tràmits d'al·legacions que la gent pugui tornar a fer
0: això
1: de nou,
0: també, no?
1: també serà de competència municipal.
0: I la definitiva?
1: I llavors la definitiva, que serà el document aprovat provisionalment amb totes les al·legacions que la gent vulgui fer, ja serà de competència de la Generalitat, concretament de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.
0: Correcte.
1: Més ben dit, de la Comissió d'Urbanisme de l'àrea metropolitana, però que depèn del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I aquí s'acabarà aprovant definitivament i s'espera... Normalment aquests terminis acostumen a ser d'un any, any i pico. Tot depèn de com estigui treballat el document i sobretot també com estigui treballat el document davant de la Comissió d'Urbanisme.
0: Bé, es deia que es volia tancar l'aprovació de definitiva abans de les eleccions municipals.
1: Justet, refregant el pal.
0: Que són el 23 de maig de l'any que ve. I a partir d'aquí, doncs, ja tot s'encara cap al proper mandat, 27-31.
1: Bueno, no ens oblidem que després de l'aprovació definitiva el document serà ja un document que haurà exhaurit la via administrativa i que, per tant, serà susceptible d'interposar recursos contenciosos administratius aquells que no hi estiguin d'acord. Primer, potser, un recurs envia... No, esgota la via administrativa. No, recursos contenciosos administratius envia, per tant, judicial. Tot això, per tant, pot demorar lleugerament els tempos.
0: Mm-hmm. Bé, doncs aquesta és una de les novetats que es porta a ple, en una zona doncs, que quedarà ordenada, evidentment amb el cessament de l'activitat actual de la gravera, no?
1: Si no? Jo diria que l'ús de la gravera no està previst en aquesta modificació puntual, per tant, si no està previst, alguna cosa s'haurà de fer amb la
0: correcte,
1: gravera.
0: Correcte, correcte. Algun comentari que vulgueu fer d'aquesta zona? No heu vist les fotografies, ahir ens van ensenyar perfil dret-esquerra. Mari Carmen fa que no amb el cap.
3: No,
0: ho veus clar?
3: No.
0: Tens fred?
3: No.
0: Segur, eh?
3: És que...
0: Digues.
3: Jo sóc pesada.
0: Ah, perquè tu veus que passarà per davant de potser altres qüestions.
3: No. Ah, no. Ah. Sí, i tant, per això.
0: No, jo penso que és compatible, eh?
3: Sí.
2: Sí, les actuacions haurien de ser compatibles.
3: Sí, o sigui, és que... A veure, un moment que faig un, dos, tres...
0: Sí,
3: perquè, clar,
0: pots comptar fins a 10, si vols.
3: Sí, hauria de comptar fins a 1.000.
0: A 1.000? No sé si arribaríem a les 10, llavors.
3: Jo, em sembla molt bé que es faci tot i que quedi tot molt bonic i
0: sí.
3: tot.
0: Sí.
3: El que jo no entenc és com, que em perdonin, no els hi fa una mica de vergonya que aquí a 4 quilòmetres no tinguem aigua corrent ni clavegaram. A hores d'ara. Passa el tubo del gas per davant de totes les cases, el tema d'internet, ADSL, tot, i no tenim aigua directa, ni clavegaram. Soc pesada, però és que, clar, s'arreglen altres coses i allí estem despenjats.
0: Però hi ha diversos processos.
3: Sí, bueno, sí, el rotllo aquest dels diversos processos ja estic una miqueta
0: cansada. Hi ha una part
3: cansada
0: de la Rierada que està en un contenciós,
3: sí,
0: que de moment encara esperen resposta.
3: El problema és que dintre de
0: tu
3: de
0: la formes part d'aquest...
3: No, jo estic allà dintre,
0: d'aquest
3: com
0: punt,
3: altra
0: eh?
3: Gent que hem pujat la Rierada, entens? I es faran una altra vegada, una altra zona, que també tenen dret, lògicament. Però quan el 1962 el papa va comprar el terreny, repeteixo, va tirar un metre enrere el que havia comprat, la valla, per quan es fes l'urbanització. 1962. No hace falta decir nada más. Jo no ho veuré.
0: Bé, el més avançat és Vall Pineda, sembla ser. Hi ha una part de la Rierada que també ve.
3: La part del Pèrit i els tontets de l'altra part, doncs allà
0: tontets estem. És que algú va presentar un contenciós.
3: Sí, clar. Però els tontets, però i per això no podem tenir el dret a tenir aigua
0: no,
3: directa.
0: Però va amb els tempos i per tant
3: si va amb els tempos, bueno, però res, jo no ho veuré.
0: Bé, escolta, sí, jo sembla que hagi de donar explicacions, però vull dir que...
3: No, que
0: s'ha explicat que
3: sí,
0: encara
3: sí.
0: No hi ha resposta.
3: Aquesta explicació, home, és que dels primers projectes que recordo havien de posar, constaven en posar jardineres per tota la Rierada, pagant nosaltres. Quines jardineres vols posar quan allò és verd natura? Havíem pagat nosaltres. Clar, hi ha coses que s'han anat tirant enrere. I en aquest cas, doncs ens toca que la part nostra, la parcial, estem allí lligats de mans i de peus. 1962, quan el papa va comprar el terreny.
0: S'aixeca una mà.
1: Deixem-me posar un exemple, seguint una mica el fil del que està explicant.
0: Posa l'exemple.
1: Un exemple urbanístic. no diré el municipi perquè per confidencialitat, però un...
0: Però que coneixes de prop, vols dir?
1: Sí, l'he portat judicialment.
0: Ah, d'acord.
1: I fins aquí puc explicar. Un conveni urbanístic firmat entre un ajuntament...
0: És de la comarca, l'ajuntament?
1: Un conveni urbanístic firmat entre l'ajuntament...
0: Del Baix Llobregat?
1: Un ajuntament i un privat. Conveni urbanístic que l'ajuntament, en l'any 2008, es firma aquest conveni i es queda una propietat d'aquest privat i es compromet, s'obliga l'ajuntament a fer una modificació del pla general d'aquell municipi per adaptar-li la compensació en aquest privat que des del 2008 ja entrega la seva propietat. 2008, conveni urbanístic. Doncs com ha acabat la cosa? Amb un procés judicial, perquè l'Ajuntament després de 2008, 2018 i quasi 2028 no ha volgut complir la seva obligació, amb una condemna judicial a pagar en definitiva en aquest privat per compensar-lo per la manca de capacitat i voluntat de l'Ajuntament. El tema de l'urbanisme demana, sobretot, voluntat i capacitat. I quan no hi ha voluntat o no hi ha capacitat o no hi ha les dues coses, que llavors ja és tremendo, el tema s'enroca i pot acabar molt malament. No dic que sigui el cas de la Rierada, però per qui

0: Home, per favor.
1: Bé, tanquem aquest tema. Es va fer una xerrada, per cert, no?, de prevenció d'incendis.
2: No,
1: a la federació.
2: Sí.
1: No hi vas anar, eh?
2: No, però ens ho vam passar. Ens ho vam passar. Total, en definitiva, el que passa sempre. Les franges les acabarem pagant nosaltres. Tot i que crec que la Diputació dona uns diners a l'Ajuntament perquè ho paguin, però bueno, és igual, ja ho tenim assumit, a pagar, si no venen amb recàrrec. Ja ho tenim. El tema, es va parlar també del tema de Collserol, de la
1: pesta porcina.
2: Bueno, jo crec que només és per als afectats que vivim allí, perquè els caps de setmana allò és per arriba i abajo i arriba i abajo i no passa res. I segueix, vull dir, jo pensava que ja anirien tots a la platja aquest cap de setmana, però sí, què va? Què va?
3: Hòstia, jo trobo faltar molt anar a sortir a caminar a la muntanya.
2: Pues, és que...
3: I evidentment no ho faig,
2: pues mira,
3: ni ho faré,
2: pues deus
3: però
2: de ser l'única
3: em fa una
2: que
3: ràbia
2: no
3: que la gent s'ho passi.
2: Els que estem allà i no anem, però bueno, els caps de setmana és per arriba i abajo.
1: I ahir, efectivament, ahir arribava una notícia, una activitat, que el dissabte 6 de juny s'organitza una caminada pacífica amb el lema Reobrim Collserola. La natura és salut, és vida, és de tothom. I s'ha quedat a la caseta d'informació de Collserola i aniran fins a Can Coll. Això és la banda del Vallès. Esmorzar a Can Coll i caminada pacífica, diuen, oberta a tothom per demanar la reobertura de Collserola, que segons els polítics apunta que serà tot l'estiu que continuïn aquestes mesures.
2: Però és que m'estàs dient, si és que aquí la rierada per la gent no és, perquè pugen i baixen a tot arreu cotxes, és que es pot, o sigui, és que deixen els cotxes i si poden arribar amb la moto fins allà dintre s'hi arriben. És que només és i passejant amb els gossos, venen, aparquen, deixen i venga per arriba, a dintre el bosc. Llavors només és pels que vivim allí que no podem anar a quines zones, perquè els que venen de fora, vamos, campi qui pugui.
1: Bé. Doncs
2: des de que va passar les mesures, ja els hi pots dir, a més quan et pregunten, escolta, per anar cap allà, escolta'm, no, que està, no es pot anar. Ah, sí? No m'havia enterat.
3: Segur.
2: No m'havia enterat.
1: Veníem de la Gravera, no sé si vols afegir alguna cosa més, Pere, per exemple.
3: No, és un procés urbanístic que jo crec que està ja absolutament preparat, dissenyat, i el que espero que tingui èxit.
1: D'acord. Jordi, encara tens la filla a Anglaterra o ja no? Treballant, ta filla.
4: Sí, està a Anglaterra.
1: Ho dic perquè avui fotografia de portada del Westminster, que feia conya abans amb el Pere, a Londres, temperatures brutals a tota Europa.
4: Sí, això m'ho va comentar.
1: No cal que ens ho dir. Exacte, ja ho estem notant, però en tot cas la gent aquí, com a ple estiu, amb una fotografia del centre de la ciutat, eh? O sigui, ja us ha corroborat que fa...
4: Que fa molta calor.
1: Que fa molta calor. De fet, va batre dilluns el seu rècord de temperatures, temperatura màxima al maig, al Regne Unit. Bé, abans us parlo... Digues, Antonio.
5: Sí, tornant al tema de la Gravera, m'agradaria saber si hi ha algun acord amb l'empresa de la pròpia Gravera, si a dintre d'aquest pla si hi ha hagut algun acord, o aquesta Gravera, aquesta empresa, directament tanca i els empleats van directament a l'atur, o com, no sé, si... No
1: tu mires des del punt de vista empresarial,
5: Exacte. Aquí hi ha dos punts. Està molt bé aquesta part verda, fantàstica, però hi ha un altre punt de vista purament empresarial que potser afecta d'altres persones, no? I que m'agradaria saber si també hi ha una solució, o directament el propietari ha decidit tancar-ho i el negoci com a tal i ja està, no?
3: Caldria conèixer l'activitat, les seves autoritzacions ambientals, les seves llicències. Caldria conèixer el detall d'això per saber exactament en quina posició està l'activitat.
5: Jo, honestament,
3: no tinc ni idea.
5: Jo tampoc. He llegit poc sobre aquest punt i no tinc d'allò. I volia saber si algú sap, de vosaltres, sap algú d'aquí d'això.
4: Jo sé que allà una vegada vam enviar un fotògraf a fer una foto i el van fer fora a caixes templades, que diuen.
3: Ja, ostres.
4: O sigui que no és... No deixen entrar.
5: A la Gravera.
4: A la Gravera.
1: Bé, us deia abans també, que ara feia temps que no parlàvem del tema d'estafes per telèfon, que de fet és una de les coses que s'insisteix més també en xerrades, per exemple, quan la Guàrdia Urbana també fa xerrades

0: Des d'aquestes característiques. I l'Anna Ponsí, que és periodista, també forma part de l'equip del Carles Porta, i treballa doncs en molts casos d'aquests, parlava d'una estafa que va trobar-se amb un número de telèfon que era un 872231 i tres números més, que no sé si us ha passat, perquè diu: si us truquen en d'aquest número que cita, sapigueu que és una estafa, com que els criminals ja estan veient que la gent no agafa telèfons mòbils que no coneix, que això està passant. Ara ataquen des de telèfons fixes. Et surt un noi amb accent sud-americà que et diu que truca de Factor Energia i et ven la moto que tindràs un descompte d'un 25% a la factura de la llum i d'un 30% a la de gas. I per donar més credibilitat a la jugada et diu: coge papel i boli i apunta los datos que te diré. I aleshores comença: me llamo Alejandro, pam pam, i sóc l'agent 55, i a continuació et diu que et dona les dades d'una cosa que es diu CUPS, que és el codi universal de punt de subministrament. És un codi de 22 dígits, i mentrestant vas escrivint i esperant el moment que et començarà a parlar de diners. Però abans et diu el carrer on vius, i ho encerta, perquè tenen les teves dades. Sort que existeix una llei de protecció de dades, diu. I aleshores arriba el moment: me puedes dar el nombre de tu banco porque tengo tu IBAN pero no tengo el nombre. Aquí ja t'escames, diu l'Anna, i ho podries fer durar més, però tot és evident quan li dius: l'IBAN l'hauries de tenir tu si tens la factura al davant. Curiosament s'ha tallat la trucada, explica, en aquest cas, quan truques per veure qui et surt. Oh, el número orange, el que llama, no existe. No hay más llamadas. I diu: aneu amb compte. I com que és un 872, que esmentàvem, colen més si vius, diu, a la demarcació de Girona, ell és de Figueres, i agafes pensant que potser és de l'escola, el metge, d'algú proper, però no. És de gentussa que s'aprofita de la bona fe de la gent, sobretot persones grans i no tan grans. Ho posa sobre la taula, tenint en compte això, que hi ha molta gent que ja no agafa quan veu números desconeguts, però ara se les empesquen totes. Sí. No sé si us hi heu trobat.
1: I a més ja
0: recentment
1: m'han passat un número que és d'un mòbil, que només despenjar la trucada són 1.355 euros. Un mòbil que comença amb un 693.
2: Però com ho poden fer això? O sigui, si truca algú, com poden cobrar? Si, en quin banc? No acabo d'entendre això.
3: Va, suposo que són processos informàtics que el que fan és revertir la trucada i fer que el que estàs fent és una trucada que va a partir del teu telèfon. Això deu ser algun procés informàtic. Sí que és veritat que totes aquestes estafes telefòniques, sobretot vinculades a temes de consum, ja sigui de llum, que ens posen inclús de bancs, bancs que truquen des del mateix número que tu tens les teves notificacions del banc, per tant tu confies en què és el banc, i que inclús et diuen amb tota la bona fe que, ostres, veiem que hi ha uns moviments, truquem per ajudar perquè veig que hi ha uns moviments, i al final aquests moviments te'ls acaben, i dius, és veritat que a gent gran sobretot l'estan matxacant, però no tan gran, jo conec el cas d'una persona que és, la seva feina és assessor financer, que hauria de conèixer perfectament això, i la broma ha pujat a més de 20.000 euros.
2: Déu-n'hi-do.
3: I al final el banc també et diu: hosti, és que tots aquests moviments els has fet tu. Els has fet tu voluntàriament, creient-te que el que parlava era del banc i tot el que tu vulguis, però qui, al final qui autoritza els moviments ets tu. Per tant, legalment aquí també suposo que hi haurà problemes. Deies aquí, o deia la...
0: Sí, l'Anna Ponsé.
3: L'Anna deia: és, com pot ser que si hi ha una llei de protecció de dades tinguin la meva adreça, el meu número de compte, perquè t'ho diuen absolutament tot, sí, hi ha una llei de protecció de dades, però també hi ha gent que roba. Hi ha gent que roba xiclets en un supermercat i hi ha gent que roba bases de dades, i això ho sentim moltes vegades. Hi ha hagut una filtració en el sistema de seguretat de no sé quina gran empresa i han robat dades. Aquestes dades que roben les venen empreses com aquesta.
2: Exacte.
3: Que volen tenir aquestes dades. Clar, quan a tu et truquen i et diuen: com et dius, on vius, quin és el teu DNI, quin és el teu número de compte, fins i tot, i tot això, i que l'únic que busquen és una autorització per canviar de companyia, perquè et serà molt més barat, i tot això, que evidentment després no passa. Després el que passa és que comencen a arribar càrrecs i càrrecs i càrrecs i tu no saps ni d'on venen i no tens temps a parar-los. Per tant, no ho feu mai, això. Quan us truquin del banc, la millor opció és dir, molt bé, ara ja... De fet, els bancs ara ja tenen mecanismes per quan parles directament amb el banc, en aquell mateix moment t'està arribant un missatge dient aquesta trucada és una trucada segura, tot això, i si teniu dubtes, molt bé, gràcies per avisar, penjo i me'n vaig a la meva oficina. Ja m'ho explicaran allà. I ja està.
1: Jo el que faig alguna vegada, bueno, quan pas, poc que les agafo és el telèfon que no conec, però quan alguna vegada, el primer que dic és que, bueno, que sàpigues que tinc intervingut el mòbil o el telèfon per la policia. Automàticament pengen.
3: Jo tinc una altra,
2: molt bona
3: una altra,
2: aquesta,
3: tinc una altra eina que em funciona bastant. Quan truca normalment això normalment es fa des de centraletes que no estan ni a Espanya, això estan ubicades bé a saber on. Si quan et truquen i ja veus per on va la cosa, tu segueixes parlant en català, la trucada no acostuma a durar més de 10 segons.
4: Sí.
0: Això és perquè ve de Llatinoamèrica, segurament, o d'altres zones.
3: Sí, però, bueno, doncs sigui.
0: Bé.
3: Jo vull que m'atenguis en català, no ho fas, no t'entenen pel que sigui, o no volen, o consideren una provocació, perquè, clar, parlen català, és que...
0: Però, clar, és que avui en dia és molt fàcil que te la colin per alguna banda o altra, eh? Ara, si no estàs molt atent...
2: Clar, és que, per exemple, s'ha parlat, vaig a l'oficina,
0: sí.
2: Però és que l'oficina estaràs allà 3 hores fent cua perquè cada vegada hi ha menys persones a l'oficina. Aleshores estem parlant d'una persona gran o no tan gran, amb el que treballar i anar a l'oficina, ostres, és perdre un matí.
3: És igual, no hi vagis. Ja truco a l'oficina.
2: Correcte.
3: Hola, però... sóc el Toni. M'acabeu de trucar o m'ha trucat algú de la vostra central? A veure, combino... No, nosaltres no hem sigut. Per què era per... Ah, nosaltres no oferim aquest producte, o nosaltres no fem això, o no érem nosaltres. O sí, nosaltres ho tinc aquí, t'havia de trucar
2: correcte.
3: Jo, però t'ha trucat un company. Cap problema. Parlem,
2: sí,
3: no?
2: Sí, correcte. En aquest sentit sempre hi ha un telèfon gratuït o el que sigui per poder intentar trucar o parlar. Però si el més mínim dubte, de cara a un missatge de persones grans i no tan grans, sí, no agafeu el telèfon directament, o directament pengeu. Ostres, que jo no m'agrada fer penja, és igual, pengeu directament. O sigui, no és una mala educació, però la mala educació són ells que t'estan interrompent a tu el que sigui, no? Vull dir que en aquest sentit el meu suggeriment, més que consell, és que pengeu directament sense cap mirament.
0: I sobretot el tema del dir sí, no? Algunes paraules
1: sí.
0: Que...
1: Sí.
0: Això tens que... més dubtes, Toni?
3: Va. Em sembla que això ja comença a ser més una llegenda urbana.
0: Llegenda urbana.
3: Sí.
1: Bueno, jo el que faig, espero aquell... No contesto, despenjo, si tinc algun dubte, i espero que l'altra banda no, contesti. I quan el diuen, llavors ja dic el tema de la policia. I es penja.
2: Fa unes setmanes, sí? Me'n recordo, van trucar i soc de Vodafone i ta-ta-ta. I em pregunta, ha tingut alguna averia en els últims dies? I clar, diu... Si tu ets de Vodafone, hauries de saber les averies. I directament es va tallar la conversa.
3: Bé, no, aquest de Vodafone em va trucar a mi, no fa massa,
0: sí?
3: Per explicar què tal anava el servei els últims mesos i tot això. Dic, em va fantàstic, més que res, perquè no sóc de Vodafone. Però... I va penjar, clar. Home, si m'estàs trucant... Hosti, primer, no sé, si vols fer una estafa, no sé, prepara't una mica.
2: Però... Exacte.
0: Legalment, Pere, alguna observació que vulguis fer al voltant d'aquestes qüestions sensibles?
4: Molt sentit comú.
0: Aplicar el sentit comú.
4: I a la mínima de dubte no seguir a la conversa.
2: Penjar.
4: A la mínima de dubte.
3: Penseu
4: I bloquegeu, sisplau, aneu bloquejant tots els números. Jo sé que és un moment més, és una acció més. Bloquegeu el número, bloquegeu-lo. Perquè això passa llavors ràport... i es van registrant aquests números de telèfon, es van registrant a internet. Si teniu algun dubte d'un número que us ha trucat, entreu a internet, poseu el número de telèfon a Google i normalment apareixerà una comunicació de que aquest número ha estat denunciat 15, 20 vegades, o 30, o 6, o 10, i que acabarà de tenir la seguretat de que aquest número ja no el voleu mai més.
3: Penseu també que legalment a vegades és complicat, perquè deia, perquè aquests call centers acostumen a estar en països on la legislació és diferent a la d'aquí. Des d'aquí poc pots
5: fer. A vegades és a la mateixa central. La meva dona li van fer un joc d'aquests.
0: Sí.
5: Va posar la targeta per treure i després no li tornaven la targeta. I al costat hi havia un senyor que li deia provi amb aquesta...
0: Ah, això físicament...
5: Físicament davant
4: del caixer.
0: Del caixer. Sí. A davant del caixer.
5: Sí,
0: aquest exacte. És un altre tema, eh?
5: I, bueno, i al final va dir... el dilluns va tornar, això va ser un dissabte, el dilluns va tornar per recuperar la targeta i li van dir que no tenien cap targeta, i en canvi al compte seu hi havia un càrrec de Perpinyà de tabac.
4: Ostres.
5: Hòstia. Bueno, la meva dona, que és molt, molt guerrera... Sí, va acabar a judici, li van tornar el BBVA, li va tornar els 1.000 euros o...
4: Molt bé, molt bé.
5: Vam anar al gestor i va insistir i al final li van tornar.
0: Bé, persistència. Però també és un altre dels temes que s'ha de vigilar.
3: Sí, sobretot.
0: Com, perdoni, té una taca aquí? On tinc la taca? Pum, pum, i hi ha alerta amb el tema de la taca i de la cega.
2: Els divendres al Mercadillo hi ha gent que ha fet, la meva germana li ha caigut en aquest parany, miri que no sé què, i a darrere pues, li roben el bolso, el que sigui. Vull dir que hi ha dos o tres persones que juguen amb aquest tipus de coses, amb la bona fe de les persones, i al final també s'ha de tindre molt en compte amb això, amb les persones físiques.
5: Sí, també quan al Palau encara hi havia les obres, hi havia un passadís per anar a agafar les escales cap al carrer Major, algú darrere em diu escucha, senyor, no, perquè eren sud-americans, diu, se li ha cagado una paloma. Dius, quíteselo ya, lo sacamos, perquè obro el jaquet i veig la cartera aquí, i a més venia del BBVA, venia de treure diners, o sigui, que m'estaven seguint, i vaig dir, no cal, visc aquí mateix, ja me n'aniré allà. Però se les inventes totes. Després vaig anar a la Guàrdia Urbana i ho vaig dir, escolta, que m'ha passat això. Diu, bueno, ja donarem un parte. Era una parella jove i sud-americans per l'accent.
3: Sí, no, s'ha d'anar alerta amb tot. Hi ha gent que és el seu modus vivendi, que la seva feina és aquesta, que treballen d'això, d'enganyar la gent per telèfon, físicament. Al final s'ha d'anar amb compte. I hem d'estar pendents també doncs, dels nostres grans, a vegades, que són potser els més vulnerables amb això.
2: Sí, sí.
3: Perquè el que acostumen a ser tota aquesta gent és molt simpàtics i molt bona gent i només volia ajudar. Quan truquen a casa a fer la revisió del gas, no deixeu entrar ningú a casa, mai. Una revisió del gas, per exemple, està anunciada dies abans, s'han de registrar, han d'ensenyar qui són.
2: Mira, hi ha dos moments que perdo l'educació i surto de mi mateix, però amb una ràbia bastant... que m'has de contindre. I quan veig un bullying, que un noi, una noia, està fent bullying, pegant tres o quatre nois o noies amb una noia, mira, fot una ràbia que segurament fotria una hòstia a aquests quatre directament. Però em passa tres coses del mateix quan li passen a una persona gran. Vull dir que és de ser malparit fer això, tant una cosa com l'altra, eh?
3: Sí, aprofitar-se de la vulnerabilitat d'un altre, saber,
2: exacte.
3: Com que no et podràs sortir corrents al darrere.
2: I m'estic contingut, he dit mal parit, però estic pensant altra cosa.
3: Sí. No. Això, a vegades ens enganxen en fals i no hi pensem, i és simplement un treballador, però s'ha donat mil casos de que ara venen a fer la revisió del gas, venen dos, ja sospitós. Mentre tu estàs per un, l'altre... vaig a veure els radiadors de tota la casa, però t'està fotent per tot arreu, i ara tenia unes joies aquí sobre la tauleta de nit, ja no hi són.
0: Bé, em semblava oportú també posar-ho sobre la taula. Tenies notes, per cert, Antonio, que no voldria... No era d'això, eh? No, per favor, que bueno. Ja saps que el Pere Tabaé a vegades té notes i ho diu, per tant, aquí hi ha una altra condició.
3: És molt llarg, eh?
0: Que és molt llarg, atenció.
2: No.
0: Endavant.
2: Simplement és amb tot el que està passant actualment en aquest punyetero país, i no en aquest país, sinó arreu del món, doncs em fa pensar coses, no? Sí. Jo penso que, no sé vosaltres què penseu, però és obrir un altre meló en pocs minuts, que
0: no,
2: també està bé.
0: Tenim marge, tenim marge.
2: Jo penso que estem vivint una crisi institucional brutal.
0: Uh-huh.
2: Vull dir, no ho dic per al tema Zapatero, que també, però aquí no passa absolutament res, i la resta estem de braços creuats. La resta, vull dir, la ciutadania, no? I mira, doncs vaig escriure, i he escrit aquí, els diferents precedents de comunitats autònomes, i m'és igual que sigui d'un de l'altre. He començat a Madrid, perquè evidentment he començat a Madrid perquè el mateix està allà. Però és de Gallardón, Aguirre, Ignacio González, Cifuentes, Ayuso, vull dir, amb qualsevol tipus de cosa, no? A València, Zaplana, Camps, Alberto Fabra, Carlos, aquí, Jordi Pujol, per exemple. Què vull dir en tot això? Jordi Pujol, després de 25 anys, evidentment, ja l'home està així, directament tapem això i no passa absolutament res. I això em fa pensar que estem en una crisi institucional brutal, que la diferència de poders continua sent tota política i tota econòmica, no la judicial. Qui diu, és el meu punt de vista,
0: sí, sí.
2: Al final, els jutges, qui anomenen els jutges? Els polítics. Aleshores, molt difícil que d'alguna manera pugui ser separat el poder judicial del poder polític, del poder econòmic, no? I, no sé, a mi això em fa pensar de que, ostres, estem anant enrere com els carancers, en el meu punt de vista.
0: Bé, per al·lusions i tema judicial, Pere.
4: Tema judicial tinc molt poc a opinar, perquè...
0: Vaja.
4: És un espectacle imparable de situacions de judicials que revisen actuacions dels polítics i de la gent que té el poder de decisió. No sé, estic sobrepassat totalment i ja començo a mirar i a pensar que la legislatura, com a mínim estatal, potser s'estarà esgotant. Em sobrepassa. I intento ja fer pocs comentaris, perquè jo que sé si les joies que li han trobat al senyor Zapatero eren legítimes o no, jo que sé si els diners que li van trobar al radiador d'aquell senyor són legítims o no, jo que sé tot això, no en tinc ni la més remota idea ja em considero una persona sobrepassada, i per tant, que sigui el que hagi de ser, però jo crec que
0: ens està
4: afectant a la credibilitat política, això sí.
0: Uh-huh.
2: Sí, però per exemple, amb el cas no em sortirà el nom, no?
0: Tranquil.
2: Va sortir Cospedal, va sortir Rajoy declarant i demés, i va sortir un altre dient i confirmant que aquest M. Rajoy era Mariano Rajoy, quan no se sabia qui era, no?
3: Ja sé, què pot ser amb aquest nom?
2: I directament el jutge que estaven allà, o sigui, no passa absolutament res, o sigui, ja està confirmat M. Rajoy, no es pot obrir, o sigui, saps aquestes coses que dius... Hòsties, no acabo de veure clar, de veritat, si cap a on anem, no?
0: Uh-huh.
3: Jo faria una petició, que sé que no... Que, bueno, la resposta ja la sé, eh? Però bueno, al final estem aquí per dir coses que no van enlloc. Tu deies, aquesta legislatura segurament està acabada, segurament ja fa dies que agonitza, amb tot aquest escàndol que no cal que en parlem, que ja fa massa dies que volta, i el que queda, això segurament hi ha qui ja està demanant, fins i tot des de dins del PSOE mateix, un avançament d'eleccions. Hi ha eleccions que no s'avancen i són les municipals. Si l'any que ve, perquè estic sentint que s'està demanant ja eleccions generals a primers d'any. Hòstia, tenim unes municipals ho dic perquè el procés electoral, tot muntar un procés electoral, a tots ens costa molts diners. Si ja en tenim un pel 26 o 27 de maig, em sembla, és igual, per finals de maig de l'any que ve, que són els municipals, que aquestes sabem que són de data més o menys intocable, si hem de posar unes eleccions dins de l'any 27, perdó, sí, què tal si ho fem tot el mateix dia? deixem de posar eleccions quan ens va bé de forma partidista. Com que les monto jo, a mi què em va millor? Que les posem juntes? Les posem juntes. A mi em va millor que les posem un altre dia perquè doncs no ho decidim en clau de partit, decidim en clau d'impostos públics. Perquè tot aquest merder de portar les urnes, de tancar escoles, de portar gent, de tot això costa molts diners. El procés de muntar unes eleccions a tot Espanya val molts diners. Si ja ens els hem de gastar al maig per les municipals, i resulta que a l'abril algú diu que, home, doncs podríem fer unes generals, o al juny podríem fer les generals, no us sembla bé fotre-ho tot el mateix dia i estalviar una sèrie de diners públics que potser poden servir per acabar urbanitzant Collserola, la Rierada, o fent pistes de bàsquet a Cienpozuelos? Sí que m'és igual, però, vull dir, no mirem dels recursos públics guardar-los com si fossin nostres, que al final resulta que ho són. Ara, no fotran ni cas, eh? No sé.
0: Bé, més reflexions al respecte?
2: No, simplement una reflexió meva.
0: No és interessant.
2: Meva particular, de que, ostres, estem anant com els crancs. I em fa molta por que la dreta i l'altra dreta arribi al poder. I això serà... Bueno, mira, hasta la cosa, per exemple, no? I pues, van decidir de com la fruita, com ve del Marroc, com ve de fora, pues, directament els nens a les escoles no menjaran fruita. Toca't els collons, però no hi ha proposta per dir en lloc d'aquí seran d'aquí, però no, directament és fora fruita. Avui.
3: És que la d'aquí, el preu que la volem cobrar aquí, el pressupost d'un dinar escolar no entra.
2: Ja, però els nens de Saragossa, i evidentment estem parlant d'aquí a Molins de Rei o Baix Obrega, no, però si, imagineu-vos si això arriba allà, aquest punteta. Hòsties.
0: Però no en tenen a Teruel o a Huesca, no?
3: Sí.
0: De fruita?
3: No, de fruita n'hi ha.
2: Sí, sí, fruita n'hi ha.
3: Però, un preu.
2: Però amb un altre preu.
0: Uh-huh.
2: Els papàs pagaran aquest menjar amb aquest altre preu. Aquí està el cas.
0: Bé, parlant de justícia, també vull llegir als companys de RAC1 que la justícia valenciana ha avalat la castellanització oficial del nom de Castelló. Ara també es pot dir Castellón de la Plana. La sentència ha canviat la denominació única en valencià per una bilingüe. I als cartells oficials apareixerà el nom tant en castellà com en català. És el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ha avalat que Castelló de la Plana ara passi a dir-se també Castellón de la Plana.
3: Ho hem fet en València.
0: Vull dir que...
3: València, ara es pot dir València o València.
0: Sí.
2: Jo sí.
3: Aquest tribunal... Accent, eh?
0: Però és important aquest accent.
3: Sí, sí. Aquí almenys hi posen una lletra més.
2: Han votat amb algú que té la mateixa majoria i a partir d'aquí ells sabran a les properes eleccions en qui han de votar. Mira el que tenen liat allà, tant allà a València també com aquí a Catalunya, els professors d'educació. Vull dir que la tenen bastant, bastant liada. No?
0: Això és notícia doncs, d'aquesta setmana. I també ve en relació amb això de que comentàvem. Jordi, alguna reflexió al respecte del que estem parlant?
6: No.
0: No, eh? Mari Carmen?
1: Bé, en el cas de... Que
0: tu estàs escèptica, diguem, que això pugui...
1: Es pugui arreglar?
0: Sí, en general, eh?
1: Sí, sí, en general, no. Uns als altres es tapen. Recordeu-vos el famós 3%? I després el que un dia va dir en Pujol, si tiro jo de la manta cauran molt més.
2: I 25 anys més tard, ja està. Sí.
5: De totes maneres, que ell dit que no tenia res a dir.
0: Sí que n'hi ha.
5: Insisteixo. Però això ha passat tota la vida, eh?
1: Sí, sí.
5: Tota la vida hem vist aquestes coses. Com més antic de la colla, jo ho he vist tot.
0: Sí.
5: He vist aquell que deia que l'oli...
3: Els elitos de plastilina.
5: Sí, hi havia l'oli, hi havia quantitat de coses, i també acabava tot així.
2: Mira, m'estic llegint, he començat a llegir l'informe Petras, que si voleu...
0: Pensava que deies el Pelicano, dic, no?
2: No, informe Petras,
0: sí.
2: Que si voleu us ho comparteixo. He començat a llegir les primeres dues pàgines, és bastant, bastant llarg. Molt interessant. I parlar, i comença l'any 76, eh? Molt interessant. Vull dir que parla, d'alguna manera, de com, després de la dictadura, directament els governs en qüestió... van utilitzar i van la indústria que van decidir va ser la indústria la que actualment existeix de la, de, des d'aleshores, que és tindre els serveis, restaurants, hostaleria en definitiva, i van començar, ja van començar a desnonar d'alguna manera tota la indústria que tenia al país d'alguna manera. Si ho voleu us ho puc compartir, vull dir que és interessant aquest
4: tipus. El nom de Petres té alguna justificació? És, sí, és l'autor?
2: Sí, és autor, un tio
4: es,
2: que,
4: es diu
2: que es diu Petres de cognom. Sí, vale. Sí.
4: No, és per situar-ho.
2: Es diu Jaime Petras o algo així, ara mateix no me'n recordo, però ja, han sigut dos, i un d'ells és Jaime Petras, que es diu Petras per això. Perquè va ser ell.
3: Mira, els que agafen els noms de les operacions policials també, per exemple,
2: sí.
3: És Masters of Naming també, eh?
2: Sí.
0: Jordi.
5: No, però què va passar a la Costa Brava? Que la Costa Brava, la zona de mar, com si diguessin, les platges no tenien gaire valor. Llavors, quan ve el turisme, es comencen a crear hotels, es comencen a crear de tot, i el camp s'abandona en gran part. I tota la indústria se'n va cap al turisme.
2: Sí.
0: Es pot dir en antena, Mari Carmen, això que volies dir o no?
1: No, és que m'ha fet una senyal de... Volies parlar alguna cosa?
0: Sí, em pensava que... Sí?
1: No. Ah, val. Tu cap a mi m'has fet una senyal.
0: Sí, i tu no volies parlar de...
1: És que no sé de què vols parlar.
0: Ah, no. T'havia entès malament.
1: M'has fet... Que sí,
3: tenim
1: parlaria.
3: Problemes de comunicació.
0: Pensava que volies afegir...
2: Ha fet un joc rigoli.
1: No, és que ha sigut a l'inici de tot.
0: Oblida-ho. No, que em pensava que volies afegir alguna cosa més. No, res. Doncs tanquem aquesta reflexió. En tot cas, recorda'ns el nom del llibre...
2: No, és un informe. Petres. Us ho envio via WhatsApp, amb un PDF.
0: D'acord.
2: I si teniu interès en aquest tipus de coses, jo a vegades soc molt friqui, però si voleu ser una miqueta friqui com jo...
0: Friqui per llegir aquests informes?
2: M'agrada aquest tipus de cosa. M'agrada molt la política i m'agrada llegir sobre la política, no? Aleshores, penso que és interessant i a partir d'aquí, si ho voleu vosaltres, pues, cap problema. Us ho comparteixo.
0: Molt bé. Ens queden 3 minuts. Algú vol afegir alguna cosa més? Tenim la nit de comerç aquest cap de setmana, eh? El dissabte.
2: Jo dissabte vaig a sopar. Sí. Vaig a tapes, evidentment.
0: Nit de tapes al mercat municipal i la nit de comerç. Ja que hem parlat moltes vegades del comerç, no?
2: Sí.
0: També és una bona iniciativa per...
2: Meravellosa.
0: Per atraure gent.
2: Sí, meravellosa iniciativa, sí.
3: Qualsevol iniciativa que sigui per incentivar el comerç local, endavant.
0: Normalment era més cap al juny, però en aquest cas s'ha avançat... I...
2: No he seguit massa si han fet la proposta i han fet en xarxes socials perquè gent de fora puguin vindre amb aquesta nit, amb aquest dissabte de diguéssim, d'hosteler i de menjar i de beure, i que seré també molt interessant de que hi hagi molta gent de fora que puguin vindre a Molins i aprofitar qualsevol botiga per estar oberta, perquè evidentment una botiga que estigui oberta amb gent al carrer sempre hi ha una oportunitat de venda.
0: Parlarem amb la gent de Molins Comerç aquesta setmana. Sí que van explicar ara fa alguns dies que normalment es fa campanya per les pobles del voltant. Enganxen cartells i es fa promoció perquè vingui la gent.
4: Ara que parlem de comerç, no acabo de veure l'empenta del mercat de reubicar els espais que estan tancats, les parades. Ho dic perquè ho visualitzo cada dissabte que vaig al mercat i continuo veient moltes parades encara tancades.
0: Sí, m'obres un meló que ara sí que no el
4: podem. No, llenço la pregunta perquè jo no tinc la resposta.
0: La voldries que te la facilitéssim?
4: No estaria malament.
0: Val.
3: No, això va per llarg.
0: Sí, administrativament a vegades porta el seu temps, com bé ens has explicat també a nivell d'urbanisme, doncs aquí sembla que també els tràmits van per llarg.
4: No sé, no tinc resposta.
0: Simplement tu deixes la pregunta a l'aire i a
4: Correcte.
0: Partir d'aquí... Calcula...
4: El nostre bon amic Òscar potser ens podria donar llum al respecte.
0: Ah, tu vols apel·lar a l'Òscar.
4: Correcte.
0: De Carnisseria David. Bé, doncs ja intentarem resoldre aquesta qüestió. Aviam si hi ha alguna novetat al respecte de fa alguns mesos que ens va acompanyar aquí al programa.
4: Per això mateix, per això mateix ho dic.
0: Val.
3: Quan en vam parlar crec que era un tema de... Estàvem al ple, no? Aquests
0: dies. Ara no recordo...
3: Ja fa uns mesos.
0: Sí, fa uns mesos. Ho deixem aquí, Mari Carmen, Antonio, Jordi... Toni i Pere, que tingueu bona setmana.
4: Igualment.
1: Gràcies, igualment.
2: Bona setmana, bon dia.
0: Que vagi bé la calor, eh? Vinga, ànims. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, dirigit pel jutge Santiago Pedraz. A conseqüència d'aquests fets, des del Congrés, on avui se celebra una nova sessió de control del govern espanyol, el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions. En absència del president Pedro Sánchez, que avui es reuneix amb el Papa al Vaticà, la portaveu dels populars, Esther Muñoz, ha interpel·lat al vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. Escoltem-nos a tots dos.
2: ¿Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España? Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?
3: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, de respeto a los procesos judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral. I avui nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes d'avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. L'educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura per part del govern, però encara veuen insuficients. Els sindicats no descarten també noves mobilitzacions si no hi ha un acord en la reunió prevista també per aquesta tarda. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via completament tallada. Un altre accident, en aquest cas, a la C-55 a Monistrol de Montserrat, també s'ha obligat a habilitar pas alternatiu. També diverses vies estan afectades per obres, com són la P7 a Torredembarra, la Nacional 340 Altafulla i la T-214 també a Torredembarra, finalment a l'A2 al Col·legi Lleida i també a la P7 a Reus. I pel que fa al temps, avui jornada de calor, amb el sol predominant i unes temperatures que continuaran pujant amb valors de 30 graus a bona part del país i de 36 en punts de Lleida.
0: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
5: L'Enxuscat prepara per aquest dissabte un dia festiu al barri del Canal, popada i vespreig. L'activitat comença ja a les 10 del matí amb ambientació musical. Faran la popada, en vendran racions i a la tarda música ambient també per continuar la festa. Es dona a terme a la plaça Vicenç Fernández, al barri del Canal, com dèiem, des de les 10 del matí fins a les 9. La venda d'etiquets per les racions de pop es venen al Peixet, establiment peixateria del barri del Canal, també a @enxuscat-molinsderrei i també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. El preu dels tiquets és de 15 euros. Dissabte, festa de l'Enxuscat a la plaça Vicenç Fernández. I Impuls Teatre estrena el muntatge Sala 39 a la Sala Gòtica aquest cap de setmana. Es podrà veure tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. El Foment fa proposta també d'espectacle teatral en clau de comèdia, el monòleg de Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, dissabte a les 8 del vespre. Franquesa, que en aquest espectacle resumeix els darrers anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions també. El podreu veure el dissabte, com dèiem, a les 8 del vespre al Teatre del Foment. Les entrades anticipades les podeu adquirir al web d'Entràpolis. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
5: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
4: En el principi, Déu.
2: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 10 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 27 de maig. Estem a l'equador del programa, ara incorporant també la companya Eli Arjona a les vies de so i acompanyant-vos fins les 12 del migdia. Què farem de seguida? Doncs parlar amb el Marc López, regidor portaveu d'en Laira Molins, fins a 11:15 aproximadament, amb una pausa musical, i després més música, perquè avui el que farem excepcionalment és recuperar la màquina de la Penny, l'espai que compartim amb el Miquel Casas els dilluns. Aquest dilluns no vam fer programa, i recuperarem aquest espai en comptes de l'Art és Vida d'avui. A partir de les 11 ens visitarà l'alcalde de Papiol, en Jordi Bou, per parlar de la festa de la cirera i la gastronomia d'aquesta població veïna que celebren el 6 i 7 de juny. Però, a més, també parlarem de diversos temes relacionats amb el municipi, com les obres a l'estació de Renfe, que també doncs, hi haurà una actuació per pràcticament 3 milions d'euros, i, a més, una sala polivalent que construiran a prop de la biblioteca, al Papiol, i que doncs, l'alcalde ens explicarà tots els detalls del que ha de ser aquest nou equipament municipal. Tot això, però, serà després de les notícies de les 11, quan ens visiti l'alcalde Jordi Bou. Anem ara a parlar-vos de política en clau local des del punt de vista d'en Laira Molins i amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. Hola, Marc, bon dia.
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients.
0: Bon
1: Què
0: dia.
1: Tal?
0: Bé, i tu?
1: Bé.
0: Em deies que...
1: Setmana
0: tranquil·leta,
1: setmana,
0: no?
1: Setmana de ple.
0: A nivell professional no has hagut de viatjar, eh?
1: Aquesta setmana no, ja estem per aquí.
0: Molt bé,
1: però bueno, la setmana que ve estaré a Madrid, eh? Vull dir que
0: bé.
1: Una setmana de descans i una altra setmana fora.
0: El que dèiem, sí, efectivament, és que demà tenim aquest ple ordinari del mes de maig a les 6 de la tarda, el podreu seguir en directe per la ràdio, com bé sabeu, 10 punts a l'ordre del dia, un ple curtet, i si et sembla, comencem pel final, perquè ja ens ho explicava Ricard Vinyats, finalment serà una la moció que presentava el mes passat Esquerra, al voltant de l'educació aquí a la vila, doncs hi haurà moció conjunta de tots els grups municipals per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives. Ha estat fàcil doncs, posar-se d'acord finalment i fer-ho conjuntament, Marc?
1: Sí, la veritat és que, a veure, això ve d'un consell escolar on vam estar-hi presents alguns dels portaveus dels grups municipals i els companys d'Esquerra van presentar una moció pel ple passat. És veritat que llavors el govern municipal els hi va fer com una esmena a la totalitat,
0: sí.
1: I aquí va ser quan van dir, home, però això no era ben bé la moció que nosaltres igual havíem presentat. Llavors, una de les coses que vam parlar en un dels portaveus era dir, escolta'm, com que tots estem d'acord en això que comentàveu Esquerra i a més, dic, per què no presentem una... per què no fem una moció conjunta, no? Que al final és per un bé comú per tots. I bé, ho hem treballat.
0: Bé, i en aquest cas doncs hi haurà el debat amb aquesta moció conjunta, el punt 8 sí. D'un ple on també segurament el punt més destacat, i ahir ens ho presentaven els mitjans, és l'aprovació de la modificació del PGM a l'àmbit de la Riera del Molí, per tant a l'espai per entendre'ns popularment de la Gravera. Marc, com veieu doncs aquest punt que es porta demà a ple des de en Laira?
1: Bé, a veure, és un punt, jo crec que és una de les parts claus que queden en el municipi per acabar, com aquell que diu, de remodelitzar i d'adaptar, no? De fet, crec que és un punt, home, que és estratègic perquè és una entrada o barra sortida del municipi. És veritat que, jo això ho dic aquí i demà també ho diré, a mi m'hagués agradat que se'ns hagués anat informant o se'ns hagués anat comunicant més enllà de que fa 10 dies se'ns va presentar aquesta proposta. Almenys ja, clar, com que porto jo d'aquí des de l'Ajuntament des del mes de gener, fins fa 10 dies jo no he sabut res de tot aquest projecte, i és veritat que parlant amb algun company fa 2-3 anys alguna cosa havien esmentat o algú es va aprovar en un ple per tirar endavant i mirar de pensar què es podia fer i tal. Llavors, bé, tots sabem que aquella zona és una zona particular, ¿vale? Perquè no s'hi poden fer equipaments, ¿vale? Tenint en compte com equipaments doncs, escoles o un poliesportiu, etcètera, per la casuística que d'on és i el que hi pot acabar havent-hi allà, no? Doncs, ja crec que vaig, ja vaig comentar alguna vegada que ja ha previst fer una rotonda per una sortida de Papiol i de més. Llavors és una zona una mica particular, llavors bé, la proposta és que hi hagi una part que sigui de sòl industrial, llavors diguem que els tècnics o el que se'ns ha plantejat és una nau molt específica en concret, que en principi, perquè també se'ns ha comunicat o se'ns ha dit, és que l'Ajuntament tindrà la potestat o decidirà la millor proposta si és que algú està interessat en construir en aquell solar. I després hi ha la part de que bueno, doncs intentarà fer allà una pista d'atletisme, vale? però una pista d'atletisme com a concepte bàsica, és a dir, allà no hi haurà ni vestidors, ni hi haurà res, eh? Vull dir, és una pista que serà bueno, doncs una pista perquè el qui vulgui anar a córrer vagi. Llavors, jo fins a dia d'avui crec que no he vist cap comunicat per part del club d'atletisme de si estan a favor o estan en contra, més enllà de la falca aquella que em vas posar tu la setmana passada on el Joan Moreno deia que estava, bueno, pues que li semblava bé o que considerava que tal, pum. Jo aquesta tarda, si puc, vull tenir una conversa amb algú, aviam si em pot dir algú més enllà del que pensa el club, perquè és que no sé més. Jo esperava que també ells es manifestessin, perquè també és veritat que si no es manifesten ara, si després d'aquí X anys diuen que volen una pista d'atletisme o que volen alguna cosa, jo crec que igual ja faran tard, perquè igual el moment ideal o idoni per dir ara la seva opinió és ara, vale? I ja després, bé, doncs, no sé, la meva opinió és que a mi m'hagués agradat o m'agradaria que el que es porta demà ho haguéssim treballat d'una altra manera o s'hagués consensuat o mirem, no sé si és la millor proposta realment pel que es vol fer, vale? Perquè també ja vam comentar que crec que hi haurà una zona d'aparcaments, però tenint en compte que hi ha davant, vull dir, l'altra banda de la riera, res, que separa res, de la residència. Llavors, la residència també treu molts llocs treu lloc d'aparcament, que és una dia d'avui n'hi ha. Llavors, bé, no sé, crec que van 80 places urbanitzant tota aquesta nova zona. A mi me'n semblen poques, i més sabent que el municipi té un problema de places d'aparcament. És veritat que bé, està previst arranjar tot el que té a veure aquell, amb aquelles canyes a la sortida fins que arriba Papiol, o sigui, bueno, el que és urbanitzar tota aquella zona que a dia d'avui, home, ens enganyem, és una entrada o sortida del poble que està, bueno, pues, diguem-ne, entre cometes, igual descuidada, barra deixada, o està com està, de que es nota que no s'ha fet res, i a més crec que una de les coses bones que pot tenir tirar això endavant és que el carrer en Sant Clavé pues, tindrà també una remodelació. És a dir, jo crec que està molt bé tirar això endavant, però crec que no sé fins a quin punt és la millor proposta. O a mi em dona una sensació igual de que està arribant a un punt que igual ara estem corrent massa. Igual, no sé, no vull dir res més enllà, però a vegades penso que igual no hi hagi darrere un rerefons una mica partidista de voler tirar això endavant ara perquè ens interessa i després d'aquí uns mesos, quan comencin les obres previ a eleccions, doncs igual dir, ei, posar-nos les medalles de que això ho hem tirat endavant nosaltres i ho estem fent des del govern. Això és una opinió que igual penso jo i m'agradaria no pensar-la així, però és que és el punt que veig. Crec que, ostres, és una cosa estratègica i igual l'hauríem d'haver tractat d'una altra manera. Però bé, les coses suposo que van com van, això és política i és el que hi ha.
0: Per tant, vol dir això, a Marc, que potser no hi donareu o no votareu a favor del punt?
1: Aviam, ja veurem què passarà demà. No, és a dir, si vols t'ho dic, jo vaig amb la idea d'abstenir-me. Jo a aquest punt m'abstendré, perquè no acabo de trobar-lo del tot correcte. Jo crec que, ostres, bueno, ja t'ho he dit, és que ja t'ho vaig dient, crec que és algo estratègic que l'hauríem d'haver consensuat o haver-lo anat treballant amb els qui diu amb el... O sigui, jo puc entendre que em diguis, no, mira, Marc, és que tu portes ara 4 mesos, acabes d'entrar. Bueno, però és que això ja portem, m'invento, amb els teus antecessors treballant això. Ah, vale, ok, però és que no és el cas. Llavors, que tu ara em vinguis amb aquesta proposta i estigui ja com dat i beneït i així, pues no ho sé, no ho acabo de veure, no sé, jo aquests projectes, jo és que sempre ho penso amb mentalitat d'empresa privada, que igual el dirà, no, és que, Roni, no vas bé, això no va així, ja, però aquests projectes que tenen aquest gran impacte es treballen a llarg plaç, i es van fent unes reunions de seguiment, i es van explicant com està aquest projecte, o inclús es miren altres alternatives. Llavors, com que nosaltres, des de l'oposició, hem arribat a un punt on s'ha fet una reunió i ja ens hem trobat amb la solució o la proposta definitiva, pues aquí és on a mi m'entren els dubtes. I jo crec que a mi m'entren els dubtes, però jo estic convençut que si parles amb la resta de portaveus igual també ells tindran els seus punts de vista de si això és la millor opció. Llavors, que igual que la meva manera de pensar o el meu punt de vista, el govern pot dir no, és que per això ja estem nosaltres i nosaltres ja hem anat treballant aquestes diferents propostes i hem arribat a proposar-vos la millor. Doncs jo crec que des de la meva humil opinió, crec que, no sé, a mi no ho acabo de veure del tot clar o veig certa rapidesa de voler fer això ara, aprovar-ho i tirar-ho endavant. Però, bueno, és igual, jo crec que demà anem al ple i demà ho debatirem i al final no ens enganyem. Vull dir, sempre dic el mateix. Són 11, són majoria i per molt que la resta si votem en contra o ens abstinguem, això es tirarà endavant.
0: I un altre dels punts també destacats és una modificació del pressupost d'aquest exercici 2026, Marc, per un valor de pràcticament 650.000 euros, que s'ha explicat que és per la reforma del carrer Miquel Tort, eh?
1: Sí, hi ha aquest projecte que es tirarà endavant, hi ha una modificació del pressupost, que si no tinc mal entès, això ve d'un remanent del pressupost de l'any anterior, llavors bé, això jo, en aquests casos, jo crec que l'Ajuntament, una altra cosa no, però crec que podem dir o afirmar que té una bona salut econòmica, vull dir, ja crec que aquest govern, com anteriors governs que ja venen d'anteriors legislatures, han treballat bé en quant a que l'Ajuntament gosi de bona salut econòmica i no haver d'endeutar-se de forma innecessària. Llavors jo crec que aquest punt jo estic a favor, és a dir, tot el que sigui favorable de cara a l'Ajuntament per no haver d'endeutar-se, sempre estic a... i estem a favor.
0: Bé, aquests són els punts més destacats del ple, com dèiem, de demà, que també parlareu de forces números, Marc, perquè també hi ha el punt 4, que és aprovar la concertació del préstec de finançament del sector privat pel pressupost 2026 amb una xifra de 381.000 euros.
1: Sí, però ara aquest punt, ara m'enganxes.
0: Bé, és formalitzar aquesta operació, finalment, amb el Banc de Sabadell, que ha sigut l'entitat que ha presentat l'oferta més avantatjosa. En tot cas, és el punt 4, i demà s'explicarà abastament en el ple, per tant estarem atents.
1: Sí, això ja sé, això hauria d'explicar-se en una comissió informativa que jo no hi era i per això igual ara m'enganxes. Sí, perquè això ho hauria d'explicar a la comissió informativa de mamà el Miquel Zaragoza, jo no estava, llavors per això no d'això, però bueno, sí, jo crec que demà es posarà el Miguel en coneixement i en funció d'això, tal.
0: Molt bé. Recordeu, a les 6 de la tarda podreu seguir el ple en directe per la ràdio. Més enllà del ple, alguna altra cosa que vulguis comentar d'aquesta setmana, Marc?
1: No, bé, bueno, vaig preguntar no fa massa dies si teníem alguna novetat sobre el tema de la peste porcina.
0: Sí. Veig
1: que continuem encara amb restriccions. Si és veritat que cada vegada la gent té més ganes. A mi, jo l'altre dia, a mi em van fer arribar una captura que deien que hi ha una caminata popular,
0: sí,
1: per Collserola,
0: sí,
1: que diu obrim Collserola. Jo no sé això d'on ha sortit, però jo crec que això no ho hauríem d'igual de permetre. Si fins que no es pugui, no sé. Crec que la gent s'està organitzant per anar a caminar per Collserola, però crec que les normes són les que són. Llavors jo en aquest sentit sí que demanaria la màxima prudència. La cosa és que la gent vagi pel riu i vagi el que vulgui, que el riu jo crec que tal, no? Però que també està prohibit, eh? Però jo crec que si els propis, la pròpia administració tampoc, vull dir, no és molt exigent amb això, doncs tampoc l'Ajuntament s'hi ficarà, no? Però, ostres, que la gent de moment ja s'estigui organitzant per fer caminades populars per Collserola, no sé, crec que em sembla una mica d'inconscients.
0: No especifica qui la convoca i, a més...
1: No, és que no surt. No surt. Jo crec que amb això han sigut molt hàbils, perquè, clar, a veure qui s'atreveix a ficar el sello.
0: Però, en tot cas, ho llegim, està convocada pel 6 de juny a les 9 del matí, sí, sí, a la caseta, sí, d'informació, sí, de Collserola. És a dir, és la vessant més cap al Vallès, per entendre'ns, aquesta...
1: Ja.
0: I acabaran a Can Coll, que és la masia del segle... Bé, de fa segles, que és un equipament important del parc, i l'objectiu és una caminada pacífica oberta a tothom per... Doncs això, reivindicar, ja, el parc, la natura, salut, és vida, és de tothom.
1: Sí, però jo crec que fins que això hauria de venir, fins que la Generalitat no, igual no ens digui, bueno, nois, ja està tot net, ja no hi ha problemes, no patim ni tal, no sé, jo crec que aquí tots tenim moltes ganes, eh? I més ara que ve el bon temps, ens agrada caminar i és fantàstic. Però jo crec que demanaria aquí la màxima prudència per part de tots. Mm.
0: Bé, i aquest cap de setmana ens arriba una nova edició de la Nit de Comerç. Marc, eh?
1: Sí, aquest dissabte. Sí, és que ja al final arriba un punt que jo recordo que un dia el Ramon Sánchez ho comentava en una comissió informativa, que com que ja fa temps, que això se li diu la Nit de Comerç, però jo, sí, la recordava com que els primers anys era el Shopping Night.
0: Sí, i tant.
1: I com que cada X temps li anem canviant els noms, al final un ja arriba a vegades que es perd, però no, ja veig que... Sí, ja vaig veure l'altre dia una pancarta allà al carrer Major que posava la dècima Nit del Comerç i a baix en petit ficava el Shopping Night. I dic, vale, és que veus, dic, jo recordava que aquí a vegades cada dos per tres a vegades canviem els noms i un ja es va perdent.
0: Bé, això serà, com dèiem, dissabte a partir de les 8.

vespre, quart de nou, segur que podran fer el seu programa. Bé, una de les qüestions que ens deixa el cap de setmana o de les imatges potents és aquesta festa de comiat de l'entrenador del Manchester City, l'estimat Pep Guardiola, 10 anys al capdavant del Manchester. Li van fer una festassa impressionant, i amb la participació també de la banda de David Caravent, dels Mishima, que van tocar un parell de cançons, entre elles Tot torna a començar. Nosaltres ens ha vingut de gust recuperar els Mishima, no pas Tot torna a començar, sinó la cançó que obria l'àlbum L'amor feliç, això ja és de l'any 2012, i la cançó es diu La vella ferida.

La música dels Mishima, La vella ferida, del seu disc L'amor feliç, que ens ha situat pràcticament ja 2 minuts per sobre 11:15. Per cert, felicitem també, que no ho havíem fet fins ara, a la pastisseria Arenas de la carretera de l'Avinguda de Barcelona, perquè publicaven ahir una bona notícia, i és que han guanyat, han quedat segons, segona millor coca de Sant Joan de Catalunya en la categoria de crema i pinyons. El segon premi, la segona millor coca de Sant Joan de Catalunya en categoria de crema i pinyons és per la pastisseria Arenas, que explicaven que encara els hi costava de creure, a la Montse i la Maria com a responsables. Aquest reconeixement, diu, ens fa molt feliços, però sobretot ens emociona perquè darrere d'una coca hi ha moltes hores, moltes mans, molta exigència i també molta història. I expliquen que avui pensem especialment en totes les persones que han format part d'Arenas Molins i que han ajudat a portar-los fins aquí. Algunes ja no hi són, però d'alguna manera també hi són en cada fornada, en cada recepta i en cada Sant Joan. I donen les gràcies a tot l'equip per la feina, l'esforç i les ganes de fer-ho sempre una mica millor. Enhorabona a Pastisseria Arenas per aquest reconeixement. Segona millor coca de Sant Joan de Catalunya en la categoria de crema i pinyons. Ahir es donaven a conèixer els premis. Bé, us dèiem, l'art és vida. Aquestes setmanes no ens pot acompanyar la Cefa. Esperem recuperar-la abans de tancar la temporada. Hem anat a les darreres setmanes oferint-vos entrevistes també de caire cultural amb el volum d'activitats que teníem aquests caps de setmana a Molins de Rei. Aquesta setmana tenim activitat, però no ha donat tant per encabir totes aquestes entrevistes i, per tant, anem a recuperar un espai. En el seu moment també van recuperar les notes disperses que, dit sigui de pas, hem fet aquest dimarts, per tant, seria massa recent. I el que farem és recuperar, estarem una bona estona amb bona música, La màquina de la Penny, amb el Miquel Casas, espai que compartim els dilluns a 11:45 amb ell. Aquest dilluns no teníem programa i, per tant, ens ha semblat oportú doncs refrescar-ho i recuperar un dels seus espais. Per tant, anem a escoltar La màquina de la Penny.

0: màquina de la Penny, 3 minuts i seran 11:45, un dilluns més acompanyats del Miquel Casas. Què tal, Miquel? Bon dia, bona hora.
1: Què tal, bon dia, com estem?
0: Avui començant amb la sintonia habitual.
1: Habitual, efectivament, i ara entendreu el perquè.
0: D'acord.
1: Avui serà un programa molt especial per diverses coses. Primera cosa, aquest programa avui el vull dedicar a la Fina.
0: Molt bé.
1: La Fina és la mare de la meva amiga Esther Sánchez, que fa 2 hores hem enterrat.
0: Vaja.
1: El Papiol. És una persona... Era una persona...
0: Sí?
1: Vivia Papiol. El seu gran lligam amb Molins de Rei, a part de que la seva filla està casada i té fills aquí amb Molins de Rei, és que el seu nebot és el Joan Monner, conegut músic de Molins de Rei. Era una persona... la coneixia força, una persona molt alegre. Llavors, el programa d'avui...
0: Molt bé.
1: Li vull dedicar a la, Fina. Una persona que si ens està escoltant, Fina, Fina, això va per tu. Espero que t'agradi la selecció que hem fet avui.
0: Molt bé.
1: Vinga,
0: doncs comencem amb la primera cançó.

0: A veure...
1: Ahir em va caure a les mans una informació que m'ha semblat molt interessant per acoplar i aportar aquí al programa de la màquina de la Penny,
0: sí,
1: que és les 20 bandes de rock que han venut més discos a la història. Bandes vol dir grups de rock, sí, rock, pop, evidentment, eh? Aquí no entren artistes ni solistes, vale? Llavors, dic, ostres, com que miro, i dels 25, crec que 20 es van formar als 60 i als 70, o sigui... De la història de la música pop-rock de bandes, la gran majoria m'encaixen perfectament. Doncs farem un rànquing del 20 cap al, del 20 cap a l'1, que ens durarà segurament 3 programes aproximadament. Estem en 1969, això són els Who, The Who, que van fer una òpera rock que li van posar Tommy. Tommy era un nen sec, sord i mut, que era un crack del pinball, del gran que tenien com el millón.
0: Sí.
1: D'això, a l'any 1975 se'n va fer una pel·lícula i entre altres participaven evidentment els 4 membres de Su, era una pel·lícula musical i entre altres estaria veient un tal Elton John, Tina Turner o Eric Clapton. El lloc número 20, els Who entre els 60 i poc es van fundar fins a l'actualitat han venut 210 milions de discos, CDs, casets, LPs o descàrregues digitals.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Vinga, va, anem pel segon.
0: Anem amb el segon grup.
1: Amb el número 19.
0: Número 19.

0: que m'encanta veure... Va, la gent no sap com està muntada la ràdio.
1: No ho sap.
0: Estem en una taula, jo estic aquí al Roger a la meva esquerra, Oriol. I jo et veig... Ai, perdó, Roger, t'he dit mil vegades, Roger.
1: Sí, sempre...
0: I veig l'Oriol, tinc l'Oriol aquí a l'esquerra, i normalment tinc el Roger allà davant. Que
1: sí.
0: Avui tenim a la DJ Sílvia, que et poso aquesta cançó, i estava com si estigués al local als anys 80, saltant com una boja. Police, Roxanne, de l'àlbum Orlandos d'Amor, 1978. Aquest va ser el primer àlbum d'aquesta banda. Ells es van fer molt famosos amb el següent, amb el Regatta de Black, amb la cançó Message in a Bottle, però van aparèixer en un moment en què hi havia la gran explosió del punk al Regne Unit. Els Sex Pistols i similars eren els que ocupaven pràcticament tota la popularitat de la gent jove, i els Police, amb una estètica molt punk, van posar-li un toc més musical. Els tres músics són músics amb molt de pedigrí, sobretot el bateria i la guitarra, més que l'Sting. Li van posar aquests tocs de reggae i van fer himnes com aquest. Això és un autèntic himne, a vegades que parlem d'himnes de música. Jo, a més, tinc el record d'escoltar aquesta cançó per primera vegada l'any 78, efectivament, a l'estiu de 78, al mes d'agost de 78, a un bar que es deia Bambú, que el regentava una noia britànica i que es portava els discos d'Anglaterra. Jo no havia sentit mai una cosa similar. Li vaig preguntar l'últim, em va ensenyar la portada, em vaig quedar amb la portada i ja me'n vaig oblidar completament. Vaig estar buscant, ningú coneixia Police, fins l'any següent que van vindre amb el famós Regatta.
1: Els havies venut força d'un disc o què?
0: Força. I efectivament, el món mundial està en el lloc número 19 amb 212 milions de discos venuts.
1: Bé.
0: Va, anem pel 18.
1: Anem al 18.

0: Estem parlant tot bandes britàniques?
1: No, no, bandes mundials.
0: Mundials, però és que veig que són...
1: Per casualitat o per coincidència...
0: Sí.
1: N'hi ha alguna que no s'ha anglès.
0: D'acord.
1: No, clar, a la llista dels 20...
0: Sí.
1: Bueno, hi han de tots, eh?
0: Val.
1: Aquests són els Deep Purple.
0: Sí.
1: Ara sento un soroll aquí, però no passa res.
0: Ara un soroll?
1: Sí, però no passa... No.
0: Ara no estava previst aquest soroll.
1: Sentia una mica de picada. Deep Purple, estem a l'any 1973. Ells, l'any abans, van gravar i van publicar a principis de 73 el seu àlbum més mític i històric, que és el Made in Japan, un directe gravat a Japó, que era un resum de les seves millors cançons que havien gravat fins llavors, no? El Fireball, Machine Head, el In Rock i tal. L'àlbum posterior al gran èxit de Made in Japan d'estudi va ser aquest àlbum de l'any 73, on van fer aquesta cançó que es diu Woman from Tokyo, una mica de reconeixement o de gratitud a algun molt bé que els havien tractat amb els Deep Purple al Japó. El número 18 de les bandes més, dels grups més venedors de la història, amb 216 milions d'exemplars fins a l'actualitat. Com a cosa curiosa o com a cosa interessant, si algú es vol veure, aquest estiu, a l'agost, actuen a Jerez de la Frontera a les bodegues Tío Pepe. Cuidado. I aquest tema que hem sentit és l'últim àlbum que van gravar amb la formació original, Ian Gillan, Ian Pace, Ricky Blackmore, Roger Glover i John Lord. A partir d'aquí ja va marxar el guitarrista Ricky Blackmore i es van començar a fer. Però han venut 216 milions de discos. I els que venen ara, evidentment, com que estan al lloc número 17, n'han venut més encara.
0: Anem al 17.

0: Bé, un altre clàssic.
1: Em sap molt de greu tallar el Southern Swing, perquè és que és un dels grans temazos. Són 5 minuts, després ve el solo de guitarra. Estem a l'any 1978, i això és l'àlbum debut de Dire Straits, que va sortir a la primavera d'aquell any. Recordo començar a treballar jo a Comercial Net, a la secció de discos, al setembre d'aquell any, i era un dels primers èxits. I és un, era un grup que d'entrada la gent no va tenir massa èxit, ni a Espanya, ni a Anglaterra, ni a Estats Units, ni enlloc. Realment el gran èxit o la gran popularitat la van començar a agafar a partir de la primavera, estiu de l'any següent. Coses d'aquelles que no s'entenen massa, perquè realment aquesta cançó, cony, entra a la primera.
0: I tant.
1: Es diuen Dire Straits, que ve a ser alguna cosa així com estic a les últimes, o la traducció castellà seria grandes apuros, seria l'expressió, seria una expressió feta en anglès, com aquí nosaltres tenim expressions nostres que són intraduïbles a un altre idioma. I es van posar aquest nom perquè per anar a gravar la maqueta del Sultans of Swing a un estudi de Londres, tenien 100 lliures per a aquell moment, quan estaven molt apurats. I el títol de la cançó ve que el Mark Knopfler i el seu germà David Knopfler estaven un dia en un local de mala mort on tocava una banda que no eren massa bons, que flirtejava molt amb el jazz, amb el Dixie i amb el honky tonk, que és una mica l'estil d'aquella banda de Nova Orleans que hem parlat més d'una vegada, i el grup es deien Sultans of Swing, i a partir d'aquí va ser el títol de la cançó. Doncs, bueno, quasi res, 226 milions de discos venuts entre... que van començar i l'actualitat.
0: Els has vist en directe, ells?
1: Vàries vegades, sí.
0: Sí,
1: I fins i tot he vist tributs que no diré allò de són millors que l'original, sí, però realment ens hem d'acostumar amb el pop a això. Els músics no són eterns. Ningú ha vist tocar a Beethoven, ni a Bach, ni a Chopin. I tu vaig a un concert de Beethoven. No, perdona. Vas a un concert de temes de Beethoven. Beethoven és mort. Llavors, entenc que els grans del pop, no tots, els grans privilegiats i alguns... És fàcil que estiguin dintre d'aquest top 20 que estem fent ara. Arribarà un dia en què, quan no hi siguin, si la gent vol conèixer aquelles cançons, la s'hauran d'interpretar uns altres. Al final és una partitura i pot haver-hi gent més bona. Jo no sé si un pianista actual és millor que Beethoven o no. No ho podré comparar, però en aquest cas es podrà comparar. Jo he vist tributs de Dire Straits que... Vale?
0: Avancem.
1: Avancem cap al número...
0: Ara anem al número...
1: 15.
0: Vinga.

0: A veure, és que esteu admirat.
1: En sèrio, m'estic imaginant a la Fina, allà on sigui, ballant aquesta cançó. Això és un clàssic.
0: El teu admirat Santana.
1: El meu admirat Santana. De fet, ens hem saltat al lloc número 16, perquè... Sí? Adaptarem aquestes 20 bandes a bandes formades als 60 o als 70.
0: Sí.
1: Amb el número 16 estan els Guns N' Roses, mítics Guns N' Roses, que són de 85, no vull dir més que res, i és el primer grup yankee que hi ha amb aquesta llista que estem fent en aquests moments. Sí, l'únic que hem dit fins ara.
0: I algú que conegui...
1: Perdó, i Santana.
0: Correcte.
1: Que Santana, tot i que sigui de procedència mexicana, es considera un músic californià.
0: Aquí canta amb els Maná, i la gent pensarà, els Maná, els 70?
1: Sí, no, que va. El que passa que de Santana, amb aquest espai de la màquina de la pena, sí, hi hem posat Oye, com ho va, Jingo, Sur Sacrifice, Samba Patia i Europa. Ja n'hem posat 5 de l'època i m'ha semblat
0: molt bé.
1: Ostres, aquesta cançó, és dir, Santana, es pot dir que pràcticament és etern, segueix tocant. Va tindre aquella magnífica aparició a Busto que l'any 69 i des de llavors no ha parat. I l'any 99 va gravar un àlbum que es deia Supernatural, on tenia diverses col·laboracions i aquesta amb els Maná, que era el grup de subs de boda de parla hispana. Bueno, quasi res, 250 milions d'exemplars. I ara anirem cap al número 14, que per mi és la gran sorpresa.
0: Vinga.

0: La veu característica de Phil Collins.
1: Efectivament, hem viatjat a 1976 i per mi aquesta és la grandíssima sorpresa.
0: Sí.
1: Perquè Genesis és un grup de rock sinfònic progressiu que va tenir molt èxit als 70s amb el rotllo aquest més progressiu. Després el Phil Collins li va donar un toc més pop, però jo no hauria pogut imaginar mai que estarien el grup número 14 amb 252 milions de discos de venda. Em sembla espectacular. També tinc que dir, jo sóc un gran fan de Genesis, bàsicament època Gabriel. A l'època Phil Collins no m'ha interessat tant i pràcticament no l'he seguit, però el que sí que reconèixer és que si estan el número 14 no és per les vendes dels primers àlbums als anys 70. Ha sigut la conseqüència de que han seguit en viu, ell, tant ell en solitari com banda, i em semblava que era de bon ésser reconèixer aquesta aportació del Phil Collins. Això és del primer àlbum que van gravar sense Gabriel, el A Trick of the Tail, del 1976, i, de fet, mai es havien plantejat posar Phil Collins com a cantant. Llavors van estar durant molt de temps buscant, provant cantants per fer la segona part de la història de Genesis sense Peter Gabriel, que a més a més tenia que ser molt dura perquè Peter Gabriel tenia una ombra molt llarga i tenia moltíssima influència dintre de la banda, amb la música i amb les cançons. I tenien un contracte discogràfic i tenien que complir. Bueno, però escolta'm, doncs, com que el Phil Collins havia fet segones veu amb alguns àlbums anteriors amb el Gabriel, escolta'm, que ho faci el Phil Collins i ja busquem, i mentrestant busquem un solista, un solista per la gira que tinguem que fer perquè pugui cantar. Hòstia, va quedar el disc també, i aquesta és la primera cançó que va gravar Phil Collins com a cantant solista amb Genesis, que és el Squonk, que en lloc de buscar un substitut a la veu, el que van buscar va ser un bateria per tocar la bateria. Llavors, els concerts de Genesis des de llavors van amb dos bateries. Hi ha algunes cançons, Phil Collins toca bateria i canta, i amb algunes només canta. ¿Vale?
0: Molt bé.
1: Això ha sigut tot per avui. Fina, un beso muy grande. I bueno, pues, la setmana que ve...
0: Quin serà el 14, 13, 12, 11?
1: Bueno,
0: doncs ja en parlarem.
1: Us puc adelantar 13 Bon Jovi, 12 Metallica, 11 Aerosmith, 10 Fleetwood Mac,
0: bé.
1: Però alguns d'aquests, com que no m'encaixen amb 60-70, els nombrarem i prou.
0: Doncs molt bé.
1: I del 10 i del 9 a l'1, la majoria de hòstia i tant.
0: Això serà la setmana que ve. Gràcies.
1: Perfecte, vinga.
0: Miquel, que vagi bé.
1: Adéu.

Dos minuts i arribarem a les 11 del matí. Hem recuperat aquest espai amb el Miquel Casas, excepcionalment a aquesta hora. I de seguida, després de les notícies de les 11, us parlarem del Papiol, de diverses qüestions d'actualitat i sobretot també de la 44a edició ja de la Festa de la Cirera i la Gastronomia. Atenció, que es celebren el 6 i 7 de juny. I d'altres també qüestions que parlarem amb el seu alcalde, en Jordi Bou. Farem l'espai Parlem de, amb el Joan Vilaseca. Ja sabeu que el Joan ens porta normalment tres històries i un relat curt per explicar-nos les històries, moltes d'elles relacionades amb Molins de Rei, amb el museu, i d'altres també en funció també de la setmana i de la collita pròpia del Joan. Ens porta llibres i música per regalar cada setmana. I el que farem, doncs, és compartir amb ell la darrera estona del programa, de 11:45 fins a arribar a les 12. A les 12 posarem punt i final al programa, donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia i completarem aquest matí de dimecres amb el programa Ona Rainbow, amb la Mari i l'Helena, a 12:45, i a la 1 la remissió del món interior, que va ser interessant ahir, parlant del projecte Hipàtia, amb la Rocío Vallejo i la Marta Trich al capdavant. Fem una pausa, doncs, i de seguida tornem amb la darrera hora del programa. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les darreres hores, no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara ja arrenquen aquestes marxes dels docents en diversos punts. Per exemple, a Lleida ja tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i a Barcelona també es mobilitzen des del Pla de Palau. Anem ara fins a Torredembarra, concretament a l'enllaç de la Nacional 340 i també a l'autopista P7, on hi tenim el nostre company, el Josep Sánchez. Josep, com s'està vivint la jornada en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquest punt ara mateix, la manifestació que està a punt de tallar l'autopista AP7, la marxa està ara avançant per aquesta rotonda de connexió amb la Nacional 340 i l'AP7. La concentració s'ha produït fa una hora a la zona esportiva de Torredembarra, on han arribat centenars, podríem dir ja que milers de mestres i professionals de l'educació de les comarques tarragonines per participar en aquesta manifestació. La previsió és que s'allargui durant unes quantes hores. Hi haurà taules rodones, actuacions musicals, una paella i, com a mínim, es calcula que fins a les 6 de la tarda es mantindrà aquest tall a l'autopista AP7 a l'alçada de Torredembarra.
1: Gràcies, Josep. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un centenar de treballadors del sector del refinament bloquegen des de les 4 de la matinada l'accés al complex industrial del refinament de Tarragona. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Tella, de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Des de fa hores estan fent piquets a l'accés al complex petroquímic nord de Repsol a la Pobla de Mafumet i talls puntuals a Constantí i al Pantalà del Port de Tarragona. Convocats pel Sindicat de Treballadors del Sector, el personal tarragoní se suma a la vaga estatal per exigir la jubilació anticipada per als treballadors als complexos de refinament. El secretari d'Acció Sindical de CTR, Toni Carmona, explica que fins fa ben poc es jubilaven als 61 anys, però ara la situació ha canviat i hi ha treballadors de més de 65.
4: Tenim treballadors amb 45 anys de torns, tenim treballadors de manteniment que faran 3 mesos de 12 hores en període cada any, i parlem de treballadors que tindran 65 anys i mig, algo que mai havíem vist aquí a la refineria de Tarragona.
3: Carmona assegura que la vaga té una participació de més del 80% a nivell estatal fora dels serveis mínims.
1: I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. L'actuació s'emmarca en una investigació oberta del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional dirigit pel jutge Santiago Pedraz. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts a les 11.
0: Informació local.
5: L'Ajuntament organitza per aquest proper divendres la festa de l'Esportíssim durant tota la tarda al Parc de la Mariona, un espai on hi haurà diferents propostes esportives, com partides de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, tennis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. I la festa s'acabarà amb un final festa de l'escuma. Aquest divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, tota aquesta activitat al Parc de la Mariona. I també aquest divendres, des de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, celebren el seu aniversari. 30 anys a la comarca i 10 anys a la vila. Faran un acte a la tarda a la Federació Obrera, on es farà un reconeixement a persones i entitats que donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i actuació musical participativa a càrrec de Pau Gimeno. Divendres a les 7 de la tarda a la FEDE, entrada lliure. I dissabte torna la nit de comerç, que suposarà que les botigues estaran obertes des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb promocions i descomptes. També hi haurà actuacions musicals i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal aquest proper dissabte. I diumenge torna les ballades a sardanes de la Grupa. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la Copla, la principal del Llobregat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: Si ets ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
9: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
11: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
12: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
11: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
12: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
11: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
12: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
13: Vols estar al dia de l'actualitat més rainbow?
14: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
13: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
14: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
13: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
9: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
15: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
16: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
15: Vols dir que val la pena?
16: I tant! Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
17: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Com us hem explicat, el cap de setmana del 5, 6 i 7 de juny, per tant, el cap de setmana aquest no, el que ve, la població veïna del Papiol celebrarà la 44a edició de la Festa de la Cirera i la Gastronomia. Hem considerat que era un bon pretext per convidar el seu alcalde, en Jordi Bou, per poder parlar de la festa i també d'alguns punts de l'actualitat del municipi. Avui ens acompanya aquí l'estudi i de seguida el saludem. Onze i pràcticament 9 minuts, alcalde Jordi Bou, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Sí? Bé, home, a punt per repassar aspectes de l'actualitat del Papiol, eh?
1: Perfecte.
0: Ara comentàvem que està al forn, el programa de la Festa de la Cirera, que jo insisteixo que és d'aquí dos caps de setmana, però expliquem ben bé com es presenta aquesta edició i què hi podrem trobar en aquesta 44a edició de la Festa de la Cirera?
1: Bueno, doncs, a la Festa de la Cirera, que gairebé aquest nom és una cosa així com nostàlgica, no? Perquè la Cirera, doncs, per desgràcia, doncs, n'hi ha poqueta, però sí, com sempre, és l'homenatge que fem als pagesos del poble, ja en portem 44 anys. És una festa que organitzem de forma conjunta amb l'Associació d'Agricultors del Poble. I bueno, així com a temes a destacar, doncs, com sempre, doncs, hi posem una mica de cultura popular, que hi ha sardanes, hi ha música en directe, però sobretot on hi ha és l'exposició de cireres, que tothom espera i que es fa doncs, en el castell. I el castell, a la planta baixa del castell, allà on tots els pagesos exposen les seves cireres.
0: Que cada cop eren on són menys, no?
1: En són,
0: ens havies explicat?
1: Sí, en són menys, però bueno, ells i els que hi són amb força i exposen els seus fruits, i que no només és cirera, sinó que són variats i, bueno, i escolta'm, i amb molta dignitat, i tant.
0: Molt bé. Va, per tant, també ja ho trobarem més enllà de... Els pagesos, paradetes d'artesania, no?, que poseu...
1: Sí, sí, posarem... hi haurà una mica... Seria com una Fira de la Candelera, però molt, versió molt reduïda, eh?
0: Sí.
1: On ja hi trobarem paradetes de tot tipus, però també on totes les entitats del municipi doncs, exposen doncs, les seves... Bueno, exposen una mica el que fan durant l'any i també és un punt... És un cap de setmana de trobada dels papiolencs que ens agrada molt doncs, poder-hi conviure. I també el dediquem sempre... El volem dedicar una mica doncs, al tema gastronòmic, no?, que ja fa unes quantes edicions que toquem la part gastronòmica i el que fem és els divendres fem uns madiratges, els dissabte a la tarda doncs, fem uns concursos de cuina on el Consell de la Infància també hi participa, Infància i Joventut. Després a la tarda del dissabte fem uns temes de tastos de vins.
0: Sí.
1: I el diumenge al matí fem el tradicional esmorzar dels pagesos, no? Que al final doncs, sempre ho fem tot a l'entorn del menjar. El dissabte també hi ha una entitat gastronòmica que fa el seu vermut, i el diumenge el vermut organitza un comerç que és el Calcall.
0: A tot això també tindrem el Museu del Papiol, que estan sempre actius, sempre inaugurant exposició, no?, a l'entorn de la Festa de la Cirera.
1: Sí, aquest any la dediquen a la fotografia.
0: El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució, eh?
1: Exacte, exacte.
0: Això es podrà veure a la biblioteca?
1: Sí, es podrà veure a la biblioteca i l'inaugurem el divendres 5 a la tarda.
0: Molt bé. Engegareu, doncs, divendres 5 amb aquesta inauguració i el tast de vins amb maridatge, i a partir d'aquí la resta activitats, que també l'alcalde ens destacava fora del micròfon una activitat interessant que fareu dissabte a les 8, que és una ruta teatralitzada que porta per nom Apropa't a la història del Papiol.
1: Exacte. Aquí nosaltres, això ja està penjat a la pàgina web, que és l'audioguia del poble, que són diferents indrets històrics, on alguns indrets històrics parlem del memorial democràtic, no?, el que va passar en moments així delicats de guerra o de postguerra, i altres doncs, són més anècdotes del moment, no?, que si hi havia quan es va establir l'Hotel Palacios, etcètera, etcètera, no? I això és una audioguia que ja està penjada a la web i això ho podeu escoltar quan es vulgui, però el que vam fer per la Setmana Cultural i que repetim perquè va agradar molt a la Festa de la Cirera és aquesta ruta, però la teatralitzem amb el grup de teatre amateur del Papiol.
0: Molt bé. Dissabte a les 8 del vespre amb inici la plaça Gaudí, eh?
1: Exacte.
0: Que és la plaça on tenim la rotonda, no?
1: Exacte.
0: A l'entrada del poble.
1: Exacte.
0: Diumenge, sí. Per cert, també teniu actuació castellera.
1: Sí, amb aquesta
0: colla... Això és un clàssic, sí.
1: Sí, que compartim, no?, d'aquí Molins de Rei, i hi ha els convidats, també. les colles convidades.
0: Ah, molt bé, els Matussers, sí, els Matussers. Però també Montcada i Reixac i Baix Montseny.
1: Exacte, exacte. Són les tres colles que ens acompanyen, sí.
0: Molt bé. També hi ha un tema interessant que feu el diumenge, que és el concurs de llançament de pinyol.
1: Sí, que aquesta és la tercera edició, que és una cosa que va començar així mitja en broma, però és una cosa bastant divertida i, bueno, i és així una cosa molt, com molt papiolenca ja, eh?
0: Molt bé. I el recinte firal llegia que serà dissabte de 2:15 a les 9.
1: Exacte.
0: I el diumenge de 10 a 8 del vespre, eh?
1: Exacte, sí. És quan ja el diumenge a les 8 és quan ja tanquem, i això és el centre del poble, el carrer Major, sí? I el castell, sí. Pujant amunt, plaça de l'Església, i castell, plaça del castell i l'interior del castell.
0: Aleshores pot visitar l'interior del castell?
1: Exacte, la planta baixa.
0: La planta baixa,
1: que és on hi ha l'exposició de les cireres. I també fem una cosa amb unes remeieres, al pati del castell, que això és un taller que es fa el dissabte a la tarda,
0: sí.
1: On doncs, bueno, hi hauran així com a unes remeieres que prepararan algunes coses i així, una cosa com més rústica i, i on també la canalla doncs, podrà gaudir de les activitats que ens preparin.
0: Molt bé.
1: A més, també, perdona'm, sí? Que vam inaugurar els capgrossos del papiol, que un és una remeiera i l'altre és un pagès. Vull dir, que una mica buscant la tradició i les arrels del poble.
0: Molt bé. I a més, també dissabte fareu ballada de sardanes a les 7.
1: Exacte.
0: A la plaça de l'Església amb la copla serbianenca. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Molt bé. Sí. Tot això, insistim, 5, 6 i 7 de juny, que farà doncs, aquesta 44a edició de la Festa de Cirera al Papiol. A partir d'aquesta setmana el programa ja disponible, no?
1: Sí, sí, molt breu ja el penjarem a la web i d'aquí poc doncs, es repartirà per les cases, exacte.
0: Molt bé. Doncs aprofitem també que tenim l'alcalde de Papiol aquí per repassar també l'actualitat del municipi,
1: sí.
0: Perquè una de les coses que comenta amb content o amb orgull és aquesta sala polivalent,
1: sí.
0: Que tirareu endavant. Llegíem que ho vau portar al ple del mes de febrer,
1: uh-huh.
0: I que donava llum verda, no?, a l'aprovació inicial d'aquest projecte.
1: Exacte.
0: Explica'ns en què consisteix doncs, aquest projecte de la sala polivalent?
1: Doncs al Papió no tenim cap espai més o menys grandet que pugui allotjar doncs, més un número de persones acceptable doncs, per poder fer alguna activitat com pot ser el teatre. No? Abans, antigament, sí que teníem el casino, però aquest, doncs, arrel de la seva situació doncs d'un edifici que es van envellint i tot això, doncs, i el poc manteniment que s'hi va fer, doncs, quan es va tancar el tornar a intentar obrir doncs estava ja massa envellit i s'havia de tirar a terra, no?, per temes de seguretat. Què ha passat? Que n'ha passat el temps i no tenia, i ens faltava un espai i una de les coses que des de que estic ja, podríem dir l'Ajuntament, que és de l'any 2015, hem anat treballant per aconseguir doncs, tenir aquest espai. No? Aleshores, aquí amb ajudes de diferents administracions, la Diputació, l'Àrea Metropolitana i també la Generalitat, doncs, després d'un llarg camí, no? Perquè això ha sigut un llarg camí, doncs ara ja podem dir que gràcies a l'Àrea Metropolitana tenim un projecte i també hem hagut de buscar finançaments a diferents administracions, no? I posem el pacte de l'àrea, que són algo més de 500.000 euros, tenim el PUSC de la Generalitat de Catalunya, que són poc més de 400.000 euros, i també ha aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona d'uns 828.000 euros, que tot això doncs, ja ens permetrà afrontar doncs, la despesa, no? Que la sortida, el preu de sortida és aproximadament de 2,5 milions d'euros, impostos inclosos, diríem, sí. Amb l'IVA inclòs, diríem.
0: I dèieu que pràcticament un milió i mig, o més d'un milió i mig...
1: Està finançat
0: per totes aquestes
1: administracions
0: supramunicipals.
1: Sí, doncs, paral·lelament, doncs, queden aquests 800.000 euros, que això ho podrem, doncs, pagar doncs, mitjançant la venda d'una parcel·la industrial que fem, però paral·lelament seguim treballant aviam si podem no sé, a través de fons Next Generation o a través d'alguna altra subvenció aconseguir més diners i llavors això que ens estalviem.
0: On s'ubicarà aquesta sala?
1: Aquesta sala està doncs si ubiqueu on està la Biblioteca Valentí Almirall,
0: sí.
1: A davant hi ha una pista lúdico-esportiva, doncs al davant d'aquesta pista hi ha un aparcament doncs s'ubicarà en aquell espai. I l'aparcament l'haurem d'engrandir doncs més cap al fons diríem. I allà és on hi haurà crearem aquest pols de cultura. No? On hi haurà la pista lúdico-esportiva al centre, a un costat la biblioteca i a l'altre costat aquesta sala polivalent.
0: Bé, i en quin moment es troba doncs, ara el projecte?
1: Això ara ens trobem en que estem si no s'ha firmat, ja estem a punt de fer la firma del contracte amb el constructor. O sigui, ja es va fer la licitació, estem a punt de firmar el contracte i jo a inicis del mes de juny ja em trobo amb la constructora i amb els tècnics per dir, escolta'm, tret de sortida, iniciem, ens coordinem per afectacions al trànsit, etc, etc, i comencem les obres. O sigui, que això ja està, que comença a finals de juny... Està a punt.
0: Amb una durada prevista, llegia, d'uns 15 mesos, aproximadament.
1: El projecte planteja 15 mesos. Em sembla que aquesta constructora va fer una proposta de 12-13 mesos, però bueno, ens quedem amb aquests 15 mesos, que és els que marca el projecte, perquè ja sabem tots, no, que no és notícia, que les obres sempre hi ha sorpreses.
0: I l'equipament es basarà, bàsicament, deia l'alcalde, en una gran sala central polivalent?
1: Exacte, és una gran sala polivalent. Gran, la paraula gran, on hi caben assegudes còmodament 250 persones, però l'aforament està pensat, en cas de concert, el que sigui, doncs per unes 800 persones, no? Això seria sense cadires, clar. I llavors hi haurà un escenari, que aquest escenari serà desmuntable, vull dir que ara el trec, ara el poso en funció de les necessitats, tindrà un petit espai d'office per si volem, si alguna entitat vol, inicialment vol fer de bar, que aquest bar pot donar servei a l'exterior per la pista lúdico-esportiva o per l'interior, en aquest espai polivalent, i aquí s'ha de poder fer, doncs, tota la vida cultural, des del teatre amateur, que ara torna a renéixer, doncs, fins al dinar de la gent gran, fins la paella popular, qualsevol acte s'ha de poder fer aquí dins, i per això el que es va demanar als arquitectes és, escoltem, no volem floritures que si em cau alguna cosa a terra em sàpiga greu perquè s'ha de netejar ràpid, sinó que ha de ser una cosa soferta, polivalent i necessària. Vull dir que aquí he de poder fer de tot.
0: A planta baixa i primera planta hi haurà?
1: Hi ha una hi ha planta primera només a la banda on hi ha els lavabos, llavors aquí dalt sí que apareix una saleta petita de 60 metres quadrats, també les instal·lacions a la banda on hi ha més els serveis tècnics de la sala, doncs també apareix planta primera, però es transforma, doncs, per allotjar tota la part d'instal·lacions, climatització, etc. Però la que és la sala, doncs, té doble alçada i, per tant, a dalt no hi ha res. A dalt hi ha una coberta ajardinada... El que diuen els arquitectes és que aquest edifici té 5 façanes, no? Perquè com que és baixet i des de la biblioteca veuràs el sostre, doncs a part de les 4 façanes, la coberta també s'ha integrat com una 5ª façana i serà una coberta totalment verda, amb plaques solars, que donen 140 kW de potència, vull dir, sobrats per l'edifici.
0: Que lligant-ho amb això, veig que també, doncs, explicàveu que esteu avançant en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals.
1: Exacte, estem posant-ho en 4 equipaments municipals, que és l'escola Pòbila, la biblioteca Valentí el Mirall, la llar d'infants, i l'escola de música i el centre de dia.
0: I ara també, doncs, amb la construcció de la sala polivalent...
1: I amb aquesta sala polivalent, doncs, en tindrem una 5ª equipament. Sí.
0: Per tant, ara calculant, doncs, entre 12, 13, 15 mesos de construcció.
1: Exacte.
0: Sí? Sí. I llavors haureu de reubicar, doncs, quan hi hagi...
1: Sí, clar.
0: L'aparcament provisional,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, doncs, aquí hi haurà un petit... Clar, la sala està ubicada on actualment hi ha aparquen vehicles, i per tant, doncs, aquest espai el podem fer una mica més gran. Pel que es coneixeu la zona, doncs, seria, doncs, més cap al fons, no? Diríem direcció Collserola. Allà tenim més espai i allà, doncs, podrem ubicar, doncs, més vehicles.
0: Bé, aquesta era una de les notícies importants, i l'altra també llegíem ara deu fer aproximadament un mes una nota de premsa oficial de Renfe que deia que licita les obres de millora integral de l'estació de Papiol i preveu una inversió de pràcticament 3 milions d'euros.
1: Exacte.
0: Una demanda que ja feia temps que vosaltres havíeu posat sobre la taula, no?
1: Sí, sí, això ja... Quan comences el mandat, no, són temes que repasses i dius, vinga, anem a trucar les portes habituals, no? I una d'elles és la de Renfe / DIF, no? I per dir, escolta'm, aquí tenim una instal·lació que, a més, el Papiol, l'estació no era estació, sinó que el cap de setmana estava tancada, el que hi havia era un petit bar que funcionava quan estava obert només, i llavors hi havia la màquina a l'exterior, el cap de setmana no tenies allotjament, vull dir que... Llavors, el que sí que vam començar, el que vam aconseguir a inicis de mandat és que l'antiga estació ens la poguessin obrir a nivell de títol de refugi climàtic, no? El que sí que es va demanar és que quan es pogués, doncs, que doncs vam seguir insistint, no?, en que fessin una rehabilitació integral d'aquesta estació. I la notícia que comentes és d'aquesta rehabilitació, que ahir s'hi posen 3 milions d'euros, que a mi m'ha costat Déu i ajuda per aconseguir els 2,5 per la sala polivalent, i ahir se'ns venen amb aquesta 3 milions per rehabilitar doncs, tot de, a part de l'edifici en si, que és on em posaran aquest punt d'atenció, venda d'informació, el tema de la millora dels accessos dels ascensors, tot el tema del paviment, exterior i interior, el pudor tàctil adaptat, no? Clar, tot això són no només l'edifici, sinó tot l'entorn que també adequen.
0: I aquí us han dit quan començarien les obres?
1: Aquí, jo crec que aquí ens vaig preguntar entre la licitació i tot això, jo crec que ens anirem a inicis del 27.
0: Bé, sí. Seguiu tenint també aquest enllaç, no?, amb l'autobús.
1: Exacte.
0: De l'estació fins a dalt al poble, no?
1: Sí, sí, tenim el que li diem el bus de l'estació, que ara sí. Ja és un bus metropolità, que ens connecta, doncs, l'estació amb el centre del poble i que, justament, doncs, també el que vam fer inicis de mandat va ser adaptar el recorregut i ara passa també pel polígon industrial. Això ja es va fer, això ja, tot aquest mandat ja s'ha fet així, i donar servei doncs, també al barri del Trull, sí. I al polígon industrial, i molta gent que ve a treballar al Papiol amb tren, doncs també ara pot acostar-se doncs, al polígon amb el bus.
0: I calculàvem aquesta nota de premsa dient que d'aquestes millores se'n beneficiaran prop de 1.300 viatgers que cada dia utilitzen l'estació al Papiol.
1: Clar, aquí jo m'imagino que deuen comptar els que venen, sí. Que ho fan servir, no? Que deuen venir de pobles de l'entorn i aparquen allà i s'acosten, perquè clar, 1.300 papiolencs diaris agafant el... Jo crec que és una mica optimista.
0: Però sí que, doncs, llum verda amb aquesta...
1: Sí, no, perfecte, i tant.
0: Aquesta obra reivindicada, eh?
1: Sí, sí, reivindicada de forma històrica, com altres tantes coses reivindiquem a Renfe, no?
0: Sí.
1: I ara, doncs ja és una comentació, una realitat.
0: Molt bé. Algun altre aspecte que vulgui comentar l'alcalde de l'actualitat del Papiol, amb aquests dos punts importants, no? Però...
1: No, o sigui, en aquests dos punts importants, la sala polivalent és una cosa, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè jo també anteriorment estava més vinculat al món polític, doncs havia fet teatre amateur i era un tema, un deute pendent, i que jo crec que ara doncs, podem, amb l'inici d'aquesta construcció d'aquesta sala, doncs, podem atendre doncs, aquest espai que faltava al municipi. Tenim molts equipaments esportius i jo crec que funcionen tots bé, i faltava una mica arrodonir la part cultural, i amb això doncs, jo crec que ja reblem el clau.
0: Molt bé, doncs recordeu, tornant a l'inici de la conversa, el cap de setmana del 5, 6 i 7 de juny tenim la 44a Festa de la Cirera i la Gastronomia de Papiol. Tota la informació a través de la pàgina web de l'Ajuntament properament. M'agrada la Festa de la Cirera, m'agrada el Papiol.
1: Exacte, aquest és el lema que hem posat a la Festa de la Cirera, i que també doncs, serà una... Amb aquest lema passaran més coses.
0: Molt bé.
1: Això, quedem-nos amb m'agrada el Papiol.
0: Crec que conviviu a la mateixa data, no?, amb Torrelles,
1: oi? Amb Torrelles de Llobregat.
0: Sempre passa, em sembla, oi?
1: A vegades sí, en funció, perquè ells ho fan el primer cap de setmana de juny,

0: Parlem de... És aquest espai que ens serveix per tancar el programa dels dimecres, el Bon Dia i Bona Hora, i que confecciona el Joan Vilaseca i Figueres puntualment, com sempre. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Estàs molt lluny amb el micròfon.
1: Sí, ja, ara faré venir.
0: Ara, perfecte.
1: Vindrà Harry Potter.
0: Què, no descartes anar a Papiol, doncs, el 5, 6 i 7 de juny?
1: Esperem, a veure, que no saps mai com surten les coses després.
0: Correcte.
1: Però ja aquest... vaig anant posant i teixant.
0: Però aquesta seria la idea, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Bé, com es presenta, doncs, l'espai d'avui? A veure.
1: Molt bé, per mi, jo crec que bé. Primer, bé, eh? Tot diré que la Nati Campos té un llibre.
0: Sí.
1: I el proper dia, la Montse Ruiz, que és el té del 8 d'abril, si no el ve a buscar, el traurem. I el Ton Fabregat, doncs, que ve quan pot, perquè viu fora. I molt, ag- i molt agraït.
0: Viu a Pallejà, sí, al poble
1: viu
0: del costat.
1: Viu a Pallejà, sí, però viu fora. Sí, sí.
0: Bé, anem a comentar els obsequis d'avui, vinga.
1: Mira, tenim un CD de Víctor Manuel,
0: ah,
1: que el va publicar... El va publicar Andorra, perquè aquí no es podia publicar encara, que es deia El delicado olor de las violetas. Escoltarem Cuánta soledad tengo.

0: Aquest és un tastet, del disc de Víctor Manuel, que pot ser vostre.
1: Molt bé.
0: Juntament amb...
1: Mira, donarem el Código de Vinci.
0: Sí.
1: Em van regalar un fa poc temps. Dic, jo ja el tinc, però diu... Doncs mira, te donem un altre perquè el donguis per la ràdio. Que està sense obrir.
0: Vull dir, ah, perfecte.
1: És perfecte, és nou completament, eh?
0: Molt bé.
1: De Dan Brown, eh? I llavors un altre, que és de Anke de Uries, que sembla un nom estrany, diu, el passat ha quedat enrere. Un llibre molt bonic, lletra gran, i és més petit. L'autora és una escritora inquieta nascuda als Països Baixos. Moltes de les seves novel·les recopilen o recorren per molts països que ha visitat.
0: Molt bé. Doncs després, si dona temps, escoltarem també una altra cançó de Víctor Manuel.
1: Al final, no? Sí,
0: al
1: sí,
0: final.
1: Molt bonic.
0: Senyals horaris de 11:45, i veig que començava amb poesia avui.
1: Sí, vaig dir que aquest any donaria poesia sobre Molins de Rei o a prop de Molins de Rei. Queden aquestes i en queden les del mes de juliol.
0: Tot organitzat.
1: Tot organitzat.
0: Aquí,
1: aquest és un tríptic, es diu Tríptico del Puente de Molins de Rei, i el titula La vejez, el amor y la guerra, i està fet per un senyor que es deia, o es diu, Severo Amat, que és de Sant Andreu de la Barca. I diu així...

0: Molt bé, aquesta poesia de Severo Amat.
1: De Severo Amat, de Sant Andreu de la Barca.
0: Fantàstic. Amb aquesta bonica sardana que ens ha acompanyat des de l'àlbum dels 150 anys de la Fira de la Candelera.
1: Molt bé.
0: Amb Molins de Rei. Aviam.
1: Mira, avui entrarem, aquest diumenge passat, vam anar a Nonasp.
0: Ah, vas anar a Nonasp, sí, a la Franja.
1: Vam anar a la Franja, molt bé, va estar molt bé.
0: Sí, no es va fer pesat, el viatge?
1: El viatge, bueno...
0: Una
1: no,
0: miqueta.
1: No, una mica, com que vam fer diverses parades, doncs no hi va haver problema. I al mateix temps anar a veure aquest museu va ser impressionant, es va agradar moltíssim. Inclús jo li vaig donar, després li vaig dir que li enviaria algunes coses del Museu de Molins de Rei d'escrits que he fet. Diu, així els aprofitarem, com que hi ha moltes coses d'aquí Molins de Rei que els tens, ho aprofitarem nosaltres també per explicar-ho allà.
0: Molt bé.
1: Per allà hi ha un vídeo molt bé, molt bonics, i ell també ho explica, diu, però sempre va bé tenir alguna cosa.
0: Vas establir unes sinergies importants.
1: Sí, total, eh? Total.
0: Cap,
1: total,
0: ja
1: total. Bé, bueno, no solament jo, sinó que la majoria de gent, eh? I una de les coses que tenim aquí Molins de Rei, que encara no havia tocat mai de la vida... Tocant no es pot tocar gaire perquè està bastant s'ha d'arreglar, però bé. I parlarem de la capelleta de visita domiciliària, que el tenim a la part religiosa. I en farem dos escrits. Avui un i la setmana que ve l'altre.
0: Avui el primer, la primera part.
1: La primera part, doncs. Diu, si els fidels no es desplacen al lloc de culte per pregar, serà la capella que els anirà a buscar. Això és el que es deia. Aquesta podria ser una de les teories per les quals es van crear les capelletes de la visita domiciliària. Aquesta pràctica, en temps passats, era una pràctica estesa arreu del país i de més de 100 anys d'història. Aquesta tradició invisible de les capelletes de visita domiciliària va cridar l'atenció de Víctor Rodríguez Íñigo, dedicat a la gestió cultural, li va captar molt interès. Per protegir-les de l'oblit, aquí a Molins de Rei tenim de 8 a 10, que passen el mes de gener per algunes cases.
0: Sí.
1: Per protegir-les de l'oblit, ha restaurat i conservat aquesta persona, el Víctor, prop de 40 peces que ha anat adquirint en webs de col·leccionistes, en cans i mercats de segona mà. Malgrat que n'hi ha en desús, la tradició segueix viva i encara són moltes les capelletes que circulen pels pobles i ciutats. I en concret, també a través de la parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei. El Museu Municipal, com he dit, on podem contemplar una molt senzilla amb la Sagrada Família. Parlar de capelletes de visita domiciliària és mostrar una xarxa de veïnatge que encara avui estigui enllaçat i comunicat. Els principals elements compartits per aquestes capelletes que visiten les cases, en línies generals tenen molt de comú i, depenent de pobles i ciutats, unes particularitats genèriques. Aquí parlem de característiques generals. La capelleta circula cada dia de la setmana per una casa fins a passar pel conjunt de famílies durant un mes. El calendari de l'itinerari queda recollit en un llistat amb els noms dels veïns i l'ordre del circuit al dors o a la part frontal de la capella. Al final de la llista hi ha la persona celadora que cuida de la capelleta. Com el seu nom indica, de visita domiciliària, són pensades per a ser transportades. Tenen una nansa a la part superior que permet portar-les amunt i avall i van protegides amb un vidre i unes portes. Algunes poden contenir un llibret d'instruccions sobre com s'ha de rebre i acomiadar la capella, amb unes pregàries i les normes de comportament davant de la capella. Les pràctiques o els carnets estan més institucionalitzats en el cas de la Sagrada Família. També tenen en comú la guardiola a la bassa. L'origen de les capelles més primitives són les dels ermitans o plegadors, que les feien servir per predicar i captar. Qui les va estendre per Catalunya des dels principis del segle XX va ser el pare Manyanet, fundador dels Fills de la Sagrada Família i aquí a Molins de Rei, del Col·legi Sant Miquel, avui Manyanet Molins. El pare Manyanet volia que hi hagués un natzaret a cada casa i promoure la devoció a la Sagrada Família en l'àmbit familiar. La gent acostumava a dir que els portaven la Sagrada Família, no pas una capella. Les capelletes de visita domiciliària són una manera de portar la fe a les llars i a les famílies que no es podien costejar una capella particular. Serveixen com a element de devoció popular perquè les famílies puguin, en un espai íntim, mantenir un fil de pregària. Les primeres capelles es van fer amb aquest sentit més devocional o pietós. Després es va veure que, a banda de servir per pregar, es podien recaptar diners per les missions o per la congregació. Per exemple, algunes capelles finançaven l'edició d'una revista de pietat que es deia La Sagrada Família. Per això, al cap d'uns anys, les capelles incorporen la guardiola.
0: I continuarà.
1: Continuarà. La setmana que ve continuarà la segona part.
0: Molt bé.
1: Aquesta peça està al museu, eh?
0: I tu n'has tingut a...
1: A casa, sí.
0: Sí?
1: Sí, però no són meves, eh?
0: Val, val, no, no.
1: Sí, sí, és que també podria tenir alguna, alguna vegada, alguna família,
0: sí,
1: que et diu, és que no sé què n'he de fer, doncs la guardo jo. Les guardo. Després ja arribarà un dia que les donarem allà on sigui, que ho facin un museu ben fet.
0: Però no són teves.
1: No.
0: Val. No. A veure, que anem a fer la primera pregunta.
1: Tenim dues preguntes.
0: Ah, dues, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Diu, qui va ser qui va estendre per Catalunya des de principis del segle XX la devoció de la capelleta de la Sagrada Família? El pare Manyanet o el pare Gudiol? El pare Gudiol va estar aquí a Molins de Rei, eh? I el pare Manyanet també.
0: Bé, però tu només n'has citat un.
1: Necessita el pare Manyanet o el pare Gudiol.
0: D'acord.
1: Qui va ser?
0: 9-3-6-6-8-6-1-6-1. I la segona pregunta?
1: Diu, la persona que cuida de les capelletes és la saladora o la parroquiana?
0: D'acord. Doncs aquestes preguntes ben senzilles de la història que acaba d'explicar el Joan, relacionada amb Molins de Rei, i d'una particularitat...
1: I com que parlem de la Sagrada Família, hem de pensar que el pare Manyanet va ser un dels impulsors de la Sagrada Família amb Gaudí.
0: Molt bé.
1: Amb el seu temps.
0: Sí, sí, sí.
1: A
0: veure si, repica el telèfon. Sí, ja tens trucada, Joan.
1: Sí, bon dia, bona hora, qui parla?
2: Hola, bon dia, amb la Gemma.
0: Gemma Armengol, bon dia.
2: Sí. Que la primera pregunta, ara no me'n recordo.
0: Va, sí, que la repetim, la repetim.
2: Les capelletes, sí.
1: Sí, diu, qui va ser...
2: Digues, Joan.
1: Sí, sí, et sento ja. Qui va ser qui va estendre per Catalunya des de principis del segle XX la devoció de la capelleta de la Sagrada Família?
2: El pare Manyanet.
1: El pare Manyanet, perfecte.
2: Sí.
1: Molt
2: a
1: bé.
2: Casa la teníem.
1: Sí.
2: I anava de casa en casa, tot això que has explicat és igual, que li pots dir amb el Romeu que
0: sí,
2: nosaltres la duíem a casa el seu oncle Joanet.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, veus que bé?
0: Molt
2: bueno,
0: bé.
2: Al costat, que dèiem a Cal Sereno perquè era Sereno.
0: Molt bé.
2: Però l'oncle del teu pare, el Joanet i la
0: sí,
2: Maria.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
2: I ara encara la té la meva cosina.
0: Ja sí,
2: us explicaràs
0: sí, sí,
2: qui és. Jo ara, com que vinc aquí dalt i no sé amb qui l'hauria de portar, però a casa meva, com hi havia el papi i la mama, l'havíem tingut de molts anys.
1: Veus, això són records que són
2: oh,
1: bonics
2: tant,
1: de recordar,
2: bons,
1: eh?
2: Oh, encara com la porten a l'església, sé quina és.
0: Sí.
2: Clar, perquè la vam tenir tants anys.
0: Clar.
2: Però, esclar, a casa no hi ha ascensor, puja i baixa, i al
0: no,
2: vespre tard havíem d'anar a Cal Joanet, i no hi volia anar ningú dels sis que érem, saps? Perquè el carrer era fosc.
1: Molt bé. Gemma.
2: Vinga.
1: Què vols, Gemma?
2: No, escolta, no em vull cap, perquè, mira, l'altre dia no el vaig venir a buscar, i és que no tinc temps de venir aquí baix, i vaig molt tupera. Regala qui sigui, eh?
1: Molt bé, molt bé.
2: M'ha fet gràcia perquè això ho conec.
1: La setmana que ve farem la segona part.
2: Ah, bueno, sí, sóc a casa bé.
1: Molt bé.
2: Tinc molts anys i venir al carrer Miquel Tort em costa molt. I això que en sóc filla, però
0: bé,
2: em costa molt.
1: Bé. Molt bé, Gemma. Bon cap de setmana,
2: adéu.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Carai, sí, encara queda pel cap de setmana.
1: Bueno, però...
0: Ah, tens una altra trucada, Joan.
1: Ah, sí, bon dia, bona hora, amb qui parlo?
3: Bon dia.
0: Hola.
1: Ai, ai, qui és? Que fa...
0: Molt bona energia.
1: Molta energia, eh?
3: Sóc l'Àngels.
0: Molt bé, Àngels.
1: Àngels?
3: Tarrida.
0: Tarrida.
1: Ah, Tarrida, vale, sí. Ja has trucat alguna vegada, tu, sí.
0: Digues,
1: a veure, quina pregunta vols? Tinc una pregunta sobre la capelleta. A veure si la saps. Diu...
3: Bueno, sabia les dues, el Manyanet i la saladora.
1: Ah, ah, bé, doncs, doncs ja està, mira, perfecte, ja no cal que et digui res més, eh? Que vas...
3: Clar, quan ho tens tan clar, ja ho tens clar.
1: Veus, home, que va bé recordar aquestes coses?
3: Sí, això també ho tenia, ho tinc molt present. Bueno, no, jo era petitona, però no, això ho he vist.
1: Sí, sí.
3: Jo vinc de Sant Feliu i a Sant Feliu també ho feien, esclar, a tot arreu.
1: Sí, sembla,
3: bueno, no sé si és tot arreu, però
1: em,
3: sí.
1: Em sembla
3: bueno,
1: que a Sant Feliu també ho fan, em sembla, encara, eh?
3: Sí, sí, encara no ho sé, en aquest moment no t'ho
1: sí,
3: puc
1: sí,
3: dir.
1: Sí, sí, molt bé. Molt bé, a veure, Àngels, què vols?
0: A veure, digue-li què tens.
1: Ah, escolta, Àngels. Mira, tinc un CD de Víctor Manuel, que hem escoltat Quanta soledat tengo. Tinc el famós llibre de Dan Brown, El código de Vinci, i un altre que té la lletra molt gran, que es diu El passat ha quedat enrere.
3: Ui, no sé, rei. Bueno, m'és igual, vull dir...
0: El que vulguis,
3: el tranquil. El Vinci és molt... L'altre no són... És que de vegades són molt llargs els llibres i em... Doncs... Perquè no em dedico ara... Dedico més a sortir que no passa a llegir.
1: Bueno, però ja, aquest, el passat ha quedat enrere, no és gaire, no és com el...
3: Sí, és... No, aquest... Bueno, mira, em quedarem amb aquest.
1: Molt bé, doncs el pots venir a buscar a partir de la setmana que ve, Àngels.
3: Moltes gràcies, molt bé, molt
0: gràcies
3: agraïda.
0: A tu.
3: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: Adéu, gràcies. Molt bé, gràcies per les trucades.
1: I anem a continuar.
0: Continuem un minut i tres quarts de dotze. A veure.
1: Molt bé. Avui parlem de Charles Dickens.
0: Ah, perfecte.
1: Com a reformador social. I m'he tornat a llegir el llibre Oliver Twist.
0: Molt bé.
1: I explicarem per què al final. Oliver Twist és potser la novel·la més popular de Charles Dickens. Es va publicar per entregues entre 1837 i 1839. La tècnica narrativa de Dickens, que sempre deixava la trama en un punt de tensió, unit al seu mestratge a l'hora de crear personatges memorables, feia que cada nova entrega fos esperada per milers de londinencs. Sense necessitat dels efectes multiplicadors actuals de Twitter, de mòbils i altres artefactes digitals, Dickens concitava cada setmana una curiositat impacient. Oliver Twist va resultar impactant a la seva època. Ningú havia estat prou valent per escriure sobre les injustícies que narra, però Dickens ho va fer. Va posar llum sobre els problemes socials a l'Anglaterra victoriana del segle XIX, durant la Revolució Industrial, les diferències de classe, l'explotació dels pobres i el treball infantil. Els rics continuaven sent rics i esnobs, mentre que els pobres patien i no tenien possibilitat de prosperar. Bon exemple per a la nostra realitat actual. Dickens va escriure en el prefaci de la tercera edició de la novel·la el 1841. Volia mostrar en el petit Oliver el principi del bé sobrevivint a totes les circumstàncies adverses i finalment triomfar. La trama del llibre és simple. Gira entorn d'un orfe anomenat Oliver que s'escapa de la casa de treball en la qual viu, s'uneix a una banda de lladres i aconsegueix escapar-se'n fins que el recuperen. Es torna a escapar i viu feliç per sempre. Però tot i que la trama és important per les denúncies que incorpora, el que fa que aquest llibre sigui sorprenent són els personatges. Oliver fa tot el possible per perseverar, fins i tot quan es troba en una situació difícil. En una escena inesborrable, l'infeliç Oliver, tan famolenc com els seus companys de l'hospici, és a dir, l'asil pels pobres d'Anglaterra victoriana, s'aixeca de la taula i s'adreça al director del centre amb un bol buit. I diu, sisplau, senyor, em vull una mica més. Un altre cullerot de farinetes que tenien gust de pastetes. En efecte, Charles Dickens va explicar com ningú l'explotació infantil durant la Revolució Industrial. Un retrat literari que en aquell temps pogués semblar fantasmagòric en parlar de nens explotats, cosa que els estudis recents s'han trobat al cementiri rural de Feston, a Yorkshire, 150 esquelets, bona part pertanyents a noi d'entre 8 i 20 anys, una edat de nens obrers, producte de maltractaments, desnutrició, una dieta pobra en proteïna animal i un cervell retard en el creixement. Els nens també patien malaltia respiratòria típica dels telers que funcionaven a tot vapor al voltant de Manchester. La pelussa, la pols que deixaven anar les fibres de cotó a les sales de cardatge, s'inhalava amb la respiració i acabava arruïnant els pulmons. En deien vicinosi, o la febre dels dilluns, perquè els símptomes tornaven a atacar molta força després del descans dominical. Ah, la voracitat de la Revolució Industrial, l'expansió de l'Imperi Britànic amb una corrua de malalts i morts. A les fàbriques tèxtils catalanes devia passar, si fa o no fa, el mateix. Són temps peculiars aquests. Avui ens preocupa si l'ancià és ecològic o si les gallines viuen tancades en gàbies. Però poques vegades es parla dels 160 milions de nens forçats a treballar. 73 milions en indústries perilloses. La velocitat, la roda del hàmster, impedeix preguntar-se qui ha cosit les bambes tan xules que trepitgen els carrers del món. Dickens sabia el que escrivia. Dickens estava versat en la pobresa de Londres, ja que va ser un nen treballador després que l'enviessin el seu pare a la presó de deutors. La seva estima per les penúries que patien els pobres es va mantenir amb ell la resta de la seva vida i va ser evident en els seus escrits. I tinc una moralitat al final, a vegades en poso alguna. Avui dia són massa els que opinen sobre temes dels que no en tenen massa idea perquè només ho han llegit o vist per televisió sense haver-los viscut. Pura teoria. A diferència dels llibres de Charles Dickens, Oliver Twist, Temps difícils i El Casalot, que els van viure en pròpia pell.
0: Molt interessant, perfecte. Està molt bé que hagi sortit Charles Dickens aquí al programa i en aquest espai, que l'hagi revisitat,
1: Sí, perquè quan ho vaig llegir les altres vegades no vaig veure res com era petit.
0: Molt bé. Anem a fer una pregunta,
1: tenim
0: doncs?
1: Tenim una pregunta, a veure.
0: Sí.
1: Charles Dickens va escriure moltes novel·les com la que hem comentat avui i les altres que hi havia. Quins temes tractava, per exemple, la d'avui? Què hem dit? La injustícia? Les diferències de classe? L'explotació dels pobres? El treball infantil? Quina d'aquestes o aquestes creieu que són les que surten amb Oliver Twist?
0: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Ens podeu respondre. Tenim 10 minuts i mig per arribar a les 12. Hem donat un llibre, però encara ens queda la música de Víctor Manuel i el Código da Vinci, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Fantàstic. Doncs a veure si repica el telèfon. De moment no, eh?
1: No.
0: Avui hem fet la poesia, aquestes dues històries, i ara tens un relat curt una mica més llarg, no?
1: Una mica més llarg perquè el primer no tenia res, per
0: corre.
1: Tant, procurem posar-nos una miqueta més llarg. Bé, per tant, Charles Dickens va escriure moltes novel·les, com la que avui hem comentat, i quins temes tracta? La injustícia, les diferències de classe, l'explotació dels pobres o el treball infantil? Que podria ser, i el treball infantil, també.
0: Molt bé. Deixem les línies obertes.
1: I ens queda el llibre El Código da Vinci.
0: Fantàstic. Anem amb el relat curt, doncs.
1: Molt bé. Tenien un piano negre. Recorda que tenien un piano negre. Recorda també que li agradava molt pintar des de ben petit. És a dir, fer gargots a totes les superfícies ja us podeu imaginar. El piano negre, lluent, era molt atractiu. I, esclar, va guixar-ne el lateral amb una forquilla d'aquestes petites d'aperitiu que va trobar a sobre la taula de la cuina. Què més recorda d'aquell moment? Doncs la mare plorant després de parlar per telèfon, creu que amb ell. Creu que amb ell. La mare no va poder amagar els gargots que ell havia decorat a la laca negra del piano, creient-se el rei del mambo. I ell no va poder amagar el mal de descobrir qui era el veritable rei del mambo. Encara li fa mal aquella mà del dits llarg quan veu en alguna paret ratllades semblants a les que va fer ell al piano. Ara la seva mà ja no és com aquella. Els seus dits són com cuixes de pollastre que encara conserven, però l'agilitat de tocar el piano i per deixar anar hòsties. Aquell fet, a més de covardir-lo, va atiar la seva pulsió artística i va començar a dibuixar i pintar tots els papers que trobava al seu abast, també els diaris dels diumenges, fins a donar forma a una de les seves passions, l'observació i dibuix de l'anatomia humana. La mare es va convertir aleshores en una obsessió. D'abans no recorda gaire cosa, tret d'alguna imatge vaga com ara un parc d'aquests infantils dins del qual no parava de regirar-se sense parar. Això ho va saber més tard per la mare, però encara que li sembli impossible, hi tenia algun record. En un dels primers quaderns del diari que va escriure, hi llegeix. Acabem d'arribar de l'hospital. Per sort, tot ha quedat en un ensurt, però encara tinc el cor en un puny. Carles no ha dit res en tot el viatge. S'ha limitat a mostrar la targeta sanitària i a dir que el nen havia caigut de l'escala. No m'ha mirat. El metge, després de les proves, ens ha tranquil·litzat. Només té uns blaus a les cames, el colze dret i la pell aixecada a l'altura de la temple. El meu fill, pobret. No me n'he adonat. Estava jugant al parc i ha sortit sol. Ens han fet moltes preguntes, el metge. Ens han dit que era el protocol. El protocol, per l'amor de Déu, com han pogut pensar ni per un moment que maltractem el nostre petit? I a portes de Nadal, i a portes de Nadal, aquests dijous ve la família i encara no sé què fer. Ho diu el Nadal. El seu pis era un àtic molt gran. A l'entrar hi havia unes petites escales que donaven al passadís i des d'aquí a tot l'habitatge. En aquest tram del passadís recorda que hi havia una petita barana que imagina que era perquè ell no caigués escales avall. El dia de Nadal, quan van venir els avis, ell, el de la mà de dits llargs, va haver de treure aquella barana perquè hi pogués passar l'àvia. Ara, pel que sap, s'havia primat molt bàsicament des de que l'àvia va començar amb el càncer. Des de que va morir la seva mare, no els havia vist, només parlaven per telèfon. L'avi no podia conduir, però encara conservava el gust per les converses intel·ligents i cultes. A ell li devia també gran part del seu deliri pel coneixement. L'avi se'n suma alguna cosa. Era tan perspicaç i intuïtiu que no parava de preguntar-li si tot anava bé, si havia fet alguna cosa que sortís del normal, alguna acció de rebel·lia, prou que el coneix, que requerís replantejament. Otger, et trobo molt cansat. La teva veu, no sé, està apagada. Aquesta brillantor que sempre has tingut. No sé si necessites qualsevol cosa, ja ho saps. Sí, ja saps, apuntava la veu de l'àvia a l'altre costat de l'auricular. L'àvia era increïble. Sempre l'havia fascinat aquella virtut que tenia d'intuir quan les coses anaven tortes. I no callava. D'alguna manera la idea li feia saber. I acabava dient, si necessites alguna cosa, el que sigui, ja saps. La desconfiança que tenia cap a ell el situava en un escenari de desconfiança i desgràcia. Els avis sempre estaven junts, anaven junts a tot arreu, si l'altre no estava disposat. No feien res. Compartien també les preocupacions i els silencis. Es donaven la vida sencera. Com era una vida sencera feta amb dues vides si una d'elles deixava de ser? Sabia que l'avi s'estava morint. No li deien res, però ho sabia. Moriria en el confinament ingrat, no volgut. Això el feia pensar si tenia dret a fer el que estava fent. Amb la mare, fer-se gran no era necessari. Covar-se dins dels seus pits, sentir-se protegit amb la sensualitat del seu cos, escoltar la seva veu, mirar-la sense parar fins a quedar-se adormit. Potser no en tenia de records exactes, concrets, com diu la ciència que passa fins a tenir els 3 o els 4 anys d'edat. No ho discutiria, però aquell plaer el sentia tan real que el recreava com una vivència conscient. Van morir els avis, una gran patacada. Va quedar sense rumb. L'únic que no va tenir cap sentiment va ser quan ell també emprengué el viatge final. Ara, ja adult, viu sol amb l'esperança que aquella noia que va conèixer, amb qui combrega amb el seu pensament de família, tingui el mateix interès que ell i que li pugui dir: siguem la família que sempre havíem desitjat tenir. I així, amb aquest pas, amb l'exemple que li ensenyaren la seva mare i els seus avis, es pugui oblidar de l'imatge d'ell.
0: Molt bé, Joan, fantàstic. Doncs a tot això tenim una trucada que s'estava esperant, si et sembla.
1: Doncs molt bé, bon dia, bona hora, en qui parlo?
4: Amb Teresa Márquez.
0: Hola, Teresa.
1: Teresa Márquez.
4: Hola, com esteu?
1: Bé, nosaltres bé, aquí.
4: Bueno, ja us escolto, eh?
1: Molt bé,
0: molt
1: gràcies.
0: Bé.
4: Sí, era per la resposta, però no sé si ho diré bé, perquè se m'estava oblidant tot, eh? No era la protecció infantil?
1: Mira, era la injustícia,
4: sí, les
1: diferències de classe, l'explotació, sí, dels pobres i el treball infantil. Tot ho era.
4: Tot ho era,
1: clar. Bueno, sí. Però està molt bé, Teresa Márquez.
4: És que estava aquí i clar, em sembla que ho diré malament.
1: No, home, no, perquè ho has de dir malament. Tinc un llibre molt gran.
4: Sí.
1: El vols? El Código da Vinci.
4: El llibre gran, no. Escolta, la música encara està?
1: No, la música se l'ha quedat la Gemma Armengol avui.
4: Ah, sí, és veritat, sí, és veritat. Sí.
0: No, si no ha volgut res, la Gemma. Recorda, Joan,
4: no,
0: que...
4: No, ha dit que ho deixava.
0: Sí, ha dit que ho deixava, que no volia res.
1: Ai, vale. Sí. Vale, perfecte, doncs mira.
4: Sí, us heu sentit.
1: Ja ho sabem, vai, doncs mira, ja està. Ja el tens,
4: pues ja
1: tu.
4: Ja està, el Víctor Manuel.
1: Això, perfecte, sí. Molt bé.
4: Sí, m'agrada.
1: Molt bé, Teresa.
4: Sí.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
4: A vosaltres, pel programa.
1: Molt bé, sí. Doncs mira, ara escoltarem una...
0: Gràcies.
1: Ai, sí. Perdó, gràcies, eh?
0: Gràcies, gràcies, Teresa,
1: gràcies,
0: que vagi molt bé.
1: Gràcies, no t'ho prenguis malament, no.
0: No, no, home, i no, diu, per no fer-la esperar.
1: Va, diu...
0: Gràcies.
1: Mira, la cançó diu... No te culpes ni le culpes. Veus?
0: I sona així.
1: Sona així.

0: batalla sigue siempre dando vueltas la espantosa soledad.
1: Amb la música de Víctor Manuel tanquem el Parlem de i el bon dia i bona hora d'avui dimecres. Joan Vilaseca, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, fins al mes que ve.
1: Que tinguis bona setmana, exacte, gràcies.
2: Molt bé.
1: Els oients també gràcies per seguir-nos. Us hem acompanyat avui el Roger Tuset, la Eli Arjona, la Sílvia Artés i l'Oriol Romeu. Ara la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Després tenim el programa Ona Rainbow a 12:45 i a la 1 la remissió del món interior i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la 1 de la matinada. Que acabi d'anar bé el dimecres. Fins demà a les 8. Que vagi bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. El govern presenta el projecte de reforma de la gravera, que és el tema central, el tema polític central de les últimes setmanes. És un tema que ja se'n va parlar fa 4 anys, es va presentar algun projecte i ara, finalment, el ple de demà ha d'aprovar l'inici del que serà la modificació urbanística per reformar tota la zona de la gravera, que implicarà la desaparició de la mateixa gravera. Concretem avui el que es va explicar ahir i escoltem també l'opinió del portaveu d'un dels grups de l'oposició, l'Aire Molins. Ha fet el ple de demà. Escoltarem tant el govern com a tots els grups de l'oposició, però hi fem ja un avançament del que suposa aquesta reforma de la gravera. Més enllà d'aquesta qüestió política, doncs repassem la proposta que fa l'Anxuscat, jornada festiva per dissabte durant tot el dia al barri del Canal, una proposta nova que fan des de l'Anxuscat. També anem avui cap a la població veïna del Papiol, parlem de diferents projectes, especialment el de reforma de l'estació de Renfe de la població veïna. I en esports destaquem que el primer equip de l'Atlètic Incresa ha acabat la Lliga, una Lliga complicada, els hem anat seguint tota la temporada, finalment baixen de categoria. Fem avui un balanç de com ha anat aquesta temporada, com li ha anat al primer equip, a l'amateur de l'Atlètic Incresa. Doncs tots aquests són els continguts informatius del Molins de Rei al dia d'avui, dimecres 27 de maig. Comencem.

0: Comencem amb els serveis, com sempre. El temps, el primer tema dels serveis, continua fent calor, dia clar i molt de sol. Ara mateix tenim ja 28 graus a l'exterior de la ràdio. Temperatures altes, que sembla que han de continuar els propers dies. En tot cas, el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho va actualitzant cada dia. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La calor s'incrementa, augmenta i les temperatures avui aquí a Molins de Rei poden arribar tranquil·lament als 30 o gairebé 31 graus i cap a l'interior de la nostra comarca sobrepassar aquest valor. Lluirà el sol durant tot el dia, pràcticament sense cap mena de núvol, i aquesta tònica de temps, podríem dir que una mica desagradable pel que fa a aquestes temperatures màximes, també ens acompanyarà les properes jornades, perquè les temperatures pujaran dijous, ho faran divendres, i es mantindran igual d'altes també de cara al cap de setmana, amb sol, sense cap mena de núvol, i a més, amb humitat alta, i per tant, amb un ambient bastant xafuós. Ja diem que no serà fins començaments de la setmana entrant que les temperatures començaran a baixar, però d'augment ens queden encara 4-5 dies d'un ambient de ple mes de agost i no pas de finals del mes de maig.
0: Bé, doncs, preparem-nos per aquestes altes temperatures. A Rodalies hi ha incidència justament a la línia que passa per Molins de Rei. Servei alterat a la R4. La circulació s'ha restablert, però, tot i els problemes que hi havia a primera hora, en principi, segons el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, a 11:45, doncs aquest servei estava alterat i s'havia restablert entre l'Hospitalet de Llobregat i Martorell Central. Hi ha circulació d'un tren per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Per tant, situació complicada a la R4 de Rodalies. I servei normal a la resta de la xarxa i, en principi, a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana. Per acabar els serveis amb la farmàcia de guàrdia aquí a la Vila, avui dimecres 27 de maig, és la farmàcia del Passeig, que està al Passeig Pi i Margall, número 11. El ple de l'Ajuntament de demà dijous té com a tema central aprovar la modificació de la zona de la Gravera. En concret, s'aprovarà l'inici de la modificació del Pla General Metropolità a la zona de la Riera del Molí. Es tracta en concret del sector conegut com la Gravera, que és un triangle format per la carretera de Caldes, la 1413, la continuació del carrer Ensenyament Clavé i la Riera de Vallvidrera. La zona ara té una activitat industrial, però té una llicència d'activitat a precari, que vol dir que es pot fer l'activitat, però sempre de forma temporal, durant tots aquests anys, fins que no es canviï el planejament urbanístic per definir què es fa en aquesta parcel·la. I aquest moment ja ha arribat. Per tant, la Gravera deixarà de tenir activitat, desapareixerà i es farà aquesta actuació que suposarà reconvertir la zona, recuperar una part com a espai natural, de lleure, també hi haurà de lleure esportiu i també una part industrial. L'actuació urbanística suposarà recuperar també, per exemple, la Riera de Vallvidrera com a corredor biològic, fer-hi la zona esportiva que dèiem, de lleure i també amb l'activitat industrial que l'Ajuntament vol que sigui el més neta possible. És un projecte que ja s'havia plantejat fa 4 anys, ja l'anterior govern municipal hi havia treballat i ara s'hi afegeix algun nou element que ha explicat, que va avançar ahir l'alcalde durant la presentació del projecte. Xavi Paz.
2: Considerem que és un document millor que la proposta que portàvem al maig del 22. Es prioritza tota la zona verda, tota la zona de recuperació de la Riera de Vallvidrera, això es manté. Es manté també la preservació i la recuperació del Rec Vell, però considerem que, i aquest és el tema que ens ha portat, diguéssim, les darreres tasques de feina, no?, el darrer any, és que hem pogut incorporar la previsió d'un espai per la pràctica de l'atletisme en aquests 70.000 metres quadrats de la Gravera.
0: Han hagut de veure criteris amb personal i tècnics de protecció civil, amb les mesures de protecció i les limitacions que hi ha per la zona on està aquest terreny per fer-hi aquesta zona de pràctica de l'atletisme. Per exemple, no hi podrà haver, com ja us hem explicat, un equipament, un espai de gimnàs o d'equipament pel club, perquè és zona inundable i a més està a prop de l'autopista i per això des de Protecció Civil no permet que hi hagi equipaments, només aquesta pista d'atletisme, aquesta zona per la pràctica de l'atletisme en el conjunt d'un parc urbà. La modificació també incorpora sòl industrial, que podrà tenir fins a 24.000 metres quadrats en vials d'accés i zona d'aparcament. Això és el que s'ha explicat durant aquesta presentació. Com us dèiem, en coneixerem doncs més detalls i l'opinió de tots els grups de l'oposició durant el ple. Avui ja hem pogut tenir una primera opinió d'un dels portaveus dels grups de l'oposició, és el portaveu de l'Aire Molins, Marc López, que ha fet aquesta valoració.
3: És una de les parts claus que queden en el municipi per acabar, com aquell que diu, de remodelitzar i adaptar, no? De fet, crec que és un punt, home, que és estratègic, perquè és una entrada o barra sortida del municipi. És veritat que, jo això ho dic aquí i demà també ho diré, a mi m'hagués agradat que se'ns hagués anat informant o se'ns hagués anat comunicant. Fa 10 dies se'ns va presentar aquesta proposta, almenys ja, clar, com que porto jo d'aquí des de l'Ajuntament des de mes de gener, fins fa 10 dies jo no he sabut res de tot aquest projecte.
0: Doncs aquest és un dels temes, com dèiem, centrals del ple de l'Ajuntament, que es durà a terme demà dijous a les 6 de la tarda. Un altre tema destacat serà l'aprovació d'una modificació del pressupost d'aquest any, 2026, per demanar un suplement de crèdit de gairebé 650.000 euros que serviran per fer la reforma del carrer Miquel Tort. Són alguns dels temes més destacats del ple que, com sempre, podreu escoltar demà a partir de les 6 en directe per la ràdio. Fent una mirada al cap de setmana, destaquem una de les activitats que hi ha, que organitza l'Enxuscat. De fet, és nova, no l'havien organitzat mai fins ara. Serà una jornada festiva durant tot el dissabte al barri del Canal, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández. Faran activitats amb música, també una popada, pop a la gallega. Hi haurà servei de bar, música i animació amb discjòqueis a la tarda. La intenció de l'Enxuscat és d'un dia, celebrar un dia festiu i acostar-se també a la gent del barri del Canal. N'hem parlat de tot plegat amb Emma Saura, membre de l'Enxuscat.
4: Volem portar bàsicament l'entitat aquí al barri. Creiem que des de l'entitat que aquí al barri del Canal doncs falta acostar una mica les entitats i fer activitats, i això bàsicament ha sigut el que ens ha motivat per fer aquesta activitat. Durant tot el matí doncs hi haurà música ambient, tindrem servei de bar i farem doncs el que és la pulpada, que és una festa doncs típica de Galícia, que la importem aquí al nostre barri.
0: Doncs els tiquets per la popada valen 15 euros. Els podeu comprar a l'establiment al Peixet del barri del Canal o bé podeu fer petició o demanar més informació a través del correu enxuscat@gmail.com. I avui anem fins a la població veïna del Papiol perquè Renfe ha anunciat que remodelarà la seva estació de tren. S'ha anunciat la licitació d'aquesta actuació que suposarà la reforma integral d'aquesta estació de la línia R4, una obra que té un pressupost de gairebé 3 milions d'euros. Amb l'actuació, l'estació del Papiol tindrà un espai per l'atenció i informació als viatgers i milloraran també en matèria d'accessibilitat, seguretat i confort per les persones usuàries. Els treballs es centraran principalment en la millora de l'accessibilitat, com dèiem, la informació a l'espai de viatgers, l'adequació de les andanes, la substitució dels dos ascensors que hi ha, la remodelació del pas inferior i la instal·lació de marquesines a les dues andanes, entre d'altres actuacions, però aquestes són les principals. Era una demanda de feia temps que tenien des de l'Ajuntament del Papiol, que han instat i pressionat a Renfe perquè la tirés endavant. N'ha parlat avui l'alcalde del Papiol, Jordi Bou.
5: Fessin una rehabilitació integral d'aquesta estació. Rehabilitació, que ahir s'hi posen 3 milions d'euros, 3 milions per rehabilitar doncs, tot, a part de l'edifici en si, que és on em posaran aquest punt d'atenció, venda d'informació, el tema de la millora dels accessos dels ascensors, tot el tema del paviment, exterior i interior, el pudor tàctil adaptat, no? Clar, tot això són no només l'edifici, sinó tot l'entorn que també adequen.
0: A més d'aquest tema del ple de l'Ajuntament, a més de les obres de Renfe, com a tema destacat del Papiol, l'Ajuntament ha donat llum verda al projecte de la sala polivalent, que serà un nou equipament que se situarà al costat de la pista lúdico-esportiva i de la biblioteca del Papiol, i que tindrà capacitat per 250 persones assegudes, i també, en el cas que hi hagi, per exemple, un concert sense cadires, l'aforament serà de 800 persones. El pressupost d'aquest nou equipament és de 2,5 milions d'euros. Des del Papiol es considera que és un espai, una sala polivalent, aquest nou equipament, consideren que és molt necessari perquè no tenen un espai específic per acollir activitats amb gran afluència de públic. Normalment aquestes activitats s'havien fet al casino, però l'equipament es va haver d'enderrocar ja fa anys pel seu mal estat estructural, i ara ja feia anys que estaven treballant per aconseguir subvencions i finançament per aquests 2,5 milions d'euros. Tenen suport i subvencions de la Generalitat i la Diputació, els queden uns 800.000 euros que haurà d'assumir en principi l'Ajuntament del Papiol, tot i que intentarà continuar buscant més finançament, però en tot cas s'espera que l'any que ve puguin començar aquestes obres per tenir aquest espai, aquesta sala polivalent, per fer-hi diferents activitats culturals, concerts, teatre, etc., amb aforament de 800 persones a peu o 250 assegudes.

0: El primer equip de l'Atlètic Incresa ha acabat la Lliga. L'equip de la Vila, l'amateur, ja ha certificat que baixarà a quarta catalana la propera temporada després d'una lliga difícil, amb un equip jove, amb lesions i mals resultats a tercera catalana, on han quedat 14ens, els tercers per la cua. L'últim partit de lliga han jugat contra el Sant Vicenç, que va ser el passat l'anterior cap de setmana, del 17 de maig, i van perdre davant d'aquest rival que s'ho jugava tot a un partit. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del club.
1: Va ser un partit on al principi sí que estan competint bé, van tenir oportunitats, però ja al final del partit, quan ells ja van fer el 2-0, ja no s'han deixat anar, i va ser quan ja van ficar ells els altres gols. A nivell de final de la temporada no farem res, no, ara mateix estem entrenant per seguir fent alguna activitat física, però ja estem passant amb la temporada següent.
0: Ara estan, doncs, amb els entrenaments i preparant la propera temporada, on lluitaran per recuperar la categoria, i des del club estan preparant també el campus estiu de futbol. També pel que fa a la competició, cal destacar el paper de l'amateur B, que està jugant el play-off d'ascens justament a tercera catalana, d'una baixa de primer equip. El dissabte passat van jugar el partit d'anada de les semifinals d'aquest play-off, van perdre 2-3, i aquest dissabte juguen la tornada a les 6 de la tarda al camp Juventud 25 de setembre a Rubí, partit de tornada que han de guanyar per poder pujar de categoria. Ànims i sort a l'equip amateur B per aquest partit en què es juguen pujar de categoria. Encara en l'àmbit esportiu, doncs dic que aquest divendres torna la festa de l'esportíssim durant tota la tarda de 5 a 9 al Parc de la Mariona amb activitats esportives diverses i amb festa final de l'Escomau. Ho anirem explicant al llarg de la setmana. Res més per part nostra. Punt i final a l'informatiu. Tornem demà, que acabeu de passar un bon dia. Vagi bé.

0: bon dia a tothom. Us desitgem des del 91.2 FM Ràdio Molins i molt en especial a les nostres amigues i amics d'Ona Rainbow, sempre fidels a la nostra cita. Tornem un dia més amb l'objectiu de fer-vos passar una bona estona amb informacions sobre el col·lectiu, tot sempre ben acompanyat de bona música i ja, amb tot a punt, us saludem amb l'energia pels núvols i ben acompanyades com sempre. Helena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari. Molt bon dia a tots els nostres radioients.
0: Avui sobre quin tema parlarem al programa?
1: Doncs avui, Mari, tornarem a tractar un tema que vam parlar per primera vegada ja fa uns mesos i ara el reprenem. Ens referim a la moda LGBTQ+. Continuarem amb aquest recorregut en el que us mostrem com el col·lectiu ha influït, revolucionat i redefinit la moda i com aquesta alhora s'ha convertit en una eina d'identitat, resistència i expressió.
0: Tota una combinació plena d'història, estètica i activisme, que també vindrà acompanyada d'una banda sonora de luxe amb Rosalía, Madonna i Master of Work.
1: Una selecció força eclèctica, però ja sabeu, a la diversitat està el bon gust.
0: I tant que sí.
1: I és que avui ens toca deixar-nos endur per l'elegància i l'orgull. Eli, molt bon dia. Nosaltres ja estem preparades per posar fil a l'agulla un cop més i encantades de tenir-te al nostre costat. Quan ens diguis, iniciem programa.
0: Doncs sí, avui ens tornem a vestir de gala i a reprendre la

0: Tifa vermella, ja que ens capbussem de nou en un món que és pur art, pura expressió i, sobretot, pur activisme. Parlem de la moda LGTBIQ+.
1: Exacte, Mari, perquè la roba mai no és només roba. El que ens posem a sobre és tota una declaració d'intencions, un teixit d'identitats i una eina de lluita política i social. Al llarg de la història, la nostra comunitat ha trobat en el disseny i en les passarel·les un altaveu per trencar el binarisme de gènere, desafiar l'ordre establert i cridar ben fort al món qui som.
0: I per analitzar-lo detalladament, hem dividit el programa d'avui en tres grans apartats. Tres viatges temporals i estètics. Començarem parlant del talent més proper, el disseny Made in Spain de la mà del revolucionari Palomo Spain. Després viatjarem cap a Itàlia per parlar d'un tàndem clàssic que ha definit la sensualitat de la comunitat, Dolce & Gabbana, sobretot ara que s'ha confirmat el seu divorci empresarial definitiu.
1: I tancarem el programa rendint homenatge a un mite absolut, el mestre Yves Saint Laurent i el seu llegat etern, que va dels cafès més elegants de París fins a l'escena ballroom dels 80 i els 90. Déu-n'hi-do, quin recorregut que farem avui, oi, Mari?
0: Sí, espectacular, i tant que sí, Helena. A més, com el temps vola, no esperem més i encetem el primer bloc amb Palomo Spain.

0: Obrim el nostre primer apartat i ho fem mirant cap al sud, però amb un impacte absolutament global. Parlem d'Alejandro Gómez Palomo, conegut arreu del món com a Palomo Spain.
1: Aquest jove nascut a Posadas, un petit poble de la província de Còrdoba, a l'any 1992, ha aconseguit una fita que semblava impossible: revolucionar la moda masculina internacional, retornant-li l'esplendor, el drama, les plomes i les sedes. I és que resulta absolutament fascinant la seva biografia. Ell mateix explica que, des de ben petit, el seu problema natal es passava les hores vestint nines Barbie i somiant amb teles imperials.
0: Malgrat créixer en un entorn rural, la seva família sempre el va recolzar. Amb només 18 anys, va decidir traslladar-se a Londres per estudiar disseny de moda masculina al prestigiós London College of Fashion. Allà va ser on va començar a forjar la seva identitat com a creador. Però allò que el fa únic és que, en lloc de quedar-se en cap gran capital com Londres, París o Nova York, un cop acabats els estudis, va decidir tornar a Posadas i muntar allà el seu taller.
1: Ell treballa des del seu poble, amb les costureres de tota la vida, barrejant l'alta costura amb l'esperit local. I, de fet, aquest és un dels seus grans encants, el contrast absolut. I és que podríem definir el seu estil com una barreja espectacular entre la tradició espanyola, el folclore, la Setmana Santa, els vestits de llums, dels toreros, el flamenc, i la llibertat absoluta de la cultura queer i el transformisme.
0: Molt en la línia de Montesinos, de qui ja us vam parlar, però amb una perspectiva molt més actual i fresca. I és que Palomo Spain no fa roba per a homes avorrits. Les seves col·leccions estan plenes de transparències, brodats florals, volants gegants, velluts i teles precioses que històricament havien estat reservades exclusivament a la moda femenina.
1: I aquí radica el seu profund avantguardisme i activisme polític. Palomo no només dissenya roba, ell dinamita les fronteres del gènere. Mitjançant la seva estètica ens demostra que la masculinitat pot ser plural, sensible, dramàtica i d'una bellesa desbordant.
0: Ha portat el concepte genderless o de gènere fluid a una escala monumental. En les seves pròpies paraules, ell dissenya per a un ésser humà lliure de prejudicis, sense importar el que digui el seu carnet d'identitat. I tot això l'ha dut a traspassar fronteres, i no només geogràfiques.
1: De fet, els grans de l'entreteniment mundial s'han rendit als seus peus. Com oblidar el moment en què Beyoncé va presentar els seus besons al món utilitzant una bata de seda florejada, dissenyada per ell? Una imatge que va fer la volta al planeta. O Harry Styles, una de les icones actuals de la moda fluida, que ha lluït els seus dissenys en gires històriques.
0: A casa nostra, l'idili que té amb la cantant Rosalía és absolut. Ella ha vestit de Palomo Spain en moments clau de la seva trajectòria. I a Hollywood, celebritats de la talla de Jared Leto, Miley Cyrus o Billy Porter han passejat els seus dissenys per les catifes vermelles més exigents del món.
1: Una trajectòria impecable que també s'ha vist reconeguda institucionalment amb guardons de primer nivell. L'any 2022 va rebre el Premi Nacional de Disseny de Moda atorgat pel Ministeri de Cultura d'Espanya, sent el dissenyador més jove de la història en aconseguir-ho.
0: També ha estat finalista en el prestigiós Premi LVMH a París i ha exposat les seves peces al Metropolitan Museum of Art a New York a l'exposició Camp Notes of Fashion. Un autèntic orgull per a tota la comunitat LGTQ+, sens dubte. De fet, que es cabeu com un creador obertament gay i amb una visió tan disruptiva arriba al cim del reconeixement mundial sense renunciar mai als seus orígens.
1: I precisament per celebrar aquest esprit lliure, folclòric i profundament queer de Palomo Spain, farem la nostra primera pausa musical. Us portem un tema que connecta perfectament amb aquesta fusió de tradició i modernitat d'arrel espanyola. Ens quedem amb la gran icona contemporània de la música internacional i amb etiqueta de feta aquí a casa.
0: Parlem de la nostra estimada i admiradíssima Rosalía, que amb el seu estil tan propi ha trencat fronteres i batut rècords. Avui hem escollit un tema del seu debut que tracta sobre un amor tan immens i pur que, si fos un metall preciós, no hi hauria ningú més ric a Espanya.
1: Publicada en el seu àlbum Los Ángeles al 2017, la lletra utilitza aquest metall per simbolitzar la devoció i el valor incalculable dels seus sentiments. Amb tots vosaltres, De Plata.

I des del sud ens desplacem directament fins a Milà per abordar el nostre segon gran apartat. Viatgem cap a la història d'un dels tàndems creatius més estables i icònics del món del luxe. Una parella que va definir el concepte de la sensualitat mediterrània. Parlem de Domenico Dolce i Stefano Gabbana.

0: Exacte, Elena. Però hem de parlar d'ells des d'una perspectiva molt d'actualitat, gairebé de crònica històrica de la moda. Fa tot just un any, a la primavera del 2025, el món de l'alta costura es va commoure amb la notícia definitiva: el divorci empresarial total i absolut de la parella creativament parlant.
1: De fet, Domenico i Stefano van ser parella sentimental durant més de 20 anys, des dels inicis de la marca l'any 1985 fins a la seva ruptura amorosa l'any 2003. En aquell moment, en un exercici de maduresa increïble, van decidir continuar junts com a socis comercials i codirectors creatius.
0: Però, finalment, l'any passat es va tancar definitivament aquella etapa corporativa mítica. Un punt d'inflexió que ens obliga a repassar què ha significat aquesta marca per a la comunitat i per al disseny global. I és que, per entendre el seu impacte, hem de viatjar als seus orígens.
1: Domenico Dolce va néixer a Sicília, envoltat del taller de sastreria del seu pare, mentre que Stefano Gabbana va néixer a Milà, provinent d'un entorn completament urbà i gràfic. Quan es van conèixer a un club nocturn a principis del 80, van decidir fusionar aquests dos mons: el rigor de la sastreria siciliana, l'austeritat de les vídues de negre, els encaixos i l'erotisme catòlic amb la modernitat pop i vibrant de la ciutat del nord.
0: El seu estil es va convertir ràpidament en un èxit internacional gràcies a aquest concepte de la dona siciliana: forta, sensual, lliure, embolicada en estampats de lleopard, teles riques i cotilles negres.
1: I malgrat que en els últims anys han viscut certes controvèrsies, amb algunes declaracions polèmiques, especialment sobre les famílies LGBTQ+, de les quals es van haver de disculpar públicament, però és que la realitat és que durant els 90 i els 2000, Dolce & Gabbana van ser l'epítom de la cultura gay de l'època. La seva marca representava l'hedonisme masculí, el culte al cos i una visió obertament desacomplexada de la sexualitat.
0: Les seves campanyes publicitàries de línia interior, fotografiades en platges mediterrànies amb models esculturals, van esdevenir autèntiques icones de l'imaginari homoeròtic mundial, obrint les portes a la visibilitat del desig queer en mitjans de comunicació convencionals.
1: I si parlem de celebritats que s'han vestit amb ells, la llista és infinita, però hi ha un nom propi que destaca per sobre de tots, i és Madonna. La reina del pop va triar Dolce & Gabbana per dissenyar el vestuari de la seva mítica gira The Girly Show l'any 1993, un moment daurat on la provocació sexual i la llibertat LGBTQ+, van ser els eixos centrals.
0: Des de llavors, la diva i els dissenyadors italians han mantingut una relació professional i d'amistat estreta. Però no només ella, des de Mònica Bellucci a la seva musa eterna fins a figures actuals de la música urbana i el cinema internacional, continuen portant els seus dissenys barrocs i carregats de personalitat com a símbol d'estatus i sensualitat.
1: Aquest èxit aclaparador els va portar a construir tot un imperi multimilionari. Tot i la seva separació de l'any passat, el seu llegat continua present als passarel·les de Milà com un referent ineludible de com capturar la identitat cultural d'un país i transformar-la en un desig global, una marca de tota la vida que ha marcat a diverses generacions de la nostra comunitat.
0: I per connectar amb aquesta passió italiana, aquest barroquisme i el vincle indestructible que tenen amb les dives de la comunitat, la nostra segona tria musical no podia ser altra. Anem a escoltar la dona que va elevar els dissenys d'aquests italians a la categoria de mites de la cultura pop.
1: Ens anem directament a la següent pausa musical amb la inigualable Madonna i la seva versió d'un clàssic molt, molt i molt italià, que a més va ser banda sonora d'una de les últimes campanyes del perfum Dolce & Gabbana The One, amb la pròpia artista com a protagonista, vestida amb un vel de núvia i llançaria fina. Us recomano perdre's el videoclub a YouTube, superinteressant. Ara sí, amb tots vosaltres, La Bambola.

0: Arribem al nostre tercer i últim apartat d'aquest monogràfic dedicat a la moda LGTBQ+, a Ona Rainbow. I ho fem traient-nos el barret davant d'una de les figures més grans, transcendents i revolucionaris de tota la història de l'alta costura.
1: Un home, la visió del qual va canviar per sempre la manera de vestir de la societat contemporània i que va obrir les portes a les identitats queer molt abans que aquest terme s'utilitzés massivament. J'avoue, j'en ai bavé pas vous,
0: mon amour. Avant d'avoir... Parlem, evidentment, del gran mestre Yves Saint Laurent, nascut a l'Argelia francesa a l'any 1936 i que ja des de ben jove va demostrar un talent tan precoç. De fet, amb només 21 anys ja va ser nomenat director creatiu de la todopoderosa Casa Dior, després de la mort del fundador.
1: Tanmateix, seria l'any 1961 quan al costat del seu soci i parella sentimental de tota la vida, en Pierre Bercher, fundaria la seva pròpia marca homònima. La unió entre Yves i Pierre és una de les històries d'amor i d'èxit empresarial LGTBQ+, més estables i inspiradores del segle XX, demostrant que el talent de la comunitat pot conquerir el món de l'alta empresa i a l'art simultàniament.
0: El gran impacte d'Yves Saint Laurent rau en la seva capacitat per entendre que la moda estava estretament lligada a la llibertat de les persones, i molt especialment a les dones. Des de l'any 1996 va presentar una peça que canviaria les regles del joc per sempre, l'smoking, o smoking femení.
1: Per primera vegada, s'agafava un vestit estrictament reservat per l'etiqueta masculina i s'adaptava al cos de la dona. Això no va ser només una revolució estètica, va ser un acte profundament polític i queer, un trencament frontal dels rols de gènere establerts. Posar-se un smoking permetia a la dona adoptar una posició de poder, de control i de seducció andrògina, absolutament disruptiva per l'època.
0: I aquesta perspectiva andrògina i d'alliberament va colpir de ple el cor de la comunitat queer internacional. Durant les dècades dels 60, els 80 i els 90, la figura d'Yves Saint Laurent va esdevenir un far d'inspiració. El seu estil presentava una elegància altiva, cosmopolita, de línies pures, però carregada de rebel·lia.
1: I és que la figura del gran Yves Saint Laurent va influir la societat a moltíssims nivells i va generar fets i situacions ben diverses, però de gran impacte cultural. De fet, hi ha un fenomen cultural preciós i que particularment ens encanta, que demostra fins a quin punt el seu cognom, la seva essència i el seu magnetisme van penetrar en el col·lectiu. I és que parlem de la mítica escena Ballroom de Nova York, creant així noves bases a la cultura LGTBQ+.
0: Aquest és un detall meravellós, Helena. Recordem que la cultura Ballroom, nascuda de les mans de les comunitats llatines i afroamericanes LGTBQ+ i trans a Harlem, s'organitzava a través de houses o cases. Aquestes cases eren autèntiques famílies escollides que acollien joves expulsats de les seves llars per la seva orientació sexual o identitat de gènere.
1: Doncs bé, com ja us hem comentat alguna vegada, les cases competien en desfilades de categoria de moda, actitud i ball. Com que l'alta costura de París representava el cim de l'aspiració, de l'elegància i del respecte que la societat els negava al carrer, els membres d'aquestes comunitats adoptaven els cognoms dels grans dissenyadors com el seu propi cognom familiar.
0: Exacte. I el cognom Saint Laurent va esdevenir un dels més prestigiosos i estesos en l'escena. Existia, i encara existeix, la mítica House of Saint Laurent. Competidors legendaris adoptaven aquest cognom com un escut d'elegància, desfilant per les passarel·les underground de Nova York, imitant el caminar i el posat de les models de les passarel·les de París.
1: El cognom d'Yves no només vestia els rics de la Rive Gauche parisenca, donava dignitat, identitat i orgull als joves marginats de l'Amèrica dels 80 en plena crisi de l'UVH. Un pont d'amor estètic absolutament fascinant que connecta l'alta costura amb la supervivència queer al carrer.
0: I per retre aquest homenatge a l'escena Ballroom, a les passarel·les de Nova York i a aquest esperit d'adoptar la moda com un mecanisme de defensa i brillantor, hem de connectar amb la banda sonora d'aquella època. Us portem un tema que recull l'essència clàssica del jogging i el ritme que feia vibrar les pistes de les cases de Harlem.
1: Ens anirem a la propera pausa musical de la mà d'un dels grans clàssics que va néixer d'aquell moviment cultural, The Ha Dance de Masters at Work, una peça de pur ritme inspirada en una escena còmica protagonitzada per Eddie Murphy a Entre pillos en el juego, un film dels 80, que va acabar esdevenint en tot un himne a la cultura del ballroom gràcies al seu tempo, que quadra a la perfecció amb els dit drops i altres moviments típics del voguing.
0: Estimades amigues i amics, què millor que amb aquesta cançó per transportar-nos directament a una desfilada de la House of Saint Laurent. Amb tots vosaltres, The Ha Dance. Gaudim-la.

0: I amb aquest ritme trepidant de la cultura ballroom, anem enfilant els últims minuts del nostre programa d'avui. A les dones de Ràdio Molins de Rei. Avui hem viatjat des dels tallers de Palomo Spain i la seva masculinitat trencadora, passant pel drama sicilià de Dolce & Gabbana i el seu recent divorci empresarial, fins a arribar a l'elegància andrògina i eterna de l'smoking d'Yves Saint Laurent.
1: Ha estat veritablement apassionant, Mari, i ens serveix per recordar-nos que cada vegada que obrim l'armari i decidim com presentar-nos davant del món, estem exercint la nostra llibertat, que la moda és art, que la moda és política i que la comunitat LGBTQ+ ha estat, és i serà sempre el motor creatiu que fa moure el món cap endavant, trencant barreres i omplint la realitat de colors.
0: Moltes gràcies, Eli, que fas possible que sortim a l'aire amb aquesta qualitat de nivell top. I sobretot gràcies a tots vosaltres, oients de Ràdio Molins de Rei, per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i recuperar tots els nostres programes a la carta, a la pàgina web de l'emissora.
1: No deixeu mai de brillar, de vestir-vos com us doni la gana i de defensar qui sou sempre amb orgull. Ens retrobem la setmana vinent a la mateixa hora a la 91.2 FM. Que tingueu una setmana fantàstica. Cuideu-vos molt, feu bondat i...
0: Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que no té intencions de convocar eleccions anticipades malgrat les investigacions judicials que afecten a hores d'ara al seu partit.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
1: Sobre el cas Plus Ultra, en la investigació que apunta José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reiterat el seu suport i ha defensat la presumpció d'innocència. I Sant Feliu de Llobregat acull la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creixerà un 31% respecte a l'any passat. Ens amplia aquesta informació la Conxi Esteve, de Ràdio Sant Feliu.
3: Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
4: El canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
3: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població. De fet, la MEVE calcula que un 16% dels habitants de l'àrea metropolitana és especialment vulnerable a la calor.
1: I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de Catalunya. Hores d'ara, les mobilitzacions se concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i Barcelona, a l'espera d'una nova reunió que tindrà lloc aquesta tarda. Pel que fa a les afectacions de la mobilitat, són moltes. La majoria de les incidències s'estan detectant a l'AP7, com a Sant Julià de Ramis, a Roca de Vallès, Vilablareix, Vilaseca, Altafulla i també en autovies, com la 2 a Lleida i la 7 a Tarragona. Pel que fa a la resta d'incidències de mobilitat, una variant, la B20 a Barcelona, una altra a la C25 a Arbúcies i una tercera a l'A2 al Bruc, deixen un carril tallat en cada via. A banda també hi ha retencions a la P7 a Barberà del Vallès.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
5: L'Ajuntament organitza per aquest proper divendres la festa de l'Esportíssim durant tota la tarda al Parc de la Mariona, un espai on hi haurà diferents propostes esportives, com partides de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, tennis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. I la festa s'acabarà amb un final festa de l'escuma. Aquest divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, tota aquesta activitat al Parc de la Mariona. I també aquest divendres, des de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, celebren el seu aniversari. 30 anys a la comarca i 10 anys a la vila. Faran un acte a la tarda a la Federació Obrera, on es farà un reconeixement a persones i entitats que donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i actuació musical participativa a càrrec de Pau Gimeno. Divendres a les 7 de la tarda a la FEDE, entrada lliure. I dissabte torna la nit de comerç, que suposarà que les botigues estaran obertes des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb promocions i descomptes. També hi haurà actuacions musicals i activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal aquest proper dissabte. I diumenge torna a les ballades a sardanes de la Grupa. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la Copla, la principal del Llobregat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
8: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Es necessita una mica de fe, molta valentia i moltes agalles.
1: Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Bona tarda, Marta, què tal?
1: Molt bé, i tu? Doncs
0: pues bé, aquí amb l'estiu ja, ja he anat a la platja.
1: A l'estiu tota cuca viu, eh? Tota cuca viu.
0: Quina calor, però molt bé, jo estic molt contenta, m'agrada l'estiu.
1: Sí, a més amb aquests... Mira, jo per mi, aquesta temporada, el mes de maig i el mes de juny són els meus preferits.
0: Sí, perquè és una... fa calor, però no fa massa calor.
1: Els dies són llargs.
0: Els dies són molt llargs, sí. L'altre dia eren 9:15 i ara encara era de dia. Dic, oh, que bé.
1: Home, de fet, sortirem avui de la ràdio amb les ulleres de sol posades.
0: I tant. I si vius a Galícia, ja no t'ho dic. Són quasi les 11.
1: Pues imagina't.
0: Els gallecs.
1: Escolta, coneixes alguna Mariana?
0: Sí, home.
1: Jo també.
0: Mariana és molt fàcil.
1: Jo també. Jo
0: home,
1: també.
0: Que se siente.
1: Sí,
0: se
1: siente. Bueno, lo primer, o sigui, lo primer, jo també, o sigui, el jo també ha ido por delante. Perquè per una vegada jo conec alguna santa d'aquestes rares. Que, bueno, Mariana ja no... Bueno, a veure, tampoc no és tan conegut, però bueno,
0: sí. És més fàcil.
1: Sí, i també Sant Felip Neri. No? Aquest el conec només per l'església que hi ha a Barcelona.
0: És bonica, aquesta església.
1: L'església de Sant Felip.
0: I sempre vaig a la de Sant Jaume, que és al carrer Ferran. Que està el meu sant preferit. I
1: quin sant? Jaume.
0: Sant Expedito.
1: A quin?
0: Sant Expedito.
1: Expedito. Haurem de mirar quan és el seu sant, perquè no recordo jo haver-te dit, coneixes algun sant Expedito?
0: No, o si no, me'n recordaria, no. Però sempre vaig allà. I el Sant Felip Neri és molt maca. I la plaça on està és molt xula. Mm.
1: Però no conec cap... A veure, Felip sí, però clar, que no em digui no, perdona, soc Neri.
0: Sisplau.
1: No soy el otro.
0: Escolta.
1: Bueno, que no sé quants Felips hi hauran, però clar, ara ja, que nosaltres sempre repassem els santurals aquests rarets, hi ha molts joans...
0: Posem molt exclusives, nosaltres,
1: sí,
0: amb això.
1: Sí, i a veure, s'ha de puntualitzar...
0: Ahir va ser el meu,
1: que és Neri.
0: Ahir va ser el meu sant.
1: Ah, sí? Era Santa Rocío? Ah, clar, que saltaron la valla, és veritat. Oi, nena...
0: El que passa és que no sempre és el meu.
1: Pues mira, jo conec una Rocío.
0: Jo també.
1: Tu coneixes alguna?
0: Jo també.
1: Pues mira, felicitada persona. Quedes. Molt ostres, bé. Clar, és veritat, és veritat.
0: I no... Tenim festa, surt per la tele. Qui no em felicita...
1: Jo.
0: Això. Això mateix. Ahir anava.
1: Però a mi se me quiere por otras cosas.
0: No, i tant, no per, clar, per no concuines. Per concuines.
1: Bé, escolta'm una cosa. Em sembla que avui l'únic que no ens enganxa gaire amb la convidada d'avui és que avui és el Dia Mundial del Dràcula. Que potser enllaçarà per algú que després, en tot cas, ens ho explica ella.
0: Dràcula té molta ciència, com mossega.
1: Ah, sí?
0: Tot, sí?
1: Bueno, ara, que ens ho expliqui.
0: Per relacionar-lo d'alguna manera.
1: Que ens ho expliqui. Bueno, i ell també és el dia del vi de Jerez. Que no sé si també com anem de vinos de Jerez. Jo, a mi mare, del vi de Jerez...
0: Todo lo que sea vi, todo lo que empiece por Vic.
1: O que tenga alcohol. Ahí vamos. Vi de Jerez, he de reconèixer que està molt bo. Doncs avui és el dia de l'avió de paper.
0: Ah, mira.
1: Té relació.
0: Pues l'altre dia vaig anar a veure l'Espanyol i donaven unes cartolines. Llavors la gent, que no tenia res a fer, perquè ja estava tot guanyat o perdut, tirava avions de paper. Doncs pues li van fer una noia molt de mal, perquè ho tiraven des de dalt. Això, aquesta cartolina li va donar amb...
1: Cuidado, eh?
0: Pues sí, sí.
1: I a més, quantes, el paper és perillós. Quantes vegades no t'has tallat amb el paper?
0: I tot, sisplau, no llanceu avions de paper.
1: No? Que són...
0: Parece inofensivo, però...
1: Doncs pues avui és el dia de l'avió de paper i és el dia que la Sally Ride va ser la primera dona que va anar a l'espai. El 1983.
0: No
1: avui es compleix. I ens comença, ja sabem. I ara ja acabarem de rematar, perquè tal dia com avui del 2002 van detectar aigua a Mart.
0: Eso sigue ya. A veure, la guinda al,
1: avui
0: al
1: tenim
0: pastel.
1: A la Roser Bastida. Bona tarda.
2: Què tal?
1: A veure, tu coneixies això de la Sally o d'Aiguamar? Coneixies tu alguna?
2: De que la data era avui? No, no, no.
1: No sabies que tal dia com avui del 2002 van detectar Aiguamar?
2: No. No en tenia ni idea.
1: Mira, ja, havies de venir.
2: Cada dia s'aprèn una cosa.
1: Home, clar, perquè la Roser ve parlar del projecte Hipàtia Mars, però clar, saps què passa, Roser? Cada vegada es diuen que aquí no investiguem els convidats o que, bueno, parece que esto surja así como champiñones. Però realment, clar, ens preparem el programa i, clar, jo preparant-lo dic, ostres, és que, clar, la Roser, ella té un programa per ella sola.
0: De tot el que puc t'explicar.
1: Sí, perquè, bueno, és membre d'Hipàtia Mars 3, Sí. Que, a més, aquesta vegada no aneu al desert. Ara ens explicaràs no, on aneu i què feu. I què és això de l'Hipàtia, perquè l'any passat van venir dues companyes teves i ara, doncs, diguem-ne que estàs tu per explicar-nos. Però, clar, qui és la Roser? La Roser és graduada en farmàcia i màster en comunicació científica. A veure, Roser. Bueno, i és una nena que li encanta la vida. I per això, si pondria cap, o si les mosques.
0: Claro.
1: Se pega la vida. No quiere morirse.
0: No
1: quiere morirse, però claro.
2: Clar, és que a veure qui vol, ningú vol. Bueno,
1: clar, però s'apunta a Hipàtia Mars.
2: Que espero no morir a Hipàtia Mars.
1: Sí, també. Que és... Home, no.
2: Com dius el pro, home.
0: Nosaltres esperem que tornis i ens expliqui.
1: No, heu de tornar. Home, heu de tornar, heu de tornar.
0: Si t'has de morir, no ha de ser ara, perquè ens has d'explicar...
2: Ens ha de tornar a explicar.
0: Ho deixo per més endavant.
1: Escolta una cosa, a veure, com tu quan eres petita... A part de ser hipocondríaca i de que no tenies molt bé potser què volia ser, com és que vas dir mira, doncs estudiaré, vull fer alguna cosa de comunicació, què? Perquè a tu t'agrada escriure, de fet tens dos llibres de poemes.
2: Sí, a mi m'agradava totes les coses, de fet quan vaig haver de triar a la selectivitat, allò que has de fer una llista com posant les prioritats, estava allà molt dubtosa, que no sabia què fer i vaig fer tres paperets amb tres opcions diferents, que eren filosofia, educació social i farmàcia, les vaig tirar a l'aire, vaig agafar-ne un i va sortir farmàcia, que jo crec que en realitat era el que ja anava a fer, però vaig fer cas al que va sortir amb els paperets.
0: L'educació confiança, decisió de l'universo.
2: Exacte, és que no sabia gens perquè tot m'agradava. Però sí que farmàcia, els meus pares els dos eren farmacèutics, llavors doncs ho havia vist tota la vida, que com era, i em semblava que teníem feines prou xules. Sí. I bueno, doncs vaig anar tirant cap allà. Després vaig estudiar la carrera i quan va ser l'hora de posar-me a treballar jo, pues no m'agradava tant com quan veia que els meus pares ho feien.
0: Home,
2: claro. I llavors vaig reenfocar-ho estudiant un màster en comunicació, que llavors englobava com totes les coses que m'interessaven més, que era la part científica, però també hi havia aquesta part d'explicar les coses, que tenia com una mica més la part literària que potser trobava més a faltar.
1: Clar, bueno, una mica combinar la part lletres i la part científica,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte.
1: I el tema de la poesia, perquè des de sempre has escrit, no?
2: Sí, pues sempre m'ha agradat molt llegir i escriure... Pues també sóc filla única, llavors tenia molta estona a casa per anar fent coses.
1: No podies barallar amb ningú.
2: Sí,
0: i llavors barallava i escrivia.
2: Exacte, i feia les meves coses.
1: I vas pensar, doncs farem poesia.
2: Exacte.
1: Bueno, perquè el primer llibre pot ser que el publiquessis el 2014?
2: Sí, el 2014.
1: Clar, és que era joveneta.
2: Sí, just estava acabant la uni, o ja havia acabat la uni. Però recordo escriure-la això com l'últim moment de la... Última etapa de la uni.
0: No, però està bé, no? Perquè són coses que les veus com molt antagòniques, no? La ciència amb una filosofia, no? Una comunicació amb les lletres i com es poden, la complementarietat, no? De les coses que no són no de ser contràries, sinó es poden complementar, no?
1: Bueno.
0: I trobar aquest punt, no? De connexió. Clar, sí, t'obre moltes possibilitats perquè estàs tocant una miqueta de tot, tampoc no t'avorreixes, no?
2: Clar, i també ara ho veiem molt dividit, però abans era com el coneixement, no? Clar. I era tot una cosa més global i tot.
1: Sí. Bueno, jo és que penso que tot és global, perquè que ara, per exemple, nosaltres cada vegada donem formacions a personal sanitari o metges i ells s'han passat tota la vida estudiant el fetge, per exemple, però després es passen tota la seva vida professional comunicant.
2: Clar, parlar amb els pacients.
1: Han de parlar amb el pacient i fer-li entendre quins són els millors tractaments perquè no siguin reincidents, perquè ho entenguin, perquè segueixen uns protocols. Per tant, la comunicació, encara que tu hagis estudiat una carrera de ciències, és vital, perquè realment és que ens passem la vida comunicant, bueno, tots.
0: I males notícies, o bones, no? Però són notícies sensibles, no?
2: Clar, sí, deu ser molt complicat.
0: Amb certa vulnerabilitat, la persona està com a les teves mans, llavors has de comunicar molt bé i d'una manera molt clara, i molt amb tendresa.
1: Clar, i llavors seguim una mica amb la trajectòria, diguem-ne, la Roser estava avorrida i va dir, ai, espera, que surt aquí un projecte que es diu Hipàtia Mars.
2: Exacte.
1: No? Jo ja havia com va sortir de l'Hipàtia?
2: Havia vist, perquè de les persones que van anar a la missió 1, la que va ser la periodista de la missió havia sigut professora meva al màster, i jo ja, quan vaig veure per la tele que ho feien i tal, vaig pensar, buah, que xulo això, quina sort la Núria que ha pogut fer això. I llavors, uns anys després, va enviar la convocatòria per la missió 3 i vaig pensar, vinga, doncs aplico.
0: Estàs per a mi.
2: Estàs per a mi, sí.
0: I sempre resulta... pensant que no passaria res.
2: Sí, la veritat és que no tenia massa confiança, però mira, les coses s'han de provar, perquè a vegades...
0: No, ja ho tenim, està clar.
2: Sí,
0: no?
2: sí, a vegades dius, pues és impossible, i mira, pues...
0: I quan fas aquesta
2: aplicació,
0: ja tu presentes un projecte?
2: Sí, vale. Exacte. Has de presentar un currículum, així com una carta dient per què t'interessa, i també quins projectes faries allà i per què t'he sentit fer-ho allà, perquè també és això, com que hi ha tan poques places, doncs ha de ser que tingui sentit que el que vulguis fer no es pugui fer cap altre lloc.
1: Ja. Perquè què és Hipàtia? Comencem per aquí, perquè si hi ha algú que ens està escoltant que digui, espera, per la quarta jo me quiero apuntar.
2: Clar, doncs Hipàtia és una associació de dones que fem recerca espacial de l'espai, sobretot a través de missions espacials anàlogues, que vol dir que se simula que estàs fent una missió espacial, però tu estàs en algun lloc de la Terra, que és molt remot i que té unes condicions dures i concretes, no?, que et fan pensar que pot ser fàcil que t'imaginis que estàs a Mart. I llavors hem de seguir uns protocols, com si realment estéssim a Mart, i serveix per provar tant protocols com tecnologies, com també doncs, com estem els humans en uns entorns tan aïllats.
1: I feu projectes d'investigació, no?
2: Exacte. Des d'investigació que, pues, igual que quan jo vaig aplicar, doncs, vaig presentar la meva proposta, que en aquest cas era un projecte de poesia, doncs, altres perfils dins de la missió, perquè són perfils bastant diferents, doncs cadascú en la seva expertesa ha presentat un projecte diferent que va des de temes relacionats amb satèl·lits i moviments de la Terra, amb temes d'alimentació, i són diversos.
1: La majoria, totes les noies que aneu, teniu un perfil científic, no?
2: Sí, científic, tecnològic, com d'enginyeria.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: I llavors tu ets l'única així artística.
2: Sí, hi ha una plaça que és per artista en residència, perquè les creadores, en el principi, quan es va plantejar com es volia que fos aquests projectes Hipàtia, es va pensar que era interessant que hi hagués també com això, que no tots els perfils fossin exactament iguals, perquè hi hagués visions també una mica pues, noves, en el sentit que en el camp de la recerca espacial pues, no hi ha gaire espai per coses
0: altres
2: més així.
0: No?
2: Exacte.
1: Per coses, bueno, jo penso creatives. Que és molt, molt, molt necessari, no?, la creativitat. Inclús a la vessant científica, a l'hora de resoldre un problema, tenir una visió creativa és el que més es valora, és el que la IA no ens podrà substituir, em penso.
2: Clar, si aportar solucions diferents, no? Si sempre fas les mateixes preguntes, sempre tindràs les mateixes respostes, i si tots els pensem de la mateixa manera, doncs és veritat que aportar així com aquesta altra visió segur que ens permet pensar coses de formes diferents.
0: O fer-les a coses diferents, no? Encara que sigui al mateix punt, al mateix objectiu, no? Un altre vessant. Jo penso que és això, no? Aquesta complementarietat que parlàvem abans.
2: Sí.
1: Llavors, marxeu 7 noies
2: sí.
1: a l'Àrtic. Aquesta vegada no us n'aneu al desert.
2: Exacte. Les dues missions anteriors van ser al desert de Utah, i aquesta vegada, com que ja com l'associació va creixent i doncs ens hem vist amb força de proposar un pas una mica més gran, que és aquest d'anar cap a l'Àrtic, que clar, suposa una infraestructura molt més gran perquè estarem molt més aïllades per arribar allà. És la illa del món més gran deshabitada. Llavors, clar, tota la preparació ha de ser molt més gran perquè no ens podem haver deixat res, perquè no ho podrem anar a buscar, diguéssim.
0: No està supercor.
2: Exacte,
0: no ha arribat a Mancio Ortega.
2: No, imagina't. I això, llavors pues, requereix una preparació molt més gran, però l'objectiu és
0: més inversió, no?
2: Exacte, ja. Més inversió de diners també, i ara tenim un any i una mica més per preparar-ho tot, per buscar els fons per poder-ho fer. I el sentit de fer aquest canvi és que s'assembla encara més a com seria estar a Mart, perquè encara tindrem més aquesta sensació d'aïllament. I també pel que fa a les temperatures, perquè a l'Àrtic pues, passarem potser una mica de fred.
1: I a Mart fa fred?
2: A Mart fa fred, sí, a Mart. Em sembla que és, ara no vull dir un número que no sigui, però temperatures negatives sí. Per sota de menys 20 graus.
1: Uau. Sí. Bueno, clar, llavors sí que serà com
2: clar,
1: més mar.
2: Clar.
1: Bé, que ens n'anem de ratet i ens passem. Avui el Lenny Kravitz fa 62 anys. Tela, mare de Déu, senyor. Fem grans. I clar, quina cançó podíem posar? Pues la de Fly Away.
0: Home.

0: Bueno, un clàssic, eh?
1: Bueno, total. El que passa que, clar, quan jo sento que té 62 anys...
2: I he flipat, també, 62.
1: Sí, està bé. De vegades dius, mare meva, mare de Dios. Bé, continuem amb el projecte. Llavors, vosaltres anireu a Mart, no teniu res, us ho heu de portar tot, no hi ha Amancios Ortegas

0: Que estava prou bé.
1: Tenien un gelat així com, sí, que diu que està molt bo, o sí, sigui que, bueno...
0: Sí, sí, sí. No, no, no, no em preocupa gaire passar gana. Jo crec que menjarem bé.
2: Gana no, a veure, potser no serà delicatessa, però gana no passa.
0: No, però sí, sí, el que vaig provar estava molt bo. I això. I llavors allà hi ha el menjar, hi ha l'aigua, que n'hi ha poqueta, per tant hem de ser molt estalviadores. I llavors doncs, tindrem les rutines com si realment estéssim a l'espai. Llavors, cada...
1: Quins són les rutines? Una mica, va.
0: Clar, doncs cada dia quan ens llevem farem una miqueta d'esport. Llavors...
1: Però clar, el lloc on esteu?
0: Sí, és petit. Són 8 metres de diàmetre, perquè és així circular, i són dos pisos, però són menys de 100 metres quadrats.
1: I llavors, menys de 100 metres quadrats, 7 persones.
0: Sí, però cadascuna té la seva mini habitacioneta, que és com un,
1: el seu espai.
0: Un llit. Sí.
2: Com els hostels, no?
0: Exacte, un hostel d'aquests japonesos.
1: Bueno, són... jo diria que esto será Gran Hermano.
0: Però sense però... càmeres, sense càmeres.
1: Clar.
0: I llavors això, doncs esport. Clar, totes les tasques de preparar l'esmorzar i no sé què, doncs com que estarem tan racionant l'aigua, el menjar deshidratat, tot implicarà molt més temps del que implica en el nostre dia a dia. Llavors també hi ha les sortides extravehiculars, que vol dir sortir d'aquesta base, que per sortir ens hem de preparar com si realment anéssim a sortir a Mart.
1: Amb les escafandres.
0: Per tant, hem d'anar vestides, exactament. Llavors, posar tot això, m'han dit que són uns 45 minuts.
1: Cada dia sortireu?
0: Cada dia hi ha dos moments de sortides extravehiculars i llavors s'ha de considerar si surten totes, si no, si les condicions de fora, ja, perquè imagineu si un dia pues, fa molt de vent o no sé, i pot ser perillós, doncs aquell dia no sortirem. Tot això, doncs, s'anirà veient. Sí. I el que no es pot sortir totes a la vegada, hi ha unes que s'han de quedar a la base per anar contactant i que si hi hagués qualsevol problema, doncs, clar, poder-ho reportar. Clar. Sí.
1: Llavors, diguem-ne que vosaltres cadascú té el seu projecte, el teu és el tema de la poesia, però bueno, un cop hagueu esmorzat, us lleveu, que sí, a més dormireu sent de dia.
0: Sí, perquè com que serà l'estiu a prop del Pol Nord, no hi haurà nit.
2: Hi ha poca nit, no?
0: Sí, ens haurem d'emportar antifaces.
1: Antifaces.
0: Sí.
1: Bueno, i no teniu cortinetes?
0: Ja, a veure, no sé. No sé gaire...
2: Bueno, confundir el cuerpo, sí. Eso será confundir el cuerpo.
0: Sí.
1: Clar, és que ha de
0: ser. Perquè si va entrant la llum, ens va explicar una noia que coneixia una noia que havia estat en un lloc proper, que el problema era això, com que tot el dia anava veient llum i de cop posar-te a dormir... clar, el cos no acaba d'entendre perquè el cos ha d'anar preparant, no? Com que se'n va generant la llum, el cos va entenent que es va fent de nit i que s'ha d'anar preparant per dormir.
1: Clar, i entenc que allà, clar, tot és gel, llavors no hi ha ombres.
0: Clar, tot, o sigui, arbres i així no n'hi no ha.
1: Clar.
0: Gel, no sé si ens en trobarem, depèn de les temperatures que estigui fent. Perquè si estem a... O sigui, ens han dit com menys 10, més 10, 15...
1: Escolta, llavors... i el tema d'animalets... Ossitos, d'aquests grossos?
0: A veure què passa.
1: Clar, entenc que també n'hi poden haver, no? Perquè diuen que són perillosos, eh?
0: Ja, ens hem de preparar amb totes les coses i veure tots els riscos que poden haver i ja anirem sabent, tindrem protocols per a totes les coses que puguin passar.
2: Tot molt ordenat, no?
0: Sí.
1: Bueno, clar, són científiques.
0: Clar.
1: Llavors, ara està tot quadrat. Total. Llavors, un cop, diguem-ne, que hagueu anat a fer a estirar les cames, però d'una mateixa manera, totes dineu juntes, cadascú, o va en funció del projecte que cadascú tingui que
0: sí,
1: portar
0: bueno,
1: a terme?
0: Sí, les missions extravehiculars serveixen perquè cadascuna faci també els projectes, perquè no tots són, o sigui, el meu cicle d'escriure asseguda i tal, però n'hi ha d'altres que, pues, per exemple, en altres missions, una geòloga que havia d'agafar materials, analitzar a veure quins minerals hi havia, ara aquí pues, hi haurà un projecte amb satèl·lits, doncs aquests satèl·lits s'hauran de calibrar, no sé què, coses que pues, algunes s'hauran de fer des de dins, algunes des de fora, i per això es fan aquestes missions a fora. No és tan... com que també ens ajudaran a poder estar millor, no? Perquè estar tot 15 dies tancades pues, podria ser una mica agobiant. Les sorties extravehiculars segur que ajudaran a que ho passem millor, però no són només per això, sinó
2: és
0: que
2: perquè
0: tingui sentit.
1: Clar, i a més, bueno, això és o sigui, la missió són 10, 15 dies?
0: Sí, 15 dies. Sí, 15 dies, això. I llavors... clar, aquí a l'Àrtic el problema és que per arribar-hi hem d'agafar diversos avions i depenem una mica de que faci bon temps tant en el moment de l'arribada com en el moment de marxar, perquè pugui arribar l'última avioneta que haurem d'agafar. Llavors són 15 dies
2: més o menys,
0: esperant que el dia que toqui marxa faci bon temps i si no ens haurem de quedar algun dia més.

0: I a nivell psicològic teniu una preparació?
1: Perquè vosaltres sou set, sí, però no us coneixeu, o sigui, us heu vist per videoconferència, però no totes esteu aquí a Catalunya, hi ha una noia que està a Austràlia.
2: Sí. Sí, estem bastant repartides. Sí que gairebé totes hem pogut coincidir en moments que hem vingut a visitar familiars i així, però n'hi ha una que, de les que, perquè també n'hi ha tres que estan de reserva en l'equip, o sigui, l'equip ara mateix és de 10 persones, però hi anirem 7, i d'aquestes 7 que hi anirem, hi ha una que està a Austràlia que encara no l'hem vist presencialment. Però sí que anem treballant, anem fent moltes reunions perquè hi ha molta feina de preparació prèvia.
1: Clar, són 7 persones que no us coneixeu més que per videoconferència, que estareu 15 dies convivint, cadascú amb el seu projecte. Clar, a nivell, el que deia la Rocío, a nivell psicològic...
0: No, i d'estar allà, estar aïllat, perquè estàs molt aïllat, estàs molt lluny, no? Això, he d'agafar 4 avions per arribar a un sitio de tierra.
1: Clar, no, i sí, deixes moltes això... vegades l'aspecte aquest psicològic de saber que allà no hi ha res, no?
2: Clar,
1: vegades,
2: sí.
1: No sé...
0: No puc sortir, no? Si jo vull, no puc sortir.
1: Clar.
0: Perquè això, si fa mal temps, no marxem.
1: Com ho fareu, això, el tema de tractar temament?
2: Sí, ara justament estàvem parlant de com... Perquè és una cosa molt autogestionada, en realitat, la d'Hipàtia és totes les coses ens ho hem d'anar pensant nosaltres i anar veient, doncs, què ens interessa? Vale, ara volem pensar, a veure, això, la preparació psicològica, com la farem, ara doncs, estem en la fase de buscar possibilitats, de veure quines preparacions ens poden servir, no? Parlar amb col·laboracions, ara estàvem parlant amb una gent que feia coses de meditació, a veure si... Bueno, pues, explorar clar, diverses tractat. Maneres, però està clar que ens hem de provar ara perquè psicològicament, perquè sí que és això, és una situació tan insòlita, no?
0: Clar,
2: que no
0: sap
2: no sabem com
0: reaccionarem,
2: claro.
0: Clar. És a dir, aquestes eines de gestió per si reacciones amb m'agobio, me quiero ir...
1: Clar, que després,
0: o no sé, la passivitat, o això no m'agrada el tercer dia, i he d'estar aquí 15.
2: Clar.
0: A veure, es suposa que hi ha un grau de compromís i d'il·lusió, però clar,
2: sí,
0: no saps on vas, i tu penses que tens una cosa al cap, i després quan arribes allà...
1: Hi ha d'haver un entrenament, perquè també totes van amb una finalitat, o sigui, hi ha un objectiu, un propòsit també de fer-ho, llavors, clar, que la pressió no digui... Perquè moltes vegades... Ostres, la ment et juga a males passades.
2: Clar, sí, totalment. Sí,
1: I l'entrenar la ment no és d'avui per demà.
0: Dies, són 15 dies com a mínim.
1: No, però que vull dir que la preparació... Perquè, escolta, els astronautes com s'entrenen?
2: Física, no ho sé. No
1: a nivell mental, perquè clar, amb ells també els passa el mateix. Vull dir, estan amb un coet, perquè tu encara dius, bueno, mira, estoy en la Tierra.
2: Sí.
1: Jo
2: puc pensar, no puc sortir d'aquí perquè estem fent
1: però
2: aquesta simulació.
1: Però d'aquí 15 dies ve una avioneta i me rescata.
2: Però si ara de cop m'agafa un patatús i dic, vull sortir d'aquí, doncs puc sortir. I
1: clar.
2: Obro la porta i no em moriré, però és veritat que un astronauta això no ho pot
0: fer. No pot
2: fer, clar. Sí. No conec quins entrenaments concrets fan, però segur que...
1: Clar, segurament
2: que...
0: Molt militar, suposo, com molt al límit, no? Per si... com el fan els militars, no?
1: Bueno, i a més, la comandant ja hi ha estat, ella us pot donar alguna guia i també les que hi van anar com l'Helena i
0: clar,
1: també
0: no
1: us poden ajudar, no?
0: Que també suposo que això ajuda, no? Que algú que ha estat ja digui, no, doncs això... Va,
1: clar, però escolta, aquesta és la primera missió a l'Àrtic.
2: Sí,
1: clar, elles van anar al desert.
0: Sí.
1: Clar.
2: Sí. És veritat que la base de Utah és més gran. O sigui, l'habitacle, a la base de Utah hi ha l'habitacle, llavors hi ha com mini passadissos que et van portant al laboratori, a l'observatori i tal. Hi ha com espais separats.
0: I aquí no.
2: Que jo crec que era més possible, doncs, dir, ai, ara no vull veure ningú un rato, doncs m'amago a l'observatori.
1: Clar.
2: Ho invento, eh?
0: Sí.
2: Però aquí...
0: És
2: no.
0: Lo que hay.
2: És lo que hay, sí.
0: Tienes tu cortina como mucho.
2: Exacte, sí.
1: I anava a dir, l'idioma amb el que parleu, què serà? Castellà, català, anglès?
2: Serà anglès perquè hi ha una noia que és d'origen xinès, que sí que està vivint a Castelldefels, però que no català i castellà parla poquet.
1: Llavors parlareu d'una
0: noia australiana, no?
2: No, és d'Espanya.
0: Viu a Austràlia, però és espanyola.
2: Sí.
1: I els projectes, el teu... Com faràs el teu projecte de la poesia?
2: La meva idea...
1: Quina és la
2: idea? Surt, però la idea és... imagina que hi ha uns animals que ja no es pot viure més a la Terra perquè el futur distòpic que ens hem carregat la Terra en un futur distòpic...
1: Bueno, que vamos pa allá, vamos pa allá.
2: Esperem que no passi. I llavors enviem uns animals de prova, com si fos un arca de Noé, els enviem a Mart a veure què tal, a veure com viuen allà. i llavors serà, doncs, els poemes aniran centrats en l'experiència d'aquests animals, en a veure quines coses es generen, si de cop tenen noves, no sé, mitologies o com s'organitzen, o... Aquesta és la idea.
1: I aniràs agafant idees de la teva pròpia experiència mentre estàs allà,
2: sí,
1: amb el que estàs visquent.
2: Sí, sí, sí.
1: I els altres projectes de les altres companyes?
2: Mm. Són més científics, doncs, per exemple, aquesta noia que està a Austràlia estudia temes d'envelliment celular, llavors mirarà amb la dieta, hi haurà la meitat dels dies tindrem un tipus de dieta més restrictiva i l'altra meitat una dieta més completa, no? I llavors, malgrat no passarem gana en cap dels dos moments, però una serà una dieta més abundant i l'altra menys. Llavors mira a veure les nostres cèl·lules, ens aniran traient mostres de sang per veure com estem. Llavors,
1: sí, ho provaran vosaltres mateixes.
2: Sí. Llavors, per mirar, per optimitzar, no? En cas que es fes una missió espacial real a Mart, a veure, doncs, si menjant només això ja en tindríem prou, doncs perfecte, o si no. Amb això... Exacte.
0: Ens afecta.
2: Aquest és un exemple de projecte. Després n'hi ha un altre que amb informació de satèl·lit estudiarà els petits moviments que hi ha a la Terra de l'Àrtic. Perquè si es volen fer construccions en llocs que són amb condicions climàtiques tan extremes, això fa que la Terra no sigui tan estable com ho és en altres llocs. Sí. Llavors, amb aquests satèl·lits es poden detectar moviments milimètrics, que llavors això servirien per dir, ostres, doncs si aquí construïm s'hauria de tirar molt més endintre perquè els fonaments fossin suficients, o etcètera, com haurien de ser les construccions. Sí. Llavors hi haurà un altre projecte que amb drons estudiarà de la base on estem, a veure si hi ha per algun punt per on es perdi calor, per optimitzar les construccions, també. Després hi ha un altre projecte que vol estudiar com ens podria afectar dormir en microgravetat al cos. Llavors la idea és que es dormi amb el coixí, o sigui, en lloc de dormir rectes, dormir una mica inclinades, com si, de manera que els fluids circulin de forma alterada pel nostre cos mentre dormim, i veure què passa.
1: Ostres, això em sembla molt interessant.
2: Sí. I, bueno, projectes diversos. Cadascú té els seus projectes i ara s'han d'anar perfilant, perquè això són la idea inicial que tenim. Llavors hem de veure quins materials necessitem, si és viable portar-los,
0: etcètera. I qui us ajuda a fer això? Qui acompanya amb aquesta... O entre vosaltres?
2: Tot és entre nosaltres, però llavors es busquen col·laboracions externes. Bé. Per exemple, ara amb el tema també de la microgravetat, fa uns dies es van fer uns vols parabòlics en col·laboració amb la UPC i amb una universitat de Londres, que ens estaven mirant a veure en el nostre cos, en el cos de les que van fer l'experiment, què passava amb uns vols que el que feien era simular, o sigui, eren un avió d'acrobàcies, que permetia, amb unes caigudes lliures, permetia que hi haguessin uns segons de microgravetat al cos. Llavors el que volien fer després és avaluar si aquesta microgravetat ens havia afectat mentalment i també en el sistema cardiovascular. Mm. I es compararà els resultats d'aquest experiment que ja vam fer amb com estem un cop estiguem en la base aquesta, perquè com en expedicions espacials s'ha vist que poden haver-hi al·lucinacions i així, mirar si això passa per condicions d'aïllament i tal, i condicions tan extremes, o passa per la microgravetat.
1: Jolín, déu-n'hi-do. Bé, a veure, ara toca el moment de la cançó de la Roser, que nosaltres sempre els convidats demanem una cançó que ells els motivi, que els hi agradi, que... El que passa que la Roser no sap que això és una dictadura.
2: Ah, vale.
1: I llavors no sempre, vull dir, t'ho demanem.
0: No ho diem.
1: No ho diem, us enganyem una mica, però després en el fons fem el que vulguem nosaltres, si ens encaixen.
0: A veure, la cançó era molt maca, l'escollida.
1: Sí, has escollit una cançó, però no posarem aquesta cançó.
2: Ah,
1: no posarem aquesta cançó perquè resulta que, clar, així mirant, no? Clar, jo penso, s'ha de ser molt peculiar, i a mi m'agrada la gent peculiar, ja des de petits. Llavors, clar, quan a la Roser a l'escola li deien, a veure, quina cançó, canta'm una cançó, uns cantaven el Cargol Treu Banya, i ella cantava aquesta que escoltarem.

0: Què?
1: Home, què?
0: T'has sorprès, eh?
2: M'has sorprès.
0: No te l'esperaves, aquesta.
2: Aquí explicant intimitats.
0: Bueno, a veure, tu, sí, tu sí, ho has sí. publicat. Si no, jo no ho sabria,
2: està
0: això.
2: Està
0: publicat, està publicat.
1: Home, ha passat por, eh? Per dir, a veure què em posen aquestes ara.
2: Per on sortiran aquestes gent?
0: Bueno, ara li hem de dir, Roser, que aquí només ve gent guapa.
1: Això sí.
2: Ah, vale.
0: Amb això sí, ja perfecte. Compensem,
1: això sí que
0: no?
1: Compensem. La dictadura ho tenim, però...
0: Sí, però sempre...
1: Selectes amb els nostres
0: sí, hombre, a veure, aquí, a veure, no,
1: luxe,
0: no nos juntamos con cualquiera.
2: No,
0: no, no. Bueno, més que res, doncs és això, no? Que és que a mi em va sobtar. A més, com que tot aquí, nosaltres la gent normal no ens agrada, és molt avorrida la gent normal. Llavors ens agrada la gent que fa coses, la gent claro. que s'apunta a coses, que perd les pors, perquè clar, tu sent hipocondríaca, doncs és que t'estàs portant al límit, t'estàs sí, portant
2: sí,
0: al límit.
2: Sí, m'estic posant a prova. Total.
0: Clar, llavors, bueno, ja sobre jo li dic que sí, animalets per
1: però
0: allà dalt.
1: Si hipocondria que tenies pares farmacèutics, està bé, no? Perquè tens, tens
2: està
1: fàcil.
2: Està bé, a més és això, la meva mare és molt tranquil·la, sempre deia, no, això no és res.
1: I tu què sé jo?
2: Que me muero. Mira, una altra vegada.
0: Home, perquè tenia la solució a un cop d'armari.
1: Clar, per això que tenia. Si hipocondria que amb els pares farmacèutics és fàcil.
0: Sí,
2: sí, és veritat.
0: Sí, que ho té controlat.
1: Té controlat.
0: Bueno, ara, a veure, perquè clar, quan se'n vagi cap allà a l'expedició, pues
1: molt bé, segur. Amb la il·lusió...
0: Escolta, de també està bé, no? Descontrolar.
2: Sí, què vols dir? Que això serà...
0: A mi no m'agrada quan tu tens...
1: Bueno, o sigui... no és descontrolar, és la incertesa de no saber
2: clar,
1: què passa i això
2: tot està
1: bé.
2: Clar. Jo crec que sí, serà controlat, però un control que és desconegut però no
1: clar.
2: Descontrolat.
0: Bueno, sí, és
1: bueno,
0: veritat.
1: És la incertesa de no sé què passarà demà. Clar. Això està molt bé, que no?
2: Que sí, m'agrada
1: això, moltes persones no ho poden fer. Però és l'efecte de la il·lusió, la sorpresa...
0: Bueno, clar, i no tenir expectatives.
1: Clar.
0: Que sí. tot sigui sorpresa.
2: Sí.
0: Controlada.
2: I que en realitat el nostre dia a dia pues, van passant coses repetides i
0: clar.
2: És això que et porta a patrons de pensaments pues, repetits, perquè com ens van passant coses semblants, llavors pues, aquí pues, segur que pensaré coses diferents de les doncs. Que penso normalment.
1: No, i també això, no? Ser noies no diferents, que no coneixes, tampoc porto una història darrere, no? Llavors, si t'interessa, no? El que m'expliques, el que tu fas, el que jo faig, el que ho fas, que has estudiat, que has fet, llavors crec que aquesta curiositat, no?
2: Total. Home, jo ara ja em quedaria aquí dintre 15 dies, eh? Amb vosaltres.
1: Entenc que sou curioses totes, perquè si esteu allà heu de ser curioses.
0: No, i tenint, i sent la majoria, bueno, són científiques, un punt de curiositat han de tenir,
1: perfil,
0: llavors...
1: És un perfil que no es conforma, no?
0: Clar,
2: sí, totes són superinteressants. Per és que això. Només que això, els dinars que m'estaran explicant el projecte que fan, jo ja estaré allà.
1: Clar, és que són coses diferents, bala. Coses que, clar. Bueno, que poden sortir. Que... I jo em penso, d'on surt això? Clar, com si tu te lleves un matí i dius, vaig a estudiar...
0: No, però és que ella des de ben petiteta, o sigui, ella no cantava el Cargol treu banya.
1: No, claro.
0: Cantava la gallineta.
1: Viene de sèrie.
2: Però això és per lo que em posaven al cotxe.
0: Bueno, a veure,
1: la
0: sigui...
1: La culpa és de los padres.
2: La culpa...
0: És que sempre és d'ellos. Sempre és d'ellos.
1: La culpa és de los padres.
0: Luca, nuestra no. És sempre
2: nostra res, nostra res, home.
0: I després, si te passa alguna cosa, fluye. Però ara ja ens anem amb un discurs que a mi no m'agrada gaire, eh? A mi ja me'n poso dels nervis. Bueno, escolta una cosa, pel tema controlat, perquè, clar, estem parlant d'Hipàtia, però vosaltres necessiteu patrocinadors.
2: Sí, és veritat que necessitem molts diners perquè anar fins allà és molt car.
0: Doncs estem en un mitjà de comunicació, fem una crida.
2: A veure,
0: exactament, invertir, però, per exemple, clar, no estaria de més, no?, de dir, a veure... Ara diré una borrada d'aquestes grosses, eh? Però per exemple el del cochón, algú que fa matalassos, doncs potser li podria interessar lo de la gravetat, digo jo, no ho sé, eh?
2: Sí, també, o per exemple empreses que facin material per estar en entorns freds així jaquetes o coses així, tot això necessitarem, o sigui,
1: Columbia.
2: Col·laboracions, exacte
0: North Face, va,
1: North Face, Columbia.
2: Venga,
0: va. Bueno, aquests són americans, aquests tenen peles els de...
1: No, no passa res, no
0: tant Columbia. A més, Columbia es centren molt en temes de muntanya, el que passa que, bueno, però pues podria...
1: Hi ha una volta
0: sí. Escolta, i el tema de contactar amb tota aquesta gent, com ho feu?
2: Sí, també anem fent. O sigui, estem enviant correus i de moment tenim la Caixa i l'UPC que col·laboren. I, però bueno, sí, necessitem trobar-ne més.
1: Parleu amb Amancio, Amancio col·labora. Amancio tiene ese punto. Hi ha una fundació, no ho dic en broma,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Hi ha una fundació i bueno, col·labora moltes coses, eh?
0: Doncs...
2: Pues explorarem.
0: Però clar, l'Amancio com... que els hi posa els vestits.
1: Bueno, o diners.
0: Bueno, però que l'Amancio no fa teixit tècnic.
1: Ha subvencionat del senyor del programa Úniques i no té res a veure amb Zara. i ha posat diners per al programa únic, per les enfermedades de les rares.
3: Com la Rocío està a l'Hospital de Sant Joan de Déu.
1: Clar, i la Fundació ha posat molts diners, per això t'ho dic, que és, això és recerca, això és enfermedades rares, i ahí estan. I és un... tenen diners.
2: Clar, explorarem.
0: I qui més, ho podríem? O si necessiteu diners o necessiteu material? Material, ho dic perquè potser alguna empresa catalana que digui, mira, jo no tinc diners, però sí que els puc col·laborar amb, no ho sé, jo què sé, paper de vàter, jo què sé.
2: Clar, també,
0: perquè ara també anireu al vàter, eh?
2: A altres idees que pugui tenir la gent, doncs no ho sé, de cop i volta algú diu, doncs jo faig, m'ho invento. No ho sé, poc creativa, ara de cop i volta.
0: Ah, perquè
2: sí, o jo què sé, un menjar, un, no sé, que ens puguem endur i o pensar de quina manera, no ho sé.
0: Mira, ara em ve el cap, hem tingut les dues últimes perfumistes.
2: Sí. Perfumistes.
0: Pues a veure, jo penso, 15 dies, encara que siguin 7 dones molt netes i tot.
2: Clar,
0: però a veure,
2: ens dutxarem poc, perquè hem d'estalviar molta aigua. Mira, perfumistes.
0: Clar, llavors
2: cremes
0: jo penso...
2: Cremes pel cos, pel fred.
0: Clar, jo penso, a veure, l'olor serà la mateixa?
2: Ah.
1: Bueno, ja us ho contaran. Doncs.
2: Ja us ho explicaré, sí.
0: Clar, vull dir, això potser a un perfumista li interessa a l'hora de fer una fragància, doncs, per exemple, per persones que estan o que viuen en climes càlids, segurament que suen més que les persones que viuen en climes freds. No sé, ahí estoy yo lanzando. Sí. Però bueno, que potser és interessant,
2: sí,
0: no? També,
2: sí, que algú... ara estava pensant fabricants d'aquests de rellotges que et miren la freqüència cardíaca, o no sé què, sí, és que qualsevol cosa. O sigui, és una cosa més que penso que la gent que treballa en altres coses pot pensar com encaixar, que no pensar-ho des de la nostra banda és més difícil perquè penses en lo evident. Però després és veritat que obrint la ment és que qualsevol cosa
1: pot ajudar.
2: Sí,
0: i a més, si no hi ha algú que vulgui investigar, també podeu investigar per ells.
2: Clar, sí, sí.
0: Si volen
2: provar coses, sí, col·laboracions de recerca en tenim i en tindrem. Sí, sí.
0: Que interessant, clar, nosaltres només podem col·laborar parlant.
2: Ajudant-nos a donar difusió, home, això ja és molt important.
1: La nostra granet de sorra.
2: Sí, sí, moltes gràcies.
0: Home, no, perquè la veritat és que, clar, jo em quedo tan al·lucinada cada vegada que veig els currículums, per exemple, l'Helena, com se diu l'altra noia que va venir?
2: La Lucía.
0: La Lucía, tu, que dius, bueno, a veure, com les presentem, perquè, clar, són noies, o sigui, molt joves, però clar...
2: L'Helena és superjove, realment.
0: Sí, clar, l'Helena se'n va anar a mar, l'Helena tira tiros, forma part de la Federació Catalana de Tir Olímpic. Sí, que clar, dius, ostres, saps? Guanyar premis. Ara la tenim, em sembla, que per Alemanya. Doncs, tirant tiros, clar, són coses que dius, ostres, superjoves, amb una visió també molt fresca. Suposo que també a l'hora d'investigar diferents perfils, perquè encara que tots tingueu una base científica, per exemple, tu aportes la part artística, però segurament que hi haurà alguna que també o és molt científica, però us aveniu. De vegades, los polos opuestos s'atraen, no? Vull dir, penso que pot ser... I a més de diferents cultures, perquè em dius que hi ha una noia xinesa, no?
2: Sí, sí.
0: Que maneres d'enfocar...
2: les coses diferents. Sí, sí, serà molt interessant, segur, i aprendré moltes coses i serà molt enriquidor.
0: Escolta, i llavors vosaltres, per donar a conèixer, a part de Ràdio Molins, on què feu? Xerrades? Perquè si algú us vol escoltar, com us poden trobar? Si ara resulta que tenim a l'Amancio Ortega, que ens ha escoltat i diu, espera, que...
1: Que voy.
0: Que va, que
2: tenim
0: va.
2: Tenim un web fantàstic que s'han currat també unes companyes, que és hipatiamars.com, diria, que allà està tota la informació, allà hi ha tot el... com han sigut les altres missions, la informació sobre l'associació, com contactar-nos, etc. Que allà, si algú ens vol espiar, també tenim Instagram, i això hi anem fent, doncs, sí que anem a això, a ràdios, a explicar qui som, també fem xerrades a escoles...
0: a més, també feu... o sigui, feu que la gent es comprometi i integreu a nenes joves, perquè teniu una mascota per la Hipàtia 3, de la Sofia, que us ha fet l'Estela, no?
2: Sí, això és una novetat d'aquest any, que com que hi havia el tema aquest dels vols parabòlics, necessitàvem un indicador de microgravetat. Mm. Llavors, també unes companyes van pensar que es podia imprimir en 3D una mascota que estigués en aquest avió, sí, i que quan hi hagués la caiguda lliure, llavors el primer que passa, perquè tu estàs allà lligada, és que la mascota aquesta surt volant i llavors tu identifiques...
0: Ah, l'Anna s'entén en una, no? Exacte. Que també és, sí, rodona, sí, sí, no sé com se diu, però en tenen,
2: sí,
0: una.
2: Sí, ara no em surt... Reis, em sembla?
0: O alguna cosa així, sí, sí, que és...
2: Sí. I llavors es va obrir un concurs a nens i nenes de 6 a 12 anys. Vam rebre més de 200 propostes. I d'aquestes se'n van triar 3 i en votació popular va sortir l'Estela, que l'ha fet la Sofia. Sí, i que va poder venir el dia dels vols parabòlics a veure com volàvem i la vam poder conèixer. Va ser molt xulo, sí.
0: Ostres, i ara que parlem de l'Estela, com ha de ser? Clar, perquè aneu de dia, però de nit les estrelles... Ha de ser a tocar allà dalt.
1: Espectacular. El cel, impressionant.
0: Ha de ser el cel?
2: Ja. Sí, sí, sí. Segur. Però això, bueno, és clar, veritat, això com no això no us ho... Això sí que no us ho...
1: Lumínica. Res. Però no hi ha nit, tampoc, quan hi ha...
2: Clar.
1: Pues quan escolta, molt poqueta. Segur que hi ha alguna hora.
0: Òptica universitària, gafes de sol.
2: Ah, mira, mira, clar, molt
0: òptica,
2: bé.
0: Òptica universitària.
2: Sí, sí.
0: Home, a veure, jo vaig mirar...
1: Idees.
0: Vaig donant idees. A veure, menjar no, perquè és tot menjar...
2: Sí, però bueno, jo què sé, potser de cop ens diuen, pues emporteu-vos aquestes barrites energètiques que, pues també, sí, saps? Clar. És veritat que menjarem principalment menjar deshidratat, però... com que estem obertes a idees i que si són coses que es poden... Clar, no ens en portarem, no sé, una cosa molt grossa, però...
0: Clar, i en tema, jo ara estic fent tot el recorregut, no?, i tenint en compte tu que ets hipocondríaca, el tema de medicaments...
2: Tant,
0: El tema de medicaments...
1: Ella ho té bé.
2: Exacte, farem un truc a la família. Sí, sí, ens teniu. En portarem... Bueno, és que, a més, una de les membres de la tripulació 3 és metgessa, mm-hmm, i llavors doncs ella té un projecte de medicina holística i que tindrà en compte també com estem emocionalment.
0: Ah, amiga, sí, amiga, sí, mia, llavors sí, ja aneu, sí, una, sí, mica,
2: sí, més, sí, sí,
0: acompanyades.
2: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, clar, el condicionant aquest de tancament, d'estar allà...
1: Clar, que és passió.
2: I ella ens assessorarà sobre tots els medicaments que hem de portar i tot el que...
0: Escolta, i durant aquests 15 dies teniu contacte amb l'exterior?
2: Només tindrem una hora al dia d'internet i com que hem de simular que estem a Mart, els missatges arribaran... No podem trucar, però els missatges arribaran com amb 4 minuts de retras. Els que enviem i els que rebem. Llavors, clar, no pot ser una comunicació gaire fluida, perquè jo dic, hola, què tal? Tu reps a les 8 i 4 i jo em contestes i jo rebo a les 8 i 8.
1: O sigui, estic bé, com
2: I
1: esteu?
2: Això ja,
1: no?
2: Sí. I a més, en aquesta hora d'internet també hem d'enviar informes i coses, llavors serà un moment una mica estressant.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien,
2: sí,
1: todo bien.
2: Sí.
0: No,
2: sí,
0: però no ho deia tant per això, sinó per si passa res o alguna cosa que, bueno, pues que sapigueu que teniu algun tipus de...
2: Ah, no, això sí, això sí.
0: Teniu contacte.
2: Això sí.
0: O sigui, tenís el botó rojo,
2: exacte,
0: que per qualsevol cosa...
2: Exacte.
0: Avioneta, por favor, venga ya.
2: Totalment.
0: Bueno, pues escolta, sí, estan tranquil·la.
2: Sí, no, estic tranquil·la, estic tranquil·la.
0: Lo important és passar-s'ho bé,
2: sí,
0: disfrutar.
2: Sí,
0: apel·la
2: a
0: la
2: experiència.
1: De totes, no? De l'experiència de totes vosaltres. De,
2: sí.
1: Dels teus límits, també, no? Com et veus tu en situacions així.
2: Sí.
0: Bé, doncs escolta, haurem de seguir Hipàtia. Llavors anava a dir a la web i a l'Instagram, vosaltres pengeu el que són les... perquè si algú ens està escoltant que digui, ostres, jo les vull anar a veure amb alguna xerrada que properament facin, doncs allà posareu tota la informació en el cas,
2: sí,
0: que hi hagi alguna,
2: sí,
0: xerrada
2: oberta. Sí,
0: xerrades
2: obertes, si normalment és més això a una escola o coses així, però si se'n fa alguna d'oberta, ho anunciarem.
0: Clar, perquè val a dir que vosaltres totes teniu la vostra professió, esteu treballant, clar, i el tema d'Hipàtia és algo que, bueno, que us mou, però bueno, que...
2: Sí, si no, no cobrem per
0: que no cobreu per aquest tema.
1: Ja, les primeres, els primers programes del 2027,
2: sí,
1: serà Hipàtia, perquè expliqui què ha passat.
2: No, el 2028.
0: No, 8, perquè
2: anem
0: setmana
2: a l'estiu del 27. No anem,
1: sí,
2: aquest estiu, és l'altre.
1: Quan, a setembre del 27?
2: Ah, sí.
0: Ah, sí.
2: Sí.
0: Bueno,
2: sí,
0: no, quan hagin acabat de fer les rodes de premsa, perquè mare primer
1: meva,
0: van els mitjans...
1: Podem començar aquí,
0: No, no, perquè són... No, a més, els projectes que fan són secrets.
1: Home,
0: llavors, no es poden... Hi ha com uns protocols,
1: bueno,
0: ho explica
1: pues
0: l'Helena.
1: Pel Nadal.
0: S'han de... Pel Nadal, sí.
2: Pel Nadal.
0: Pel Nadal del 28. Això. Va, pum, xec. Bueno, a veure... al director i tota la gent que aquí són super guapos, espero que ens mantinguin el projecte,
1: si no, el programa
0: fins a, ah, bueno, i si no és veritat, sin ràdio. Però bueno, penso que estarem aquí. Escolta, moltíssimes gràcies, per venir, per passar aquest ratet. I amb vosaltres, doncs, fins al dimarts que ve.
1: Això mateix.
0: Petonets.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins el PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
0: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven tant el PSOE com el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
3: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
0: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
3: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
3: Tenen per objectiu evitar riscos a mig milió de persones vulnerables i enguany, per primer cop, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
0: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
3: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violinista Pablo Ferrandez o la soprano Nadine Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solter.
0: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades. Joan Barberà.
5: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça és una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
6: I cop d'ull al temps, Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat, i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do, aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs núvols, sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la Vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central i interior gironí i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula, tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, aclareixen que no es tracta d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o al govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, anomenada la SEPI.
0: Doncs, davant d'aquesta operació de la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, totes les mirades estaven aquest matí posades en Pedro Sánchez. El president del govern espanyol ha tornat a descartar avançar les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE creu que seria una decisió que podria perjudicar els interessos dels ciutadans. Dit això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre, diu, si detecta cap nou comportament irregular dins del partit, i que un cop llegit l'escrit contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
2: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
8: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
2: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
8: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
0: Les reaccions polítiques s'han deixat sentir des de primera hora del matí. Al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
9: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
10: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova jornada de vaga del sector de l'educació avui a tot Catalunya per seguir reclamant millores laborals i salarials. El Departament d'Educació xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori es preveuen que es mantinguin fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda, una trobada que serà clau per mirar de desencallar aquest conflicte.
0: A Barcelona, 7.200 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els sindicats han tornat a omplir els carrers en la segona jornada de vaga general d'aquest tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
12: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a un a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
13: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
11: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
0: Unes protestes que avui han tornat a afectar la mobilitat amb talls a l'APC, a Salt, Torredembarra i el Granollers i també de la 2 a Lleida. A Salt els manifestants han accedit fins i tot a la via pel Voral en sentit França i han acabat tallant l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Els sindicats USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT s'han desplaçat a les 9 del matí per l'avinguda dels Països Catalans des del Pont del Dimoni de Girona per arribar a quarts d'11 al pavelló municipal de Salt. Posteriorment, alguns manifestants han accedit a l'autopista pel Voral en sentit França després d'acordar-ho amb els Mossos i l'han acabat tallant en els dos sentits de la marxa. Una jornada marcada per la calor i una manifestació que ha comptat amb 1.500 docents, segons la policia municipal, i 6.000 segons els sindicats. Emma Riera és portaveu de l'Assemblea de Docents de Girona.
15: Falta concretar nombre de docents, falta concretar les millores salarials que estem reclamant, no com a més, sinó com a allò que hem perdut, la pèrdua doncs, salarial. És això. A més, hi ha hagut també moltes retallades amb el tema dels estadis, per tant, i demanem sobretot que hi hagi un augment salarial per tothom, no amb complements, que és el que s'estava negociant.
14: Els participants han tornat a protestar en contra dels acords signats pel departament i exigint una millora salarial, menys burocràcia i la reducció de les ràtios a les aules.
0: La protesta a les comarques de Tarragona ha tingut dos epicentres, un al centre de la capital, on s'han manifestat 700 persones, i l'altre a Torredembarra. En aquest punt, un miler de persones han accedit també a la P7 i l'han tallat en tots dos sentits. Ona la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
16: Bon dia, doncs es manté aquest tall a l'autopista P7, aquí a Torredembarra, a causa d'aquesta mobilització dels docents. Aquí es concentren professores i professors vinguts de diferents punts de les comarques tarragonines i del Penedès, en una acció que ha començat al voltant de les 10 del matí a la zona esportiva de Torredembarra, on hi ha hagut la concentració prèvia. Cap a les 11 del matí ha quedat tallada l'autopista en els dos sentits i la intenció és mantenir-ho com a mínim fins a les 6 de la tarda. Entre els manifestants hi ha un to festiu en aquesta manifestació, també un to reivindicatiu, evidentment, i s'espera que accions com les d'avui ajudin a que hi hagi un acord amb el departament. Gerard Torres és professor a l'Institut Torredembarra.
17: Alumnes, famílies, departament, tothom vol un acord i que els docents estiguin reconeguts de la seva feina i que tinguem els recursos necessaris per poder atendre el nostre alumnat com es mereix l'escola pública i per això estem. Defensem l'escola pública.
16: Els docents han instal·lat parasols, carpes, taules i cadires al mig de l'autopista. Ara mateix hi havia una actuació musical, també s'està fent una paella i a la tarda també es preveu que hi hagin dues taules rodones.
0: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa que tot just s'ha aprovat per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
18: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
4: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
18: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
0: I anem ara fins a Gavà, al Baix Llobregat, perquè aquest matí s'hi ha presentat el pla d'impuls de l'ecobarri Roca City Gavà Viladecans, que s'ha fet dins de la fàbrica Roca. Un projecte que ha de transformar els terrenys d'aquesta històrica fàbrica en un nou barri. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
19: El projecte abasta una superfície de 32 hectàrees, 6 de les quals a Gavà i la resta a Viladecans. El 40% del sostre edificable es destinarà a habitatge amb la construcció de més de 2.700 pisos, amb un 40% d'habitatges protegits, la meitat dels quals destinats a lloguer. El 60% de la superfície es destinarà a l'activitat econòmica i usos mixtos, amb edificis d'oficines per a empreses vinculades a Roca, Indústria 4.0, innovació, coworking i espais per a start-ups. També hi haurà un centre de coneixement i es crearan noves infraestructures de mobilitat com un nou pont per damunt de les vies del tren. Així valora la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, aquest projecte.
20: És un projecte que mostra precisament la voluntat que té el govern de transformació dels espais urbans, de reaprofitar i construir espais pensats per la nostra ciutadania, climàticament sostenibles i adaptats.
19: A la presentació també hi ha assistit l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, la de Viladecans, Olga Morales, així com el vicepresident de l'àrea de polítiques urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona, Damià Calvet.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i per acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió d'aquest brot.
3: La ministra García ha defensat la solvència del sistema sanitari d'emergències espanyol per fer-se càrrec de les 147 persones que viatjaven al creuer i han marcat la decisió del govern en la posició de l'Organització Mundial de la Salut.
21: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
3: Des de les files del Partit Popular han criticat la gestió que el govern va fer de l'antivirus perquè consideren que va improvisar i asseguren que això demostra que l'executiu espanyol no està preparat per afrontar una eventual nova pandèmia 6 anys després, diuen, de l'esclat de la Covid.
0: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme amb 84 pacients de tot Catalunya. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
22: Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat del tractament. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
23: En principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la bandoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
22: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
0: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys i enguany per primera vegada s'hi incorporen una 50ena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les 500.000 de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
0: Ràdio Sant Feliu, Conxa Estevez.
24: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
25: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure que és un microrefugi, és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que com a àrea metropolitana els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
24: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia amb diferents empreses pantalla de venda legal d'aquesta mateixa droga. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
5: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
2: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
0: I preocupació al Maresme per una nova trobada neonazi. Enguany Santa Susana tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i 30 d'aquest mateix mes. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
6: Torna a la trobada europea neonazi a Santa Susana els propers 29 i 30 de maig. Serà el quart any consecutiu que es fa el festival Chaos in the Sun, amb participació de grups de música neonazis al municipi de l'Alt Maresme. El cartell reuneix conjunts coneguts per la seva trajectòria musical racista i vinculada a l'extrema dreta europea. S'hi toca música rock, que vol dir música rock anticomunista, i del gènere oi, vinculada en part al moviment skin. Es farà en una masia privada situada a les afores de la població. L'Ajuntament de Santa Susana insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo en tractar-se d'un acte privat. En canvi, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme s'hi ha mostrat en contra frontalment.
7: Fem una crida clara a l'Ajuntament de Santa Susana i a la Generalitat perquè actuïn i no permetin la celebració d'aquest festival que, com diem, és públic. I aquesta situació no és abstracta ni simbòlica. En edicions anteriors hi ha hagut agressions a veïns i veïnes dels pobles del voltant.
6: Asseguren, a més, que aquests dies molts veïns no gosen sortir del carrer per por, ni tampoc d'altres municipis com Calella.
0: I és moment per a la cultura. Avui molt musical, ja que us parlem del Festival de Torroella de Montgrí, que defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició. Del 31 de juliol al 28 d'agost, les veus del grup Cantoria, que estem escoltant, també el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. Té tots els detalls en David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Fernández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
9: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt, no? Perquè hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
8: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom propi molt destacat, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
26: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, és un referent i marxarà a jugar a l'estranger. Alexia es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment, el 2012, va arribar al Barça.
27: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos al mig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
26: I Marta Corredera va coincidir amb Alexia, l'Espanyol i el Barça.
10: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení. Ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu, pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
26: I Xavi Llorenç va ser l'entrenador que va fitxar Alexia pel Barça i una persona molt important en la trajectòria de la jugadora de Mollet.
11: Alexia, què ha significat? Pues significa tot. Crec que és el primer referent nacional que tenim, però referent. Quan vam començar amb tot això no pensàvem guanyar ni tantes Champions ni tantes pilotes d'or jugadores d'aquí, tant les de l'Alexia com les de l'Aitana. Un premi a la feina feta, a tot el compromís que ha agafat i bueno, només donar-li les gràcies per tot el que ha fet i endavant, que això continua.
26: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial la Societat. En futbol masculí, l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més a la segona federació. El Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que jugava al Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi a Freixenet ha anunciat que Aleix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ens treuen treball.
14: Com a trans, et veuen com un monstre.
15: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
17: Una soledat, la gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràsit. Marimatge.
30: Resistir sol.
31: Puto mono.
32: Terroristes.
33: Té a menjar plàtan.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
37: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda.

0: Piques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altes temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez promet contundència si es troben noves irregularitats dins del PSOE i torna a descartar eleccions anticipades.
4: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad.
2: Avui la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per demanar informació en relació al cas que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez i altres càrrecs per presumptament haver desestabilitzat procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. Sánchez també ha tornat a donar tot el suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en el cas Plus Ultra. És dimecres 27 de maig de 2026 i tenim més titulars. Desenes de milers de docents surten al carrer en una nova jornada de vaga general de l'educació. Sònia Kerr.
5: La protesta més multitudinària ha reunit prop de 10.000 persones a Barcelona, però també hi ha hagut concentracions i manifestacions a Girona, Salt, Torredembarra, Tarragona, Lleida o Granollers. El sector està pendent d'una nova reunió amb la conselleria aquesta mateixa tarda.
2: La Generalitat obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029.
5: En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
6: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa.
2: Els refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 en només 5 anys.
5: Tenen per objectiu evitar riscos a 500.000 de persones vulnerables i enguany, per primera vegada, s'incorporen una cinquantena de petits comerços.
2: En cultura, el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre en la seva 46a edició.
5: Del 31 de juliol al 28 d'agost, el grup Cantoria, el violoncel·lista Pablo Fernández o la soprano Nadia Sierra actuaran en punts emblemàtics com l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra.
2: Als esports, Alexia Putella s'acomiada del Barça després de 14 temporades, Joan Barberà.
7: La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana a la migcampista amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça. És una icona i referent i marxarà a jugar a l'estranger.
2: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una altra vegada estem parlant d'una calor passada de voltes a Catalunya i, de fet, en aquests moments està pujant més encara la temperatura que no pas ahir a aquesta hora. De fet, al llarg de les immediates hores arribarem fins als 34-35 graus a moltes viles de Girona, sobretot al voltant del Pla de Girona, del Pla de la Selva i també a la Baixa Garrotxa, també al prelitoral de Barcelona, cap al Vallès, per exemple, a l'Alt Baix Llobregat. i també cap al Pla de Lleida. Déu-n'hi-do aquestes temperatures desbocades també a la resta del país i amb molt pocs nubes.

0: núvols sense tempestes. Pel que fa al dijous, un temps encara més calorós. Déu-n'hi-do, per exemple, a la vall del Llobregat, gran part de la Catalunya central, interior gironí, i cap a les comarques de Ponent, de 33 a 38 graus, unes temperatures de canícula. Tot i que demà a la tarda sí que apareixerà ja alguna primera tempesta al Prepirineu. De moment, poca cosa, i sobretot a la banda lleidatana. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Ha estat a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de l'Audiència Nacional, que és qui investiga el cas, han volgut aclarir, però, que no s'ha tractat d'un escorcoll, sinó d'un requeriment de documentació.
3: Tot plegat dins la investigació que lidera el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional sobre una possible trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol. El procediment es dirigeix contra l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez, entre d'altres, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. També s'investiga la gerent de la secretària d'organització, Ana María Fuentes, per fer suposades trucades fals, factures falses. Recordem que Leire Díez va ser detinguda el desembre passat per presumptes irregularitats en contractacions públiques vinculades a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI.
1: Arran d'aquesta operació, totes les mirades estaven posades, lògicament, en el president del govern espanyol. Pedro Sánchez ha tornat a descartar avançar a les eleccions previstes per l'any vinent. El també líder del PSOE ha promès, de fet, que actuarà amb màxima contundència si es detecta cap nou comportament irregular dins del partit i que, un cop llegit, l'escrit contra l'expresident Rodríguez Zapatero no hi veu cap fet delictiu. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Pel president espanyol, una convocatòria avançada de les eleccions podria comprometre l'agenda de progrés que van posar en marxa ara fa 8 anys i que han permès situar Espanya com el país que més està creixent dins de la Unió Europea.
5: Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: Un Pedro Sánchez, que un cop publicat el sumari del cas que l'afecta, segueix defensant la innocència de l'expresident Zapatero i que torna a prometre tolerància zero contra la corrupció si detecten cap nova irregularitat en la nova investigació en marxa.
5: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. Total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Declaracions de Pedro Sánchez des del Vaticà, on aquest dimecres s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, quan només falten 10 dies per a l'inici de la seva visita a Espanya.
1: Les reaccions polítiques a aquesta operació de la Guàrdia Civil han arribat ja des de primera hora des del Congrés dels Diputats, on el PP ha tornat a reclamar que s'avancin les eleccions.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols immediatament.
6: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma sobre finançament irregular justificarien un avançament electoral.
7: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
3: Des del PSOE, el diputat José Zaragoza ha denunciat un cop més l'ús que, segons ell, s'està fent de la justícia.
2: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga educativa avui a tot Catalunya. El departament xifra en un 25% el seguiment de l'aturada a les aules, mentre que els sindicats l'eleven fins al 60%.
3: Les protestes arreu del territori, Marta, es preveu que es mantinguin fins que acabi la reunió d'aquesta tarda, que és una trobada clau per desencallar el conflicte.
1: Mentrestant, a Barcelona, 7.200, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons els sindicats, han tornat a omplir els carrers. Ha estat en aquesta segona jornada de vaga general del tercer trimestre. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota un sol de justícia, els docents han fet una marxa lenta des de Pla de Palau fins a Drassanes amb proclames com avall les ràtios i amunt els salaris i lluitant també estem educant. I moltes referències a la calor a les aules. La protesta s'allarga amb tallers per nens, actuació dels falcons, taules rodones i un dinar popular amb la intenció d'allargar fins a la reunió d'aquesta tarda. Els sindicats encara en la trobada amb optimisme però conscients que les propostes d'educació són encara insuficients. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Ignasi Fernández de professors de secundària.
9: Volem que avui sigui una negociació absolutament intensiva, que hi dediquem les hores que facin falta per poder fer els avenços necessaris per poder arribar a una proposta que sedueixi el col·lectiu i que en una consulta el col·lectiu pugui dir que sí.
10: Aquesta proposta no correspon al nivell de clam que tinc aquí al darrere ni aquestes veus que criden. Per tant, el que ha de fer el departament és, ara que vol negociar, negociar.
8: El sindicat d'estudiants i la plataforma de famílies en suport a les vagues han fet costat també els docents que mantenen les mobilitzacions territorials dels propers dies si aquesta tarda no es pot arribar a una entesa que apropi posicions.
1: Més enllà de la capital, milers de docents de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya Central s'han concentrat a Granollers. Ha estat coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Després han fet una marxa a peu per la ciutat. La manifestació ha anat fins a l'AP7 i l'ha tallat en tots dos sentits de la marxa. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: Els manifestants tallen l'AP7 a l'entrada de Granollers des de les 10 del matí i enmig d'un sol que crema estan fent un festival amb música, cançons i altres actuacions culturals. Abans de les 9 del matí, riuades de gent amb samarretes grogues ja anaven cap al Palau d'Esports de Granollers. Armand Castany, professor de secundària de l'Institut Vila Romana de la Garriga, ha dit que malgrat l'acostament d'ahir en les negociacions amb el Departament d'Educació, avui és un punt d'inflexió.
12: El 27 havia de ser un dia massiu aquí davant del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, perquè nosaltres reivindiquem que és un congrés que queda molt bé de cara a l'aparador, però que això a les aules no. Aquests discursos que segurament es faran aquí dintre i que molts compartirem segurament amb molts ponents, a les aules això no està passant.
11: L'organització del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores s'ha mostrat decebuda perquè els manifestants van impedir ahir fer-ne la inauguració.
1: A Lleida, més de 500 persones s'han manifestat a primera hora del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a les escoles ALBA, ha estat per la carretera C12. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
13: La segona jornada de vaga docent a tota Catalunya també s'ha fet notar a la capital del Segrià, on més de 500 persones, entre les quals mestres, professors i alumnes, han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes i han iniciat una manifestació fins a les escoles ALBA per la carretera C12. Equipats amb aigua, barrets i paraigües per mitigar la calor, els manifestants han tornat a alçar la veu per defensar les seves reivindicacions mentre continuen les negociacions amb Educació. Paral·lelament als docents també han tallat l'autovia 2 en els dos sentits de la marxa des de les 11 del matí. La portaveu d'USTEC a Lleida, Rosa Aguilar, ha afirmat que són optimistes perquè s'ha demostrat que les vagues i les mobilitzacions són útils.
14: Allà on ens deien que no hi havia diners, allà on ens deien que no podien sortir dels marges de l'acord, ara sembla que sí, que podem anar més enllà del que s'havia signat i, per tant, satisfets.
13: Aguilar ha valorat positivament que Educació hagi reconegut el deute dels estadis i hagi acceptat escurçar de 4 a 3 anys el termini per augmentar el complement específic, però ha advertit que l'increment universal plantejat d'entre 35 i 50 euros no és suficient.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern obre la porta que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat d'aquest procés pot fer variar els terminis del contracte programa, tot just que s'acaba d'aprovar, per tal de convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. La consellera ha deixat clar que aquest compromís clau en el suport d'Esquerra Republicana per l'aprovació dels nous pressupostos té condicionants externs que el poden alterar. En aquest sentit, ha recordat que caldran modificacions legals per implementar un nou model de finançament que dependran de les majories que s'assoleixin al Congrés i també considera indispensable que l'Agència Tributària Catalana estigui preparada amb tots els mitjans materials i humans per assumir les noves funcions.
16: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complex, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
15: Davant de tota l'aritmètica parlamentària pendent i necessària per salvar els esculls a Madrid, Romero ha demanat sentit de país a Junts per fer possible el nou model de finançament que hauria de portar gairebé 4.700 milions d'euros més a Catalunya l'any que ve.
1: I un altre dels titulars de la jornada són els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'han multiplicat per 15 en només 5 anys. Enguany, per primera vegada, també s'inclouen una cinquantena de petits comerços.
3: Tot plegat per reduir els riscos a les mig milió de persones vulnerables que l'AMB calcula que hi ha al conjunt dels municipis de l'àrea metropolitana.
1: Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
17: Sant Feliu de Llobregat ha acollit la presentació de la nova xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que aquest estiu creix un 31% respecte a l'any passat. Entre les novetats s'incorporen els anomenats microrefugis climàtics, comerços i establiments privats que obriran les portes a qualsevol persona per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor, encara que no siguin clients. Guillem López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
18: Els microrefugis, aquesta proposta pel comerç local, el canvi que suposa, per una banda, és que s'identificaran, que a l'entrada tindran una enganxina per veure, que és un microrefugi, que és una cosa simbòlica, però creiem que ajuda a la gent a entendre que existeix aquesta xarxa i que aquell comerç dona aquesta possibilitat. L'altra diferència és que, com a àrea metropolitana, els oferim una petita formació de com han d'actuar durant aquests períodes d'onada de calor.
17: També s'ha presentat les darreres projeccions climàtiques que alerten d'un augment sostingut de les temperatures. Segons l'organisme metropolità, les onades de calor seran cada cop més freqüents i intenses, amb impactes directes sobre una part important de la població.
1: Doncs no deixem de parlar de calor, són 3:45, perquè Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros en la protecció de la xarxa elèctrica als entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment de les línies elèctriques. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
19: Aquest matí a Sant Joan de Vilatorrada s'ha pogut veure una demostració de les mesures que posa en marxa Endesa per la protecció de les línies d'alta tensió en zones boscoses. Ho explica el responsable del manteniment de la xarxa d'alta tensió, Francesc López.
20: El que volem buscar amb l'helicòpter o amb els drons, a part de tenir imatges de molt alta resolució dels components que estan en alçada i és de difícil observació des del terra, és també les càmeres termogràfiques, que són càmeres de visió infraroja, que ens permeten veure si hi ha peces o components de la línia elèctrica que s'escalfen per sobre del que és normal.
19: Han invertit gairebé 40 milions d'euros en drons, càmeres de raig infrarrojos, brigades de tala i helicòpters que sobrevolen les línies per identificar anomalies. López assegura que la tecnologia ha permès millorar notablement la prevenció i el manteniment de les línies elèctriques. La principal novetat de la campanya és la incorporació per primer cop de drons de llarg abast. Aquests aparells poden volar fins a 10 quilòmetres i fer una fotografia digital de la realitat de la xarxa. Amb aquest dispositiu especial d'estiu, la companyia vol reduir el risc d'incendis i garantir la seguretat del subministrament elèctric en zones boscoses.
1: Desarticulat per primer cop un entramat empresarial que es dedicava a proveir diverses màfies albaneses de material per al cultiu internacional de marihuana. Ho feia, més, amb diferents empreses pantalla de venda il·legal, justament, d'aquesta droga. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Hi ha 4 detinguts de nacionalitat espanyola en aquesta operació dels Mossos i la Guàrdia Civil, que continua oberta. El sergent Xavier Tenorio, de la Policia Catalana, explica la importància d'aquest operatiu, que ha aconseguit desarticular una organització criminal amb filial a Alemanya que oferia un servei integral per posar en marxa plantacions de marihuana i blanquejar capital sota l'aparença d'empreses de venda legal d'aquesta droga.
22: En això no havíem arribat mai a acreditar aquesta doble funció i d'aquí l'especial valor d'aquesta estructura. És una empresa al servei d'organitzacions criminals que tenen en aquesta empresa el provisionament de tot aquest material i la sortida de el blanqueig de capitals fruit del narcotràfic.
21: La comptabilitat també d'aquest entramat supera els 80 milions d'euros, mentre que la declarada no arriba als 15 milions. S'ha fet escorcolls a la demarcació de Tarragona i a Granada.
1: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que això tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial local de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent a Barcelona. Judit Vallès, bon dia.
0: Bon dia. Els nous bonus consum es desplegaran en dues fases, coincidint amb el nou curs escolar i després de la campanya de Nadal, on es llançaran un total de 370.000 bons amb un valor de 10 euros cada un. Se'n podran treure un màxim de 3 per convocatòria i per persona, el que es calcula que podria beneficiar a 100.000 residents de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que després de la Covid la iniciativa va ser molt eficaç per promocionar el comerç local i que ara es vol consolidar.
4: El que volem és estabilitzar-ho i convertir-ho en una part ja estructural de la promoció comercial de la ciutat de Barcelona, que arriba directament a les botigues i arriba directament a la butxaca dels consumidors i consumidores de Barcelona.
0: Les compres es podran fer a comerços, mercats i serveis de proximitat i per participar els establiments hauran d'emplenar un formulari i els consumidors descarregar-se una aplicació de la campanya.
1: Primer dia del Saló Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat fins divendres i a programades 300 activitats adreçades a potenciar una bellesa activa.
3: El Saló que ha obert portes aquest dimecres, l'edició número 27, també centrarà la mirada en els cuidadors no professionals de la gent gran dependent. Juli Simón és director del Saló.
5: Poco amb aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys.
3: El periodista Luis de l'Olmo tancarà el Saló divendres vinent.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades de la jornada. El sector del refinatge fa vaga a tot l'Estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors.
3: Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. A Catalunya, la vaga afecta dos complexos industrials de Repsol i Acesa, al Tarragonès. Un centenar de persones han bloquejat l'accés al complex industrial de refinament de Tarragona des de primera hora del matí. També s'han fet piquets al complex petroquímic nord de Repsol, situat a la Pobla de Mafumet, i anys a Constantí i al Port de Tarragona.
1: Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve.
3: La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa el pas després de que fa uns dies el president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser el cap de llista dels comicis del maig.
1: I és moment per la cultura.

0: Avui amb la música com a protagonista ho esteu escoltant, ja que el Festival de Torroella de Montgrí defensa que l'amor també deixa rastre. Ho fa en la seva 46a edició, que tindrà lloc del 31 de juliol al 28 d'agost. Les veus del grup Cantoria, també del violoncel·lista Pablo Ferrández, a qui estem escoltant, o la soprano Nadine Sierra, entre molts altres artistes, actuaran en llocs tan emblemàtics com són l'Auditori Espai Ter, l'Església de Sant Genís o el Palau Solterra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'amor també deixa rastre és molt més que un lema. En un moment històric sacsejat per conflictes amb efectes globals, la programació del Festival de Torroella vol reivindicar que dintre del dolor i de la ràbia d'una realitat convulsa també podem trobar lloc per a l'afecte. Així com ha explicat la directora Montse Faura, l'homenatge als 150 anys de Pau Casals protagonitzat per Pablo Ferrández o l'actuació del grup polifònic de Thalys Scholars són també cants a la pau.
2: No és una successió de concerts que aleatòriament que venim per artistes i per interès artístic i punt. Vull dir que hi ha tot aquest discurs que cada concert, cada obra té un sentit.
1: Nadine Sierra, Cantoria o el quartet Diotima són també grans noms d'una programació que també inclou el Festival de Música Documental Inèdit Empordà.
0: I amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui amb un nom destacadíssim a la crònica esportiva, el d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça després de 14 temporades.
3: Bon dia, Marta. La jugadora de Mollet ha decidit que és el moment de deixar el club blaugrana. La migcampista, amb més de 500 partits amb la samarreta del Barça, és una icona, una referent, marxarà a jugar a l'estranger. Es va formar primer al Centre d'Esports Sabadell, llavors va fitxar per l'Espanyol, va debutar a primera divisió amb el conjunt blanc i blau i posteriorment el 2012 va arribar al Barça. Escoltem Alexia Putellas.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Sí, evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició. O sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
3: Aquest matí, avui, ha viscut un emotiu homenatge, un emotiu acomiadament al Camp Nou. Santi Fernández era l'entrenador del Sabadell quan Alexia va arribar al club arlequinat.
5: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esports Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
3: Avui Alexia jugarà l'últim partit amb el Barça a l'estadi Johan Cruyff. Serà a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. I parlant d'Alexia Putellas i del futbol femení, destaquem que la Pirinaica de Manresa farà jugar una portera del juvenil femení amb l'equip masculí per falta de porters que poden alinear en l'últim partit de la temporada. Es tracta de Greta Brunet. Escoltem el president de la Pirinaica, Manel Artero.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que està moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
3: I destaquem que l'Espanyol ha anunciat que el defensa Leandro Cabrera continuarà una temporada més defensant la samarreta del conjunt blanquiblau. A la segona federació, el Terrassa ha anunciat el primer fitxatge. Es tracta del porter Álvaro Pacheco, que arriba procedent del Reus Redis. En hoquei sobre patins, el noi Freixenet ha anunciat que l'Eix Esteller serà el nou entrenador de l'equip a l'hoquei Lliga Masculina. El fins ara capità del primer equip iniciarà una nova etapa a la banqueta després de retirar-se com a jugador. Per cert, ahir el Noia va perdre contra el Barça i ara el Futbol Club Barcelona disputarà les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Voltregà, mentre el Calafell s'enfrontarà davant el Liceo. Avui, jornada històrica per al waterpolo català. A partir de 8:45 del vespre es disputa l'anada de la gran final catalana de l'Eurocup femenina entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Xus Martín és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta.
7: I que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
3: I a les 9 arrenca la gran final de la divisió d'honor femenina de waterpolo, que enfronta el Sant Andreu i el Mataró. La final és el millor de 3. El primer enfrontament es jugarà a la piscina Pere Serrat del barri barceloní. Les mataronines busquen guanyar el títol 2 temporades després. Avui comença aquesta gran final del waterpolo femení entre 2 grans clubs, el Sant Andreu i el Centre Natació Mataró.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Estem pendents d'aquesta reunió entre els sindicats i educació, una reunió per intentar desencallar aquest conflicte. Ahir es van apostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. Tot plegat avui que desenes de milers de docents han sortit al carrer en una nova jornada de vaga. Allà hi ha la nostra companya de TV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
2: Bona tarda. Els sindicats tenien previst reunir-se a 3:45 de la tarda i a hores d'ara encara continuen fent temps perquè comenci la reunió amb la consellera. Després de la tarda d'ahir, diuen, estan més a prop d'arribar a un acord i és que Educació va plantejar per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals, que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats continuen considerant insuficient i volen que sigui almenys de 60 euros. Això és el que principalment demanen avui, juntament amb ampliar plantilles a uns 6.400 professionals nous, lluny de les 1.800 places que va aprovar ahir el Consell Executiu. Recordem també que la reunió coincideix tot just amb la vaga general convocada avui a tot Catalunya i que aquest matí ha tallat els carrers de Barcelona i avui continua encara tallada l'AP fins que acabi aquesta reunió. Aquí a la conselleria estarem pendents de com avança.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem. Estarem pendents, la nostra companya és allà per anar-nos donant l'actualitat. I més qüestions. El jutge demana informació de la campanya del PSC de les passades eleccions al Parlament el 2024. La interlocutòria a que ha tingut accés al diari Ara, el jutge Pedraz sol·licita, entre d'altres, documentació íntegra que el PSC va presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes relativa a la campanya publicitària de les últimes eleccions del 12 de maig de 2024. Reclama, per exemple, estats comptables, contractes, factures o despeses, així com propaganda. Més qüestions. Pilar Calvo es postula com a candidata de Junts a Barcelona a les eleccions municipals de l'any vinent. La diputada de Junts al Congrés es presentarà a les primàries per optar a la candidatura. Calvo fa un pas després que fa uns dies el president del grup de Junts a Barcelona, Jordi Martí, comuniqués al partit que vol ser cap de llista als comicis de l'any vinent, al mes de maig. I Endesa invertirà aquest estiu 38 milions d'euros a la protecció de la xarxa elèctrica en entorns forestals. És un 40% més que l'any passat. La companyia reforçarà les tasques de prevenció amb drons, càmeres termogràfiques, brigades de tala i també helicòpters per al manteniment d'aquestes línies elèctriques.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: L'Enxuscat prepara per aquest dissabte un dia festiu al barri del Canal, popada i vesprets. L'activitat comença ja a les 10 del matí amb ambientació musical. Faran la popada, en vendran racions i a la tarda música ambient també per continuar la festa. Es dona a terme a la plaça Vicenç Fernández, al barri del Canal, com dèiem, des de les 10 del matí fins a les 9. La venda d'etiquets per les racions de pop es venen al Peixet, establiment peixateria del barri del Canal, també a @enxuscat-molinsderrei i també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. El preu dels tiquets és de 15 euros. Dissabte, festa de l'Enxuscat a la plaça Vicenç Fernández. I Impuls Teatre estrena el muntatge Sala 39 a la Sala Gòtica aquest cap de setmana. Es podrà veure tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. El Foment fa proposta també d'espectacle teatral en clau de comèdia, el monòleg de Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, dissabte a les 8 del vespre. Franquesa, que en aquest espectacle resumeix els darrers anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions també. El podreu veure el dissabte, com dèiem, a les 8 del vespre al Teatre del Foment. Les entrades anticipades les podeu adquirir al web d'Entràpolis. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
11: Generació Chic.
10: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: A l'hora de la sobretaula és el moment del concert. L'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquest diumenge i farem un petit viatge a l'Amèrica, perquè avui la música que escoltarem tota ve d'aquell continent. Escoltarem en primer lloc una peça, jo crec que bastant coneguda, que com és la suite del Gran Canyó, la suite del Gran Canyó del Colorado. Això és una obra de Ferdinand Groffé i ens descriu, doncs, comença amb una suavitat, ens descriu la sortida del sol sobre el Gran Canyó mitjançant un tema entonat entranyablement per el clarinet i el corn anglès. Després passem ja El desert es desperta. És una misteriosa imatge musical que s'inicia amb un motiu oscil·lant, hipnòtic, com els miratges. Després segueix un tercer motiu, que és, podríem dir, el camí, el sendero, que diuen ells en castellà també. Sens dubte, aquesta és la part més coneguda. Recordem que ens veiem de seguida el trepig d'un genet, d'una persona dalt d'un cavall que va passejant tranquil·lament per aquest camí de la natura. Hem vist clarejar, hem contemplat els colors d'aquesta zona i ara és el moment d'anar d'excursió. I després ja ens trobem en el quart moviment, que és la tornada. Ja estem al capvespre, aquí estic tornant en ple capvespre. En aquest moviment ens construeix sobre dos elements ben diferenciats. El primer és una trucada de les trompes amb la que Groffé va voler donar vida als animals salvatges. I després, doncs, ens vindrà un altre moviment en què sentim la trompa dels caçadors i ja acabem amb l'últim moviment, que és els núvols esclaten. Ja sabem que en aquests deserts d'aquests llocs potser hi ha un gran sol i tot un plegat es cobreix de núvols, i és això el que ens vol explicar Groffé a través de la música. Molta naturalesa, molt bonica de postal, però i quan es posa en pla agressiu? Bé, doncs aquí ho tenen. Veuran que al final, doncs, és molt més mogut, no és tan plàcid com el que hem anat sentint tota l'estona, però sens dubte és una obra entranyable i molt bonica. Sentim, doncs, ja aquesta suite del Gran Canyó del Colorado, que ens l'oferirà l'orquestra Stamm Rochester. Sentim-ho, doncs.

Acabem d'escoltar aquesta suite del gran Canyon del Colorado, aquesta suite que ens ha ofert l'orquestra Rochester, i era la suite, recordem, que és aquest gran compositor Ferdinand Groffe. I ara, doncs, continuem a l'altre continent, i ara escoltarem una peça, sens dubte, molt bonica, com és la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Potser podem recordar, passa que ara ja fa temps que no es fa això, ho poden dir les persones que ja som una mica grans, aquella representació que va fer Walt Disney amb la seva Fantasia 2, que va descriure aquesta rapsòdia molt bonica, amb temes, vull dir, amb personatges de dibuixos animals, però amb personatges que anaven fent tota aquesta rapsòdia. Realment és una obra molt bonica, és un blues, i també podríem dir que és una mena de concert d'orquestra i piano, perquè el piano té molta importància aquí. Sentirem, doncs, ara aquesta Rhapsody in Blue, que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de James Levin, que també serà el mateix que tocarà el piano, aquestes escenes tan boniques de piano. Sentim-ho.

0: Bé, deixem Amèrica, tornem ja als nostres llocs. Hem escoltat aquest concert en què hem acabat ara escoltant la Rhapsody in Blue de George Gershwin, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de James Levan, que també ha sigut el pianista solista que ens ha ofert aquesta gran peça de George Gershwin.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents a la reunió entre els sindicats d'educació per intentar desencallar el conflicte, una trobada que, per cert, ha començat gairebé una hora més tard. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment lineal. Tot plegat avui, quan hi ha hagut aquesta vaga, milers de docents han sortit al carrer. Els docents han decidit aixecar el tall de l'autopista Salt, el Gironès, que han iniciat aquest matí. Unes 1.200 persones han saltat per un voral de l'autopista quan passaven 10 minuts, concretament de les 11 d'A. De moment, altres vies tallades, us dèiem aquesta AP7 a Salt, Torredembarra i Granollers, que de moment s'ha desencallat aquest tall, un tema que segurament té a veure amb aquesta negociació. I la Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid a la recerca d'informació sobre l'exmilitant socialista Leire Díez. El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions, recordem que estan previstes per l'any vinent. Hi ha hagut reaccions. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació de molt greu i ha afirmat que no queda més remei que donar la paraula als espanyols.
2: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pero usted, estamos en una situación agónica. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
1: I des d'Esquerra, el portaveu Gabriel Rufián ha afirmat que només l'existència de proves o una sentència ferma de finançament irregular justificarien un avançament electoral.
3: Estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña, entonces, bueno, veremos. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller i diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, per la presumpta participació en un delicte de prevaricació administrativa relacionat amb contractacions públiques a l'Ajuntament d'Altafulla. La sala veu indicis i també imputa l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. Darrer punt, Òscar, serà la seu de la gala dels restaurants de la Guia Michelin d'Espanya 2027, que se celebrarà el proper 24 de novembre al Palau de Congressos de la ciutat aragonesa. D'aquesta manera, Òscar pren relleu a Màlaga a la celebració d'aquest esdeveniment anual que reuneix el talent gastronòmic espanyol.
4: Informació local. L'Ajuntament organitza per aquest proper divendres la festa de l'Esportíssim durant tota la tarda al Parc de la Mariona, un espai on hi haurà diferents propostes esportives, com partides de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, tennis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. I la festa s'acabarà amb un final festa de l'escuma. Aquest divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, tota aquesta activitat al Parc de la Mariona. I també aquest divendres, des de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, celebren el seu aniversari. 30 anys a la comarca i 10 anys a la vila. Faran un acte a la tarda a la Federació Obrera, on es farà un reconeixement a persones i entitats que donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i actuació musical participativa a càrrec de Pau Gimeno. Divendres a les 7 de la tarda a la FEDE, entrada lliure. I dissabte torna la nit de comerç, que suposarà que les botigues estaran obertes des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb promocions i descomptes. També hi haurà actuacions musicals i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal aquest proper dissabte. I diumenge torna les ballades a sardanes de la Grupa. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la Copla, la principal del Llobregat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
5: Ràdio Molins de Rei. Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
9: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions el mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
10: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
11: No!
10: Nosaltres t'ho posem fàcil.
11: Yuhu!
10: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
7: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, cantant a la dutxa, posant música mentre feu veure que estudieu o discutint amb algú, perquè això no és música. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: Avui ens siguem en un món que tots vivim cada dia, encara que no ens adonem.
1: Quina manera de començar més potent. Un món capaç de fer-te plorar.
2: O de convertir un trajecte en metro en el videoclip de la teva vida.
1: Un lloc on cadascú té una opinió fortíssima.
2: I on una sola cançó pot unir persones completament diferents.
1: Però com sempre, abans de començar, jo sóc la Red Valls
2: i jo la Neus.
1: Avui obrim un tema que mou milions de persones arreu del món.
2: Un tema que ha evolucionat amb les cultures, les revolucions i fins i tot amb TikTok.
1: Parlarem d'estils que han marcat generacions,
2: de ritmes que han nascut al carrer i han acabat dominant el planeta,
1: de música que ha canviat la manera de vestir, de parlar i fins i tot d'estimar.
2: Avui parlem dels gèneres musicals.
1: Toma, però no, o sigui, només parlarem d'alguns, ja
2: sí,
1: que n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims.
2: Sí, sí, exacte. Haurem de fer un programa parlant dels que falten.
1: Exacte.
2: Podem fer un mes sencer, també.
1: Feu... No, però segurament haurem de fer més programes perquè hi ha molts estils, bueno, gèneres musicals que no farem avui i que crec que haurien de ser molt benvinguts a parlar-ne en un altre programa. Parlarem d'on venen, què els diferencia, no?, d'altres coses i per què alguns desperten tanta passió.
2: Parlarem, en aquest cas, del pop, del reggaeton, la salsa, el rock, la música urbana i de tot el que amaguen.
1: I ara pregunta pels oients, com cada setmana, vosaltres escolteu la música pel que diu o pel que us fa sentir?
2: Tu?
1: Molt bona pregunta i de cop i volta llançada, eh? Jo crec que per les dues coses, però a mi la música que em transmet i que em fa vibrar és la que sempre decideixo escoltar. Anem a radar.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Avui el radar... El radar ve carregat de ritmes, polèmiques i alguna guerra musical.
1: Atents, perquè això és fort.
2: És que em pilla desprevinguda perquè sempre comences tu.
1: Clar.
2: I jo no esperava començar.
1: No has de confiar en aquest factor, home.
2: Ai, mira que ho tinc marcat, eh? No passa res. Fui, m'has grapat els fulls i em molesta. Vale, començo jo. El reggaeton ja és el gènere més escoltat del món.
1: Vale, sí, eh? Bastant dur.
2: Fa només uns anys molta gent deia que el reggaeton era una moda passatgera i que no duraria. Que era música simple, però avui artistes com Bad Bunny, Karol G o Fiet, es diu aquest home?
1: Fate, perdó. No saps qui és?
2: Pel nom no, la veritat.
1: Avui la Neus està com vinagret, el capítol que diu la vida no està pagada estos dagos. I diu, què? Dagos. Està en aquest mood. Neus, per favor, articulem.
2: Ho he dit masses vegades aquests dies i ja. Vale, aquests artistes omplen estadis de tot el món i lideren les plataformes digitals. El més fort és que ho han aconseguit sense deixar de cantar en castellà. El que abans es considerava un gènere de carrer, ara domina la indústria musical global.
1: Exacte, o també no l'he ficat aquí. Vale, he ficat Bad Bunny, Karol G o Fate, però...
2: Pues aquest no.
1: Però la Rosalia, què?
2: Ah, vale,
1: és internacional i a més
2: català.
1: Té una cançó en català que
2: una,
1: és
2: no.
1: Fucking Money Man.
2: Dos? En el nou disc també hi havia una en català.
1: Sencera? Potser
2: no ho sé.
1: Bueno, hem d'escoltar el disc una altra vegada.
2: No vaig entendre gaire bé la lletra, però crec que era sencera en català.
1: Bueno, és que ens falta articulació, però no passa res. A la Rosalia li permetem.
2: I tant, i tant.
1: Vale, jo vinc amb el vinil ha tornat. Gran interrogant. I aquí ve una contradicció preciosa, ¿vale? En plena era digital com estem avui en dia, quan tenim tota la música del món al mòbil, no? De cop i volta, ara ha tornat el vinil. ¿Vale? I em direu, per què? Sí, maco. Però és que, i no només entre gent gran o col·leccionistes. O sigui, molts joves compren discos físics per l'experiència, per l'estètica o simplement per sentir que la música té més valor quan la pots tocar.
2: I perquè està de moda el tema vintage.
1: Exacte. És que és aquest el tema, ¿vale?
2: Ah, perdó.
1: Que és, el vinil ha tornat o ha tornat a mitges? Perquè què. El més, o sigui, el més surrealista és que hi ha gent que col·lecciona vinils, però és que ni tan sols té toca discos. Molta gent, i molta gent jove que ara està molt vintage en tema de comprar vinils i se'ls compra però no els fa servir perquè realment no tenen tocat per aquesta curació. A veure, sí. Però em sembla bé, eh? Jo, per exemple, tenia un tocadiscos, ara ja no funciona, llavors tinc vinils sols. O sigui que em queixo, però podria ser de les...
2: Llaurem de comprar un tocadiscos.
1: Clar, és que un vinil sense el tocadiscos no té cap mena de sentit. Llavors, ha tornat realment el vinil? Bueno, sí, podríem dir que sí, perquè al final la gent compra més vinil últimament.
2: Vinga, un altre tema. I jo et porto al gran debat.
1: Va,
2: això és música?
1: Ah, que no, ah, no és el gran debat, és el gran debat. Això és música?
2: Exacte, el títol és tot això.
1: Vale.
2: Vale. Aquest debat és etern.
1: Vale.
2: Però etern és per
1: Vinga,
2: sempre.
1: Vinga, doncs comença, ja. Comença.
2: Els nostres pares critiquen el reggaeton, igual que els avis criticaven el rock i abans es criticava el jazz i abans l'altre.
1: Tothom,
2: no?
1: Tothom es queixa, no?
2: Cada nova generació rep el mateix comentari. La música d'abans era millor. Però la realitat és que tots els gèneres que avui considerem clàssics també van ser criticats en el seu moment. Potser el problema no és la música, sinó la resistència al canvi, no?
1: Mm-hmm.
2: Què opines?
1: Opino que sí, que sempre critiquem, però a veure, és veritat que abans la música es feia molt més a foc lent, ja ho vam parlar en un programa, abans tot era diferent, no tenien moltes facilitats que ara hi ha, però sí que és veritat que a mi m'agrada, hi ha cançons que, per exemple, jo escoltava amb 15 anys, que per mi segueix sent un temacle.
2: Sí, sí, sí.
1: 100%. Vale, jo porto la IA, o sigui, intel·ligència artificial, ja crea cançons, que a mi això em toca la figa. Vale, per què? Ara mateix, no, sí, una mica. Ara mateix ja existeixen intel·ligències artificials capaces de crear melodies, escriure lletres i fins i tot imitar la veu d'artistes famosos. Han aparegut cançons virals d'artistes que en realitat mai les han cantat. Curiós, no? Això obre un debat gegant. Gegantinós, per no dir alguna més gran. La música és només el resultat final, o també importa què hi ha darrere i què vol expressar. No sé, això és el que jo em pregunto, no? O sigui, la música és només el resultat final o també importa el que hi ha darrere i el que volem expressar? La meva opinió sobre la intel·ligència artificial, que justament aquests últims mesos m'ho han estat preguntant molt i molt i molt, tu que ets cantant i actriu, què en penses de la intel·ligència artificial al fer les cançons? Doncs penso que si tu no ets cantant i vols és el teu somni i no saps cantar perquè no afines una nota, vale, doncs puc entendre que...
2: o necessites una cançó,
1: per algú, entenc que com no tens els diners, potser, o no tens la capacitat de fer-ho, doncs llavors et busques la intel·ligència artificial. És veritat que la IA és una eina que si les fas servir amb un límit, jo la trobo molt positiva. Crec que és un avanç, vale, com tot. Però... si un artista com jo, per exemple, que sóc cantant, escric i m'acomodo en fer-ho tot amb la IA i fer les lletres i la melodia amb la IA, és que llavors quin sentit té? Jo sempre voto perquè els humans tinguin creativitat. Si tu agafes la intel·ligència artificial, al final és que el teu cervell deixa de treballar, llavors la intel·ligència que tu tens per fer coses i crear-les, on ha quedat? Aquesta és la meva pregunta. Llavors, no estic d'acord amb utilitzar sense ficar límits la intel·ligència artificial i menys si et dediques al món artístic en aquest cas.
2: Hem de saber conviure. Mira, com retornant una mica al que deia abans d'això és música i això li dius música tal. És que jo no sé si ho vaig dir aquí o t'ho vaig dir un altre moment. Però és una mica com la fotografia i pintar quadres, perquè vaig veure un vídeo que explicava això, no? Que quan va sortir la fotografia els artistes que pintaven quadres deien, i nosaltres ara què?
1: Sí,
2: si
1: sí,
2: hi ha
1: sí.
2: una càmera que ens traurà la feina.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I no, s'ha sabut col·locar en plan, i conviure les dues coses juntes. Doncs ara haurem d'aprendre a conviure amb la intel·ligència artificial.
1: Però la diferència és que la fotografia sí, era els del dibuix podien queixar-se, però la fotografia havies de tenir un do per fotografiar bé i fer-ho bé. Tu pots fotografiar qualsevol foto, però no es pot dedicar qualsevol persona a fotografiar una boda, per exemple.
2: Bueno, clar, i la IA també s'ha de saber utilitzar-la.
1: Sí, però si la saps utilitzar...
2: Perquè a tu et contesta unes coses i a mi em contesta unes altres.
1: Clar, perquè has de saber com
2: utilitzar-la.
1: Has de saber
2: com preguntar-li.
1: Però jo com a artista mai abusaria d'aquesta eina.
2: No s'ha de posar,
1: i crec
2: òbviament.
1: Que a mi això em toca bastant la figa.
2: Vale, un si altre tema.
1: Sí, perquè si no entra... Jo la IA, sí...
2: Vinga, un altre tema, perquè si no no marxem ni demà. La música llatina domina el planeta.
1: Vale.
2: Vale. Durant dècades semblava impossible triomfar globalment si no cantaves en anglès. Mm-hmm. Però això ha canviat completament, com us podeu donar compte a la vida. La música llatina, i no només la llatina, sinó la d'Espanya
1: sí,
2: i
1: sí,
2: tot,
1: sí, sí, sí.
2: Està vivint un moment històric. Salsa, reggaeton, trap llatí, pop urbà, sonen tot arreu. I el més interessant és que moltes persones canten les cançons sense entendre la lletra. La música ha demostrat que el ritme i l'emoció també poden connectar sense traducció.
1: Puc ficar un exemple per aquest apartat?
2: Vinga, et deixaré, fabulós però curtet,
1: exemple,
2: eh?
1: Fabulós exemple, molt curt, concís i ràpid. Vale?
2: Ja
1: la Bat Gyal ha cantat a Xina. Els asiàtics entendran el que està dient la Bat Gyal, que a més articula bastant malament. Ho entendrà? No. Oi que paguen per anar a veure-la? Pues això és un gran exemple de que al final les persones canten les cançons que els hi transmeten. O la Rosalia, molta gent que no entendrà el que està dient. Ho haurà de buscar. I allà estan, eh? Pagant una entrada.
2: Hi ha molta gent que no entén l'anglès i també, va veure grups en anglès.
1: També, o sigui, mateix, tot en general. Però la Bat Gyal és com l'exemple més random. De cop i volta està a Xina.
2: I la Rosalia també.
1: Sí, és que, però la Bat Gyal.
2: Yeah,
1: saps? Vale. O sigui, és que és lo random, jo crec. Però bueno, vale.
2: Vinga, va, has dit que eres curta. Següent.
1: Ja, no, tu m'has anat donat corda, xata? Vale, va. Gèneres que han nascut de la protesta. A mi això m'agrada molt, m'encanta. Molts gèneres més importants... Bueno, els gèneres més importants de la història, no? No van néixer per entretenir, vale? Sinó per expressar dolor, ràbia o injustícia. El blues, per exemple, va néixer del sofriment de la comunitat afroamericana, vale? El punk, per exemple, era una resposta a un sistema que molts joves rebutjaven. I el hip-hop va començar als carrers del Bronx. Bronx, no sé com es pronuncia mai això.
2: Bronx.
1: És la perxunga de New York. S'ha donat compte de que ha dit una paraulota. doncs això, el hip-hop va començar als carrers del Bronx com una manera d'explicar realitats que ningú volia escoltar i que al final era la dura realitat que vivien al carrer. Mm-hmm. Darrere de moltes cançons hi ha molt més a dir i molt més que ritme. I això és una cosa que a mi m'encanta i em fascina. D'on han nascut aquests gèneres i que han nascut més enllà de la lletra i del que es fa, que és la protesta sobre allò que s'està vivint en aquell moment. Fabulós. Això és increïble.
2: Un altre tema. Els festivals ja no tenen etiquetes.
1: Molt bé, això t'agrada a tu, eh?
2: Sí, podríem dir que sí.
1: T'és absolutament igual.
2: Una mica. Abans cada festival tenia una identitat molt clara, no? Uh-huh. El gran de rock era rock, electrònica, indie, uh-huh. reggaeton.
1: Sí, i encara existeixen, no?, de festivals així, però
2: sí.
1: Majoritàriament...
2: Vale. Per a tot es barreja, no? Uh-huh. O sigui, pots veure un DJ de música electrònica, després d'una banda de rock i després d'un artista urbà en el mateix escenari. Això demostra que el públic cada vegada escolta més de tot, no? Sense ningun tipus de fronteres entre gèneres i que ara al final aquestes fronteres no són molt més transparents, diguem-ne, no?
1: Sí. No. Fantàstic, t'has explicat fantàsticament.
2: Home, i tant. I això només al principi.
1: Exacte. Per això obrim el meló.
0: Obrim el meló.

0: avui aquest meló és gegantí.
1: Perquè la música no és només música.
0: És cultura, identitat i emoció.
1: I també prejudicis.
0: Perquè tothom defensa el seu gènere com si fos un equip de futbol.
1: I perquè darrere de cada estil hi ha una història molt gran.
0: Exacte. I començarem per un dels gèneres més tops, diguéssim, més elevats i que tothom coneix i que a tothom li agrada, perquè si no tenim un problema, vale?
1: I més generacional.
0: Generacional, exacte, que és el pop.
1: Pop.
0: El gènere que ho absorbeix tot, vale? Perquè literal ho absorbeix tot.
1: Sí, sí, sí.
0: El pop és la gran potència. Vale? Neix com a popular, com a popular music, vale?
1: Música popular, popular.
0: Exactament, molt bé, Neus. L'anglès el portem meravellosament bé.
1: Home.
0: El pop, per exemple, busca melodies fàcils de recordar, que per això jo crec que és el que més enganxa, no?
1: Uh-huh.
0: També fa barreja d'influències de molts estils.
1: I evoluciona moltíssim. O sigui,
0: exacte.
1: És com el, jo crec que és el gènere més adaptable. No?
0: El pop,
1: perquè
0: sí.
1: Tot és pop rock, reggaeton pop o pop reggaeton,
0: diria. Sí, sí, sí, sí.
1: Pop,
0: pop
1: no sé què.
0: Pop no sé llatí, quantos. Per exemple, pop claro. Latino.
1: Tot és pop
0: algo. El pop,
1: electropop.
0: El pop és el pop.
1: Tot.
0: És que és el pop.
1: Dolipop.
0: Perquè fas un... i apareix. Bueno, el pop ho absorbeix tot, és que què hem de dir, no? És el gènere més comercial. O sigui, els artistes pop sovint marquen tendències de moda i xarxes socials. Ara, a partir d'ara, no direm pop, direm... Vale?
1: No ho
0: sé. Els artistes sovint marquen tendències de moda i xarxes socials, que és el que deia abans. I el... ha canviat molt segons l'època. Per exemple, ja em diràs tu que el... de Beatles no és el mateix. Ai, ara em surten... Ai, merda, no. Imagina't que el... No em surt,
1: no,
0: ja!
1: Ja
0: no
1: estàs acabat, ja s'ha acabat el límit
0: d'avui. Bueno, el pop de Beatles no és el mateix pop que Taylor Swift, per exemple.
1: Òbviament que no.
0: No és el
1: res
0: mateix.
1: A veure.
0: Els sons no són el mateix. Les instrumentals, o sigui, tots els instruments que...
1: Exacte.
0: Els instruments que s'utilitzen no són els mateixos.
1: I és un gènere que pot connectar amb... pràcticament totes
0: tothom,
1: les emocions.
0: Exacte, i que a més...
1: No, tothom, vale, no, totes les emocions.
0: Bueno, sí. Ai, perdó, totes les emocions. però totes les emocions venen de les persones, i les persones són totes les persones.
1: I tant.
0: Bueno, això, ja m'he liat, ja he desconnectat. Bueno, que els Beatles també, a veure, t'he de dir que canvia molt, eh? El so d'abans no era el so d'ara, ja ho vam parlar en un programa, però vull dir que no,
1: però
0: són
1: tot
0: pop,
1: és...
0: tot és... Molt bo! Ha tornat, nois, ha tornat. Vale,
1: jo ho he
0: intentat gènere,
1: fer.
0: És un gènere...
1: T'has escoltat, eh?
0: És un gènere que tu deies que connectava amb les emocions. Ah, ho has fet? A veure. No. És un gènere que connecta amb les emocions que tu deies, vale? Però universalment també parlaríem de l'amor, del desamor, de l'autoestima, de no estimar-se un mateix, vale? Que forma part de l'autoestima, però en plan negativa.
1: El que acabo de dir, vaja.
0: Ah, ho has dit. No ens escoltem, Neus, no ens escoltem. I hi ha una cançó que és perfecta per això i que és... i és meravellós, meravellós. Aquesta cançó es diu Get Lucky, com ja podem estar escoltant, és un temacle que podem ballar a tot arreu, fins i tot mentre t'estàs dutxant.
1: És pop modern,
0: fins
1: diríem,
0: i tot,
1: eh?
0: Jo sé que la pel·lícula de Psicosis, l'escena de la nevera, de la dutxa, la noia estava cantant Get Lucky. Mira que encara no existia, però ho estava allà gozándolo. Es diu Get Lucky, de Daft Punk, amb el Pharrell Williams, i representa el modern, ritme enganxós i barreja d'estils.

0: Com ara comentàvem amb el tècnic meravellós David, totes les cançons que posem, no, òbviament, i això passa amb totes, vale?
1: Aquesta cançó és funky pop.
0: Sí, pop fa... No, pop és pop funky, vale? Anem a protagonitzar amb el pop. Vale, no, però sí que és veritat que lo guai de les evolucions i de la música i dels gèneres musicals és que no es fa una cançó només amb un, sinó que pots barrejar diferents estils. Per exemple, en aquest cas parlàvem que és pop funky, vale? Però també pot haver-hi, com deia la Neus, pop rock, pot haver-hi una salsa que de cop i volta passi a ser un altre gènere totalment diferent. I això crec que és el guai i versàtil de les cançons. Vale.
1: Segon tema.
0: Vinga, digue'l tu, amb tantes ànims que t'he vist.
1: Reggaeton i música urbana.
0: Com allà?
1: Del carrer al món.
0: Molt bé, molt bé. Uau, que intens. Vale.
1: I tant.
0: On neix això? Neix a...
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico, exacte. Amb influències de dancehall i el hip-hop.
1: Molt bé.
0: Vale. Parlem d'un ritme repetitiu, no?, i molt reconeixible, que és pam, taca-ta, pum, taca-ta, pum, taca. Pum. És com a ton compan. És com... És el típic...
1: Sí.
0: Vale. És un ritme repetitiu que tot el rato es repeteix, és el mateix patró. Vale? Ha passat de ser criticat a dominar la indústria. Jo crec que encara és criticat, vale? I ho puc entendre,
1: sí,
0: però crec que menys.
1: En diferents... Com es diu?
0: En diferents llocs. O sigui, hi ha gent
1: però
0: que...
1: és criticat de diferent manera, això.
0: Sí, que després farem la part bona i la part dolenta d'aquest estil. Vale? Lletres sovint polèmiques, molt bé. Polèmiques. Arlet, per favor, parlem bé. Què més?
1: Però té un gran impacte cultural i comercial.
0: Exacte. Avui en dia, si no fas això, no triomfes tant. És la realitat.
1: Sí, perquè jo crec que és la música del moment, no? Final.
0: Exacte. I és un dels gèneres que més ha evolucionat amb els anys.
1: I
0: jo
1: tant.
0: Veig un reggaeton de 2016
1: per favor.
0: No, o 2014 i no té res a veure amb el reggaeton d'avui en dia. Vale? Abans era música molt més masculina, per exemple, i ara moltes més dones lideren el moviment. Per exemple, Lola Índigo fa reggaeton, Tini fa reggaeton, Shakira també fa reggaeton... Bueno, Shakira és una mica passadeta, eh? La Shakira és una mica passadeta amb el mateix tema sempre, però li perdonem perquè fa bons temes. I la música urbana ha canviat la manera de vestir, parlar i consumir música, que això és molt guai, que un gènere musical canvi la manera de viure és bastant important. Vale, la part bona, què podem dir del reggaeton que sigui bo?
1: Ha donat visibilitat a la música llatina.
0: Vale, sí.
1: 100%. Té una energia i un ritme molt social.
0: Molt. És molt ballable. És molt de festa.
1: Sí, ballable. Depèn com...
0: És guai.
1: Sí, no et dic
0: aparegut,
1: que no.
0: Gràcies al reggaeton ha aparegut la importància
1: nous
0: del twerk.
1: De ball han aparegut.
0: El twerking, per exemple, mor el cul amb moltes ganes.
1: Per exemple.
0: És clar. I ha democratitzat la indústria musical. També és una altra.

0: Crec que ara hi ha més varietat. Abans era com molt més samat, era molt més directe i era molt més... Sí. Per exemple, no és reggaeton, però... O sigui que és reggaeton, la de Atrévete, te. Sí. Pues, clar, escolta'm la lletra, nois.
1: Bueno,
0: es consumeix molt ràpid. Una cançó viral desapareix en dues setmanes. Però...
1: I que al final totes acaben tenint com el mateix patró i que va sonar una mica tot igual.
0: Exacte. Llavors, aquesta cançó, no sé si saps tu quina és, l'escull jo, és molt
1: segurament
0: bona.
1: Segurament no.
0: Sí que saps quina és. Es diu Lala, de Mike Towers, i simbolitza el reggaeton viral i l'energia festiva actual. Mira, no sé de què parla aquesta cançó, però és que em venen unes ganes de ballar sempre. Escoltem un tros.

0: parlarem ara de rock, rebel·lia, bueno, rebel·lia i identitat. Neix dels anys 50 amb el rock and roll.
1: Rock and roll.
0: Vale? Associat a revolució i inconformisme. Mm-hmm.
1: La guitarra elèctrica és
0: com a, sí, com a gran símbol
1: del rock,
0: sí, com a gran símbol. Ha tingut mil variants. Podem parlar de punk, de grunge, d'indie, de metal...
1: Una mica com el pop, no?
0: Exacte. Sí, el rock,
1: rock
0: també,
1: punk,
0: el rock també és
1: rock.
0: Una potència, realment.
1: Indie rock, no hi ha metal rock.
0: Potser hi ha molta gent que no li agrada, tu pots seguir, no? Metal,
1: Inclús es fusionen, eh? Pop rock.
0: No, sí. Va ser música escandalosa per moltes generacions adultes, ¿vale? Perquè de cop i volta que aparegués algú dient "Uah!" és com... Què li ha passat a este? Què li ha passat? Vale? Durant anys va dominar la indústria musical, mm-hmm. Això sí que és veritat, i crec que hi ha tamacles, vale? Però jo és veritat que jo rock tota l'estona, no. No puc, vale? Més que res perquè sóc cantant i pateixo. Després ho parlarem perquè he ficat una cosa per fosca.
1: Ah, vale.
0: I moltes bandes de rock es van convertir en símbols culturals. Que vale. Això... Ojo. Vale, per bona. Endavant.
1: Energia brutal. Jo crec 100%. Que és la banda sonora dels gimnasos, no? També.
0: Dels què?
1: Gimnasos.
0: Ah, vale.
1: No sé què
0: ho has entès.
1: Gimnasos. No, dels gimnasos.
0: Vale.
1: Jo crec que aquesta paraula està maldita, però no passa res.
0: Del gimnàs.
1: Tothom m'ha entès. Les lletres reivindicatives.
0: Vale,
1: no?
0: Què més?
1: Una gran identitat artística.
0: Sí, home, una gran identitat. Uns persones saltant i fent com uah! És com una identitat bastant peculiar.
1: Home, i tant. Sí. I els concerts són molt potents.
0: Efectivament.
1: Molt potents.
0: Efectivament. La part fosca, doncs podríem parlar de la romantització dels excessos, no? Perquè el rock té bastants excessos, del gatekeeping musical, vale? Que és com, això no és rock de veritat, vale? Que hi ha gent que diu, estic fent una cançó rock, però realment no és rock, saps?
1: És rock
0: no
1: pop. Sé... Ai, pop rock.
0: També podem parlar de part fosca en el sentit d'alguns sectors que s'han quedat molt tancats i poc renovats. I una altra cosa que jo, si us plau, jo pateixo, vale? Vocalment, si no tens una bona col·locació, que és el que sol passar amb el rock, vale? Que l'únic que fas és cridar i malament, com quan vas a un concert i a veure el teu fanàtic número 1.
1: Fanàtic ets tu.
0: Vas a veure el teu fan... Guai, no.
1: Vas a veure el teu cantant... Com, vale. El teu cantant preferit.
0: Gràcies, Neus, gràcies. Estava molt perduda. Vas a veure algú que ets molt fan d'aquesta persona i de cop i volta poses a cridar-te allà les cançons que després arribes a casa i et pica el coll i et pica de tot. Vale. Això fa patir, nois. Jo quan veig rock, patir.

0: Això, ni tècnica, o sigui, no és tècnica, vale? Però és que fa patir. Jo escolto rock i em fan patir molt. Bueno, ficarem un tema que és molt conegut, vale? No és dels més rockeros, però bueno, està molt, és molt rockero també. És
1: molt
0: pop-rock. No. Es diu I Want to Break Free, de Queen, i representa la llibertat i l'esperit rebel del rock. Rebel 100%, no sé per què ets rebel.

0: Ja tornem a ser-hi. Parlem de la salsa i la música llatina.
1: Hombre.
0: Que ens encanta, per cert. De fet, és de les músiques que més escoltem.
1: Sí.
0: Tot el que és llatí, bueno, llatí en plan...
1: Salsa, bachata, cúmbia...
0: Espera, vale? Espera. Això ho parlarem en un altre lloc, vale? La cúmbia té el seu espai.
1: Ai, perdó.
0: Vale? Però la salsa, parlarem de salsa i música llatina, que òbviament englobaria tot, però la cúmbia, és que ens agrada molt la cúmbia, vale? Ja no és atún com pan, és pan... Com era? Atún, tacatà. La cúmbia és diferent, té com un so més. Merda, com era?
1: Jo, de ritmes, no en sé, em sap greu.
0: És igual. La salsa. Parlem de que és un estil, bueno, un gènere, no?, que barreja ritmes afrocaribenys.
1: Mm-hmm.
0: Cuidado, no, eh? No molta sabia. Importància de la percussió. Fan unes percussions i unes bajanades que se't cauen les calces. Vale? És música molt emocional i molt corporal. O sigui, la gent llatina, tu et poses allà amb uns marimbar i unes marimbetes, allà amb unes percus i allà ballar salsa, i tothom es posa a ballar com si no fos un mañana, eh?
1: Històricament està vinculada a la celebració i comunitat.
0: 100%.
1: No em 100%. Sorprèn, també t'ho dic.
0: Tu te'n vas a Cuba, per exemple, o te'n vas a qualsevol lloc latino i pel carrer estan fent varietats meravelloses.
1: Uh-huh. Les lletres acostumen a explicar històries molt humanes, al final.
0: 100%, i és música molt relacionada amb la connexió social i el ball en parella.
1: Uh-huh.
0: La part bona de la salsa i de la música llatina, podríem parlar que és una connexió social, que això de sortir al carrer i ballar i no tenir cap mena de vergonya i posar-se a... Bueno, és desfogar-se i passar-s'ho bé i crear això com si fos una rutina.
1: Sí,
0: ho trobo
1: meravellós. Alegria al final, no? És bon rotllo sempre.
0: Molts ritmes, molta frescura en aquest sentit, tradició cultural molt rica, hi ha moltes coses. Tu escoltes una salsa i dius, ostres, m'estic perdent coses. Mai sabràs la quantitat de coses que hi ha en una cançó, perquè hi ha tantes que no t'ho pots ni imaginar.
1: Uh-huh.
0: I és música molt viva, o sigui, els directes són, buah, i la gent ho disfruta tant. Tu veus el de la percussió que està a l'última fila i està allà que ho passa, buah, com gaudeix.
1: Per fosca, vinga. És que si no ens donarà temps d'acabar
0: de parlar dels gèneres.
1: Sovint es redueix només a música de festa.
0: Exacte.
1: Perquè, bueno, és això, et dona la bona vibra, ballar, no sé què. Té menys presència mediàtica globalment.
0: Sí, no és tan coneguda, no l'escolta tothom.
1: Malauradament. I molta gent jove no coneix els seus orígens.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Però bueno, de tot se n'ha d'aprendre.
0: 100%. Moment. I mira, ficarem un clàssic que segur que el coneixeu tots. Home. I si no, tenim un problema. És Vivir mi vida, de Marc Anthony. És pràcticament un himne de celebració de la vida i representa l'essència alegre i emocional de la salsa. Imagineu-vos a tota la gent ballant-la, perquè és meravellosa aquesta cançó.

0: Quin gran tema, per favor. El deixaríem sencer, però no ens donarà temps d'acabar.
1: A mi ja,
0: no t'agrada? Bueno, és que a mi em dona molt... A mi tot el que és...
2: És un clàssic de salsa.
0: A mi m'agrada molt. Vale,
2: rap i hip-hop.
0: Si fiquem un de salsa que coneixem nosaltres, potser ni la meitat saps quina és. Vale, rap i hip-hop. Explica el que passa. Vale. On neix?
2: Com has dit abans, neix el... Bronx, als anys 70.
0: Vale.
2: És una cultura basada en expressar realitats socials.
0: I el que passa pels carrers, i el que passa...
2: Clar,
0: que la gent no veu. Importància de la lletra i el missatge, perquè han d'explicar el que viuen i és una protesta a el que estan vivint pels carrers i en aquella actualitat. Sí. Llavors, la importància està en la lletra i en el que diuen.
2: Exacte, hi ha molts artistes, per exemple, que expliquen experiències personals molt dures, però molt dures, i és una mica un freestyle i batalles, no?
0: Exacte.
2: Que s'ha creat amb una cultura enorme
0: i
2: pròpia.
0: I no em vull deixar de dir que és una evolució cap a molts subgèneres.
2: I tant.
0: El rap i el hip-hop és una evolució cap a molts subgèneres. Mm-hmm. Vale, part bona del
2: bona.
0: Rap i hip-hop.
2: Una denúncia social.
0: És una denúncia 100%. Social, una protesta. És molt autèntic, vale? Hi ha molta autenticitat. Mm-hmm. Hi ha creativitat lírica també. I hi ha un espai per parlar de salut mental, desigualtats i realitat social que potser en aquell moment és un impacte. Però tot el que és un impacte en aquell moment després fa que la societat avanci, així que és molt positiu.
2: Sí.
0: La part fosca.
2: Competitivitat extrema.
0: Glorificació d'algunes conductes tòxiques.
2: Exacte. I pressió per aparentar una imatge concreta.
0: Exacte. Aquesta cançó... és d'Eminem, vale? Que és el crack jefe, vale? del rap i del hip-hop.
2: La persona que més ràpid pot dir paraules.
0: Sí, és increïble. És que no sé aquest home com pot dir-ho i, a més, que s'entengui. Es diu The Real Slim Shady, vale? I simbolitza la provocació i la crítica típica del hip-hop.

0: parlarem.
1: Com no entres res.
0: Normal. I no és la cançó que més ràpida va. O sigui, que més ràpid va l'Eminem. Vale? Però bueno, és increïble. És que si fiques rap i hip-hop, crec que és, lo, és que és el més top. Vale, l'últim gènere que tractarem en aquest programa d'avui, vale, que parlarem, és l'electrònica i techno. Vale? Sempre diem electrònica i techno, però es podrien parlar per separat, vale, perquè tenen les seves diferències. Però, bueno,
1: però si com no, que no entenem gaire d'aquests dos, ens ajuntem.
0: No, si no solem escoltar electrònica i techno, però no és per això tampoc, sinó perquè si no, no es donarà... I que hi ha molts gèneres que no es donarà temps a parlar de tot. El poder del ritme. Vale, què passa amb l'electrònica i el techno? Pues neix amb sintetitzadors i producció digital, vale? Clar, això abans no podia ser, ho podem entendre, no? Perquè abans no hi havia tanta electrònica. És una música basada en atmosferes i energia, o sigui, tu entres en un festival de techno i entres en un mood que quan surts ja és una altra cosa.
1: I tant.
0: I surts que tens els bafles enganxats al cap encara. Xum, xum,
1: queda xum, sort en un segon. Està molt vinculada a clubs i a festivals, sobretot.
0: Exacte, la Neus en sap.
1: I ha influenciat gairebé tots els gèneres actuals, no podríem dir, en plan d'afegir com aquestes coses de digitals que sí. Jo no hi entenc. Però...
0: No. Els DJs, per exemple, han passat de ser els que posen música a ser superestrelles.
1: I tant.
0: Hi ha una de DJs que cobren lo que podria, o sigui, una bajanada, segur.
1: Com cantants de
0: tota mena. Llavors, el techno i l'electrònica...
1: Està al mateix nivell.
0: Està
1: ara
0: al mateix
1: que
0: nivell, sí. Sí, la veritat és que també té bastant d'impuls en aquest sentit. Sí. I és un gènere que crea experiències molt físiques. Al final tothom vas allà en un festival i et poses allà, pam, pam.
1: Tothom balla igual.
0: Sí, és molt fort. Tu vas a un festival techno, jo he anat, i tothom fa el mateix passe, que no és saltar... És que és increïble. Us ho gravaria i us ho ensenyaria, però...
1: Vale, per bona. Capacitat de crear emocions sense lletres.
0: 100%. Per mi és una innovació constant.
1: Home.
0: Perquè des d'on t'agafes, vale? D'on t'agafes? És una cultura de comunitat, perquè hi ha més d'un perfil d'edat molt concret.
1: Sí.
0: Sí. Mm. Bueno, jo crec que
1: no,
0: sí, eh?
1: Jo crec que abarca moltes edats.
0: Sí.
1: Sí.
0: No sé què dir-te, eh? Adolescents, tu creus?
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, jo no en sé, no en sí, sé. No sí, parlaré sí, de coses sí. Que no en sé, tens tota la raó. I festivals i directes molt immersius. Jo crec que entres i t'immerseixes en aquell món i no surts d'allà, m'explico fins que surts. I la part fosca, què podríem fer? Què podríem dir?
1: Que és un consum ràpid.
0: Sí.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Associació amb accessos i festes extremes.
0: Sí.
1: Sí.
0: I podríem dir que alguns artistes no prioritzen... joder.
1: Prioritzen.
0: Prioritzen el show abans que la música?
1: Sí, no?
0: Jo crec que sí. O sigui, al final... Bueno,
1: tenen
0: no
1: molta llibertat,
0: perquè,
1: eh?
0: Però sí, jo crec que és bastant... Xil, és una, si tu ets DJ i fots una composició techno que has fet, potser si la cagues, potser no es nota tant. Perquè com que tot és xumba, xumba, xumba, xumba, xumba, xumba... No ho sé, tindran les seves coses. Jo és que no solc escoltar, però perquè no...
1: Clar, no entenem.
0: Exacte. Sovint jutgem persones segons el que escolten, vale? Si escoltes això, tens mal gust. Pues no, hi ha gèneres considerats intel·lectuals i d'altres cutres, com per exemple l'òpera. L'òpera és meravellosa. Maravillosa. A mi, per mi és un relaxant muscular, l'òpera, ja en parlarem.
1: Ai,
0: per què? Per què hem de fer això? Per què hem d'etiquetar i jutjar les persones que escolten pues, techno, electrònica o qualsevol altra cosa i l'altra gent no? La música crea identitats i grups socials, i crec que això també és molt potent, i després de tot això...
1: Queda clar que darrere de cada gènere hi ha molt més del que sembla.
0: Exacte, hem tocat alguns gèneres musicals de tots els que existeixen, vale? Els propers parlarem d'altres pues, que ens encanten, per exemple, cúmbia, bachata, soul, molt bé, soul. Teatre musical, el teatre musical, que poc se'n parla, i d'altres que creiem que són imprescindibles, com per exemple el jazz, la música clàssica, R&B, boleros, reggae, música acústica, hi ha
1: tants.
0: Hi ha tants.
1: Mare meva, no acabem ni
0: demà. Crec que haurem de fer un parell de programes més. Dit això, la cançó que posem ara per acabar, anava a dir laboratori, encara no m'ha arribat, encara no m'ha arribat, per acabar obrim el meló, és Mr. Sexo Beat, jo això m'ho ficava amb 16 anys, quan sortia a festa, d'Alexandra Stan, vale, representa la part més festiva i energètica de l'electrònica.

0: marxa. Comencen experiment.
1: Avui posem a prova el nostre radar musical.
2: La Neus ha portat tres cançons, bueno, això espero, que li encanten.
1: Sí, vale. Vale. Sí, podríem dir que m'encanten una mica, i tu tres més.
2: Vale, i jo he portat tres més, exacte. I haurem d'endevinar el gènere i l'artista, vale?
1: Perdré.
2: Perdràs. No, sí. No creguis, eh? Jo crec que m'ho hauràs posat, vale, molt complicat, perquè tens una pinta...
1: No, que... no et pensis.
2: No. Bueno, no si pensis. No estem aquí per jugar, no passa res. Venga, vale, va, sí, comencem va. Amb la primera de la Neus, o què?
1: Va. Va. Ostres.
2: Buah, quina por.
3: No sabes la que me pasó. Ah. Estaba en mi celular, ¿no?
2: Y dije, ay, que la vida es gordo.
3: Que no sabía de ella,
2: gordo.
3: Bueno, tiene no. un novio nuevo.
2: Ay.
3: Normal. La última ¿sí? foto que subió era con él. Pero cuando vi
2: es del Parcho, Camilo.
1: General, falta.
4: Ya di que le dices gordo.
2: Es una salseta, pero lenta. Pero era trampa, ¿eh?
4: Esa palabra era mía.
2: Muy buena.
4: No pensé que me doliera.
2: Aquest home, en el concert que va fer aquí, quan vam anar, en comptes de dir... Bueno, és igual, és una anècdota que no cal explicar. Però és meravellós el Camilo, vale? Que ho sapigueu. Vale,
1: ara.
2: Ah, i... Pum, xaca, xaca, pum, xaca, xaca. Increïble. Ens encanta. Vale, la meva, primera.
1: És que bé, és com...
2: Saps qui és, segur.
1: Que tots són iguals.
2: Espera, no, és fàcil. Espera't. Saps quina és? Avança una mica, si vols.
1: No, que encara dirà el nom. Que els agrada molt dir qui són.
2: Sí, però... No, no. Adelanta una mica.
1: Una salsa.
2: Vale.
1: Vale.
2: Molt bé.
1: I em tiraré a la piscina,
2: sí, sí,
1: dient
2: sí.
1: que és Bad Bunny.
2: Molt bé! Molt bé! És Baile Inolvidable, de Bad Bunny. És una bona salseta.
1: No l'he escoltat mai.
2: De Puerto Rico. Vale. No l'has escoltat mai? Segur que sí.
1: Vale, no ho sé.
2: Na, na, na, na. No? Bueno, és igual.
1: No ho sé. De vegades me l'ha ficat al cotxe.
2: Vale. Cançó Neus 2. Olo, Titanium, Titanium. De David Guetta i Sia. Per favor. I és... Na, na, na. Crec que és electrònica... Ah! Pop... Pop electrònica?
1: Sí!
2: Ah! I can hear the world you sound. M'encanta aquesta cançó. Na, na, na, increïble. Vale. Segona, de meva.
1: Electrònica.
2: Aquesta l'he escollit jo? Ah, sí.
1: No.
5: Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj?
2: Molt bé. Justin. Qui és aquest home?
1: Justin Bieber.
2: Molt bé, vale.
1: I és pop.
2: És pop. Molt bé. Ja, és que sembla electrònic un punt, però no.
1: Al principi semblava electrònic.
2: Jolín, t'ho he ficat molt difícil, realment.
1: Sí, vale. Perquè sóc jo i jo no tercera, entenc d'aquestes coses.
2: Tercera de la Neus. Bueno, cap a mi, clar, l'he d'endevinar.
5: We were good.
2: Oh. Na, na, na. Flowers de Miley Cyrus, per favor, això és popardo.
1: Na, na, na. Tu tenies molt fàcil.
2: Eh?
1: Tu tens molt fàcil.
2: No, però perquè a mi m'encanta això. Jo escolto molta música. Bueno, tu també, però

0: Toca mi ara.
1: Sí, crec que és la última, no?
0: Sí.
1: Oh, l'has escoltat. T'he ficat més una vegada.
0: Sí, sí, sí, l'he escoltat. Parece un engaño.
1: Poco romántico. El gènere el saps.

0: L'altre dia m'ho vas dir, és d'Operació Triunfo, la noia.
1: Es diu... Ah, és veritat, aquesta que em va sorprendre.
0: Exacte,
1: veus, no tinc ni idea,
0: Maria
1: no
0: Cruz, vale? Molt bon tema. De les millors de... No, no passa res. El gènere quin és?
1: Pop.
0: Vale, sí. Molt bé. És que t'ho he ficat difícil, realment.
1: M'ho has posat molt difícil.
0: Perdó. Vale.
1: He ficat cançons de cantants que tu sé que saps perfectament. A mi em fiques Jolines. Aquesta bona dona que canta molt
0: pensava,
1: bé, la cançó és molt
0: pensava
1: guai,
0: que
1: però...
0: m'ho ficaves complicat, eh? Pensava que m'ho ficaves complicat. Imagina't el que et dic. Vale, va.
1: Ja està?
0: Sí.
1: Vaja.
0: Sí, sí, sí, ja està. Aviam. Ha sigut ni tan malament, eh? Ha anat?
1: No, no, no, he perdut. No passa res.
0: Ah, no passa res.
1: L'important és participar.
0: Guanyes tu. Exacte. Què més? Jo aniria tancant ja, no?
1: Sí,
0: si,
1: vinga, va.
0: Si oients les encerteu totes, doncs necessitem urgentment portar-vos al pròxim festival amb nosaltres, vale? I ara, per tancar laboratori, us deixem amb una cançó que representa perfectament aquesta barreja de gèneres i emocions de què hem parlat avui. Per favor, aquesta cançó em torna boja. Parla de superar obstacles i de seguir endavant. Desafiando el destino, de María Becerra, i és brutal.

0: Després d'aquest viatge pels gèneres musicals, queda clar que la música és molt més que soroll.
1: I tant, hi ha una història, una cultura i moltes emocions.
0: Potser no es tracta de dir quina música és millor,
1: sinó d'entendre per què connecta tant amb la gent.
0: Però, abans d'acabar, gràcies a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
1: El David Rius, el tècnic capaç de fer sonar bé fins i tot quan cantem fatal.
0: I ara Gila Ver, la veu que posa les nostres sintonies i, probablement, la persona més afinada d'aquest programa.
1: Bueno, sí, vinga, va.
0: Podríem dir-ho, va, sí, li ficarem la floreta.
1: Família, escolteu el que vulgueu.
0: No sereu jutjats, i encara que us jutgin, per tenir una playlist que passa de Queen a Bad Bunny en 4 segons, no passa res.
1: I tant que no. I recordeu que al final
0: la música no s'explica.
1: Se sent. I atenció.
0: La setmana que ve obrirem el meló.
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien. Des del matí, diferents punts de la P7 i la 2 en el marc d'una nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. Els primers en anunciar la fi de la protesta han estat els que estaven a la P7 al Pas de Sal, el Gironès, i després han seguit els de Torredembarra a la mateixa via i els de Lleida a la 2. Els últims en aixecar els talls han estat els docents que tallaven la P7 a Granollers. El Departament d'Educació xifra en un 28% el seguiment de l'aturada a les aules fins a les 5 de la tarda i els sindicats ho eleven al 60%. El PSC defensa que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha refermat la seva voluntat de col·laborar amb la justícia. Així ho ha defensat el partit en un comunicat després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Els socialistes remarquen que la resolució judicial no conté cap afirmació que vinculi la campanya dels comicis del 12M amb els fets investigats. La formació assegura que tota la documentació relativa a la campanya està dipositada a la Sindicatura de Comptes. I la Generalitat obre la porta a que la recaptació total de l'IRPF a Catalunya sigui una realitat més enllà del 2029. En una entrevista a la xarxa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat que la complexitat del procés pot fer variar els terminis del contracte per convertir l'Agència Tributària Catalana en una hisenda pròpia.
2: Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla, hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29, això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre.
1: I l'Iran assegura a través de la televisió estatal que el país ja té l'esborrany del memoràndum d'entesa amb els Estats Units i que estableix el trànsit marítim comercial a través de l'estret d'Hormuz i que aixeca el bloqueig naval. Teheran i Washington fa dies que negocien un acord que l'administració Trump havia anunciat com a imminent durant el cap de setmana, l'objectiu del qual és posar fi a l'actual crisi econòmica mundial que va desencadenar precisament aquest bloqueig. I Tàrrega torna a apostar per una nova edició de la ruta d'etapes Tapeja per Tàrrega, una iniciativa gastronòmica que busca dinamitzar bars i restaurants locals al mes de juny. A la proposta convida els ciutadans a gaudir de la gastronomia local en un ambient distès i també molt proper.

0: Informació local.
1: L'Enxuscat prepara per aquest dissabte un dia festiu al barri del Canal, popada i vespreig. L'activitat comença ja a les 10 del matí amb ambientació musical. Faran la popada, en vendran racions i a la tarda música, ambient també per continuar la festa. Es durà a terme a la plaça Vicenç Fernández al barri del Canal, com dèiem, des de les 10 del matí fins a les 9. La venda de tiquets per les racions a pop es venen al Peixet, establiment peixateria del barri del Canal, també a @enxuscat_molinsderei i també podeu enviar un correu a enxuscat@gmail.com. El preu dels tiquets és de 15 euros. Dissabte, festa de l'Enxuscat a la plaça Vicenç Fernández. I Impuls Teatre estrena el muntatge Sala 39 a la Sala Gòtica aquest cap de setmana. Es podrà veure tant dissabte com diumenge a les 7 de la tarda i les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. El Foment fa proposta també d'espectacle teatral en clau de comèdia, el monòleg de Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa, dissabte a les 8 del vespre. Franquesa, que en aquest espectacle resumeix els darrers anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions també. El podreu veure el dissabte, com dèiem, a les 8 del vespre al Teatre del Foment. Les entrades anticipades les podeu adquirir al web d'Entràpolis. I la farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
5: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

següent cançó és de l'últim disc i bé, porta per nom Pantalons curts, regiments pelats.

0: Molt bona tarda, estem aquí de nou amb serenor. Precisament avui necessitarem molta serenor perquè últimament estem patint molt amb Renfe i els nostres col·laboradors no arriben. Però bueno, esperem que en uns minuts estiguem tots aquí. Avui tenim, com sempre, a Susana.
1: Molt bona tarda a tots.
0: I tenim avui un toc de poesia amb Susana Zahir.
2: Maria Zahir.
0: Maria Zahir, perdona. Què tal, Maria?
2: Bé. Que és que ara estava voltant el camp, que entra l'Alícia.
0: Acaben d'arribar, acaben d'arribar. Ja els tenim aquí. Hola, bona tarda. Bona tarda, Alícia.
3: Bona tarda.
0: Què? Has fet la marató, no, avui?
3: Hem fet la marató, tots tres. El Jaume,
0: què? Gemma, què tal?
4: Bueno,
0: quina experiència has tret aquí?
4: Calor.
0: Què podem dir?
4: Pues res, que la Renfe va una mica malament.
0: Mare meva.
3: Una mica ens hem torrat.
5: Maria,
3: venim cremats. Però i ella, que... amb lo guapa que està la Maria, coi, no t'havia vist, estàs guapíssima. Ui. Perdona. I ara que em carrego el Jaume...
0: Lo que ens faltava.
3: Sí.
1: Aprofitem per dir que la Renfe està fatal.
5: Està activa.
3: Sí. Aprofitem per dir que l'arreglin, sisplau, perquè si no els programes dels dimecres ja no sabem què fer.
0: No, els tindrem que fer al tren, al vagó.
3: Sí. No.
1: Bueno, amb el telèfon.
5: Ja ho hem pensat abans d'arrencar d'allà. Però llavors ha vingut el tren i vale, però ens ha tingut més d'un quart aquí a Sant Feliu.
0: De totes formes, el consell és que, sabent com està el tema, s'ha de sortir una mica abans.
3: Una mica? Si he sortit dues hores,
5: buscar una alternativa.
4: Jo estava des de les 4:30 a Cornellà.
3: I nosaltres també. Doncs, clar, si ens hem trobat allà.
0: A les 12 del matí s'ha de sortir.
3: Mira, jo el que faré serà pel matí, me poso una tenda de campanya aquí davant i ja està.
1: Jo surto a les 3 de tarda, eh?
3: A les plues. No, clar, llavors sí que arribes. I la Maria a quina hora surt?
2: Bueno, jo he arribat tard també, eh?
3: Molt malament, eh?
2: Perquè ha passat
5: molt
2: el bus.
5: Molt malament.
2: Sí, ha passat el bus, doncs amb retras també.
3: També, vaja, bé, d'avui... El Mario ha arribat bé perquè va en moto, no? Ell sempre en moto.
0: Tindré que fer viatges i portar-ho.
3: De paquetillo. Jo havia pensat a comprar una moto amb sidecar de diverses places.
0: Bueno, mira, el Jaume, tu i la Gemma ho teniu solventat. Jo porto a la Susana i després porto a la Maria.
5: Clar, ja està.
3: Ja està solucionat. Sí, la veritat és que...
0: Però bueno, ens ho prendrem avui amb poesia, no?
5: Això mateix.
3: Sí, amb poesia i amb alegria.
5: I alegria.
3: Mira, m'ha sortit un rodolito. Només faig rodolins absurdos.
5: És que quan arriba aquí canvia d'actitud.
3: Sí.
5: I l'anima ella, eh?
3: Sí.
5: Jo ja ho he vist, això.
3: Avui ens hem autoanimat i ja...
5: Diu, però és que no veus que no podem fer res? Espera't, ja arribarem.
3: Sí, la Gemma ens ha posat a tots bé. S'ha dit, tranquils.
4: És que no podíem fer res.
5: No.
3: Sí.
5: Bueno, sí, renyam aquells nanos perquè posaven els peus.
3: Sí, bueno, sí, és que teníem allà uns kamikazes que volien fer allà saltar, posaven les cames fora.
4: I clar,
3: de la via, i el sema, eren crios, clar, i el sema dir, home...
4: Bueno, crios de 16 o 17 anys,
3: sí,
4: eh?
3: Sí. I llavors, doncs, el sema dir, home, no volem que us quedeu sense cama, sisplau. Ah, bueno, tal. Mira, se preocupen per nosaltres. De, bueno, sí, perquè teniu que pagar la pensió, nanos. Vinga, no feu de conservar les cames, no
5: sí,
3: he dit.
5: Sí, però ara tu rius, però ja no reies.
3: No ho he dit, eh, no, de les pensions, però ho he pensat. Que no ho he pensat. Que sí, que...
5: N'hi havia una que portava una marxa quan tenia el psiquiatre a les 6 de la tarda a Martorell i com que no arribes allà
3: pobra,
5: i estava...
3: Sí, estava una mica alterada però tenia raó també.
5: Tota la raó tenia, però,
3: sí,
5: bueno,
3: però
5: és que amb la raó no sempre
3: no sempre
5: ho fas tot.
3: No, amb la raó a vegades no es fa res.
5: No, res, exacte, vull dir que quedes atrapat per tot.
3: Quedes amb la raó a sota el braç i ale, amb la raó posada.
1: Doncs anàvem a recordar
5: la festa
1: del divendres.
5: Sí.
1: Divendres 29 de maig a les 7 de la tarda.
5: Mm-hmm.
1: És Molins de Rei, un compromís amb la salut mental. És el 10è aniversari de l'Associació de Salut Mental a Molins de Rei i 30 anys al Baix Llobregat. L'acte de celebració amb la participació de la presidenta de la Federació de Salut Mental Catalunya, la senyora Mercè Torrentaller, i de l'alcalde de Molins de Rei, el senyor Xavier Paz.
0: Molt bé.
5: Tenim tres potes?
1: Sí. Constarà de tres parts. Reconeixement a persones i organitzacions que estan donant suport a la salut mental en perspectiva comunitària. La obra de teatre 5 i Acción, companyia de teatre del Club Social Aixec, companyia Al·lucinar-te i director Xavier Domena, Creació Col·lectiva. I després, acció musical participativa de Pau Gimeno interpretant la canció Caminem Junts, Caminem Lluny. Us convidem a l'acte de celebració.
5: A partir de les 7 de la tarda, allà a la Federació Obrera d'aquí a Molins de Rei. Sí? Comencem, doncs, amb altres coses?
1: Sí,
5: per comencem. Exemple.
3: Ui, per exemple, jo ja havia vingut llançada amb això.
5: No, això demà hem de ser aquí a les 5 de la tarda.
3: No, demà no.
4: Ai, passat demà. Ai,
3: passat demà. Bueno, si pots estar demà per poder arribar fins al divendres. Això també, que és el que he dit jo, de posar la tenda de la campanya aquí fora.
5: Sí, posarem un llit aquí.
3: Sí, un llitet o el que sigui. És igual, no, ara que fa calor, dona igual.
5: Bueno, jo tinc unes quantes coses.
3: Així és veritat, si tu vas sempre equipau, avui va molt equipat. I la Maria també porta coses, eh?
0: Sí, que a mi m'agradaria que m'ha estat parlant.
3: Sí, acabo de veure. Sí. Amb una llibreta que té cosetes... Que jo les veig...
2: Sí, això és un llibre d'una altra persona, eh?
3: Ah, doncs pues jo pensava que era una llibreta, veus? No veig res. Veus les ulleres aquestes psicodèliques? Me les hauré de posar jo.
0: Tot just abans de començar, hem estat parlant una miqueta. M'agradaria que et presentessis una mica sobre què és el que fas, quina vinculació tens amb el que has portat, i què t'agradaria dir.
3: Ai,
5: quantes coses a veure.
1: Quina pressió, no?
2: Bueno, jo sóc Maria Sánchez. Em coneixen com Maria Zahir, otros com Maria, otro com la hija de, la hermana de, la veïna de... I
5: el xicot de...
2: Sí.
5: També el xicot.
2: I resulta que he escrit poesia des de l'adolescència. També m'agraden molt les arts escèniques. La poesia penso que ha de ser oral, perquè és com m'arriba. Bueno, tot i això que també escric i no recito, o sigui, són dues versions de el que faig. I bueno, també estic molt vinculada amb la meditació i totes aquestes coses alternatives.

0: Però no. sí que participes als slams.
1: Sí, ara ja, sí, a recitals poètics sí.
0: Això sí, que l'altre ja... dia em van dir que hi havia un molt xulo i dic que sí. potser la Maria està per allà.
1: Ja, però ja, com que he deixat una mica, l'altre dia sí que em vaig apuntar a Barcelona, dic, vinga, a veure si...
0: De 3 minuts, em van dir que havies d'estar 3 minuts. Dic, doncs pues vaig pensar en tu. Dic, doncs pues jo 3 minuts, jo m'hagués quedat en blanca, faré així, dic, ah, i faré un rodolí. Perquè no sabes
1: pues
0: més.
1: Doncs és estupendo, també.
2: Va, no siguis modesta, va.
0: Va, home, la poesia i jo te puc recitar. Recitar si em poses una poesia, potser sí.
1: Tothom pot fer poesia. Sí, tant que sí. Es pensen dels poetes que són...
3: Il·luminats.
1: Sí, i no és així. No és així.
0: Tu m'haguessis tingut que veure a mi a l'escola, quan al Bubo, em sembla que era, on, ja no me'n recordo, quan fèiem allò de llengua i literatura. No? Llengua i literatura, el primer d'UB, la veritat és que... Em va semblar un passeig, va ser molt fàcil, i vaig treure una matrícula. Me'n recordo que vaig treure una matrícula i vaig pensar, ostres...
2: D'honor.
0: Sí, sí, sí, però raro, no? I vaig pensar, ostres, però després ja, quan em van posar de que havia de fer poemes i coses d'aquestes, la veritat és que no me'n sortia, eh? Es veu que la vena aquesta creativa es va tancar. Sí, es va tancar.
2: Tu creus que es tanca?
0: Sí, no, sí que es tanca, a vegades sí.
1: No, jo crec que potser ens posen masses coses als poemes i ens ho venen d'alguna manera que diem, ui, això jo no sé fer-ho. No. I no és així.
2: No és així. No. Com està la ràdio, tampoc és així.
1: No sé, és així.
2: No, està a la ràdio, et surt el bo i millor del que portes
0: a dins. No, però ella està tenint raó en el que diu. Quan te posen amb allò de les estrofes, que has de contar tal, que ha de combinar tal amb tu, amb qual. I jo al final ja deia...
2: És que això no ho ha de fer.
0: És que no me surt, és que no. I ja et queda, és el que t'he dit, que el bloqueig aquest va començar molt per això, perquè jo abans escrivia molt i m'encantava escriure. I feia... Bueno, uns relats molt xulos. Per això dic que abans, però arriba aquest d'això i es produeix un trencament i no sé què va passar, però no l'he tornat a recuperar, eh?
4: Jo gràcies a Radio Nicòsia, fa molts anys d'això, potser farà uns 15 o 20 anys, participa la princesa Inca, la Cristina, i allà vaig començar a escoltar per primer cop poesia. Però parlo de fa...
2: D'ella, no?
4: De la princesa Inca, sí. 20 anys, almenys. Mm. I des d'ella m'ha agradat sempre escoltar poesia. Em relaxa. Quan es recita, com que es recita també com bastant lent i això...
5: Bueno, igual és que et transporta, no?
0: Oh, i tant.
5: Transporta...
0: Sí. Moltes vegades sí et transporta.
5: Amb un altre món, un altre...
2: Però...
1: Depèn. Depèn del poema, depèn de la persona, depèn.
2: Jo estic molt d'acord.
0: Home, hi ha poesies per pensar.
1: Jo tinc aquí una, sí, doncs, que m'encanta, que aquí. Aquesta sí que crec que jo que transporta, i a tothom se'ls transporta a algun puesto.
0: A veure si me transporta al passat i faig un altre trencament.
1: Segurament.
5: No. Avui la cosa...
0: No, trencament per tornar.
2: No.
5: Avui la cosa va de transport.
0: Sí, avui va de transport. Sí,
4: el dia,
5: llavors... Aviam si ens transportes, perquè si Renfe no ens transporta.
0: No, la Renfe no ens transportarà. Em sembla que com ens portem l'un a l'altre i a l'altre l'un. Avui?
2: Digues. Va.
1: Bueno, aquest és un poema de Bernat Engel, del poemari Una huella hacia dónde, que va ser Premio Bienal de Poesia de la Província de León. I a mi és que aquest poema el trobo tan maco que, bueno... Es diu La higuera de mi abuela. Si hubo hogar en mi infancia, ese hogar fue la higuera de mi abuela. Cuidaba con la voz y con las uñas. Cuando alguien se acercaba, ella decía, la higuera no la toques, yo me ocupo. No se lleva muy bien con otras manos. Yo pensaba, caprichos de la abuela, seguro que la higuera no le importa. Pero ¿qué más da? Si salen dulces y ella es feliz y es pronto y es verano. Debían de ser las 12 cada martes y el hogar era fuego solitario que ardía en la cocina mientras ella cortaba entre sonrisas y caricias algunas hojas muertas de aquel árbol.

0: Mi abuelo, que aún estaba en la oficina, llamaba puntual, sobre la una, para decir lo mismo cada día. En media hora salgo, corto y cambio. Y entonces las caricias pasaban de la higuera a los fogones y acariciaban tanto que es difícil no escribirle poemas a la abuela. Entonces el hogar era un guiso. Espera un poco, está caliente aún. Come ensalada y un plato con la fruta roja y dulce meticulosamente recogida. Pero un día no fue más verano y pronto, y Lola se marchó sin despedida. Y el árbol se hizo triste y fue recuerdo. Nunca volvió a dar higos esa higuera, y nunca más fue hogar aquella casa.
1: Oh.
0: Me aparece esto.
2: Es que
0: tan bonito,
2: sí, pero muy triste.
0: Pero
2: no,
0: es que
2: no es triste.
0: Yo no lo he hecho triste,
2: no.
0: Sí,
2: pero
0: sí.
2: Es que...
0: Sí?
3: Jo, per mi, té un missatge.
2: Mira, se m'ha posat tota la pell de gallina.
0: Sí.
3: A mi m'agrada el missatge.
1: És molt humà.
3: I relacionar-ho amb les emocions.
1: Amb les emocions. Que la,
3: per mi està molt bé.
1: Que la millor de totes
2: és l'amor.
1: Té tot
2: sentit, no? Amb salut mental.
1: Que la millor de totes les emocions és quan arriba la mort.
3: Bueno, l'amor està bé que estigui allà per donar-li valor a la vida, no?
1: Vale.
3: I per...
2: Bé, perquè és que l'amor forma part del procés de la vida.
3: Clar.
2: Això sí que és cert. El que passa que l'acceptació de la mort, i més si tens, com està, com diu el poema, una persona tan, tan maca, no?, que fa tantes coses i tu estàs tan bé amb ella.
1: Sí, però que condiciona tothom, eh?
2: Condiciona, però veig que no, però condiciona per bé. No crec que condicione per dolent, sinó condiciona per bé, no? Cuida l'arbre, fa el menjar de les àvies, que normalment sempre es diu. No sé, per mi, clar, el fet de deixar-la anar, doncs es converteix en un fet una mica trist.
4: Però té molt sentit,
2: però
4: no?
2: Sí que té,
4: bueno, deixar anar, a vegades hem de deixar anar coses que poden ser positives o negatives, però les hem de deixar anar a vegades pel nostre
3: sí.
4: Benefici.
3: Quan les deixes anar és quan acceptes allò, per mi.
2: Sí.
3: I amb l'acceptació és quan ve el més maco. Perquè deixes de patir quan acceptes, per
4: totalment
3: mi.
4: Totalment d'acord, Mario.
3: No sé.
2: O sigui, són les fases del dol, no?
3: Sí.
2: Dintre de les
3: suposo. Sí.
2: No sé si la Maria ho veu igual, perquè m'està mirant amb uns ullets.
0: Sí, el que passa que acceptació, o sigui... Que curt i que difícil.
2: Sí, tant.
0: Sí,
2: sí, sí.
0: Diem, has d'acceptar, no? I és molt així, molt sovint que es diuen aquestes paraules, però el transcurs de l'acceptació...
2: Un treball
0: que jo, que
2: ardu.
0: És, sí.
2: Ardu.
0: Que és un terreno fangoso.
4: És com allò que es diu de
3: sí,
4: motxilla,
3: per això,
4: no?
3: Per això li dones tant valor. Si no, no li donaries valor a l'acceptació. Sí, té una feina, o sigui... no qualsevol ho pot fer de manera tan ràpida i tan fàcil. És allò que té la vida, que ara, com tot és immediat, precisament l'acceptació s'ha de treballar. No pots arribar de...
2: Més bé que l'acceptació, la frustració
3: també,
2: perquè és la germaneta que tenim ara amb clar. Nosaltres tots els dies, la frustració, que volem les coses de forma tan, com tu has dit, tan immediata. Som, a més, estem cada vegada més individuals, som éssers més individualitzats. Immediat, individual. No acceptes un no, la frustració. I vull dir que acceptar això ja és complicat.
4: La culpa.
2: La culpa és una altra. És una altra de les... Si falles,
4: el problema és
2: te frustres i et culpabilitzes.
4: Jo penso que el problema està en el moment que acumulem moltes coses... perquè les acceptem i la motxilla es va carregant i el dia que la petes, què passa? Que trenques per dintre i passa amb salut mental i li passa a qualsevol persona, o sigui, encara que no tingui trastorn mental.
1: Sí, permetem, jo crec que aquest treball que tinc a les mans atrapats evidentment, el que dius tu peta, vull dir, això no hi ha dubte, i sobretot amb la problemàtica mental una de les coses més clares és que peta i fa mal, no? I això ho hem comprovat amb aquests del tren avui, que ja, no, que no es passi res gairebé, té que t'importa, no? O és així? Perquè ho tenien clar que era així, oi? Gemma?
5: Sí.
1: Llavors hi ha una cosa que diu aquí, que la Constitució reconeix el dret a la protecció de la salut mental. Cada reclús ha de tenir un programa de tractament adaptat a la seva situació educativa, psicològica i social. Què és prioritari? Respectar els drets individuals de l'intern o els drets col·lectius per reduir riscos? I si el malalt mental fos el teu germà o el teu pare, ja ho estan individualitzant, llavors, no? Llavors ja ho individualitzen. Esclar, nosaltres hem de saber, crec jo, superar la pròpia individualitat per transformar qualsevol inconvenient que segur, com dius, que es presentarà i que ha tingut la bellesa del poema que has recitat, en dir, sí, però ha de ser el menys possible. Hem de saber reduir al màxim tot el que sigui l'inconvenient. I aquí és on hem de treballar, no?
4: I aquest article, Jaume, es refereix als presos, no?
1: Això és pels presos, sí. Bueno, m'explicava avui l'Alícia que... Que una amiga seva va agafar un brot psicòtic i tal, i en lloc de portar-lo a un hospital, el van portar a la presó, perquè li passés allà. Clar, dius, home, però aquí se li curt d'això, no?
2: El calabozo.
1: No és,
4: bueno, sí. No és un cas tan desorbitat,
2: No s'ha esbojarrat,
1: Sí.
2: Perquè es van compartir diverses versions molt similars, i dius, una persona amb un brot psicòtic dintre d'un calabozo, i es veu que hi havia algun per allà, suposo que entenem que perquè no és mal a si mateixa, suposem, però aquella persona no havia d'estar allà, havia d'estar en un hospital.
1: Que també hagués estat vigilada i...
2: O sigui, no n'hi ha més, havia d'estar en un hospital.
1: Ja està.
2: O sigui, és que el pas... A veure, jo entenc que vingui la policia, que vingui a casa, doncs si s'ha de reduir alguna situació complicada, per mi han de tenir una formació... Si no la tens malament, has de tenir certa formació, i aquesta persona, doncs, bé, anem a trucar a l'ambulància perquè puguem portar-la a un lloc adient. Ara, portar-la a un lloc que jo considero que ja, per una persona que no tingui un trastorn, ja és horroroso, doncs imagina't per una persona que tingui un trastorn. En aquell impàs de brot i no brot, que és el que estic fent jo aquí? Vull dir, imagina't les hores... i després passar per un procés judicial.
5: Però si va passar per un procés judicial, hi havia alguna cosa... alguna denúncia, algú?
4: Algun delicte...
2: Va haver una denúncia, el que també passa que no es va produir el delicte. No es va arribar a produir.
5: Ah, però és igual, deien, és intento de...
2: Es deia... Jo, clar, ja, tota la resta, però, no la sé. No puc parlar perquè no ho sé.
5: Va anar al lloc que tenia gana.
2: No,
5: sí.
2: No van al lloc que havia d'anar,
5: sí.
2: Gemma.
5: Sí.
2: No.
4: No, jo no estic d'acord,
5: no.
4: Tampoc.
5: Intento de...
2: No, però primer, a veure, per una persona
5: ja
2: amb un brot. Però una persona amb un brot. No, però... no és una persona que estigués estable i després que agafés un brot. No, és a l'inrevés.
5: Però una persona que pot cometre un delicte no el portaran a un hospital, el portaran a l'hospital de la presó.
2: No, però no la van portar a l'hospital de la presó, és el que t'estic dient, un hospital. Jo te dic on sigui, per un hospital, amb una atenció mèdica.
4: L'hospital de la presó, no, que jo sàpiga, no existeix, no?
2: Sí, les presons tenen la part de salut mental.
4: Sí, però estem parlant de la presó.
2: Però jo t'estic dient, prèviament, quan hi ha un brot, s'ha de tractar aquest brot.
5: Sí, però si hi ha un delicte...
2: No, que no va haver-hi un delicte. No va haver-hi una denúncia. Va haver-hi una denúncia però no va haver-hi res.
5: Ja, però o sigui, és igual.
2: Bueno, però a veure, t'ho dic jo...
5: Quan a un home el denuncien per maltractament, entren a la casa, l'agafen, el foten al calabozo i no pregunten. Dona igual.
1: Ho has vist.
5: No ha fet res.
1: Tu ho has vist, això.
5: Bueno, hi ha molta gent que ho explica.
1: Ho explica,
5: homes
1: que ho ha viscut.
5: Que ha passat,
2: bueno,
5: això.
2: Si els ha passat, però a veure, perquè hi ha una denúncia, però no tenen cap brot, no? O sí que tenen un brot.
5: No li ha passat res. Vull dir, aquesta senyora...
2: Jo estic parlant d'una persona que ha tingut... Està en un brot, dintre d'un brot. Jo estic a casa meva amb un brot psicòtic. I faig... Però no va fer res, Vull dir que realment no va fer res. Però bueno, és igual. Tu denuncies perquè tens por. Tens por des de fora. Tens por i fas una denúncia, vale? Et sembla correcte, perquè potser és la manera d'entrar per poder... per, no?
5: Per anar a l'hospital no hi ha d'haver denúncia.
2: Home, a veure, per poder entrar, dic a la casa, que tu truquis perquè puguin entrar
5: no,
2: a casa...
5: No, no, no. No, no, poden entrar a la casa perquè és força major.
2: Pues ja està.
5: No hi ha d'haver denúncia.
2: No, però bueno, vull dir que en aquest cas es van produir... Les... Va trucar perquè tal... Bueno, és igual. Si la qüestió és aquesta, aquesta persona està dintre d'aquest brot. Si tu la poses en un calabozo tota la nit fins al dia d'endemà, aquesta persona no està atesa. No és el mateix que una persona es comporti malament i no tingui res. Llavors, clar que vas a la presó. I si jo no estic en un brot, no estic en un brot, i faig alguna cosa malament, és normal que m'aposin al calabozo.
4: Potser, Alicia, estaria bé explicar el protocol.
2: Clar, és el protocol que no em sembla
4: des de
2: correcte.
4: Que es truca,
2: exacte.
4: Des de que es truca...
1: El que truca, sí.
4: Has de dir, tinc tal... situació.
2: Aquesta situació s'està produint.
4: Venen l'ambulància, venen els Mossos.
2: Aquí.
4: I els Mossos aquí, en comptes dels de l'ambulància, agafar i portar-la a l'hospital, se la van emportar els Mossos i la van tancar a
2: sense el protocol.
5: Perquè hi havia una denúncia.
4: A veure. Però qui havia fet la denúncia? Jo no ho entenc, això.
2: A veure, jo crec que va ser un procediment que no estava bé. No estava ben fet des del principi. Des de la manera que ho van explicar, no era correcta.
1: Sí.
2: No era correcta.
1: Escolta,
2: ja
1: està. Permeta'm, jo penso que hem de matitzar algunes coses, i una d'elles és la que s'escriu aquí. Diu, i si el reclús que no vol integrar-se, o sigui, hi ha una incapacitat per part de la persona que té el brot, el brot vol dir que està fora de control, doncs no vol reciclar, i el que no accepta és el tractament i rebutja el programa educatiu, social i sanitari, i si és el resultat el que no vol cap tractament de salut mental perquè no vol normalitzar la seva conducta, ni es vol integrar a una societat a la qual no es reconeix com a igual, i llavors diu, o simplement vol mantenir-se lluny dels preceptes socialment acceptats, estem preparats per afrontar una situació on és el reclús el que no reconeix el sistema ni la seva autoritat com a col·lectiu? Estem preparats per aparcar els principis que van prioritzar quan van redactar la normativa que reconeix aquests drets davant d'un individu que no vol canviar per nosaltres? Per què, qui som nosaltres com a societat per decidir quina ha de ser la conducta de cada un de nosaltres individualment? Evidentment, estem preparats per acceptar aquest debat i prendre decisions sobre aquest supòsit d'una manera asserenada?
2: Sempre estarem d'acord si tu no fas un mal pels altres. Quan tu si fas un mal pels altres, ja no pot ser.
1: O el que l'ha denunciat és el que creu que pot arribar a fer un mal.
2: Sí, no, però vull dir el que estaves ara dient. O sigui, sí. Acceptar, sí que hem d'acceptar a tothom com és, però clar, si jo estic fent un mal a la Maria, no perquè tinguis, o sigui, un problema del que sigui, me dona igual, no, perquè estic invadint el terreny d'una altra persona.
4: Però sí que és cert que una persona, penso que ha d'estar en el seu dret també de no voler-se integrar. Mentre no perjudiquis de més,
2: aquí li
4: que
2: qua.
4: Dius tu, Alicia.
2: O sigui, si tu no fas mal a ningú,
4: vaig al meu rotllo
2: i vius a la muntanya, allà amb un alto encerro, i veus la mar de bé i estàs dintre de la teva patologia, eh? Que vegis el que tu vegis, que tinguis al·lucinacions, però tu vius i no fas res a ningú. Doncs mira... ho hauré d'acceptar.
4: No t'integris. Ja
2: perquè
4: està,
2: és una
4: no?
2: diferència, doncs hem d'integrar les diferències perquè tots som diferents una a l'altra. Però clar, quan ja hi ha un problema, perquè ja estàs parlant d'una presó, si no he entès malament, aquesta persona és que ha fet alguna cosa. Llavors sí que segurament està a la part psiquiàtrica de l'hospital. Ai, de l'hospital, de la presó. Perquè dintre de les presons sí que hi ha una part de psiquiatria.
4: Sí, sí,
2: però els Brians 2, per exemple, té una part
5: de
2: psiquiatria.
5: És un hospital, diguéssim. És, no és un mòdul, eh?
2: És un hospital dintre de part de psiquiatria. Sí. O sigui, l'hospital té un mòdul en el qual... Pues, una...
5: No és un mòdul exclusiu de psiquiatria, sinó és com una infermeria on estan les persones amb
2: una problemàtica que podria estar una mica millor, però bueno, és el que hi ha, amb els recursos que tenim, pues, és el que hi ha. I veritablement han de fer molt, perquè els infermers i els professionals que treballen a presons, és una feina superdura, superdura, perquè clar, vull dir, són persones que han comès potser algun delicte i a part tenen una malaltia. És que el fet de tenir una malaltia mental no eximeix de que tu no tinguis que complir un delicte quan l'has fet en una situació normal, perquè el malalt mental a vegades ha fet alguna cosa quan estava en una situació de coherència bé.
5: Sí.
2: Clar, és que moltes vegades s'utilitzava a l'inrevés per dir, bueno, és que aquesta persona ha matat aquest perquè era un malalt, i és mentida, l'ha matat perquè ha volgut. M'entens? Vull dir que no utilitzem el terme, la terminologia, ni la malaltia, ni res, per poder tapar res. Senzillament, quan és, i quan no és, no és.
4: I també passa a les presons que hi ha interns que suïciden.
2: Ah, sí.
4: Això passa bastant
2: sovint.
4: I es tapa.
2: Sí.
4: Normalment es tapa bastant.
1: Sí, no s'explica.
2: Bueno, no. Estapa igual que el tema de la...
5: Bueno, el consum intern. Però igual que no s'explica els suïcidis...
3: Sí, és molt tabú. No s'expliquen.
4: No està normalitzat.
2: Sí, però com ella diu, els suïcidis interns, igual que el consum intern, s'intenta més tapar, perquè clar, és una situació en la que estan... O sigui, que haurien d'estar d'alguna manera més protegits i més vigilats, no? Quan tu estàs en una presó, se presuposa que has d'estar vigilat. I si tu ets una persona que tens tendència al suïcidi, vull dir que tens... És més normal que tinguis una vigilància més continuada, perquè aquesta persona no es faci mal a si mateixa.
4: Jo conec de prop el tema presons, perquè allà va estar el meu ex, 3 anys... Bueno, va estar 7 anys, però jo vaig estar 3 anys anant a la presó. I la veritat que tot allò és un món, eh? És com una petita ciutat i hi ha de tot. Hi ha gent que vol fer les coses bé, vol sortir, vol estar bé i això, però també hi ha gent que no.
1: Que ja hi està bé, de la manera que està.
4: Hi ha gent que ja li està bé.
2: És que la presó, tal i com jo crec que està muntada, menys en... La majoria de països no és una presó per reintegrar-se,
4: no.
2: Sinó és una presó per pagar una pena.
1: De tota manera, penso que al final de l'article aquesta noia treballa a Sant Joan de Déu, és periodista, és la Cati Morell, que l'hem tingut més d'una vegada, per això l'he agafat avui, perquè m'ha semblat que era molt interessant. I llavors ella sempre et posa en el disparador, en el pitjor dels casos, i veure com realment treballes, no? I llavors diu, nosaltres, al cap i a la fi, no els que probablement decidiran quin tipus de protocol hi haurà, sinó aquells que faran aquesta tasca de trobar un protocol, hem de saber acceptar si això que tu acabes de dir és una cosa que hem de normalitzar, vulguem o no, o si veritablement hem de treballar perquè hi hagi una tasca de salut mental, o sigui, una organització, un protocol i tal, que alliberi de totes aquestes situacions. És una pregunta que veritablement engresca que ens apuntem a ella precisament per això, perquè les coses vagin més bé, no? M'enteneu, oi?
4: Sí.
2: No, però jo entenc perfectament, però el que t'estic dient és que el sistema penitenciari depèn de cada país. Per exemple, avui he estat llegint les notícies a Noruega o a Alemanya, tenen un sistema molt diferent en el qual hi ha moltes menys persones, comparadament amb els Estats Units, que potser hi ha 2 milions de reclusos. Potser allà hi ha molt menys, el sistema és diferent, i la gent es reintegra molt més fàcil, molt millor que no pas, per exemple, als Estats Units.
1: Ah, o sigui
2: que això, llavors, és que sí que és cert que tenim un problema a les presons, que no estan, doncs, bueno, pel motiu que sigui, perquè no hi ha prou inversió, o perquè hi ha un problema estructural, que això ja potser que és molt més complexa, doncs no estan per reinsertar, sinó estar per pagar una pena pel que has fet, no? Jo crec que...
3: Potser... El pitjor és que surten sense haver-se reinsertat. I cauen una altra vegada.
1: No surten, estan allà, però... com diu ella.
3: No, vull dir, quan els...
2: Quan acaba la condemna...
3: O, sí, de vegades se'ls redueixen, pel que sigui.
4: I el tercer grau, que també...
3: O el tercer grau. I aleshores, segurament, a diferència d'uns altres països, com tu has anomenat...
2: Que hi ha un altre tipus de programes.
3: La persona segurament haurà tret un profit.
2: Exacte. Clar. És un altre tipus de presor. O sigui, no és la presó que nosaltres tenim en el nostre cap, no? Vull dir, és una altra presó que la veritat és que dius, no és que valgui la pena anar a la presó, però bueno, almenys val la pena que aquelles persones puguin trobar un camí. Hi haurà alguna persona que no en surti, evidentment, perquè tot hi ha fracàs. Però el fracàs és molt més petit que, per exemple, he posat tres països que, a més, amb dades, que les he agafat, dades. I dius, ostres, doncs quina diferència. I em sembla, no sé si tenim temps o no tenim temps, perquè
1: no, ja està
2: la Susana, que ja s'ha acabat.
1: Ja s'ha acabat.
2: Doncs s'ha acabat el Broquil.
1: Mm-hmm. Quina peça?
4: Anem a escoltar Sting, Desert Rose.
1: Val. Adéu-siau. La setmana que ve farem tot allò que sigui possible nosaltres per estar aquí a les 6 a punt.
2: Intentarem.
5: Vindrem caminant, si cal.
2: Bueno, el Jaume i jo ja portem el bastó.
4: En patinet, jo agafaré el patinet.
3: O que vinguin al bar a fer-nos el programa.
1: Ja ho havíem pensat.
2: Ja ho havíem pensat.
1: Que sí. Que vagi bona molt bé. Adéu-siau. El divendres ens esperem a partir de les 7 de la tarda a la Federació Obrera. D'acord?
3: Molt bé.
1: Vinga.
5: Ciao.
4: Adéu, bona tarda. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. Som pendents de la reunió entre els sindicats i educació per intentar desencallar el conflicte. Es tracta de la sisena reunió. A hores d'ara ja s'han fet dos recessos i han parlat principalment dels increments en els complements salarials dels docents i l'augment de plantilles. Ahir es van acostar posicions després que el departament presentés una proposta d'increment salarial lineal. De moment els docents han aixecat cap a les 5 de la tarda tots els talls que mantenien des del matí a diferents punts a la P7 i la 2 en el marc d'aquesta nova jornada de vaga per reclamar millores salarials i laborals. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a descartar avançar eleccions previstes per l'any vinent. També el líder del PSOE creu que seria una decisió que, diu, podria perjudicar els interessos dels ciutadans. I d'això, Sánchez ha promès que actuarà amb la màxima contundència, com ha fet sempre si detecta algun comportament irregular dins del seu partit. I ha dit també que un cop llegit l'escrit contra Zapatero no hi veu cap fet delictiu.
2: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: I la ministra de Sanitat justifica el desembarcament del vaixell amb el brot d'antivirus a Tenerife el 10 de maig per solidaritat del govern espanyol i acceptació del reglament internacional. Mònica García ha comparegut avui al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre la gestió del brot.
3: España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar, por tres razones fundamentales. La primera, por humanidad, porque había personas en riesgo que necesitaban auxilio y nosotros no miramos hacia otro lado. Lo segundo, por responsabilidad, porque había compatriotas españoles a bordo. Y lo tercero, por legalidad internacional, porque España es parte del reglamento sanitario internacional.
1: I l'Alt Maresme està en alerta per una nova trobada neonazi enguanya a Santa Susana, que tornarà a acollir el festival Chaos in the Sun. Serà el 29 i el 30 de maig. L'Ajuntament s'excusa amb el fet que és un acte privat i que té tots els permisos de la Generalitat. Serà el quart any consecutiu. El moviment Alt Maresme antifeixista assegura que aquests dies molts veïns no gosen a sortir al carrer. I Sons del Món a Roses ja ha venut 14.000 de les 34.000 entrades disponibles per la 19a edició. El festival se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost. Joan Dausà, Pablo Alborán, Lanz Embusto o Gossos són alguns dels noms del cartell.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament organitza per aquest proper divendres la festa de l'esportíssim durant tota la tarda al Parc de la Mariona, un espai on hi haurà diferents propostes esportives, com partides de bòquia, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, atletisme, gimnàstica, tennis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. I la festa s'acabarà amb un final festa de l'escuma. Aquest divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, tota aquesta activitat al Parc de la Mariona. I també aquest divendres, des de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, celebren el seu aniversari. 30 anys a la comarca i 10 anys a la vila. Faran un acte a la tarda a la Federació Obrera, on es farà un reconeixement a persones i entitats que donen suport a la salut mental. Hi haurà teatre també amb l'obra Cinco y Acción i actuació musical participativa a càrrec de Pau Gimeno. Divendres a les 7 de la tarda a la FEDE, entrada lliure. I dissabte torna la nit de comerç, que suposarà que les botigues estaran obertes des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, amb promocions i descomptes. També hi haurà actuacions musicals i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal aquest proper dissabte. I diumenge torna les ballades a sardanes de la Grupa. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu, en aquest cas amb la Copla, la principal del Llobregat. I acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, que sabeu que és la tarda de diumenge a les 17 hores. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les iniciatives que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà en l'espai Monografia Montse Bargalló. Bona tarda, Montse.
1: Hola, bona tarda, Anna, i bona tarda als bons amics de Molins de Rei.
0: Exacte, i Rodalies.
1: Va,
0: que també,
1: també.
0: Bé, ja veieu com comencem, amics, ja veurem com acabarem. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia, i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la Monografia.
0: Benvinguts al programa d'avui. Aviam, avui parlarem d'un tema que preocupa moltes famílies i professionals: la situació de l'ensenyament. Al principi, quan preparava aquest programa, he posat el mateix, però públic. Però ara, afortunadament, també s'hi està enganxant la concertada, no? O està ajudant la concertada. Llavors jo penso que això és un problema i un mal de caps que tenen moltes famílies. Tinguis fills o no, perquè tu potser no tens fills, però perquè ja no estàs a l'edat, però ets àvia o ets amiga de la del cinquè segona, no? O ets professional i et toca de ple. Per entendre millor què està passant a les escoles i a les aules, avui ens acompanya una mestra, entre altres coses, que viu aquesta realitat cada dia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, Montse.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: Aviam, explica'ns què està passant a l'ensenyament actualment.
1: Mireu, hem de tenir present que l'ensenyament, avui en dia, té uns reptes, i ens venen, i ho dic molt bé, ens venen, que no és real, unes utopies. Per una banda, ens enfrontem a la digitalització, estem en un món digital, amb unes tecnologies que van entrar, sobretot, i van entrar de forma molt escardossera, arran del Covid, que ens vam haver d'estar confinats, fer classes via telemàtica. Aquí la cosa ja se'ns en va anar de mare. I aquí es va aprofitar, doncs, per vendre'ns aquest bonisme que no ho és tant. Per altra banda, i ens fem un fart de riure, quan ens parlen de l'educació personalitzada. Clar, personalitzada és que hi hagi un mestre, un professor per nano. Per tant, si tenim 25 nanos a l'aula, haurien de ser 25 mestres.
0: O haurien de tindre 25 mestres per aula.
1: Clar, en som uns. Sí, ara doncs, ho estàvem comentant aquí fora. Jo soc d'antiga, vull dir, fa dues setmanes vaig fer els 60, o sigui,
0: imagineu-vos. I amb molt orgull.
1: I tant. I jo havia tingut aules, i hem sigut aules de 30 nanos.
0: Jo no, jo el meu ràtio estava en 25.
1: Doncs havíem sigut 30 nanos, i evidentment entre els 30 nanos en teníem un o dos dels que diríem justets.
0: Exacte.
1: Ara en diríem de necessitats especials. Val, aquests dos nanos els tenia el professor, van dir banda de la taula, però és que llavors els que quedàvem tiràvem. Per què? Perquè hi havia una disciplina, hi havia un interès i hi havia, i una cosa molt bàsica i que s'ha perdut, sentint-ho molt, hi havia un respecte. Per tant, el professor mirava més aquests dos nanos, aquestes dues criatures, i en tant ens passava i ens una mica comprovava el que anàvem fent. Ara això és impossible. Això és impossible, perquè ja tenim, ara som 20, 21, 25, i potser una quarta part o una tercera part, potser una quarta és molt generós, una tercera part són nanos amb necessitats especials. I els altres dos ni tenen interès ni tal se'ls hi enfuma el que facis. Llavors, clar, tenim unes històries de disciplina, sí que hi ha diversitat amb necessitats, i una cosa molt important també, i perdoneu-me perquè potser amb algunes expressions seré políticament incorrecte.
0: Et deixem, va.
1: Gràcies. No, però és que les coses s'han de dir pel seu nom.
0: Exacte.
1: I és que tenim a les escoles matrícula viva. Què vol dir això?
0: Explica això.
1: Matrícula viva vol dir que tu pots tenir entrada de nanos des del 8 de setembre, que comencem les classes, fins al 20 de juny. I són nanos que, bé, pobrets, aviam...
0: que tenen la seva realitat.
1: Exacte, que són nanos, doncs, que potser són nanos migrats. Uh-huh. Aquí ara hi ha una sensibilitat molt important amb el tema de migració, però cuidado també, perquè és una mica tramposa aquesta realitat amb migració. I jo no dic que les criatures o les famílies que venen, estan aquí passant-ho malament i tal, no se les hagi d'ajudar. Cuidado, sí, i molt. I sobretot se les ha d'acompanyar. Però ens hem acostumat a donar-los el peix i no donar-los la canya perquè pesquin.
0: És que hem d'ensenyar a pescar.
1: Eh?
0: És que hem d'ensenyar a pescar.
1: Clar. Llavors, què generem? Una cultura del dami.
0: Sí.
1: Dóna'm, dóna'm, dóna'm, però jo no et dono res a canvi. Jo allà on t'estic, doncs potser espanyols, catalans... d'una aula de 25 en tindré 8 o 10 sent molt generosa, la resta tinc la ONU.
0: Però estàs en algun barri? Estàs...
1: No, estic a Ripollet. Mm-hmm. I doncs ja aquesta realitat, la resta és la ONU. Entre musulmans, sud-americans i xinesos, clar, cadascú amb la seva cultura, amb la seva realitat, i tots pretenen manar.
0: I com es fa una aula així? Com aconsegueixes, amb un ràtio de 25, i de 25 de la ONU, com molt bé diu ella, com aconsegueixes que tots els 25 tinguin interès?
1: Impossible.
0: Ja està, ja ho ha dit.
1: No ens enganyem. No ens enganyem. Tu ja hi pots fer... Perquè una de les ordres de la Generalitat, que no s'avorreixin, i dius, aviam, si ja el que comencem a tenir és un problema d'idioma, perquè alguns ja no és que no parlin el català, és que ja els hi costa el castellà.
0: Ara.
1: Llavors, com ho fas? Perquè jo, àrab, no sé, xinès, xinès, mandarín, tampoc.
0: I tu com imparteixes les classes?
1: Jo faig trampes.
0: Ah, vale. És que és la Montse.
1: Clar, jo haig de fer trampes. Jo imparteixo les classes molt visualment,
0: vale,
1: amb molt esquema, amb molta imatge... I jo sempre dic que hi pot haver una bona pel·lícula per tema.
0: Uh-huh.
1: Jo agafo un tema, em busco una pel·lícula... Cuidado, no anem al cine, no hi ha crispetes, sinó que aquesta pel·lícula es va parant i amb el que pares dones la classe. Doncs resulta que això va per aquí, va per allà...
0: Bueno, perquè ella... Estimats amics oients, els pocs que no la coneixeu, perquè sou molt pocs, és historiadora, vale? Vull dir, ella té moltes, és polifacètica, té moltes facetes, no? Per tant, que d'una manera ets una miqueta Montessori. Vull dir, ets capaç de generar aquest interès que els altres possiblement ja dirien, mira, això ja no es pot fer, perquè, espera, de quina edat estem parlant?
1: Estem parlant de l'ESO, per tant, d'uns 11-12 fins
0: 13,
1: uns 17
0: ara.
1: Anyets.
0: Fins al batxillerat.
1: El frente... També entro a vegades a batxillerat, sobretot a història de l'art, perquè jo, a part d'això d'historiadora, soc teòloga, però, esclar, pretenen explicar el Renaixement sense una mínima base en cultura religiosa. Cultura.
0: Cultura, sí, sí,
1: cultura,
0: sí.
1: Cultura, eh?
0: Vull sí, dir, sí, no. Tu pots pensar, jo puc pensar bé.
1: Exacte.
0: Però sí que és veritat que ens estem perdent, i jo a vegades ho he dit en reunions familiars fins i tot, que ens estem perdent aquesta cultura religiosa.
1: Totalment.
0: Que jo no et dic que tothom pensi com jo, ni a mi em facis pensar com els altres.
1: Totalment.
0: Però aquesta cultura és la base d'altres coses.
1: Jo he tingut a vegades anar al MACBA, el MACBA a Barcelona,
0: sí,
1: a veure, doncs, això, el que és art mitjaval, que, per cert, per aquells que no ho sabeu, hi han 3 museus de referència d'art mitjaval al món mundial. 2 els tenim a Catalunya. Un és el MACBA i l'altre és el Museu Episcopal de Vic.
0: Ah, mira, aquesta no la sabia, veus?
1: I l'altre que hi ha, que està a Nova York, aquí ens han fet un xixena, l'hauríem de fer nosaltres. Per què? Perquè en el MoMA de Nova York, gran part de lo que són les obres d'art que tenen en aquell museu són expolis mitjançant la tècnica Strapo durant doncs el segle XIX. Uh-huh. El que passa que, bueno, no sé, és aquí lo lanzo.
0: Ja està, ella ja ho ha dit.
1: Jo ja ho he dit. Doncs això, doncs a vegades hem anat a veure art mitjaval i ens posem, i Anna, davant del magnífic Cris Pantocràtor de Vuit a Ull, la guia comença a explicar i veus que els nanos em miren a mi i em diuen, Montse, pues sí, perquè el color vermell, el color aquí, això, això, i els 4 tetramorfs, i tal. Veus que la guia em mira amb una cara d'assassinat.
0: Perquè li estàs fent amb l'aire la seva ruta?
1: Doncs que n'aprenguin. Pues això és com anar a la Sagrada Família, en soc una gran enamorada de la Sagrada Família, voler-me fer la ruta turística, que està molt bé, és magnífica, no necessites guia per admirar-ho, però és que si algú t'explica les escenes...
0: Ara...
1: És que allò és
0: completament diferent, és completament diferent.
1: És una altra història.
0: Sí.
1: I explicar, per exemple, per què la façana del Naixement és un pessebre vivent i, en canvi, la façana de la Passió, tots són angles, mm-hmm. i això ja ho va voler així Gaudí. Esclar, entens moltes més coses i si els ensenyes els detalls, encara més.
0: Llavors... Sí, perquè això vius la classe.
1: Clar.
0: Vius la classe.
1: Clar.
0: És que una classe no pot ser morta, perquè les persones són vives. Eh? Que les persones són vives.
1: Clar.
0: No ens deien que l'església eren pedres vives?
1: Pedres vives.
0: Pues això ho podem, dic jo, no ho sé, podem traspolar-ho a tot. I una classe està feta per pedres vives,
1: clar.
0: Formada per pedres vives.
1: I jo moltes vegades, doncs, per exemple, primer faig mitologies. Primer perquè fem prehistòria, Egipte, Mesopotàmia, Grècia i Roma. Ah, aquí surten a passejar tots. Per dir-te que he aconseguit una plantilla en 3D de Los Vasos Canopus que surten a la pel·lícula La Mòmia del 99 i els de Tecno me'ls estan imprimint.
0: Carai.
1: És a dir, que l'any que ve venen els Vasos Canopus. El fetge de qui posaré? No ho sé.
0: No ho saps.
1: Ja veuré. Però van allà, no? O, per exemple, doncs...
0: Però els nanos deuen estar supercontents.
1: Flipant.
0: Perquè tenen una mestra que els hi fa viure l'assignatura.
1: Ah, sí? Sí, vale? Sí.
0: I que sí, que 2 i 2 són 4, però verbo repetitivo del candongo, que es deia a la nostra època,
1: sí?
0: no val, no serveix.
1: No.
0: O sigui, s'està vist que han tingut els grans fracassos amb aquest sistema.
1: Clar.
0: Bueno, anem a modificar una miqueta.
1: Clar, perquè jo també et diré que jo sóc de l'època que tot es feien per memòria.
0: Sí, i tant, jo
1: però
0: també.
1: Però jo vaig tenir un professor d'història a l'EGB, perquè jo sóc de l'EGB, Bupicó. Vaig tenir un professor d'història que per mi va ser com un segon pare. Perquè a mi la història me la feia viure. Ell m'explicava història i jo me n'anava mentalment, però jo tenia al cap el Napoleón a Waterloo, amb totes les batalles, tota la pólvora...
0: Ja sentíem l'olor a pólvora.
1: Sí.
0: Em sembla que l'estem sentint a aquesta taula.
1: Totalment. Llavors, doncs, esclar, jo també sempre ho explico. Jo no hauria d'haver estudiat. Jo era una nena de poble... d'una família treballadora, a vida que em venia les ganes d'estudiar.
0: Però hi tenies interès i tenies uns pares fora de lo normal.
1: I perquè aquest professor, valencianet, senyor Vidal, si m'està escoltant, moltes gràcies, mai li donaré prou les gràcies, va anar a parlar amb els meus pares, che, la Bargalló és que té que estudiar, la Bargalló no la deixeu sense estudiar. I els meus pares, que eren gent humil, no tenien estudis, però ells veien que tenien una filla, que lo seu eren els llibres, la biblioteca...
0: Sí, perquè això es veu.
1: I tal, i jo recordo que el pare em va agafar i em va dir, diu, Montse, tu vols estudiar? Dic, A mi m'agradaria provar-ho, la veritat. Diu, mira, diu, nosaltres farem un esforç. I realment, Anna, no van fer un esforç. Van fer un requet esforç. Els meus pares no es mereixen una plaça, es mereixen un poble, com a mínim.
0: Molt bé. Ara tu vas saber-ho.
1: Sí, no, no, jo amb el pare vaig fer un tracte, perquè em va dir, diu, jo entenc que quan canviïs d'escola, doncs tu, bueno, hauràs de canviar d'ambient.
0: Clar,
1: i
0: perquè
1: tal.
0: Anaves, vas baixar de Castellbisbal
1: a Sant Cugat, al Frente Duro. Clar. En aquell moment, aquella escola, ara és concertada, era privada. Per què? Perquè també vaig ensapegar que a l'hora de fer batxillerat hi havia una mena, feia poc que s'havia mort el Paquito, feia uns anyets, i vam passar d'estar oprimits a haver-hi una llibertat que no sabíem com gestionar-la. I els pares es van espantar. Diu, la Montse, que és del Frente Duro, que allò que és de... Que és mula, una de dos, o s'haurà d'ajuntar amb aquesta colla i la perdrem, o voldrà fer la seva i ho passarà fatal. Llavors, doncs, van conèixer aquesta escola a través d'uns veïns i m'hi van portar, i era cada mes trinco-trinco. Jo sé els que els hi costava la matrícula i tot, el pare, i fins i tot et diré que el pare, sense estudis, es va treure el carnet de conduir...
0: Per acompanyar-te a Sant Cugat.
1: Sí, senyor. Perquè l'autobús...
0: El que fa un pare...
1: Oi tant. L'autobús va dir que per una nena
0: no parava,
1: no es desviava. I, és clar, qui coneix Castellbisbal sabeu que el transport públic és una broma. Més de lo habitual. Per dir que nosaltres no tenim ferrocarrils, tenim la Temfe. És a dir, Temfe que arribarà.
0: Tenim fe que arribarà.
1: Perquè, vamos... doncs... Jo, d'hora a d'hora, si el col·legi començava a les 9, jo a quarts de 8 ja estava a l'escola, perquè el pare a les 8 s'hi posava, i m'hi estava fins a les 8 perquè el pare sortia a les 7.
0: Clar, i el temps que tenia per anar-te a buscar.
1: Clar, per anar i tornar.
0: Escolta'm, llavors, que tu has vist el sacrifici de casa d'uns pares que, amb amor, ho han fet tot.
1: I tant. Vale. I això a casa la família la tenia en contra. Ves de què li ve
0: la
1: aquesta
0: nena,
1: tia orgullosa, que no sap quin lloc té. Com a molt... Generosos, eh? Com a molt, la meva mare era sastre.
0: Ah.
1: I tenia unes mans...
0: Pues una bona sastresa
1: molt,
0: costa molt de trobar,
1: molt.
0: Eh?
1: Tenia unes mans que si el Pertegat l'hagués vista,
0: se l'agradaria.
1: Espectacular. Com a molt em donaven permís per estudiar el corte i confección i posar un taller amb la mare.
0: No, clar, però això no és el que tu volies.
1: No era el que jo volia.
0: Ni els pares tampoc ho volien.
1: Tampoc. Vaig tinguer molta sort amb això.
0: O sigui, veu ser tres que veu fer pinya.
1: Sí.
0: I cadascú va posar el que tenia.
1: Sí. I això...
0: Tu colzes i ells dos,
1: sí,
0: doncs,
1: sí,
0: bueno,
1: sí,
0: si la
1: sí,
0: mare feia més hores que un rellotge...
1: I tant, pobrets.
0: Cosint americanes i el pare doncs, fent
1: ni
0: el que
1: ni t'ho explico. I això que la mare era la que més fluixejava, perquè la mare tenia un germà, tiet, que era una bèstia parda, i masclista fins on els hi hagi, i intentava nyigui-nyigui, oh, i perquè ha d'estudiar aquesta mossa, ves que ningú tenim estudis, i ara què? I ara, sort que el pare es va imposar, i això, que, i això que el pare era d'una bondat infinita, pobre home.
0: Bueno,
1: però bueno,
0: ens en vam,
1: ens en vam. Clar, però pares com aquests avui en dia no n'hi ha.
0: Bueno, perquè tornem a lo mateix que parlàvem abans, rere micròfon. La cultura... a l'esforç, al respecte. O sigui, els teus pares, de tant que t'estimaven, com tots els pares,
1: sí, sí,
0: doncs van haver-hi que van veure que allà hi havia per tirar. Per tant, un respecte cap a la seva filla.
1: Clar.
0: Ara, això sí, no em fallis, Montse?
1: No.
0: Perquè jo m'hi deixaré les costelles, però tu t'hi has de deixar els colzes.
1: És que ja et dic, abans no t'ho he acabat, el pare em va dir això. Diu, jo entenc que el primer trimestre tu canvies d'escola,
0: sí,
1: canvies de sistema, pot ser que fluixis. Diu, ara, si veig que et ganduleges...
0: Ara.
1: Jo li vaig dir, pare, no pateixis, si jo veig que no arribo, seré jo la que et diré, papa, fins aquí he arribat.
0: Exacte, ho hem provat, gràcies, però...
1: No ha anat bé i no ha anat bé. Encara va bé. Encara va bé.
0: Escolta'm, i per què s'ha hagut de sortir al carrer i mobilitzar-nos d'aquesta manera, o mobilitzar-vos d'aquesta manera els professors?
1: Bé, per què? Perquè estem farts de les promeses, No sé si ens donarà temps, tu m'has demanat dues músiques i jo te n'he dit aquella de la Núria Feliu, que és de la Nina Simone. Parole, parole, parole. Doncs parole, parole, parole. Tots són paraules, tots són històries i no hi ha voluntat. No hi ha voluntat i llavors ens trobem amb el que ens
0: trobem. Quan dius que no hi ha voluntat és per part del Ministeri.
1: Sobretot, Ministeri i Generalitat.
0: I
1: ho sento perquè tinc persones conegudes i que m'estimo molt que treballen al Departament d'Ensenyament. Mm-hmm. Però és que no es pot marcar el ritme d'una classe si tu fa anys que no trepitges una classe, no veus les realitats... O és que ni tan sols les has trepitjades, que potser la vas trepitjar d'estudiant.
0: D'estudiant. Ja.
1: I ens volen marcar, i ens volen orientar, i ens volen... Una anècdota de fa... Res. Ens van enviar, com a prova pilot, uns professors a veure la realitat de l'institut. Vale.
0: Que vinguin.
1: Que vinguin. No, correcte. Van estar marejant l'equip directiu... potser 2 mesos, ens reuneixen una tarda i ens diuen us ensenyarem el resultat. Vale. I nosaltres anàvem dient, a tu t'han entrat? No. I a tu? Tampoc.
0: Pues com volen avaluar una cosa que in situ no l'he vista.
1: Exacte. Ens van presentar unes gràfiques, això sí, de colorins, amb unes
0: com barres. Com bones.
1: Boníssimes. Una mica més i han de sortir per cames. Perquè ens vam quadrar. No, és que tot el claustre ens vam quadrar i vam dir perdoneu, què us han pagat per aquest estudi? Aquesta gràfica te la podríem fer nosaltres perquè estem dins l'aula.
0: I sabem
1: el que hi ha. Tu digue'm, a partir d'aquesta gràfica, què pots fer per mi?
0: Ara.
1: Què pots fer? Mira, el que t'han pagat per aquest estudi tindríem 2 mans d'obra més de persones de suport a dins l'aula.
0: Exacte.
1: Tindríem 2 sous pagats. Per tant, va ser espectacular.
0: M'hauria agradat estar en aquesta reunió.
1: No te l'aconsello.
0: I llavors, dit això, quines, que es puguin dir,

0: sortir malament, perquè la gran majoria, no tots, dels que ens van venir d'Andalusia i Extremadura van dir, home, si hem de venir cap aquí i ens volem integrar, parlen català, tampoc és tan difícil del castellà, som-hi.
1: Exacte.
0: Per dir-te, i amb això sí que em vaig quedar a gust, doncs que el primer 11 de setembre ho van provocar treballadors de la SEAT de la Zona Franca.
1: Uh-huh.
0: I eren gent, la gran majoria, vinguts d'Extremadura. Dius, coi, tira milles, no?
1: Exacte.
0: Doncs ens passa el mateix amb això. Ens passa que, per exemple, jo... Anys ha, em sembla que el Tiranosaurus Rex anava per la Terra. Em van fer una experiència a Martorell, el Frente Duro Islàmic, per dir-ho d'alguna manera, de fer una aula d'acollida per adolescents musulmans.
1: Una aula d'acollida?
0: Per atendre aquesta canalla musulmana que venia, que tal.
1: O sigui, no barrejar-la dintre de la...
0: No, jo me'ls enduia unes hores i... de forma, bueno, rudimentària, o no tant, perquè, és clar, si jo volia fer-los fer el català, no teníem material. I el que no podia agafar era el llibre de català habitual que feien els nanos de la ESO i fer-los fer. Què vaig fer? Bueno, l'Església també servim per això. Resulta que Càritas tenia publicat un material per persones d'acollida en català, i vaig tirar d'això.
1: Veus com t'he dit abans que ets una Montessori?
0: I em va anar espectacular. Primer problema, soc dona, ho sento, vaig néixer dona, soc dona i no vull deixar de ser-ho, amb totes les conseqüències. Amb les nenes no hi havia problema. Amb els nens teníem unes batalles campals. Què vaig fer?
1: Ai...
0: Doncs me'n vaig anar al centre del problema. Em vaig anar a veure l'imant de Martorell. Vaig tenir la sort de que era un senyor de mentalitat oberta.
1: Bueno.
0: Em vaig asseure amb ell, dic, escolti, miri, jo li seré franca, jo sóc catòlica apostòlica romana,
1: i tant.
0: Però jo considero que vostès tenen la seva cultura, i jo els hi respecto la cultura, però vostè entenguin que si aquests nanos els haig d'integrar, hem de parlar de cultura, hem de parlar... Dic, Déu, és el mateix per tots. L'únic que vostè els hi diuen i l'adoren d'una manera i jo d'una altra. No passa res. Jo no me'ls emportaré a missa.
1: Mm-hmm.
0: Dic, ara, si vostè em deixa entrar a la mesquita i em deixa un raconet per resar, jo vindré, eh? A mi no, ni em convertirà ni jo pretenc convertir-lo. Vam fer una amistat espectacular.
1: Veus, vas trobar un home, com tu dius,
0: sí,
1: una persona de ment oberta.
0: És més, cada vegada que havíem de donar les notes... no venien les famílies a parlar amb mi, venia ell.
1: Ah.
0: I depèn del que veia, els agafava i me'ls posava a caldo. Ara, què passava? Per exemple, arribaven al Ramadan, a mi no em veien l'entrepà.
1: Vale.
0: A mi no me'l veien.
1: Clar.
0: Per què?
1: Home, per respecte.
0: Per respecte amb ells. Clar, quan veien aquest respecte, em respectaven.
1: Clar, és que tu donaves.
0: Clar. Clar, és que si no pleguem...
1: És que predica con el ejemplo.
0: Clar. I llavors tiràvem d'aquest material, un dia me'ls vaig agafar, dic, va, anem a mercat.
1: A mercat?
0: A mercat. Anem a mercat. Diu, per què, Montse? Perquè si voleu fer una immersió com Déu mana en català, heu d'anar a mercat.
1: Clar.
0: I heu de sentir les venedores. Som-hi. I me'ls vaig passejar pel mercat i flipaven.
1: Home, clar, perquè quants nanos portaven?
0: En aquell moment eren 7 o 8.
1: Bueno.
0: 7 o 8 entre nois i noies.
1: Déu-n'hi-do.
0: Vull dir, perfecte. No, els tenia...
1: És que hem de començar des de baix. Tu no podies agafar el llibre didàctic que tu tenies a primer d'ESO o a segon d'ESO i començar-li a explicar regles gramaticals.
0: No.
1: Que no? Que ens estem equivocant.
0: I més amb un nano, amb uns nanos que el castellà justet.
1: Imagina't.
0: Jo, perquè en aquell moment encara me'n recordava del francès, putinejava una mica el francès, i anàvem fent. I això és el que ens trobem dia a dia. Què ha passat ara? Que ens han tret aquestes aules d'acollida. Amb la qual és agafar aquest nano, t'acaba d'aterrar i fica-la a l'aula...
1: Però és que llavors els teniu... o els tenim, o ens els posen...
0: Rebotats.
1: Exactament. Perquè van dintre d'una classe de segon d'ESO o de cinquè de primària, m'he d'igual...
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Clar,

0: com aniríem tu i jo si ens fuméssin dintre d'una classe parlant el xinomandarín, que no en tenim ni santíssima idea.
1: Vamos, jo el segon dia vaig amb un lanzallames i creo l'aula.
0: Vull dir que, aviam, com podem fer que estimin aquell país, clar, que estimin aquella cultura, clar, si els hi fem aquestes barrabassades?
1: Jo també t'haig de dir que a l'institut on estic, pel nostre compte, i els professors de català dedicant molt generosament hores que tindríem per corregir, hem muntat una aula d'acollida.
0: Ah, molt bé.
1: I anem traient aquests nanos, ja mirem unes assignatures doncs, que no els hi faci mal, els traiem i anem allà i els ajudem i els centrem.
0: Però això ho sap el Ministeri? O sigui, ho sap l'organisme en funció?
1: Ara sí.
0: Bueno, clar, ara sí, perquè esteu al carrer.
1: Ara sí.
0: Per dir...
1: Però és que és això, ens han tret tots aquests recursos. Mira, sobretot ara, per exemple, aquests senyors no saben que hi ha un canvi climàtic? No, coi, clar, és que estan al despatx amb l'aire condicionat, molt macos ells.
0: No m'arriba.
1: No els hi arriba. Que vinguin a l'aula i vegin com fem pollastres a la... Pollitos. Els pollastres som nosaltres. Pollitos a l'ast. En lloc de tanta pissarra digital, que val un colló de mico i part de l'altre, que han beneficiat amiguets o a familiars que tenen l'empresa que les fan, per una pissarra digital que tenim a l'aula, que abans teníem canons i anàvem igual, posa dos ventiladors de sostre.
0: Oh, i tant.
1: Que ho aguantarem més.
0: Oh, i tant.
1: I encara et sortirà més barato. No, la gran pissarra digital...
0: Però tu m'estàs dient que no teniu aquestes condicions.
1: No.
0: En ple mes de maig que ja tenim ara.
1: No, sí. Avui mateix, doncs, bueno, jo no sóc de fer vagues, no perquè no vulgui, però és que no em dóna la gana de regalar a la senyora Generalitat 100 euros del meu sou, que ara... ja has ajustat, és que si li regalo 100 euros no menjo. Clar, si li regalo 100 euros per un dia de vaga... Sí, no, tinc tot el dret a protestar i a fer vaga.
0: Sí, sí, clar.
1: No, tinc tot el dret, legalment, escolta, això és fantàstic. Si vols, t'ho brodo. Però, per aquest dret, jo haig de pagar 100 euros. Bueno, més, perquè són 100 euros nets.
0: Aquí descompte.
1: Descompte el
0: que
1: hagis de...
0: Clar.
1: Diuen 17 dies. Senyors, no són 17 dies de vaga. Són 5, que ja són 3 de generals, ens en falta un la setmana que ve, 3 de generals i 2 per sector.
0: Sector què vol dir?
1: Per servei territorial.
0: Vale.
1: Per tant, són 5. Ara, si sumes els 3, més els 2, més els 2, més els 2, et surten 17. Generalitat et diu, no, 17 dies. Dius, explica, ensenya els calendaris amb els colorins i explica-ho bé, si us plau.
0: Com aquell senyor que va vindre a fer-vos les gràfiques.
1: Exacte.
0: Doncs ara que us ensenyin això.
1: Exacte.
0: I creus que els infants estan rebent atenció, l'atenció que necessiten?
1: Aviam... Estan rebent atenció, evidentment, perquè els primers humans som nosaltres, però no 100% l'atenció.
0: Ah, sí, sí.
1: Per què? Perquè és que no, els primers que no arribem som nosaltres. Tenim una persona que ens ha d'ajudar amb els Asperger, amb els autistes i tal, però és que jo la tinc un dia una hora. Després se'n va una hora amb una altra banda. Què passa? Que el nen que és autista i tingui la meva aula...
0: Solament és de 10 a 11 autista.
1: Només és autista aquella hora? Clar, el que necessitaríem és, com a mínim, una vetlladora a cada aula.
0: Exacte.
1: Clar, com a mínim.
0: Per això ho... Bueno, clar.
1: Sí, esclar, que ho hem demanat. És el que estem demanant. Estem demanant de poder fer la nostra feina amb condicions, i no haver d'estar a batalla campal, perquè, com molt bé dius tu, doncs tens aquests nanos que et venen rebotats, venen dient... Bueno, n'hi ha que tenen un rei al cos. Per què? Perquè per la seva cultura, pel sí. que sigui. Que és tot molt respectable. Es pensen que això ho poden mantenir aquí.
0: No.
1: Anem malament. Llavors, esclar, si tens un segon braç a l'aula... doncs anem jugant i t'ho controlen.
0: Exacte,
1: clar,
0: exacte.
1: I pots atendre a tots. Pots atendre a tots.
0: És que, clar, aquí estem estan rebent els nanos, sobretot.
1: Sí.
0: I estan rebent els mestres.
1: Total.
0: Perquè això produeix, o té que produir, una angoixa de dir, jo tinc que arribar a la famosa curva de David per poder aprovar tants nanos,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Com els aprovo?
1: No, tranquil·la. Els passes de curs.
0: Ah, està bé, això.
1: I
0: els continguts que no se saben?
1: És igual. És igual. No, no, si cada vegada que fem reunió de professors o juntes d'avaluació és que estem... no ens enduem la katana per fer-nos l'araquiri, però poc se'ns en falta.
0: Home, és que això té que ser horrorós.
1: Nanos, que potser... tercer, posem per cas de l'ESO. Em porten 8 suspeses a tercer de l'ESO, més 2 de segon, més 5 de primer. És igual, passa la quart. Que no tingui un disgust, que vagi amb els amics, no tindrà el títol. Bueno, i què?
0: Bueno, però és que aquesta persona ja no és que se li pugui demanar interès, pobra persona.
1: No.
0: A pobra criatura, perquè clar, si jo de primer no he assolit els objectius, m'ha passat a segon, 3/4 i anem a tercer,
1: sí,
0: 3/4
1: sí,
0: i estem
1: sí, sí,
0: a quart, després pretendreu que me'n vagi a batxillerat?
1: No, anirà amb un PQPI, amb
0: sí,
1: un
0: bueno,
1: mòdul o amb el que sigui.
0: Però el PQPI tots sabem.
1: Ara, sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí jo he tingut nanos. No, no, és que jo vull anar a un PQPI, jo vull anar a un PQPI. Jo no t'ho recomano, treu-te el títol, que
0: clar.
1: Com a mínim el títol de l'ESO i després fas un... No, no, un PQPI. Sí, sí, aconsegueixen el PQPI i a la setmana em venen i em diuen «Montse, és que haig d'estudiar!»
0: Dic, ah.
1: Amic meu, què et pensaves que faries al PQPI?
0: Clar.
1: Perquè
0: els hi deuen vendre, vés a saber tu com.
1: Els hi venen, bueno, com si fos una FP mal entesa, una FP que et preparen per treballar. Sí, vale. Si tu vols fer electricitat, has de saber què són uns cables, què és l'energia, què és... Coi, és que, esclar... No...
0: La diferència del cable verd al vermell...
1: Exacte!
0: Vull dir, a veure, són, algú són... tens que saber, no?
1: Exacte!
0: Perquè després, si no aproven el batxillerat... No, aprovant el batxillerat...
1: Sí?
0: Si no volen fer anar a la universitat, hi ha el grau mig.
1: Sí?
0: Perquè passen directe a grau mig.
1: Sí?
0: Però la condició sine qua non és que acabin el batxillerat.
1: I l'aprovin.
0: Bueno, acabar avui per mi vol dir aprovat.
1: Sí, sí, sí, sí, vale, l'aprovin.
0: Vale.
1: I l'aprovin. Bueno, per què? Perquè a vegades...
0: I el nano que ara, ara
1: sí.
0: L'actualitat, li quedi, no sé, m'ho invento, 3 assignatures de segon de batxillerat.
1: Evidentment, o fa un examen de recuperació...
0: Es pot fer.
1: Es pot fer. El que passa que haurem de quedar amb ell a fora d'hores de classe i tal... perquè és que l'acabem ja el curs, o s'haurà de matricular l'any vinent d'aquestes 3 assignatures.
0: O sigui que tindrem un any sabàtic.
1: Bueno, si vols dir-li sabàtic, sí, t'ho compro.
0: Perquè clar...
1: Sí, sí, no, no, tal qual, tal qual, tal qual. És,
0: tornem
1: és
0: a generar interès.
1: Sí, és... Però és que això no ens ho hem... És que això aquí, la perversió, que això ho he sentit moltes vegades, és clar, els aneu passant de curs. No, no, si els...
0: No els, els neu.
1: No, no, ens els fan passar de curs.
0: No els neu.
1: Clar, perquè aquí, per una banda, tenim l'ordre de la Generalitat, sobretot que siguin feliços. Dic, coi, doncs em munto un xiquiparc, no sé, amb unes piscinetes de boles, allò tot feliços,
0: no? I que
1: bé
0: s'ho passaran, no?
1: Clar, vull dir... o a vegades parles amb les famílies i els hi dius, escolta, jo el faria repetir... ja buscarem un dels grups que s'hi trobi bé, que siguin nanos que tirin, que no noti la diferència... Moltes famílies et diuen que naranjes de la Conchimbamba, que com quedaràs sense els amics? I dius, bueno, els morals...
0: Però després, el cap de setmana...
1: El cap de setmana, a l'hora del pati, a la sortida... Que no, que no.
0: Aviam, si jo ara et digués, què demaneu realment a l'administració?
1: Aviam, demanem... la gent només veu l'augment de sou. Home, evidentment, jo
0: sí,
1: si
0: bueno.
1: Puc cobrar una miqueta més... no per res, no em vull fer un castell a Escòcia. però poder pagar els meus impostos amb una relativa tranquil·litat.
0: Exacte.
1: I poder somiar amb estalviar i tot. Ara és una utopia. Per què? Perquè és que no pots de cap de les maneres. Després, poder atendre els nanos realment a la diversitat, no amb un quadre, amb un pòster, amb un canva que queda molt bonic, amb diferents cares, que allò sembla un anunci de la Benetton. No, realment. I poder-los atendre al seu nivell, amb la seva cultura, amb la seva, diguem-ho pel seu nom, discapacitat, o la seva necessitat.
0: O la seva necessitat.
1: Cap vale. problema. Vale, cap vale, problema. Vale, vale. Vull dir... I que no hagi de rebaixar. Perquè, esclar...
0: Nivell. Clar, perquè és que esteu rebaixant.
1: Estem rebaixant, que a mi em fa vergonya.
0: A mi em fa por, que és el que dèiem abans de començar el programa, perquè on estan els electricistes o les peluqueres o els metges dintre d'uns anys, si anem rebaixant. Mestres.
1: O els metges.
0: Exacte.
1: Clar, a mi si m'ha d'operar un dels meus alumnes, mira, em compro o em busco una illa deserta i la borro del mapa. Perquè si m'haig de fiar d'aquesta canalla... també val a dir que hi ha canalla que tiren i són molt macos.
0: No, però estem mirant, com sempre...
1: El gran gruix.
0: Exactament. Com sempre estem mirant el gran gruix.
1: El gran gruix.
0: I quin missatge donaries a les famílies i a la societat? Perquè diem de les famílies, però les famílies formen part de la societat, sobre la importància de defensar l'escola pública.
1: Home, doncs que l'escola pública la formem professionals amb una qualitat i un interès que els que aguantem no perquè siguem masoques, sinó perquè creiem realment en el que estem fent i som més dels que la gent diu i es pensa o del que es ven.
0: Afortunadament.
1: Sí, perquè a mi m'ho diuen. Diu, home, has fet 60 anys i els anys que portes i encara entres amb aquesta il·lusió, dic, i lo que te queda, morena...
0: Sí, perquè t'inventes coses.
1: Clar.
0: A veure, portar els nanos al mercat, jo això no ho havia sentit doncs... a ningú. I que companys teus s'inventaran altres coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però gràcies a aquesta fe que li poseu, aquesta vocació que li poseu,
1: sí,
0: esteu tirant endavant.
1: Sí. Vull dir, nosaltres...
0: Vull dir, que realment abans t'he dit, el millor que li ha pogut passar amb un nano és tindre una Montse Bargalló.
1: No, i un Joan, i una Mercè,
0: exacte,
1: i un Pere. Per què? Perquè estem no preparats al següent. I és que és més. No són 3 mesos de vacances.
0: Bueno, això ja...
1: És un mes amb prou feines. Per què? Perquè els nanos apleguen abans de Sant Joan.
0: Sí.
1: Però és que després quedem nosaltres.
0: No.
1: Jo no. Jo estic fent burocràcia... perquè és burocràcia, fins la primera quinzena de juliol. El que queda de juliol, hi ha companys, i cada company sap el seu, però jo aquest any tinc preparats 3 cursos de reciclatge. Ah. Per què? Per tenir més coneixements, per l'any que ve, perquè doncs l'any que ve aviam si puc millorar alguna cosa, pim-pam, i tirem per allà. Jo en tinc 3, l'altre en tindrà un que li durarà tot el mes, l'altre en tindrà 2. Per tant, realment, és el mes d'agost, com la gran majoria de...
0: Com tothom, de los mortales.
1: De los mortales. I en el meu cas... El mes d'agost tinc festa major, amb
0: clar,
1: la qual cosa, com que
0: participa
1: la festa major, tira milles, vull dir.
0: A mi m'ha agradat molt perquè suposo que ha quedat clar el que demanava tots els mestres,
1: sí,
0: vale? que sí, que el sou està molt bé perquè, bueno, perquè les factures s'han de pagar, per tant el sou, vale? Però darrere del sou...
1: Treballar amb condicions.
0: Exactament.
1: Treballar amb
0: Aquest
1: condicions.
0: Aquest seria el resum, poc més o menys. I com ha canviat, perquè això ens ho hem deixat, com ha canviat des de que tu vas acabar la carrera fins ara? Com ha canviat aquesta professió?
1: Uf, moltíssim. Aviam, per una banda, el que diem, la incorporació de la tecnologia, que també és pervers, perquè primer, no, les tablets i les... tothom... No, perquè jo a l'institut sóc, junt amb l'informàtic, el que porta els portàtils als nans.
0: Vale.
1: El que porta, els hi lloguem, els hi deixem a canvi d'una quitança... no perquè vulguem la quitança en si, és que està comprovat que si els hi demanes una quitança i són 50 euros, aquell portàtil te'l cuiden.
0: Exacte.
1: Perquè si no, aquell portàtil va per terra.
0: Lo regalado ni agradecido ni pagado.
1: Exacte. Va per si no ho fan així, va per terra i llavors al cap d'una setmana et venen amb el portàtil, dame otro. I dius, no, haver-lo cuidat.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Mira que demanem poc. Cuidem les coses.
1: Cuidem-les, llavors, aquests nous enfocaments pedagògics. Hem passat del tema de la memòria, prendre'ns la llista dels reigots, a fer-ho d'una altra manera, més dinàmica. Això ens suposa a nosaltres un esforç.
0: El doble.
1: Clar, perquè jo t'he dit que treballo en pel·lícules, sí, però això em suposa... Jo soc molt cinèfila, però, esclar, que en tant tinc... uns professors del Seminari de Barcelona i uns amics que els estic marejant. Aviam, el tema Jesús. No, Jesús de Natzaret, no, massa. Dame algo. Vinga, va, espavila. Doncs, per exemple, segon, que fem judaïsme, cristianisme, islam, a Jesús de Natzaret el veiem de refilón amb la pel·lícula Ben-Hur, la versió moderna, no la de 3 hores, la d'una hora, perquè els hi poso 3 hores i se'n suïciden. Per molt que el Charlton Heston estigui espectacular. Per què? Perquè en aquesta nova versió de Ben-Hur surt Jesús, li veus la cara, i en diuen... Este, dic que et pensaves, que era un tio rosset, reclenxinat, pintat... No, era un fuster suat, brut, amb una mirada... Sí, amb un nas ganxut, era jueu.
0: Carai, què més volem?
1: Exacte.
0: Aviam, els jueus,
1: doncs,
0: com
1: esclar,
0: tenim altres característiques,
1: exacte,
0: no?
1: Vull dir, que vull treballar-los del tema doncs, de la xenofòbia i tal. Fantàstic. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?
0: Bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més que no t'hagi preguntat, Montse.
1: És que...
0: Quedaràs invitada per una altra vegada, això sí.
1: En tindríem per 3 programes més, perquè és un tema que, de veritat, ens preocupa molt, moltíssim. Estem totalment indefensos davant de l'administració, davant de les famílies, davant de la societat. És que només ens falta sortir al carrer que ens apedreguin. La veritat, que nosaltres ens estimem la nostra feina, que ens estimem els nanos, vinguin d'on vinguin, perquè, escolta, mira, una anècdota. Divendres em vaig quedar una hora més perquè resulta que amb la segona Pasqua fèiem cap de setmana llarg. Vale. Surto i em venen uns i em diuen, Montse, n'hi ha dos que s'estan brallant. Dic, vale. Diu, fulano i merendano. Dic, merda, aquest és meu. El merendano és meu. Tanco el cotxe i me'n vaig cap allà a veure què passava. A veure què passava. Aquest merendano és un nano doncs, que de seguida se li calenta la boca. Va provocar una situació que es va haver de trucar a Mossos d'Esquadra. Jo a les 3 hauria d'estar sortint. Vale, com tothom.
0: Com tothom.
1: Un nano amb una banda, l'altre nano a l'altra banda. Mossos d'Esquadra al mig, entrant i sortint dels despatxos, sense dinar. La directora va anar a buscar una caixa de fruites, ho vam passar a fruites i cireres. Fa riure, però ho vam passar a fruites i cireres, i jo sortia de l'institut a les 8 del vespre. Sortíem. En fila AP7, en pont.
0: Ah, clar, a tope. Aquest va ser la teva anècdota, no? Bueno, doncs moltes gràcies per venir al programa.
1: A vosaltres.
0: I que aconseguiu tots els vostres objectius.
1: Esperem.
0: Bueno, arribem aquí al final del programa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, per ajudar-nos una miqueta més a entendre millor la realitat que viviu a l'ensenyament públic. I gràcies també a tots els oients per acompanyar-nos fins al final del programa.

0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
1: les bones i males notícies.
2: Bé, recés d'Emmaús de dones, de 29 al 31 de maig, a la Casa Diocesana d'Espiritualitat de l'Avern, té lloc el recés promogut per la parròquia. Per aquest motiu, diumenge 31, a les 18 hores a la parròquia, hi haurà la missa de cloenda del recés. Confirmació d'adults. Aquest diumenge de Pentecosta, a la catedral del bisbe Xavier, administra el sagrament de la confirmació a un grup de persones adultes. Entre elles hi ha la jove Júlia Maria Rueda Choni, de la nostra comunitat parroquial, que l'Esperit Sant l'ompli dels seus dons. Atenció a tothom. Hi ha el sopar parroquial fi de curs, divendres 3 de juliol. Col·lectes d'obres. Es van recollir a la parròquia 470 euros i a la capilla 48. Moltes gràcies per la vostra generositat. I així acabem el programa d'Obrint Camins avui, que ha estat possible gràcies al David Rius, el fabulós que tenim aquí com a tècnic de so, a la nostra convidada, que ja sabeu una vegada més, Montse Bargalló.
3: Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
2: Exacte. Us ha parlat una servidora, Anna Ribas i Merino. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana. Sigueu feliços de veritat. I ara us deixem amb un minuts musicals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats a la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per aquest dijous. Així mateix, USTEC, CGT i professors de secundària han constatat cert malestar en Comissions Obreres i UGT, que són els sindicats que van signar l'acord al març. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta, doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper.
1: I Junts ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, en seu parlamentària perquè doni totes les explicacions sobre els contractes del govern amb empreses xineses com Huawei. El partit justifica la petició per les presumptes transferències rebudes per l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, procedents d'aquesta empresa, i amb l'adjudicació del desplegament i la gestió d'infraestructures de fibra òptica. La presidenta de Junts, Mònica Sales, ha afegit que la compareixença d'Illa és més necessària que mai després de la petició d'informació de l'Audiència Nacional sobre la campanya del PSC a la Generalitat. I l'Ajuntament de Barcelona invertirà 4 milions d'euros en una nova edició dels bonus consum per promocionar el comerç local. S'espera que ho tingui un impacte de 12 milions d'euros en el sector comercial de la ciutat i que es pugui estabilitzar de forma permanent. La iniciativa s'ha acordat en el marc de la capitalitat europea, volem dir, del comerç local. I el port de Tarragona fa un pas clau per convertir-se en un pol de l'eòlica marina flotant al Mediterrani. El moll de Balears ha obtingut una subvenció de 24 milions d'euros de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia per convertir-se en una planta per ensamblar aerogeneradors marins. I el sector del refinatge fa vaga a tot l'estat per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors. Amb aquesta protesta, els sindicats volen denunciar els riscos de tenir un treballador de més de 65 anys pujant torres de 30 metres o fent torns de 12 hores. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: La vida del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va. Som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Tic. Com sempre, ja saps que ens encanta, eh? Aquest moment entre el bombo negre, és que en diuen. Ens encanta que això ens dona aquest tret de sortida d'una nova edició d'un Generació Tic, un programa que ja saps que el fem rememorant i tornant a escoltar junts èxits dels 80 i els 90. Aquelles cançons que ens han acompanyat des de sempre. I ho sabem perquè ens ho dieu vosaltres, també, eh? Saps que a xarxes tenim un perfil a Instagram, és aquest lloc de trobada. Ara es veu que tota la gent jove està amb altres xarxes, eh? Nosaltres, mira, ja ens va costar entrar amb aquesta, que som aquesta, com per buscar-ne i començar des d'un altre lloc. Ja ens va bé aquí perquè som cada vegada més colla. Si t'hi vols afegir, @generaciochic, així tot junt, i li dones a seguir. I com et diem sempre, compta amb seguir-nos, que ni nosaltres mateixos sabem on anem. Ah, això sí, junts el que fem és buscar aquestes cançons. Dic junts perquè moltes ens les proposeu vosaltres, ja sigui les cançons o a vegades els grups ens diuen: escolta, posa alguna cosa d'aquells anglesos que ara no recordo el nom però cantaven una cançó. Doncs tot això, per això estem nosaltres també, com sempre, buscant aquestes cançons, posant-les i compartint-les junts amb tota la colla del Generació, que cada vegada, com et dic, som més, i això és guapo i és d'agrair. Així que moltes gràcies als que hi sou des de gairebé 5 temporades ja acabades. Estem a punt d'acabar la cinquena. Moltes gràcies als que gairebé us heu, des del principi, els que us heu anat incorporant, i sobretot doncs els que hi sou des de fa poc. Si us agrada, doncs la nostra intenció és això, que hi sigueu també durant molt, molt, molt de temps. Això és el Generació Tic, un programa que serveix per recordar cançons dels 80 i els 90 i en el que hi apliquem moltíssima imaginació. Imaginació i només una il·lusió, Just an Illusion, ens deien els Imagination, aquesta banda, aquest trio, són anglesos, el 1982, des d'un àlbum que es deien The Heat of the Night. Sí, senyor. Aquest Just an Illusion, un dels seus èxits guais, no? Anem a posar una mica d'imaginació amb aquest Generació Tic. Som-hi!

I Justin Illusion. Això ens deien els Imagination, que és només una il·lusió. Nosaltres diem que ens fa molta il·lusió començar el programa amb ells, començar un nou generació xic i compartir un nou programa amb vosaltres. De totes maneres, el que deia aquí una mica la cançó és que és només una il·lusió. És a dir, ells ho diuen una mica més així com a que, mira, doncs, que no és ben bé cert, sinó que és com una mena d'il·lusió el que sents, el que vols, el que busques. Bona memòria d'algun de vosaltres que ja ens heu escrit per missatges directes, això que et diuen ara. Recordant que aquesta cançó la vam posar no fa massa en l'especial que vam fer de la Fira de la Candelera, aquell especial de mashups, allò, ja ho saps, allò d'unir diverses cançons, no només mesclant-les, sinó doncs, posant la lletra d'un sobre la base musical de l'altre i tot això. I amb aquesta de l'Imagination és amb el que vam fer aquelles coses estranyes que vam fer de posar doncs aquesta base amb cançons com el Last Night at DJ Save My Life, que queda molt bé aquí sobre, però també barrejant-hi la Boleria del Bisbal. It's just an illusion. Sabeu també que aquests programes els podeu recuperar tots, que a la web de la ràdio tenim penjats absolutament tots els programes, els especials sembla que sigui els que us agraden més, però el que vaig veient en el que aneu escoltant o reescoltant, programes doncs, que podeu tornar a escoltar les vegades que vulgueu, perquè ja et dic, estan penjats com a podcast a la web de la ràdio, i està xulo doncs, això, poder rememorar algun d'aquests programes. Si no el veu sentir, en aquest que et dic especial de la fira teníem això, aquesta, jugar una mica amb aquest Imagination amb els Imagination i aquest Justin Illusion amb el Last Night at DJ Save My Life dels Indeep i el Boleria del Bisbal, una anada d'olla, però bueno, també una cosa divertida perquè veieu que es poden fer coses guapes. It's Justin Illusion. Va, què, seguim amb uns de casa, uns de, home, no són ben bé de casa, però sí, va. Ens arribaven des de València, tot aquells són murcians, però són tots implicats amb la veu de la Sole Jiménez i aquest... Ai, senyor, ¿cómo hemos cambiado?

Sole Jiménez quan se'n va amb aquests... Com ens agrada la veu espectacular, com sempre, de la Sole Jiménez formant part dels presumptes implicadors, tot i que també l'hem tingut en solitari, eh? Ai, com hemos cambiado, una història que ens expliquen els presumptos, doncs, d'això, de com érem abans, com aquella nostàlgia de com érem quan teníem, no sé què, posem-ne 15, 16, 18 anys, i com ens veiem ara, eh? Diuen que segurament hem envellit o hem millorat com el bon vi, no ho sé. I sempre ve el que et diu, no, home, sí, però si estiguéssim amb aquella edat sabent el que sabem ara... Ai, quantes coses vam fer d'una manera que ara potser provaríem de fer d'una altra, o no sé, no sé. El que et deia, la veu màgica de la Sole Jiménez... Una formació que van néixer a Múrcia, a Iecla, però que tota la seva carrera l'han fet des de València. Per això sempre parlem de la banda valenciana. De fet, no ho són, ja et dic, ells són més aviat murcians. En uns inicis, amb una història molt més funky, molt diferent de quan aquesta línia més melòdica que van agafar i que és la que per la que els recordem. I sobretot amb la veu de la Sole. La Sole Jiménez.

Va, què, seguim? Ens anem un altre cop cap a Anglaterra. Anem a buscar un senyor anglès que diu que no pot ser dolent, això. Would it be good? La cançó del senyor Nick Kershaw, des d'un àlbum de 1984 que es deia Human Raising. Doncs això, que no seria bo... Home, jo em sembla que sí, que serà bo, no? I saps el que segur serà bo? Aquí, al Generació Xic, recordar coses com aquesta, cançons com aquesta del Nick Kershaw. Perquè són cançons guapes d'aquells anys que ens agradaven a nosaltres. Cançons amb dalt, aquí, en aquest cas, Nick Kershaw.

0: Ai, que se'ns acaba i ens marxa el Nick Kershaw. Ens ha enganxat una mica fins a... Ai, senyor, Nick Kershaw, acabant la seva cançó aquesta, Wouldn't It Be Good, no pot ser pas dolent. És que ens hem despistat aquí un moment, que estàvem llegint els missatges que ens envieu i ens hem despistat un moment, se'ns acabava la cançó. Coses que passen a la ràdio, ja saps? Coses que passen aquí a la Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ai, què? Anem amb un... Nick Kershaw des d'Alemanya... Perdó, des d'Alemanya, des d'Anglaterra. Anem amb... Oh, com estem avui? No, senyor. Anem amb, amb unes germanetes guapes, guapes, guapes. Respectes bo, les Melan Kim, demanant respecte. Doncs vinga, tot el respecte per elles.

Mai Never Gonna Be Respectable, les germanetes Appleby. Demanant respecte i oferint respecte, perquè això del respecte, noi, no pot ser només unidireccional. El respecte sempre ha d'anar cap a les dues bandes. I això sí, si vols que et vinguin cap a tu, també l'has d'oferir. L'has de donar, però també... també te l'has de guanyar, el respecte. I el nostre respecte se'l van guanyar absolutament tot. Aquestes dues germanetes es diuen Mel and Kim, Appleby, de cognom, són angleses, i sota la batuta, ja ho veus, se sap, se sent, s'entén, ho sabem, que això, darrere d'això hi ha la producció d'Stock Aitken and Waterman, aquesta producció sou que es deia, amb les sigles dels tres productors, doncs sempre a darrere de les Mel and Kim, des d'aquest àlbum que es deia FLM de 1987. Les Mel and Kim, ja ho saps, són aquelles del Showing Out, també, eh? Ai, respectable! Ara anem amb uns altres senyors aquí, amb aquesta música electrònica. Es diuen New Order. També anglesos, els New Order, aquí recordant-nos aquell dilluns. Diuen que el més trist de l'any, no? Quan acaben les festes a Nadal, no? Parlen d'aquell dilluns, d'aquell Blue Monday. Això és una cançó del 83, des del Power, Corruption and Lies, New Order, Blue Monday.

0: Doncs hi som, hi som pel tros amb els New Order. Com et deia, cantant-li això, aquesta història que algú es va treure de la mà, diuen que gràcies a un algoritme, una, no sé, una fórmula matemàtica que ens diu quin és el dia més trist de l'any. I aquest dia trist resulta que és el tercer dilluns el tercer dilluns de l'any, és a dir, el tercer dilluns del mes de gener. Ara s'han tret de la xistera, perquè sembla un xist, això. Doncs s'han tret del barret que hem de dir que és el dia més trist de l'any. Doncs molt bé. New Order en van fer una cançó d'això, de la Blue Monday, aquesta colla d'anglesos. Ens n'anem a l'altra punta de món, amb la Natalie Imbruglia, sí? Ai, que ens agrada la Natalie, eh? I amb aquest torn encara més, sí que sí.
1: Generació Chic.

Doncs aquí estem amb una producció de l'australiana Natalie Imbruglia. Australiana com, no sé, com per exemple la Kylie Minogue, no? Saps que a més la Natalie també va participar a la sèrie Neighbours? És clar que la sèrie Neighbours és una sèrie australiana que nosaltres vam veure aquí als inicis dels 80, però que ha durat molts, molts anys. Natalie Imbruglia amb aquest Torn. Una producció molt, molt xula d'un àlbum que es deia Left on the Middle de 1997, aquí també, el Generació Chic. Va, tornem amb una de les nostres, aquest senyor es diu Tino Casal, el coneixes, és un dels grans de la movida madrilenya. El 83, des de l'etiqueta negra, va treure aquest Embrujada. Jo crec que és una de les grans d'en Tino, sí senyor.

de la noche, l'embrujada del Tino Casal, segurament un dels ex... bé, jo crec que segurament no. L'èxit més gran, segur, d'aquest àlbum que es va dir Etiqueta Negra, de 1983, perquè estem parlant, doncs, del gran Tino Casal, que, per desgràcia, va morir només amb 41 anys a víctima d'un accident de trànsit. A Madrid, això sí. L'asturiano, en Tino. Un senyor que, si no ens hagués deixat just abans doncs, de fer coses molt, molt grans, jo crec que hauria sigut una de les persones, un dels més influents de la música espanyola, sens dubte, perquè, doncs, no sé, a part de les seves coses, doncs, també havia fet de produccions, per exemple. Te'n recordes aquella banda valenciana que es deia En Vídeo? Aquells de La Noche No És Per A Mi? Doncs mira, la producció també era del Tino Casal.

sé, sempre he tingut certa passió pel Tino Casal, però crec que és una passió que la compartim entre molts i que se l'ha guanyat a pes, sens dubte. Ai, senyor, què et sembla si ara anem amb el senyor Phil Collins? Amb un clàssic, eh? Sí, senyor, amb aquest Can't Hurry Love.

0: Ai, és una cançó d'aquelles que t'agrada cantar. Al final t'estira, acabar cantant amb el Phil Collins aquest You Can Hear Me Love. Perquè aquesta versió, perquè és una versió, abans et deia, era un clàssic. És un clàssic de la Motown, això, sí senyor, és un clàssic de les Supremes. Una cançó que van fer les Supremes... Allà pels anys, mira, això va ser l'any 66, la cançó original de les Supremes, amb el segell inconfusible de Motown. Però sí que és veritat que en Phil Collins li va donar el seu toc especial al 1982 des d'aquest Hello, I must be going, you can't have real love. Oh, senyor Phil Collins, ens anem a l'altra punta un altre cop? Tornem amb uns australians, va.
1: Generació Chic.
0: Amb els Men at Work. Com que són d'allà baix, doncs direm això del...

Ells es defineixen com una banda de rock and roll, una banda de rock, això sí, venen des d'Austràlia. I aquesta paraula o aquesta frase, això de Down Under, en diuen ells des d'allà a Austràlia, doncs es refereixen a això, a les antípodes, a la música que ve o a la gent que ve d'això, d'Austràlia. Per tant, per nosaltres, els Down Under han de ser això, I ja t'ho diré bé, els Men at Work han de ser uns Down Unders. Ara t'ho diré, és que estava dient al revés, no? I si és que, clar, és que... Ja et deia jo que avui estem una mica... Deu ser això, deu ser el bon temps, no ho sé. Les ganes d'estiu que tenim. Ja estàs mirant-te les vacances, sí? I els que esteu acabant el curs, què? Què me'n dius de tot això, eh? Ai! Va, com deia aquell, tu, nosaltres, a lo nuestro. Aquests eren de rock, doncs nosaltres aquí de rock and roll també en tenim des del Vendrell. Directament des del Vendrell, els Laxen. I aquesta rockera, aquesta la dedicarem a la Maria. Tenim Maries, tenim moltes Maries, eh? Tenim alguna Maria que, doncs, que diu que ens diu... Ostres, quan poses els Laxen, m'agraden molt els Laxen. Clar, jo dedicar esta cançó a la Maria. Una cançó dels Laxen Busto. Amb aquest nom, bueno, la dedicarem. Toca'm els ous, Maria, veuràs quina alegria!

cançó una mica caòtica dels de l'Axen, eh? Això és del 93, aquest Toca amb els ous, Maria. I veuràs quina alegria, i veuràs quin goig que fan. Toca amb els ous, Joan. Ah, mare de Déu, senyor, estem una mica zumbats, però ja ho saps, perquè això és perquè ens n'anem, perquè ja acaba el Generació Xic, perquè estem al cap al final de tot i que volem fer-ho doncs amb aquesta alegria. L'alegria, abans era amb la Maria, doncs ara l'alegria la tindrem amb la Joana. Va, també tenim Joanes per aquí. Aquesta, la d'abans per la Maria, doncs aquesta per la Joana.

0: Joana, give me hope. Dóna'm esperances, Joana, dóna'm esperances. Això és el que et deia l'Eddy Grant. Una cançó que a més va ser doncs, com una mena d'himne contra l'apartheid i tot això, eh? Del moviment reggae. L'Eddy Grant era qui ens presentava aquesta cançó des d'aquest àlbum que es deia també Give Me Hope, Joana. Això és de 1988 i és la cançó amb la que estem acabant la generació xic d'avui. Que ens dieu que us agrada molt, eh? Que canviem, que acabem els programes doncs, amb aquest bon rotllo, sempre amb alguna cançó així de bon rotllo. Doncs avui també, avui amb l'Eddy Grant, aquest Give Me Hope, Joana, Give Me Hope. Joanna, give me hope. Joanna, give me hope. Joanna, for the morning come. Oh, give me hope. Joanna, el just per dir-te, doncs això, que tornem la setmana que ve a una nova entrega del Generació Chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats ha acabat de nou sense acord. Després de més de 3 hores, les parts han debatut les diferents opcions de complements per millorar el sou dels docents, però no hi ha hagut entesa i s'han citat a continuar negociant demà a les 12. Els sindicats de la vaga mantenen la convocatòria de talls viaris i accions per demà dijous. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha titllat la reunió de decebedora perquè Educació i els sindicats signants de l'acord no han volgut posar per escrit la proposta de nous efectius per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que s'ha demanat temps per estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que el departament s'ha compromès a portar a la reunió de demà dijous una proposta per escrit.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja situava al voltant dels 46 euros i per tant jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros i per tant aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que ens sembla que és interessant i que ens reclamaven en aquest cas les organitzacions sindicals.
5: I ja coneixem els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Caldes de Montbui. S'ha dut a terme a 84 pacients a tot Catalunya. Després de l'anàlisi científic d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament i, per tant, caldria apostar per un manteniment i una regularitat. I els refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona es multipliquen per 15 només en 5 anys i enguany per primera vegada també s'inclouen una cinquantena de petits comerços, tot plegat per reduir els riscos de les mig milió de persones vulnerables que calcula l'AMB que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, el 16% dels habitants d'aquesta zona és especialment vulnerable a la calor. I els pagesos de Subirats i Avinyonet del Penedès han començat a acollir els primers préssecs Sordal amb millors pronòstics que l'any passat. El motiu principal són les reserves d'aigua al subsol. Si bé l'estiu de 2025 ja hi va haver un canvi respecte als estralls de la sequera més extrema, no ha estat fins aquest any que els camps han consolidat l'efecte pluges. I primer dia avui del Saló Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat. Fins divendres vinent hi ha programades 300 activitats adreçades a potenciar la bellesa activa. El Saló ha obert aquesta edició, la número 27, amb la mirada posada als cuidadors no professionals de la gent gran.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.

Benvinguts a Helena en Bac, on les històries són la nostra inspiració. Un programa per compartir, aprendre i riure. El meu propòsit és ajudar les persones a comunicar les seves històries d'una manera autèntica i original. I recordeu que tot és possible amb un somriure.

estimats oients, gràcies per escoltar-nos, gràcies a la nostra tècnica de so, la Eli Arjona, qui us parla, l'Helena Álvarez. I recordeu que tot és possible amb un somriure. Fins aviat.

Jo que he escanyat la filla obedient de tu i l'he enterrat, convuls encara sota el glaç. No sé ofegar la fosca ranera que es marida dòcilment a la teva enllà del mur. I en sa. Ella parla per mi. Surt damunt de l'aigua immòbil el silenci d'aquella que no sé si sóc. Que el foc emporqui l'hora muda i l'esclavi llengua i camins. Que el dia neixi nu del desglàs. Que el dia neixi nu del desglàs.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: La ràdio nostra.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. Al càrrec de la nau hi ha l'Eli Arjona, fent que sembli fàcil allò que no ho és, i per tant sempre agraïts que estigui aquí pilotant aquesta nau, aquest programa. Avui, de fet, no tenim convidat ni convidada a l'estudi, com que a mi no em va rufar gaire això que m'escolteu només a mi, el que farem és reposar un dels programes emesos durant la temporada, però el que sí que faré és, abans, aprofitar per fer una breu crònica del Còmic Barcelona, aquest esdeveniment que es va celebrar el passat cap de setmana i que us anunciàvem amb el Jordi Riera tot just fa 7 dies. Del Còmic Barcelona començaré, o m'agradaria destacar, diverses coses, diferents coses. D'una banda, destaco que, malgrat el canvi d'espai, molt més petit en conjunt que els pavellons dels anys anteriors, l'organització valorava, després de la celebració d'aquests 3 dies, la seva satisfacció pel total de públic assistent, que havia arribat doncs, fins als 92.000 visitants, amb entrades exaurides durant el dissabte i el diumenge. Per tant, en principi, l'organització està contenta amb aquest resultat. De l'altra, també vull destacar que, per fi, i com us dèiem la setmana passada amb l'amic Jordi Riera, una dona ha guanyat el premi a millor obra d'autoria espanyola. Qui finalment es va emportar el premi va ser la Teresa Valero, que va obtenir el guardó per Contrapasso, Mayores con Reparos, que és la segona part d'una trilogia que, com deia ella mateixa, mentre jo l'esperava perquè em signés el seu nou còmic, està previst que acabi una mica tard, acabarà cap al 2029, però estarem aquí atents a aquest tancament de la trilogia. De fet, ella m'explicava que està treballant en el guió d'aquest nou còmic, per tant, vull dir, li queda marge, li queda recorregut, encara haurà de fer llapissos, tinta, color, etc. La Teresa Valero va recollir el premi molt sorpresa, es notava que no s'ho esperava gens, i va reivindicar que ja era hora que una dona guanyés aquest premi, considerant doncs, això que són la meitat o més de la població mundial. Però és que també podem destacar que l'Alix Garín es va emportar el guardó per la millor obra d'autoria estrangera per Impenetrable, una obra molt valenta, que també m'hem portat signada en l'edició en català, per cert, que agraeixo molt la Norma que l'hagi fet, per aquesta autora, és a dir, que molt, molt contents de tenir aquestes obres premiades en aquest any. Però no només això, sinó que la Natàlia Velarde es va emportar el Premi Autoria o l'Autora Revelació per Encies Quemades, publicada per Reservoir Books. No parlaré de tots els premis. El que si vull és destacar també que amb aquesta edició el que s'ha fet és incorporar també noves propostes que han ampliat doncs, l'oferta del festival, com els espectacles en directe, entre els quals ha destacat el d'un concurs de K-pop, que això ara que està tan de moda, doncs realment va ser bueno, molt, molt celebrat. O el musical del Superpatata, que l'Artur Laperla ens en parlava el dia que el vam tenir aquí a l'estudi i que el vam portar a escena durant 2 dies i que va ser un èxit de públic i que, com a espectador, no el vaig veure sencer, però sí que em vaig estar una bona estona, puc dir que estava molt i molt bé. Música excel·lent i el seu autor, l'Artur Laperla, doncs això, dibuixant sense parar mentre avançava la història. Paral·lelament, l'Espai Comic Kids s'ha consolidat com un dels grans èxits, amb més presència d'autors que mai, amb una elevada participació familiar i activitats molt ben valorades. La filla d'una companya del nostre club de lectura de còmic ens deia precisament que va anar enllaçant, no? La seva filla va anar enllaçant activitat rere activitat, per tant, podem assegurar que estaven molt bé. I parlant del club de lectura de còmic, cal destacar doncs, també la xerrada que el Paco Roca va dedicar divendres per la tarda a l'Espai Comic Univers, a la qual estaven convidades les persones usuàries de les biblioteques que compten amb un club de lectura de còmic. És el cas de la nostra biblioteca i us puc dir que hi va haver una boníssima representació de la nostra biblioteca que va gaudir de la xerrada, de la simpatia del Paco Roca, de les seves explicacions, del procés artístic, de tot el que, diguem, la feina que ell ha estat fent al còmic i com ha evolucionat la seva trajectòria. I fins i tot es van emportar la seva signatura en els còmics que van portar i que el Paco Roca, com que no sap dir que no, quan de seguida això van pujar a l'escenari per demanar-li signatures, doncs ell s'hi va prestar. Per últim, vull destacar l'exposició precisament sobre els orígens de l'obra del Paco Roca, que estava molt ben muntada i amb una, jo crec que molt bona quantitat d'originals que doncs això, mostraven la trajectòria de l'autor valencià des dels seus inicis, i inicis vol dir quan tenia 8 i 9 i 10 anys, vull dir que molt petit, fins la darrera obra, aquesta que encara està, bueno, que surt publicada ara d'aquí la setmana que ve, però també vull destacar les altres exposicions que, malgrat que eren això, més petites, més reduïdes, i això sí, que fins i tot podien arribar a passar desapercebudes, doncs he de dir que tenien molt interès. A mi, en aquest sentit, m'agradaria destacar l'exposició muntada pel col·lectiu d'autores, on expressaven la seva preocupació, diguem-ho així, per l'ús de la intel·ligència artificial generativa. Després de l'èxit de l'exposició del 2025, que es titulava Stop IA Generativa, aquest any el col·lectiu d'autores de còmic va presentar una nova mirada sobre la problemàtica de la IA generativa. I es titulava La IA deshumanitza, a qui beneficia? Se centrava en l'impacte de la IA generativa en la nostra societat a nivell local i global i sobretot pretenia portar llum sobre els veritables interessos que s'amaguen darrere d'aquesta tecnologia. Hi havia il·lustracions d'autores tan destacades com la Naucina, la Natàlia Velarde, la Dúnia Navinés, la Sara Soler, la Flavita Banana, la Carla Berrocal o la Raquel Gu, entre d'altres, cadascuna denunciant una de les diferents pràctiques o tendències deshumanitzants d'aquest sistema, que és la IA generativa. Ens manipula, explota els recursos naturals, és racista, és una arma de guerra, és feixista, és a dir, prenguem nota de tot això perquè, bueno, cal parar atenció. De fet, estic pensant que seria molt interessant parlar d'algun dia d'aquest tema en aquest programa, ho intentarem, perquè crec que és un tema, això, que, diguem, es frivolitza bastant i m'agradaria que en parléssim. I no em vull enrotllar més, jo deixo aquí la meva crònica del nostre pas per la 44a edició del Saló del Còmic de Barcelona, una fira que desitjo que mantingui, doncs, els encerts que ha tingut aquesta edició i que recuperi, això sí, els encerts d'altres anys per tornar a ser el gran saló d'èpoques anteriors. No m'enrotllo més, com us dèiem, avui el que farem és recuperar una de les entrevistes d'aquesta quarta temporada, concretament la que vam mantenir amb l'Emma Casadevall, que ens presentava la seva òpera prima, L'Ignit. L'Emma Casadevall Selleres és il·lustradora, autora de còmic i educadora, ha estudiat Belles Arts, Intervenció Socioeducativa i Facilitació de Grups. Treballes com a il·lustradora per projectes culturals i editorials i també fas còmic, com ara veurem. T'interessa especialment explorar les possibilitats gràfiques i narratives d'imaginaris socials? I el dibuix i l'expressió sempre han acompanyat el teu aprenentatge i creixement. Et dediques també a l'àmbit socioeducatiu, com dèiem, i diguem que com a il·lustradora explores, doncs, això, imaginaris col·lectius i realitats socials. En conjunt, has col·laborat en projectes culturals i editorials en l'àmbit local i a diferents territoris com Mèxic, Alemanya, Senegal, Nigèria... Posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar de còmics i d'aquesta extraordinària òpera prima amb tu.
1: Moltes gràcies.
0: Com sempre que convidem algú que acaba de publicar una obra, la primera pregunta és obligada. Què trobaran els lectors i les lectores a L'Ignit? Que és, no ho he dit, perdó, és el títol de l'obra, és L'Ignit. Digue'm, què trobarem?
1: Bé, L'Ignit és una història que es construeix a partir de fragments de les vides quotidianes de diferents personatges i aconsegueix fer un retrat col·lectiu d'una època i d'un territori molt concret, que és una zona del Berguedà, de l'Albergadà, al voltant de la mineria industrial.
0: De fet, és això, no? És una panoràmica d'aquesta història relativament recent que, clar, tampoc és tan coneguda.
1: No gaire.
0: Que jo crec que està molt bé que algú la tregui a la llum i que en puguem conèixer, perquè, a més, tu ho expliques molt bé en el còmic, reflecteix coses que avui tenim també sobre la taula, és a dir, avui està en el territori.
1: Sí, és una, diguem, és una mirada bastant específica a nivell històric, però jo crec que la manera d'abordar els diferents temes pot connectar amb temes que també són del nostre present.
0: Totalment, a més ho interpel·les d'una forma que vaja, que jo crec que el lector o lectora segur que s'hi trobarà. I això, tu deies molt bé, és aquesta història dels miners que viuen en campaments de barraques, això està, no?, com les barraques tenen aquesta presència en el territori, també les dones que treballaven en el cribatge del carbó fora d'aquestes mines, i d'aquí el nom de L'Ignit, no? És a dir, L'Ignit és aquest tipus de carbó.
1: És el tipus de carbó de la zona, que de fet és un carbó, diguem, que tècnicament és de força mala qualitat i difícil extracció.
0: Això també ho dius al còmic, no? Que és aquesta qualitat intermèdia o així.
1: Intermèdia, sí.
0: Sí, que no és... I també està molt ben expressat. I apareixen diferents personatges, algun dels quals jo potser no el revelaria, però crec que està, diguem, té una veu molt potent en com està expressat en el còmic. Que sí, com ho vas plantejar?
1: Bé, el còmic parteix de quatre... Hi ha quatre personatges principals, diguem. Dos són el Joan i la Gavi, que es basen en persones vives, en testimonis vius de la història recent del Berguedà, i que concretament representen perfils de persones que van viure realitats força marginals dintre d'aquest sistema industrial. Concretament, el Joan, per exemple, és un senyor que va viure de jove amb els seus germans en unes barraques autoconstruïdes, que era l'opció d'habitatge autogestiva i més precària que tenien a l'abast, que era autoconstruir-se amb pedra seca plàstica i amb materials reciclats, doncs petits refugis a prop de la boca de les mines, uh-huh. i compartint aquest model de vida amb altres treballadors. Sí. I després la Joana, ai, la Gavi, sí. que representa doncs, les dones que van treballar a la mineria i que han estat també força poc reconegudes. Uh-huh. Mm. Després hi ha un altre personatge que és més un símbol de poder, que és un dels empresaris més importants a la zona, i hi ha una veu també, diguem, narradora d'un context històric que té a veure amb les muntanyes i que és una veu força sàvia, una mica eterna, testimoni dels diferents canvis que hi ha hagut allà a la zona.
0: Aquesta és la veu que per mi, no, és un, molt potent en com està expertant la història. Però diguem, tots tenen el seu pes i diguem que cadascú, diguem, en diferents episodis, tu ho expliques amb aquests diferents episodis, diferents moments d'aquestes vivències, no, diguem, no hi ha una correlació o no hi ha una cronologia, sinó que vas saltant en diferents maneres, no? Diferents episodis, que són diferents visions o diferents aspectes de tot aquest escenari, i diferents edats.
1: Sí, hi ha bastants salts en el temps que, diguem, tenen un sentit, però van fluint perquè anem coneixent els diferents aspectes d'aquesta lectura del territori. Uh-huh.
0: Una pregunta que et llenço, que crec que aquesta la, diguem, la he pres del dossier que hi ha de Finestres, de l'editorial Finestres, que és qui publica arran del premi o de la menció del talent en jove de 2024, és qui publica aquesta història. Què esperes dels lectors i lectores quan llegeixin aquest llibre?
1: Clar, per mi, diguem que el llibre és un còmic de no ficció amb una base documental i historiogràfica molt sòlida, i a la vegada també és un procés d'aprenentatge per mi dintre de la narrativa del còmic, i és també un procés d'experimentació de possibilitats de gràfiques i narratives i d'exploració. Aleshores, crec que per una banda del lector espero doncs aquesta connexió amb un context històric des d'una mirada crítica força concreta, uh-huh. i a la vegada com una immersió també sensible en els colors, en els dibuixos, en la manera de mirar les quotidianitats i a la subjectivitat dels personatges.
0: Molt bé, que de fet afegint això, perquè també ho havies expressat com que t'agradaria que s'apropiessin del simbolisme, que és una mica tot el que estàs explicant ara, a la memòria, i que pugui fer aquesta diguem, connexions crítiques en altres contextos com podria ser l'actual.
1: Sí, hi ha algú, diguem, que és important en el còmic, que són les històries no explicades i els buits en els arxius i els buits en la memòria col·lectiva, i aleshores també doncs, entendre la memòria com un exercici social. I crec que el simbolisme i la poètica són eines molt interessants per apropar-nos com a comprendre d'una forma oberta algunes realitats que ens poden quedar més o menys a prop en el temps o en el quotidià.
0: Mira, has parlat de poètica i justament et faig una mica el que m'ha semblat a mi, que t'he dit fora de micro que m'havia agradat moltíssim l'obra. Clar, a mi, o sigui, té aquest punt evocador, és a dir, no? com del que estic llegint, on em porta. Alhora li veig aquest punt reivindicatiu, que després m'agradaria fer una mica més de, no?, parlar-ne una mica més, i aquest exercici entre històric i poètic, no?, per això m'ha agradat que utilitzessis tu mateixa l'expressió de poètica, perquè a mi m'has portat a un, diguem, un passat poc conegut d'un territori que em queda prou proper, estem parlant del Berguedà, però vull dir, al final és, no?, de l'àmbit català, i des de la declaració d'intencions de la introducció, que allà hi ha tot una declaració d'intencions, fins a aquestes hipnòtiques seqüències del relat, clar, l'obra s'acaba convertint en una denúncia d'un sistema, no?, que va esclafar una forma de vida tan autèntica com els comunals, i al final acaba sent, no?, un, en altres paraules, diguem, un clam contra el sistema capitalista. Vull dir, això és una mica, no?, tu ja amb aquest, sí, el punt de partida era parlar d'això. A més, amb un, això el que et deia, amb un art que podem inclús trobar alguns referents així que potser després a veure si tenim temps en parlarem. Però, clar, estem parlant d'una primera obra i a mi m'ha sorprès el nivell d'aquesta primera obra. O sigui, per mi, tant de bo l'Ignit sigui el primer de molts èxits. Tres coses que destaco, això, aquesta que, diguem, capacitat evocadora del relat, els temes de fons, això que dèiem, però també aquests recursos literaris d'aquestes veus que parlen. Quan tu ho planteges, Com és això? Com neix aquesta història? Perquè parlaves de la documentació, com neix això?
1: El projecte té un origen molt, molt concret, que és la relació d'amistat amb una amiga, amb una bona amiga que estava fent una tesi doctoral sobre aquest tema en concret de la industrialització minera del carbó al Berguedà, i concretament ella mirava doncs aquestes relacions de poder des del punt de vista de com eren l'habitatge obrer, i només mirant l'habitatge i a les restes materials doncs reconstruir tot un sistema social i l'impacte que hi havia hagut en aquella zona. I a partir de converses, del seu interès de portar aquesta investigació més enllà de l'acadèmia i el meu interès de fer còmic en perspectiva social, doncs vam tenir un primer match d'un interès compartit, i a poc a poc ho vam anar madurant fins que vaig fer aquesta primera maqueta del còmic que vaig presentar en el concurs, que eren unes poques pàgines, 20 i tantes pàgines, no recordo ben bé, i després a l'hora de desenvolupar el projecte final vaig haver d'explorar, ampliar-lo i agafar tres formes. Llavors va ser un procés molt poc lineal, força caòtic, d'anar explorant com resoldre els diferents angles, i jo crec que com que la investigació ja mirava molts temes i des de molts punts de vista i agafava els testimonis orals, la materialitat de l'arqueologia, les fonts documentals dels arxius, com diem, molts punts de vista, doncs a poc a poc ho vaig anar traslladant al còmic, a la història.
0: Molt bé. Aquesta amiga teva li posem nom, que és la Laia...
1: És la Laia Gallego Vila.
0: Exacte. I, de fet, és amb qui vas presentar, no?, el llibre A la finestra. També,
1: sí,
0: ella també hi era.
1: Ella ha estat acompanyant-me al llarg del procés com una persona experta i com a amistat, i ara també en les presentacions doncs estarà present en algunes d'elles.
0: Clar, i vaig veure això, no?, que conversàveu sobre l'impacte precisament de la mineria, l'autogestió i la transformació social a través del que deies, no?, del paisatge i la materialitat. Clar, així és la manera en què neix la idea. I què és el que, diguem, tu presentes, o com és el moment aquest de presentar-te al concurs? És a dir, això ja s'estava treballant i apareix al concurs? O no, arran del concurs tu dius, escolta'm, i si desenvolupo aquesta idea? Com és això?
1: N'havíem anat parlant com una idea força vaga durant alguns mesos, però jo amb el concurs vaig trobar el pretext de desenvolupar una mica més en sèrio, tot i que ho vaig fer de força relativament ràpida, una mica com un collage, partint de la seva investigació, de la seva tesi, doncs agafava referències visuals o algun tema, buscava imatges de referència, i sí, crec que tenia alguna cosa com de collage d'aspectes i d'imatges, i després en el còmic, en la seva versió més llarga, sí que vaig fer un procés d'estructura del guió, tot i que vaig explorar força visualment. O sigui, crec que últimament em serveix la referència de que a vegades hi ha una idea força extensa de que el procés del còmic és de definir un guió en detall, després passar uns esbossos a una línia, a un color, i en el meu cas, o en aquest cas, ha estat una exploració visual, com que la imatge era una forma d'anar buscant sentits, i arrel d'això he necessitat ficar una estructura i ordenar els capítols i definir els personatges, però ha anat venint una mica.
0: Clar, de fet, aquesta potència visual queda molt palesa en el còmic, no? L'has plasmat molt perquè reculls molts elements que són presents al territori, parlem d'aquestes barraques, però també d'aquells elements que apareixen com claus o com que han format part d'una història, d'unes barraques o d'un procés, i com que són aquests vestigis, no?
1: Sí.
0: Clar, llavors això, vull dir que ara parlaves tu del teu procés creatiu, però en realitat, vull dir, no n'hi ha un únic que sigui el bo, sinó que tu t'has servit aquest i està bé que hagi estat aquest.
1: Sí, totalment, per mi ha estat un procés d'aprenentatge iniciàtic una mica caòtic, però molt interessant també pel fet de tenir l'opció d'explorar, ampliar una mica la mirada i després concretar una mica la narrativa.
0: I per apuntar coses que també d'aquesta recerca doctoral de la Laia Gallego,
1: sí.
0: Clar, ella el que feia és vincular memòria històrica i arqueologia contemporània des d'una perspectiva crítica, Per tant, tu, diguem, no, en aquestes converses que teniu, tu vas, diguem, desenvolupant això que ella, tant des d'aquesta recerca que fa amb la UB, que si, sí, no, per la Universitat de Barcelona, amb l'agenda del passat més recent.
1: Sí.
0: Sí?
1: I, sí, ella participa de diferents projectes, és a dir, que el meu vincle d'amistat i la seva tesi doctoral són claus, però a més participa de projectes col·lectius i d'investigació que fan aquesta tasca.
0: Molt bé.
1: També ha estat una forma de descobrir, doncs, aquest petit món de l'arqueologia contemporània, el tema de les excavacions, de la feina de laboratori, de la feina de documentació, que és molt interessant perquè la qüestió de reconstruir les condicions de vida o reconstruir un imaginari a partir de petites pistes, també crec que l'he intentat portar una mica al còmic i portar com, per exemple, la materialitat, els petits objectes que poden ser testimonis molt i molt potents emotivament per explicar temes estructurals i molt amplis.
0: Aconseguidíssim, ja dic, no hauria pensat que una investigació d'aquest tipus seria tan apassionant o la converteixes apassionant en el moment en què apareix en el còmic, en l'Ignit. Com influeix tota aquesta formació teva que tens, no només Belles Arts, sinó tot l'àmbit socioeducatiu, facilitació de grups, com influeix tota aquesta formació teva en el tipus de relat que t'ha interessat explicar o que t'interessa explicar en general?
1: Doncs és una bona pregunta, perquè crec que vaig intentant al llarg del temps anar fent aquestes connexions de la mirada crítica i la mirada creativa, i així com dintre de l'àmbit social i educatiu m'interessen les metodologies creatives i com la creativitat pot ser un camí per abordar diferents temes, per explorar problemàtiques, per descobrir-nos com a grups, com a societat, doncs també dintre de la gràfica, dintre de les arts visuals, dintre del còmic, sempre m'agrada entendre que són eines per entendre realitats socials i polítiques. I sí que, em sembla que me n'adono que a vegades hi ha una separació una mica forta entre còmic de no ficció i de ficció, i m'agradava obrir el meu caminet dintre de la no ficció, però amb aquesta poètica. I crec que com aquesta, no sé, exploració en general potser m'ha ajudat una mica.
0: Molt bé. De fet, ara no estan sortint iniciatives en relació al còmic de no ficció, el Premi Ara de còmic de no ficció, el vinyetari. És una d'aquelles obres que hauria pogut perfectament formar part d'un vinyetari. Llavors, arriba el moment del premi. Què és el que es presenta al premi? Què és el que es valora? I què és el que després es desenvolupa?
1: El que es presenta al premi, el que es demanava en la convocatòria de finestres, és una maqueta d'unes poques pàgines acabades que serveixin per veure, doncs, l'estil, la gràfica final que pot tenir el còmic, que em sembla que eren entre 20 i 30, i una sinopsis del projecte. I després el que desenvolupo durant el procés del còmic és com anar estructurant en capítols, que això va ser un gran descobriment personal, de poder utilitzar els capítols per organitzar les diferents mirades. És a dir, el que necessita... La primera maqueta era una veu narradora que anava veient els diferents angles que jo podia tractar. Amb el projecte final he hagut d'entrar dintre dels personatges i de les veus.
0: Molt bé, per tant, sí que hi ha un pas, un salt.
1: Hi ha un pas, sí. També a l'apropiar-me d'aquest llenguatge més acadèmic del que jo partia amb la tesis i portar-ho a un terreny literari amb el que em sentia una mica més còmode, potser.
0: Bueno, i que és el que un dels èxits o un dels aspectes més a destacar de l'obra de l'Ignit, perquè és això, no? Com es construeixen aquestes veus i com articulen aquest relat, no? Jo crec que és una de les coses a destacar.
1: Sí, també destacaven el color, la imatge, la composició de pàgina. Em sembla que en venir de la il·lustració i en concebre potser la composició de la pàgina com una eina narrativa, doncs ha estat després a poc que he anat entrant en la seqüència més pròpia del còmic.
0: Mira, de fet, ara volia citar textualment exactament el que deia el jurat, que recordem, el jurat era el Jordi Canyissà, la Núria Tamarit, l'Adrià Turina, que de fet és el guanyador de l'edició anterior, de la menció del talent jove de l'edició de 2023, la Lluïsa Pardo i la Montserrat Terrones, o sigui, gent que en sap un tou de còmic. I ells, obro cometes, deien, el que havien valorat és que premiaven aquesta obra per ser un valuós exemple de còmic de no ficció, un reportatge gràfic que indaga en la història de les explotacions mineres a Catalunya, enllaçant-la amb els canvis oferts pel territori per la dura realitat dels seus habitants, que això és el que hem dit abans, i diuen, destaquem que l'Ignit és un relat humà amb una important feina de documentació, com deies tu abans, al darrere, i explicat amb un plantejament de pàgina i un ús del color poc convencional, però molt efectiu, amb una clara aposta per una gràfica poderosa. I tant que ho cometes.
1: Sí, bueno, m'agrada com...
0: Està molt bé.
1: Sí, sí.
0: De fet, s'ha de subscriure tot això perquè realment el còmic, és que tot això és un dels, diguem això, dels reclams que té aquest còmic. Aquest, com, aquest premi obre portes arran del premi que ha provocat el premi.
1: Bé, de moment el premi ha estat molt absorbent en si mateix. Uh-huh. Com l'he acabat fa relativament poc, vaig poder dedicar-m'hi plenament després de tancar diferents coses que també estava fent malabars, i ara estic seguint amb fer més còmic, amb fer il·lustració, amb seguir amb el món social. Sempre tinc la sensació de que és anar avançant com es pot amb les opcions que van sorgint de cada àmbit.
0: T'havies pres una mica el concurs com una manera de desenvolupar el projecte, no? És a dir, això sí que d'acabar-lo, no? De donar-li la forma final. No tenies expectativa de quan el presentes? Tu creus que hi ha un material per obtenir aquest premi? Perquè sé que ho dic, o ho pregunto, perquè tu deies que tenies un cert desaferrament als concursos. Com
1: sí.
0: És això?
1: Bé, quan jo presento la proposta, la presento amb il·lusió i la presento amb fe, però a la vegada sí que feia temps que no em presentava concursos, però diguem que en algun moment de la meva vida també he tingut una relació una mica d'agafar un posicionament davant dels concursos, perquè hi ha diferents àmbits dintre de les arts visuals, i fins que tens una proposta sòlida o fins que entens les lògiques del que es busca, doncs també, bueno, hi ha més possibilitats de tenir un rebuig que de tenir un suport. Aleshores, simplement el meu enfoc era de confiar-ho, però de deixar una mica anar l'opció.
0: Bueno, sí. Molt bé, doncs sort que ho vas fer i tenim el resultat aquí. Doncs ara sí que ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Emma Casadevall, per venir a Ràdio Molins.
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: Doncs el nostre també ha estat un gran plaer. Doncs ja ho tenim, quin discurs tan interessant que té l'Emma, oi? Contents d'escoltar-la novament, d'escoltar l'Emma, que va ser finalista del Premi Vinyeta Ficòmic, que s'atorgava aquest any per primera vegada, i que finalment va guanyar la Berta Cusó amb l'obra La Conca dels Àngels, la Berta, que també l'hem tingut aquí, i que totes dues autores van estar precisament aquest passat cap de setmana pel Saló, amb entrevistes, signatures. He de dir, ho he de reconèixer, he de recalcar que tenim molta sort amb els convidats i convidades d'aquests anys o d'aquest temps que portem fent el programa. I parlant de les persones que passen pel programa, el que no vull que se'n passi és avisar-vos que dimarts vinent hi haurà a la Biblioteca Nacional de Catalunya l'acte de presentació de l'assaig del Jordi Ojeda, l'últim convidat del programa, abans del Jordi Riera, i que presenta Còmics, una immersió ràpida, publicat per Tibidabo Ediciones, i que bé, de fet, quan el vam entrevistar, el Jordi Ojeda, ens deia que aquest acte doncs estava previst pel 12 de maig, però com que aquell dia hi va caure aquell aiguat terrible, doncs es va posposar l'acte fins al dimarts vinent, que és el dia 26. Per tant, aprofiteu per anar a la xerrada, que és a 6:45, que comptarà, evidentment, amb la presència del Jordi Ojeda i també amb la presència de l'escriptora Pepa Mayo i l'il·lustrador i guionista Jordi Pastor, que, per cert, també ha passat per aquest programa. Si no hi podeu anar, que sàpigueu doncs també que l'acte es podrà seguir també per streaming pel canal de YouTube de la Biblioteca de Catalunya. I ja no tenim temps de més, estem acabant. Ho deixem aquí. Fins aquí aquest nou programa de la quarta temporada de Parlem de Còmics. Gràcies a Eli Arjona per fer-lo possible. Com cada setmana és un luxe compartir aquest espai amb tu, als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics. Sí, hem de... Ui, vale.
2: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. PICAM, Associació de Pacients al Servei

0: Avui entrevistem a la Berna Moreira, presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art. Fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra, i cosmètica natural i aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà de la introducció als olis vegetals, macerats i aromateràpia en cosmètica natural. Bon dia, Berna.
1: Bon dia.
0: Encantades de tenir-te de nou amb nosaltres.
2: Bueno. Exacte, perquè sempre ens dona unes lliçons per la dreta i per l'esquerra.
0: Està claríssim.
1: No, què va. Que exagerades que sou.
2: No.
1: Sols... Penso que és un tema important fer aquesta divulgació, que hi ha sempre dubtes i diferències, i no sé, també és un cop al mes, doncs també va bé parlar d'això, no?
2: Home, i perquè no tenim clar ni els conceptes de base ni res de res, perquè bueno, ens deixem guiar per lo que ens diuen si anem a comprar, però no tenim les coses clares.
1: És que hi ha molta publicitat.
2: Exacte, i errònia a vegades, perquè es parla molt de cosmètica natural.

0: Recomano sempre llegir les etiquetes. I avui en dia, gràcies a que tenim Google i molts buscadors, podem buscar allò que no sabem, no? Però així, per entendre'ns molt, molt fàcilment, es tracta principalment de la biocompatibilitat i de respectar el nostre cos, val? La cosmètica convencional, sent i tot que està sota ISO, sota controls molt absoluts, què passa? Que utilitza molts ingredients artificials, sintètics, els perfums són artificials, hi ha filtres químics, i clar, això moltes vegades aquests cosmètics tenen disruptors hormonals, que l'altre dia ja vàrem parlar d'ells. Això, clar, provoca uns canvis en el nostre funcionament cel·lular. La cosmètica natural, pel contrari, la pell la reconeix i l'assimila com a pròpia, perquè té ingredients molt similars a la nostra pell. És el cas de l'oli de jojoba, no? I l'assimila com a propi. Per tant, generalment no es produeixen reaccions al·lèrgiques o de rebuig, i sempre i quan no s'abusi, no? Perquè ara parlarem dels olis essencials i, per exemple, poden provocar, si no s'utilitzen bé, al·lèrgies o eritemes. Però què passa? Sempre és per qüestions de que no s'han utilitzat bé o s'ha utilitzat a l'erroni. També pot ser que hi hagi persones que tinguin intoleràncies o al·lèrgies a productes naturals.
1: I que no ho sàpiguen. Clar,
0: no ho sàpiguen. Sí, i tenim en compte que hi ha persones que no poden menjar verdures o vegetals perquè tenen intolerància. No? Cadascú es coneixerà el seu problema. Però bàsicament és això, el fet de que no s'utilitzen ingredients que no són sintètics, ni perfums artificials, ni filtres químics, bàsicament.
1: M'ha agradat molt això de la biocompatibilitat.
0: Sí.
1: Perquè per mi, perdoneu que us digui, és un concepte nou. Jo això de la biocompatibilitat no sabia ni que existia en el diccionari.
2: Sí. Clar, cada dia
1: la meva ignorància va aquí a més.
2: Cada dia
0: tots som ignorants, perquè no ens dediquem a... Jo no em dedico al teu,
2: A veure, la diferència entre els olis en cosmètica. Avui ens volem centrar en els olis, però hi ha molta confusió amb aquests termes. Ens pots explicar de manera senzilla, que puguem entendre, quina és la diferència entre un oli vegetal, un de macerat i un oli essencial? Ja sempre estem parlant en cosmètica, que després no se'm confonguin, sí, i em posin l'oli a la paella.
0: Bueno, ja en parlarem d'això, no? Perquè alguns olis també es poden utilitzar amb alimentació. Però ens centrarem sempre en cosmètica i sempre donant una visió holística i també sempre amb aquella pinzelladeta cap a oncologia o cap al pacient oncològic o cap al supervivent de càncer, no? Perquè ja sabeu que hi ha moltes seqüeles o com es diu, efectes secundaris. Bé, és molt fàcil. Mira, l'oli vegetal és aquell que es fa de la primera premsada en fred, és l'aliment base, no? S'extreu de llavors, de fruits, i sempre poso això, de la primera premsada en fred. I la seva funció principal és nutrir i reparar la barrera cutània. És emol·lient, o sigui, una de les característiques que té l'oli vegetal a posar de la pell és evitar que s'evapori la nostra aigua. D'acord?
1: Ah, això està bé.
0: Sí. Llavors, són emol·lients, això vol dir que suavitzen, d'acord? podríem parlar molt. Tinc la idea de que en uns programes posteriors podem fer o introduir alguns termes de vocabulari perquè s'entenguin millor.
2: D'acord.
0: Sí. Llavors, és, doncs això, com dic, és la protecció de la hidratació cutània, o sigui, fa que l'aigua del cos no s'evapori, i estan indicats per, en quant a la pell, per

0: massatges i es poden barrejar amb olis essencials. Després en parlaré. Sí. Llavors, quins són aquests olis vegetals? Doncs bé, el que més coneixem aquí, gràcies, és a l'hort. És a l'oli d'oliva.
1: Exacte.
0: El d'ametlles, argan, avocat, el racino, el coco, jojoba, el germen de trigo, que no sé com es diu, de blat, el germen de blat, l'onagre, el sèsam, rosa mosqueta, llavors de raïm, tot el que sigui prensat i treu l'oli.
1: Sí, sí.
0: Us he anomenat uns quants, no? De
1: sí, déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Després tenim el macerat. El macerat és agafar un d'aquests olis vegetals, com per exemple pot ser el d'oliva, i agafar una flor o una planta i deixar-lo macerar. Llavors, s'atreu les propietats, l'oli absorbeix les propietats curatives d'aquella planta. Mal? I com es fa això? Generalment s'agafen 100 grams de planta seca o de flor seca, es posa per un litre d'oli, es tanca bé l'ampolla, es posa de cap per avall i es deixa 40 dies i 40 nits, sol i serè, i de tant en tant se li va donant, cada dia, una miqueta de volta.
2: De volta.
0: De s'agita. Passat d'aquest temps, s'esguarda a escola i es guarda amb ampolletes que siguin sempre de color àmbar.
2: Perquè
0: no entri la llum, per protegir-lo, perquè la llum del sol pot oxidar.
2: Clar.
0: Llavors, i es guarden en un lloc fosc. Jo recomano que l'oli d'oliva que bevem a casa, sobretot si el comprem amb ampolles de plàstic, tinguem ampolles
1: de vidre
0: i ho guardem en lloc fosc. Exacte. Perquè a vegades podem veure que ha canviat el color de l'oli i és que s'ha oxidat. No vol dir que sigui dolent, però ja que canvien les propietats, no?
1: Sí, sí.
0: Què tenim més? Llavors, hi ha també qui ho fa amb la flor fresca, però llavors la flor fresca o la planta fresca té aigua. Hem d'evitar que es faci malbé. Llavors el que es recomana és que on s'abaixi fer la maceració, senzillament es posi de flors o planta fins dalt i es posi oli fins dalt, tot ben cobert. D'acord? Perquè si no es podria això de 100 grams i un litre no val, perquè a vegades no s'acaba de cobrir.
1: Que no és el mateix 100 grams de fulles de flors seca que tendre. Clar, clar, clar.
0: Quines propietats podem treure? Per exemple, calmants, si ho fem, per exemple, de la flor de la calèndula, que calma la pell irritada, de l'hipèric o flor de Sant Joan, que és pels cops, de l'àrnica muntanya, que també és també pels cops i va molt bé, com no sé, si sobretot si et fas mal, si et caus.
1: Calmant,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, també tenim, per exemple, la farigola, que és molt important. Ja, si de cas hi ha d'aquests olis, ja en parlarem, perquè també tenen propietats estètiques, com, bueno, cosmètiques, millor dit, i ja en parlarem d'alguns quan parlem més en profunditat dels olis macerats, no?
1: Sí, sí.
0: I, bueno, després me dèieu a l'oli essencial.
1: Sí.
0: L'oli essencial, a diferència de l'oli macerat, l'oli macerat podríem dir que és com una infusió amb l'oli, no?, de la planta.
1: Sí.
0: L'oli essencial és com l'ànima de la planta. El que es fa és que es treu una substància molt concentrada. Hi ha diferents processos de treure aquesta concentració. Generalment s'utilitza la vaporització, o sigui, l'alambique.
2: Sí.
0: Es fa per alambique, com es fa? Es fan per alambique. O sigui, amb el vapor d'aigua quan ja buis el vapor d'aigua, per un cantó surt el vapor que després es refreda aquest vapor i goteta a goteta va caient l'essència de la planta. I per l'altre cantó es recull l'aigua, no? L'aigua de roses, per exemple, és aquesta destil·lació de quan es fa el perfum o l'essència de roses, no?
1: Curiós,
0: eh? Sí. Llavors, aquestes són molt concentrades, molt volàtils, a vegades també s'estreuen per com pots dir així, per matxacar, no, com la bergamota. Mal?
2: Bergamota.
0: La bergamota.
2: Aquesta no l'havia sentit mai.
0: És com una llimona, mal? De pell gruixuda, de color verd, i a l'interior és així, entre groc i llima, però es diu, és la bergamota, i es fa molt a Itàlia, al sud d'Itàlia, tenim...
1: No, no ho crec.
2: I aquesta per què serveix? Almenys així.
0: Així, per sobre.
2: Per sobre, perquè ja sé que tu ja t'endinsaràs.
0: Portava una recepta de la bergamota, però...
2: Ja la faràs.
0: Però potser per més endavant, per si de cas falta programa. Sí. Però,
2: amb tu no faltarà mai programa.
0: La bergamota el que aporta és lluminositat a la pell.
2: Nena, i ens estan posant bergamota.
0: Però els olis essencials mai es posen directament a la pell.
2: Un número.
0: Hi ha una... Us poso aquí, mira. Per exemple, per un massatge corporal, per 30 mil·lilitres d'oli vehicular, que pot ser, per exemple, oli d'ametlla, s'utilitzen 15 gotes d'oli essencial.
2: 15?
0: Per 15 sols, perquè és molt potent. De l'oli essencial que s'escolli per fer el massatge corporal. Si poses 125 mil·lilitres d'oli vehicular, que tens una... i sempre amb potet d'aquest de color ambre, es posen 62 gotes. Barreja bé, ja ho tens. D'acord?
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí, llavors mai s'apliquen pur sobre la pell. Hi ha alguna excepció, que és l'oli d'arbre de te. Que aquest és desinfectant i es pot posar una mica sobre... Va molt bé per quan se tenen fongs a les ungles...
2: Els peus...
0: Exacte. Llavors es posa una goteta allà on cal, d'acord? No és per untar, sinó una goteta. És potser l'únic que es pot posar directament.
2: Directe a la pell.
0: Sí. Però normalment no se posa mai directament cap oli perquè pot provocar una irritació molt forta perquè són coses molt concentrades, no? Us portava una petita recepta sobretot per quan és un supervivent de càncer, una persona que ha passat un procés de malaltia, que la pell està així molt flàcida, amb arrugues i tal, ja que parlàvem de la bergamota, doncs tenim dos olis que serien vegetals, que podríem barrejar 15 mil·lilitres d'oli de... ara no em surt el nom. Oli de... aquest tan famós, carai, ara no...
2: Jo, a part del de cuinar.
0: No, el famós antiarrugues. Ja
2: sortirà més endavant.
0: 15 mil·lilitres d'oli de avellana, que l'oli de avellana és un gran... com es diu això? Va molt bé per la flacidez, d'acord? Per la flacidez, sí. I 15 mil·lilitres del rosa mosqueta. I 15 mil·lilitres de rosa mosqueta. I 4 gotes, ja tenim 15 més 15, són 30 mil·lilitres, i l'oli de bergamota és molt fort, i a diferència de... què us he dit, per exemple... que tenien que anar 15 gotes amb 30 mil·lilitres és tan fort que amb l'oli de bergamota en 4 gotes en tenim prou per posar amb aquesta barreja, d'acord? Sí, 4-5 gotes només, d'acord? Llavors se barreja bé i s'utilitza sols a la nit, Els olis sempre es posen a la nit, perquè molts d'ells són fotosensibles i ens farien sortir taques.
2: Exacte,
0: eh?
2: Amb la llum. Sol.
0: Amb la llum, amb el sol. Exacte, amb el sol. I sobretot els àcids, els oli, el, tot el que sigui àcid, com el, la bergamota, és fotosensible, és fotoreacciona amb el sol. Val? Així que els olis sempre a la nit. I a més és perquè amb aquesta loció estàs fent com un sèrum, d'acord? Us he posat aquest exemple perquè és una mica com s'utilitzen els olis essencials.
2: Molt bé. Val? Has començat el primer pròleg, perquè després ja anirem endinsant-se. Bueno, ja que estem aquí, entre l'aromoteràpia i el benestar, has parlat de l'ànima de la planta. L'aromoteràpia és un gran protagonista en el teu mètode. Com pot una simple aroma cuidar no només la nostra pell, sinó també el nostre estat d'ànim?
1: Ui, això és molt important, eh?
2: Home, perquè mira, la pell encara t'ho creus, però l'estat d'ànim...
1: I tant, dius, caram, i tant.
2: Si avui he tingut un dia al revés, trucaré a la Berna.
1: Això està clar.
0: Mira, pues el... Com us he dit, per exemple, en com amb els olis essencials, us he dit que eren volàtils. Això sí. Què vol dir? Que quan un aroma és volàtil, és quan ensumem, no? Ai, mira quina olor fa espligo. Això és perquè ells tenen substàncies volàtils i per això podem arribar al nostre nas i del nostre nas, del nostre sentit olfatiu, passa al nostre sistema nerviós. Val? I aquí què podríem parlar? De la neurocosmètica. Val? Abans parlàvem de la biocompatibilitat. Yeah. Ara parlem de la neurocosmètica. I això què vol dir? Clar, tu quan per exemple, la bergamota té l'aroma de la bergamota sempre t'aportarà alegria. No saps per què, però és un aroma que l'ensumes, allò és que diu, ai, és una alegria, és fresc, és com una primavera. Clar, aquestes molècules viatgen fins al sistema límbic i allà és que són, es centren les emocions al cervell i llavors és quan ens aporten o ens estimulen aquestes emocions. L'emoció de l'alegria, l'emoció de la relaxació. Per exemple, recordem quan ens diuen respira, posa't un cotonet amb unes gotetes de lavanda sota del coixí. Perquè perquè fa les seves molècules volàtils van al sistema límbic i el que fan és relaxar i fa aquesta emoció de benestar, de pau.
1: Sí.
0: Això és el que és quan parlem, doncs, això que tu deies d'això, de, no?
2: D'aquesta tranquil·litat que dius.
0: Tranquil·litat.
2: Sembla mentida, no?, que pugui passar amb la neurocosmètica.
0: Sí, o sigui, parlant de l'aromateràpia, que va més enllà d'aquesta cosmètica de, doncs, això, de sempre posar-nos una crema i ja està, no? Per tant, aquí, doncs, clar, l'ajuda moltes vegades, com és la banda, a regular el cortisol, l'estrès...
1: Jo anava a preguntar també sobre el tema de seguretat en pells sensibles i oncologia. Sé que tens una especialitat molt bonica i necessària en dermocosmètica oncològica. Llavors, una persona que està passant per aquests tractaments mèdics i té la pell extremadament sensible, pot fer servir qualsevol oli essencial o natural?
0: Doncs mira, et respondré... Quan un parla de natural, no vol dir sempre inofensiu. Quan un parla de natural, no vol dir sempre inofensiu, mal? Perquè hem de tenir en compte que molts dels productes, molts medicaments, la seva base és la fitoteràpia, sí. O sigui, són les plantes. Llavors, quan una persona està, per exemple, en un procés oncològic, per exemple, els olis essencials hem de ser molt cautelosos perquè no tots els hi van bé. Per exemple, la bergamota podria ser un dels que no li anessin bé. D'acord? Després, també perquè a vegades són fotosensibilitzadors o potser és massa, com massa àcid, per exemple, i podria irritar la seva pell. Llavors hem de tenir també molts s'han d'utilitzar amb dosis mínimes. Hem de veure, hem d'estar molt enfocats que aquesta cosmètica doni un benestar al pacient i estigui i doni un suport emocional, i sempre hem d'assegurar que sigui una hidratació profunda o que l'afavoreixin. Llavors hem de tenir molta cura amb quins olis receptem,
1: mal? Molt bé, molt bé.
0: Sobretot quan són els essencials.
2: Bueno, aviam, ara, estimats amics i oients, és el que desitgem tots que ens expliqui, que és un consell pràctic. Per acabar el programa d'avui, quin consell pràctic ens dones perquè els nostres oients comencin avui mateix a cuidar-se a casa, utilitzant la cosmètica natural, però de manera segura i amb molta cautela, com diu ella?
0: Bueno, doncs us proposo, com que hem dit que els olis van més aviat a la nit i que podem barrejar un oli... com un oli vehicular, un oli de, com es diu això, vegetal.
2: Vegetal.
0: I un oli essencial, vegetal, us proposo que després de la duixa o del bany, que sempre proposo també fer-ho en consciència plena. No ens dutxem i tal, no, deixem sentir aquelles gotetes d'aigua que cauen per la nostra pell, i relaxants i tal, que el ritual comença també quan ens donem el bany, la dutxa, que no ha de durar més de 4 minuts, també ho recordo, o sigui que aprofitem-los, No estem pensant en unes altres coses. Llavors, el que proposo és que ens assequem sempre a tocs per no fer malbé la pell, i a continuació agafem una bona cullerada d'oli d'ametlla, i li posem una gota d'oli essencial d'espligo, no? Que farà aquella olor tan bona.
2: Que bona, ja la sento.
0: Ho barregem bé i ens hidratem, bueno, ens nodrim la pell amb aquesta...
1: Fantàstic.
0: Donant-se un bon massatge per tot el cos. I això no sols estarà nodrint la pell, sinó també que actua sobre el nostre sistema nerviós i fa que tinguem un descans profund i reparador.
1: Perfecte. I ara, com ja saps, Berna, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat, o bé un llibre. Així que quina frase o llibre ens portes?
0: Bueno, frase no us porto pas massa. Senzillament és un pensament que tenia quan veig a molts cuidadors i cuidadores de persones que estan en processos de malalties greus, sobretot, que hi dediquen tant de temps, només donar-los el consell de que, a l'igual que cuiden i saben cuidar durant tot el dia en aquestes persones, que també facin al revés, que es cuidin ells, igual que es cuiden amb aquestes persones.
1: Això és important.
0: Perquè és molt important que se sàpiguen cuidar.
2: La famosa frase que diem sempre, cuidem el cuidador.
0: Cuidem el cuidador.
2: Sí. Que no és tan literal com la teva que acabes de fer, no. Però jo sempre dic, cuidem el cuidador.
0: Sí, el que passa que en aquest cas jo ha volgut perquè... Saps què passa? Que cuidem el cuidador és com si jo anés a cuidar el cuidador i no.
2: El
0: que dic és que... un mateix
2: s'ha de cuidar.
0: S'ha de cuidar.
2: I a vegades sapiguer dir que no.
0: Sí.
2: És molt difícil.
0: I com que estem a la primavera...
1: Cançó.
0: Sí. A mi m'agradaria escoltar una miqueta de Vivaldi, la part de les quatre estacions, la part que tracta de la primavera. Sí.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està al control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana. Sí, que...

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. Yeah.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
7: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
6: En el principi, Déu.
1: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, bojos, atureu les guerres, desgraciats. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel, Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa dedicat a les big bands de casa nostra. Primer, amb un single que ha compartit el nostre amic pianista, compositor i director de la Big Lem Band, en Víctor Uller, i el seu disc i tema Mano de Santa. Seguiré amb l'estimada editorial de casa nostra, Underpool, i dos dels seus projectes més nous, amb la Natsuko Sugao Big Band, Impermanencia de los Asuntos, i amb el Toni Baquer i la Voodoo Children Orchestra, Kindness Disarms, i avui amb un microconte de Carme de la Fuente. I és clar que començaré amb el single Mano de Santa, envoltat de misticisme i ambient religiós, de calvaris i de més, que ara el va fer durant la Setmana Santa. I hi ha temes del disc on he volgut inspirar-me en alguna peça de Carla Bley, i en aquest cas m'he inspirat, a més de l'univers creatiu de Bley en general, en el seu disc amb Charlie Hayden, The Ballad of the Fallen, concretament amb l'obra mestra Silence, composició de Hayden, que va creixent i acumulant capes, afegint veus a cada repetició de la melodia. Vaig començar amb aquesta idea i vaig acabar escrivint una marxa de processó que encaixa perfectament amb l'homenatge a moda de marxa fúnebre, de cançó de comiat, perquè Carla Bley ens va deixar. I parla que la portada l'ha fet una gran artista, l'Helena Alairac, que és un vitrall preciós amb una delicadesa exquisida i un detall d'allò més fi, diu ell. Doncs escoltarem aquest primer tema i single, avançada del projecte i disc definitiu que esperem amb candeletes. Mano de Santa, de Víctor Uller.

0: Doncs déu-n'hi-do, quina intensitat de composició, sobretot ja més centrat al tema i encara més al final. Uns inicis molt delicats, amb el saxo tenor de Cristina i clarinet de Víctor i posterior entrada de les notes profundes del contrabaix de Carla i ja amb els redobles a la caixa de l'Antonio, en plena marxa fúnebre i melodia enlairada una octava per fer-la més aèria, més etèria. I la música s'enlaira més en la improvisació de Cristina de Miguel amb el seu càlid so del seu saxo tenor i per sota acords i notes al piano del mateix Víctor. I quin canvi de to quan ha aparegut la trompeta de Lluís, on tot s'enlaira una mica més. I un altre canvi de to entrant ja tota la Big Glen Band, arribant a unes cotes emocionals força intenses. Quins moments finals més intensos, on sembla que el cor s'encongeixi. I ves que la melodia final ha tingut uns canvis magnífics, i sobretot el darrer, on realment és impressionant per com d'insistent i repetitiu és, i ja acabant amb el redoble i toc de campana. Vaja, un brutal tema de Víctor Oller, primer amb una big band, la que ell dirigeix a l'Escola de Música del Raval. Bravo, Víctor, bravo, Cristina, Carla, Lluís, Antonio, i a totes i tots els músics de la Big Glen Band. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Freshsound, Quadrant, etc. I després d'aquesta música sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Algú intenta retenir una frase acabada de sentir. La repeteix mentalment, la fixa, o això creu. Però en tornar-hi ja no és la mateixa. Una nota s'ha desplaçat, un accent ha canviat, el record l'ha modificada. No és que s'hagi perdut, és que ha continuat vivint. Algú altre busca una forma estable, una estructura on descansar. Però la música, amb una delicadesa obstinada, li desfà el refugi. El que sembla fix es mou. El que semblava definit s'obre. I llavors apareix la intuïció. Potser res no està fet per quedar-se intacte. La impermanència no és absència, no és buit. És una continuïtat invisible, un fil que no es trenca, sinó que es transforma a cada instant. Com escoltar i recordar alhora, sabent que cada escolta ja és una variació. Potser viure és això, no retenir la forma, sinó aprendre a reconèixer el moviment.
0: Gràcies, Carme, per endolcir-nos sempre amb la teva musical i poètica expressivitat. I segueixo amb el disc Impermanencia de los Asuntos de Natsuko Sugao Big Band, publicat per Underpool. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí hi ha molts músics. Hi són Gorka Benítez, flauta, Jordi Santana, clarinet, Marcelí Bayer, saxo alt, en quatre temes, Edu Pons, saxo alt i clarinet, en tres temes, Lucas Martínez, saxo tenor, Andreu Domènech, saxo baríton, Pep Garau, Òscar Latorre, Álvaro Monfort, Paco Fernández, trompeta, Daniel Noguero, Víctor Colomer, Aram Montagut, trombó, Darío García, trombó baix, Toni Sagi, piano, Jaume Llombard, guitarra, Massa Kamaguchi, contrabaix, Andreu Pitarc, bateria, Natsuko Sugao, composició i direcció. Al blog hi trobareu un enllaç a la pàgina web del disc. I la trompetista i compositora Natsuko Sugao edita un nou disc d'estudi titulat Impermanencia de los Asuntos, al capdavant de la seva Big Band, una suite innovadora on conflueixen la profunditat de la tradició musical japonesa, la riquesa harmònica de la música clàssica i la llibertat expressiva del jazz contemporani. En els sis moviments que formen part d'aquest disc, Sugao explora amb la seva música diferents textures, estructures i colors tímbrics, construint un diàleg musical entre els diversos elements que integren la Big Band. En aquest projecte, Natsuko Sugao ha comptat amb músics destacats de l'escena jazzística actual, vells coneguts amb qui ha teixit una complicitat artística sòlida al llarg dels anys. Gràcies a aquesta connexió profunda, la música d'Impermanencia de los Asuntos pren vida amb intensitat, consolidant la Natsuko Sugao Big Band com una de les propostes més destacades del panorama jazzístic actual. Doncs ja els començarem escoltant en el segon moviment, anomenat Invasión Invisible, de Natsuko Sugao.

I sí que aquest tema l'ha començat la flauta de Gorka Benítez, acabant d'una manera també amb el bateria, però començant molt delicadament, primer sol, i ja després amb més companys vents. I sí que el motiu melòdic a saxo tenor, el de Lucas Martínez, ha anat ampliant el context del tema, i encara més amb la resta de companys de vents. I què vol, el canvi de ritme amb els copets al canto de la caixa de la bateria de l'Andreu Pitarc i les notes rítmiques de massa al contrabaix. I com han desenvolupat la melodia del tema Tots els vents a moda de soli, que és un passatge musical on els vents fan un solo escrit, una meravella melòdica i rítmica. I per sota, els acords del Jaume Llombart a la guitarra i més gent involucrada. I ja la inversemblant improvisació de Jaume a la guitarra i per sota un background dels vents donant-li el suport. I esclar que massa el contrabaix i Andreu a la bateria han estat fotent-li. Jaume ens ha enlluernat amb la seva delicadesa solista i creativa, ell que en sap tant d'això, de caronar-nos amb les seves melodies creades, una estona posterior amb un altre soli dels vents, i quin break més maco a base de piano i guitarra, a moda de puntillisme i sons dels vents diversos. I quin altre moment més interessant, amb molt motiu, a base de contrabaix i piano i copets a la bateria, i ara amb el solo curtet a la trompeta de l'Òscar Latorre. Més solo al saxo tenor de Lucas, mescles de solistes a moda de solo col·lectiu, i sempre el motiu rítmic per sota. Brutals aquests moments amb crescendo de sonoritats i emocions que ens han portat de cap al final, tot i rebaixant-ne una mica les expectatives i tornant més o menys a la calma d'aquest brutal tema ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Montjunt, etc, etc. Enllaços que trobareu al blog. I ja els acabarem d'escoltar en el darrer epílogo i descarga de Sugao.

i he volgut acabar de posar-los amb el darrer moviment i epíleg del projecte, i de quina brutal manera l'han acabat per intensitats sonores i fent-ho de cop. Els inicis han estat delicats, amb les notes soltes del piano de Toni i ja motiu melòdic a càrrec dels trombons i amb un fons marcat pels de la base rítmica. Posteriors motius dels altres vents, de nou Toni marcant les notes i ja moments més intensos amb els vents per un cantó i els altres per un altre. I ja la inversemblant melodia creada per Gorka amb la flauta. Seguir la de Jordi Santanach al clarinet, seguir la trompeta de la Torre i així anant fent solos tots tres i per sota una rítmica en plan latin que els hi va la mare de bé. I després tots tres junts i més que s'hi han afegit i més consistència dels de la base rítmica i com va creixent tot de mica en mica arribant a cotes altes d'emoció. I ja al final, tots plegats, recuperar el motiu principal arribant al brutal final del tema, el qual han acabat de cop. Brutal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, i concretament felicitats, Natsuko, per aquest el teu primer projecte a Big Band, aconseguit després de fer un màster de composició per a Big Bands a l'ESMUC. Bravo! I ja acabarem el programa d'avui amb la darrera Big Band dirigida per Toni Baquer, la Voodoo Children Orchestra, i el seu projecte Kindness Disarms, publicat per Underpool, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim molta gent també, però vaja, comencem. Direcció i composició, Toni Baquer, trompetes, Pep Garau, Maria Antònia Gili, Julián Sánchez, Víctor Carrascosa, trombons, Tomeu Garcies, Miquel Gallà, Sergi Tous, Pere Garcies, Piccolo, flauta i flauta baixa, Fernando Brocs, flauta, Mercè Medina, clarinet, Carme Badell, clarinet baix, Caterina Obrador, saxo soprano i alt, Tete Leal i Eva Fernández, saxo alt, Joan Mas, saxo tenor, Enrique Oliver, Miquel Ángel Rigo i Carles Medina, saxo baríton, Cristina de Miguel, piano, Toni Mora, guitarra, Joaf Eixet i Josep Munar, contrabaix, Marc Olofre,

Sicari, bombardí i contrabaix Joan Garcies, bateria Enric Fuster i Teo Salvà, percussió Carlos Cortés, vibràfon i marimba Ferran Martínez i Antoni Santandreu, violins Sainet Còrmica, en Roser Julià, Marta Rosselló, Isaac Pérez, Aina Domínguez, Marta Florit, Inés Piqueras, Toni Paredes, violes Bea Torres, Elena Martínez, Cristina Trench, violoncel Carmela Cristos, Paula Martos, Miquel Benassar, Macià Sardà, Rhodes, el post-apocalíptic World, Jaume Riera, Hammond, Anúbol Quíntom, Llorenç Barceló, Batà, Anúbol Quíntom, Nailé Sosa, percussió, Anúbol Quíntom, Pep Lluís Garcia, veu, Anúbol Quíntom, Derek D. Barrows. Tota la música és de Toni Baquer. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs ja els començarem escoltant en el primer i delicat tema Post-Apocalyptic World, part 2. Toni Baquer.

I tot i la dificultat de comentar temes tan complexos com aquest i com els que encara escoltarem, m'atreveixo a dir algunes coses. D'entrada, doncs, que estem davant d'unes composicions majestuoses per la grandària de la Big Band, però també per les seves músiques compostes totes per aquest geni que es diu Tony Baquer, i d'aquest tema, doncs, que ha tingut un inici preciós, delicat i dolç, i que de mica en mica s'ha anat enlairant de tot, de volum, de sonoritats més plenes, amb els membres de la Voodoo Children. Que la melodia m'ha semblat maca, ben trobada i amb una pulsió rítmica marcada però continguda. I ves per on que el solo del saxo tenor de l'Enrique Oliver ha estat una meravella per les anades i vingudes amunt i avall del seu registre, per les evolucions, pel llenguatge i per estar molt ben emmarcat en el context harmònic del tema. I quin final més impressionant per com tots plegats i plegades arriben a cotes d'emoció elevadíssimes i ja arribant al delicat final, gran tema per començar-los a escoltar. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazzcava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 29 de maig, que tindrem a José Alberto Medina Trio amb el seu tribut a Bill Evans a la Sala Xica, amb l'Horacio Fumero al contrabaix i David Circo a la bateria, a partir de les 10 del vespre. Entrades a taquilla i a Entràpolis. I ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui en el llarg i magnífic tema Núvol Quinton, de Tony Baquer, 11 minuts i mig.

I sí que el tema ha acabat delicadament, més o menys com l'han començat, que ha estat a base de la secció de cordes, fregades, violins i violes, fent una intro d'allò més delicada. Després, motiu amb trompetes i trombons, els primers fent-ne una part de la melodia. I si aquests moments han estat delicats, ben aviat les percussions de Carlos Cortés ens han situat en l'adequat context rítmic. És clar que després d'ell, un motiu recurrent fet pel teclat i alguns vents, i ja la marimba marcant ritme. I que ha brutal l'entrada de Julián Sánchez, ell fent un solo de lo més espaterrant, alhora que ha acompanyat amb tota la potència de la resta de companys, amb una base rítmica que empeny, empeny i empeny. També hi ha hagut un background de vents per sota que l'ha recolzat i enlairat. I sí que el canvi de ritme després amb l'orga Hammond de Barcelona fent les seves coses solistes i un riff repetitiu de vents i de més ha estat brutal. També el canvi tonal que hi hem pogut sentir i de nou un break on s'ha calmat tot en el brutal solo del guitarrista Joaf Achet. I també hi han participat tots aquests músics. Nailé Sosa, Batà, Pep Lluís García, percussió, Derrick D. Barrows, a la veu. Quins moments més brutals. I ja després recuperar músiques inicials i ja més malcades amb un turnaround repetitiu amb el qual han acabat el tema, ideal per ja deixar-los escoltar. I nosaltres el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats noies i nois, i concretant felicitats Toni per la teva gran obra. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermín Arrecio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia, avui us proposo el Ballet de Cerdanya d'un disc de l'any 1979 que es diu Lo Poder del Cant. És un disc bastant antològic de la música tradicional catalana. Va ser com un disc en què el plantejament a nivell d'arranjaments i de... doncs feia com un cert pas endavant respecte al que s'estava fent. Aquest disc el van liderar el Jordi Fàbregas, el Xavier Vergés i el Pep Cabré i el grup, bueno, tot de músics que es feien dir l'harmònica grava. I és un disc que val molt la pena perquè, bueno, representa com una mica un retrat del que en aquell moment començava a ser la música tradicional, no? Agafant aquestes músiques antigues, aquestes músiques més originals i versionant-les també amb estils o amb arranjaments més elaborats o més moderns. Així que us deixo amb el Ballet de Cerdanya de l'harmònica grava.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 27 de maig de 2026 la compartim amb el Pere Madurell. Hola, Pere.
1: Bon dia.
0: Caram, bon dia, Toni Ramoneda.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Mari Carmen Juárez.
3: Bon dia.
0: Acaba d'arribar. Gràcies, Antonio Bonilla, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I també Jordi Turró, bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Avui sense la Samar, que no ens podrà acompanyar per motius personals. Bé, doncs sigueu tots molt benvinguts. Has trobat dificultats per venir avui, Toni, ja que tenim vaga...
2: No, no, avui està...
0: De nou, de tot el sector educatiu.
2: Sembla que sigui diumenge.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Sembla que sigui diumenge.
1: Amb un somriure, no ha fet...
0: No, és que l'altra vegada, el dia 12, sí que vas tenir problemes.
2: Sí, perquè a més de fer vaga, van tallar autopistes sí. I coses. Avui, de moment, si han tallat, no per aquí. Sí que he sentit ara a les notícies, no? A les 9 deien que hi ha un accident aquí a Molins, però deu ser direcció nord, perquè d'entrada a Barcelona està ben net.
0: Bé, per tant, ho celebrem amb aquest calendari que ja vam comentar de les mobilitzacions d'educació, que de moment van negociant però no hi ha cap acord, i per tant avui vaga tot Catalunya, demà sectorialment Maresme, Vallès Occidental i Oriental, i divendres tornem a tenir aquí a Baix Llobregat i Penedès.
2: Sembla que els persegueixi,
0: perquè demà... has d'anar al Penedès el divendres.
2: No, el dia que era Baix Llobregat i Penedès tenia Sant Boi i Vilafranca, demà tinc Terrassa i Granollers, clar.
0: Ah, correcte.
1: Sí, clar, ho estàs dient amb la ràdio, doncs aleshores s'adapten a la teva agenda.
2: El món va en contra meva.
0: És la teva gira.
2: Es veu que sí. Posaré una samarreta groga jo també i avall.
0: Bé, és un tema feixuc, ara li comentava al Pere, que el Pere doncs, és un els temes d'urbanisme doncs, t'agraden, no?
1: M'agraden i professionalment els porto.
0: D'acord, sempre amb el matís oportú, des de Westminster. Bé, el cas és que ahir hi va haver la presentació de l'aprovació de la modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit de la Riera del Molí, és a dir, de la Gravera, que és un punt que es porta a ple demà dijous. A les 6 de la tarda és segurament el punt més destacat. Recordem que això ja ve, ho explicaven ahir, del maig del 2022, que es va fer un avenç d'estudi, un estudi previ, es van presentar al·legacions, i ara el que es fa doncs, són aquests terminis, l'aprovació inicial, després anirem amb la provisional i després la definitiva, per doncs, aquesta zona, ordenar aquesta zona, de final del nostre municipi, a la Rambla de la Granja, amb una proposta que inclou recuperar a la Riera, zona verda, també recuperar patrimoni del Rec Vell, atenció, un espai per l'atletisme, que ja ho vam comentar, i també incorporarà sòl industrial, uns 24.000 metres quadrats, en total són uns 70.000 aquesta zona, també incorporarà zona d'aparcament, però a partir d'aquí tot això són passos, i de l'aprovació provisional després de la definitiva calculen uns 18 mesos anant bé, i a partir d'aquí doncs tota la maquinària. Com veus aquest plantejament? Tu ja el coneixies?
1: Sí, perquè ja fa temps que això volta, no només des del 2022 com va haver-hi aquest avançament d'aquesta modificació, sinó ja volta de molt, molt abans. Urbanísticament es denomina això modificació puntual del Pla General Metropolità aprovat ara fa 4 dies, l'any 1976. Modificacions puntuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana en van fent per anar adaptant el Pla General Metropolità, que torno a dir data de 1976 i que per tant té necessitat d'anar sent reajustat a les realitats actuals. De fet, hi ha hagut alguns intents, però que han quedat en fase molt primitiva, de fer un nou Pla General Metropolità, però de moment no ho aconseguim, i per tant cada municipi, i en aquest cas el de Molins de Rei, va fent modificacions puntuals. No sé quantes n'ha fet, no tinc temps ara de mirar el registre de planejament urbanístic per veure quants modificacions puntuals aquí a Molins s'han fet, però potser se n'han fet 40 o 50 ja, al llarg de tots els anys. Aquesta modificació puntual té unes fases. Primer, un avançament, en aquest cas, que pot ser voluntari o obligatori, un avançament que l'Ajuntament fa a la ciutadania perquè cadascú pugui presentar al·legacions, i després d'aquest avançament s'acaba formant una proposta de document que ha de ser sotmès a lo que, si no hi entres malament, Oriol, demà al ple s'intentarà aprovar inicialment. L'aprovació inicial és de competència municipal.
0: Correcte.
1: L'aprovació provisional que serà després de la inicial, sí, i dels tràmits d'al·legacions que la gent pugui tornar a fer
0: això també,
1: de nou,
0: no?
1: També serà de competència municipal.
0: I la definitiva?
1: I llavors la definitiva, que serà el document aprovat provisionalment amb totes les al·legacions que la gent vulgui fer, ja serà de competència de la Generalitat, concretament de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.
0: Correcte.
1: Més ben dit, de la Comissió d'Urbanisme de l'àrea metropolitana, però que depèn del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I aquí s'acabarà aprovant definitivament i s'espera normalment aquests terminis acostumen a ser d'un any, any i pico. Tot depèn de com estigui treballat el document i sobretot també com estigui treballat el document davant de la Comissió d'Urbanisme.
0: Bé, es deia que es volia tancar l'aprovació de definitiva abans de les eleccions municipals.
1: Justet, refregant el pal.
0: Que són el 23 de maig de l'any que ve. I a partir d'aquí, doncs, ja tot s'encara cap al proper mandat, 27-31.
1: Bueno, no ens oblidem que després de l'aprovació definitiva el document serà ja un document que haurà exhaurit la via administrativa i que, per tant, serà susceptible d'interposar recursos contenciosos administratius, aquells que no hi estiguin d'acord. Primer, potser, un recurs en via... No, esgota la via administrativa. No, recursos contenciosos administratius en via, per tant, judicial. Tot això, per tant, pot demorar lleugerament els tempos.
0: Uh-huh. Bé, doncs aquesta és una de les novetats que es porta a ple, en una zona doncs, que quedarà ordenada, evidentment amb el cessament de l'activitat actual de la gravera, no?
1: Si no... Jo diria que l'ús de la gravera no està previst en aquesta modificació puntual, per tant, si no està previst, alguna cosa s'haurà de fer amb la
0: correcte,
1: gravera.
0: Correcte, correcte. Algun comentari que vulgueu fer d'aquesta zona? No heu vist les fotografies, ahir ens van ensenyar... perfil dret-esquerra. Mari Carmen fa que no amb el cap.
3: No
0: ho veus clar?
3: No.
0: Tens fred?
3: No.
0: Segur, eh?
3: És que...
0: Digues.
3: Jo sóc pesada.
0: Ah, perquè tu veus que passarà per davant de potser altres qüestions.
3: No. Sí, i tant, per això.
0: No, jo penso que és compatible, eh?
3: Sí.
2: Sí, les actuacions haurien de ser compatibles.
3: O sigui, és que... A veure... Un moment que faig un, dos, tres...
0: Sí,
3: perquè, clar,
0: pots comptar fins a 10, si vols.
3: Sí, hauria de comptar fins a 1.000.
0: A 1.000? No sé si arribaríem a les 10, llavors.
3: Jo, em sembla molt bé que es faci tot i que quedi tot molt bonic,
0: sí.
3: i tot.
0: Sí.
3: El que jo no entenc és com, i que em perdoni, no els hi fa una mica de vergonya que aquí a 4 quilòmetres no tinguem aigua corrent ni clavegueram. A hores d'ara, passa el tubo del gas per davant de totes les cases, el tema d'internet, ADSL, tot, i no tenim aigua directa, ni clavegueram. Soc pesada, però és que, clar, s'arreglen altres coses i allí estem despenjats.
0: Però hi ha diversos processos.
3: Sí, bueno, sí, el rotllo aquest dels diversos processos ja estic una miqueta
0: cansada. Hi ha una part de la Rierada que està en un contenciós,
3: sí,
0: que de moment encara esperen resposta.
3: El problema és que dintre de
0: tu de la formes part d'aquest...
3: No, jo estic allà dintre,
0: d'aquest
3: com
0: punt,
3: altra
0: eh?
3: Gent que hem apujat la Rierada, entens? I es faran una altra zona, que també tenen dret, lògicament. Però quan el 1962 el papa va comprar el terreny... Repeteixo, va tirar un metro enrere el que havia comprat, la valla, per quan es fes l'urbanització. 1962. No hace falta decir nada más. Jo no ho veuré.
0: Bé, el més avançat és Vall Pineda, sembla ser. Hi ha una part de la Rierada que també ve.
3: La part del Pèrit i els Tontets de l'altra part. Doncs allà
0: Tontets és que algú va presentar un contenciós.
3: Sí, clar. Però els Tontets, però i per això no podem tenir el dret a tenir aigua directa?
0: Però va amb els tempos i per tant
3: si està... Va amb els tempos, bueno, però res, jo no ho veuré.
0: Bé, escolta, sí, jo sembla que hagi de donar explicacions, però vull dir que...
3: No, que jo...
0: S'ha explicat que
3: sí,
0: encara
3: sí.
0: No hi ha resposta.
3: Aquesta explicació, home, és que dels primers projectes que recordo havien de posar, constaven en posar jardineres per tota la Rierada, per nosaltres. Quines jardineres vols posar quan allò és verd natura? Havíem pagat nosaltres. Clar, hi ha coses que s'han anat tirant enrere. I en aquest cas, doncs ens toca que la part nostra, la parcial, estem allí lligats de mans i de peus. 1962, quan el papa va comprar el terreny.
0: S'aixeca una mà.
1: Deixeu-me posar un exemple, seguint una mica el fil del que està explicant.
0: Posa l'exemple.
1: Un exemple urbanístic. no diré el municipi perquè per confidencialitat, però un...
0: Però que coneixes de prop, vols dir?
1: Sí, l'he portat judicialment.
0: Ah, d'acord.
1: I fins aquí puc explicar.
0: D'acord.
1: Un conveni urbanístic firmat entre un ajuntament...
0: És de la comarca, l'ajuntament?
1: Un conveni urbanístic firmat entre l'ajuntament...
0: Del Baix Llobregat?
1: Un ajuntament i un privat. Un conveni urbanístic que l'ajuntament, en l'any 2008, es firma aquest conveni i es queda una propietat d'aquest privat, i es compromet, s'obliga l'ajuntament a fer una modificació del pla general d'aquell municipi per adaptar-li la compensació en aquest privat que des del 2008 ja entrega la seva propietat. 2008, conveni urbanístic. Doncs com ha acabat la cosa? Amb un procés judicial, perquè l'Ajuntament després de 2008, 2018 i quasi 2028 no ha volgut complir la seva obligació, amb una condemna judicial a pagar en definitiva en aquest privat per compensar-lo per la manca de capacitat i voluntat de l'Ajuntament. El tema de l'urbanisme demana sobretot voluntat i capacitat, i quan no hi ha voluntat o no hi ha capacitat o no hi ha les dues coses, que llavors ja és tremendo, el tema s'enroca i pot acabar molt malament. No dic que sigui el cas de la Rierada, però per aquí es podria costar una mica tot.
3: Home, que estem al 2026, sí, no tenim aigua directa, per favor, ni clavegarams. Hombre, està bé que s'arreglin altres zones, però i que hi hagi un contenciós, però bueno, hi ha uns serveis mínims. Després diem, home, aquella gent que potser està en un tercer món, com si diguéssim, entre cometes, no tenen aigua, pobra gent, pobra, que no vull ni comparar, perquè no es pot ni comparar el com vivim aquí amb uns altres, però esclar, si és que estem aquí 4 quilòmetres i no tenim ni un servei mínim. Ma, per favor.
0: Bé, tanquem aquest tema. Es va fer una xerrada, per cert, no?, de prevenció d'incendis.
3: No,
0: a la federació.
3: Sí.
0: No hi vas anar, eh?
3: No, però ens ho vam passar. Ens ho vam passar. Total, en definitiva, el que passa sempre. Les franges les acabarem pagant nosaltres. Tot i que crec que la Diputació dona uns diners a l'Ajuntament perquè ho paguin, però bueno, és igual, ja ho tenim assumit, a pagar. Si no venen amb recàrrec, ja ho tenim. El tema, es va parlar també del tema de Collserol, de la
0: pesta porcina.
3: Bueno, jo crec que només és per als afectats que vivim allí, perquè els caps de setmana allò és per arriba i abajo i arriba i abajo i no passa res. I segueix, vull dir, jo pensava que ja anirien tots a la platja aquest cap de setmana, però sí. què va?
1: Hòstia, jo trobo falta molt anar a sortir a caminar a la muntanya.
3: Pues,
1: evidentment no ho faig,
3: pues mira,
1: ni ho faré,
3: pues deus
1: però
3: de ser l'única
1: em fa una que ràbia que la gent s'ho passi.
3: Els que estem allà i no anem, però bueno, els caps de setmana és per arriba i abajo.
0: I ahir, efectivament, ahir arribava una notícia, una activitat, que el dissabte 6 de juny s'organitza una caminada pacífica amb el lema Reobrim Collserola. La natura és salut, és vida, és de tothom. I s'ha quedat a la caseta d'informació de Collserola i aniran fins a Can Coll. Això és la banda del Vallès. Esmorzar a Can Coll i caminada pacífica, diuen, oberta a tothom per demanar la reobertura de Collserola, que segons els polítics apunta que serà tot l'estiu que continuïn aquestes mesures.
3: Però és que m'estàs dient, si és que aquí la Rierada per la gent no és, perquè pugen i baixen a tot arreu cotxes, és que es pot, o sigui, és que deixen els cotxes i si poden arribar amb la moto fins allà dintre s'hi arriben. És que només és i passejant amb els gossos, venen, aparquen, deixen i venga per arriba, a dintre el bosc. Llavors només és pels que vivim allí que no podem anar a quines zones, perquè els que venen de fora, vamos, campi qui pugui.
0: Bé. Doncs
3: des de que va passar les mesures, i els hi pots dir, a més quan et pregunten, escolta, per anar a cavallar, sí, escolta'm, no, que està, no es pot anar. Ah, sí? No m'havia enterat.
1: Segur.
3: No m'havia enterat.
0: Veníem de la Gravera, no sé si vols afegir alguna cosa més, Pere, per exemple.
1: No, és un procés urbanístic que jo crec que està ja absolutament preparat, dissenyat, i el que espero que tingui èxit.
0: D'acord. Jordi, encara tens la filla a Anglaterra o ja no? Treballant, ta filla.
4: Sí, està, sí? A Anglaterra.
0: Ho dic perquè avui fotografia de portada del Westminster, que feia conya abans amb el Pere, a Londres, temperatures brutals a tota Europa.
4: Sí, això m'ho va comentar.
0: No cal que ens ho... Exacte, ja ho estem notant, però en tot cas la gent aquí, com a ple estiu, amb una fotografia de, del centre de la ciutat. Eh? O sigui, ja us, us ha corroborat que fa...
4: Que fa molta calor.
0: Que fa molta calor. De fet, va batre dilluns el seu rècord de temperatures, temperatura màxima al maig, al Regne Unit. Bé, abans us parla... Digues, Antonio.
5: Sí, tornant al tema de la gravera, m'agradaria saber si hi ha algun acord amb l'empresa de la pròpia gravera, si a dintre d'aquest pla si hi ha hagut algun acord, o aquesta gravera, aquesta empresa directament tanca i els empleats van directament a l'atur, o com, no sé, si... No
0: tu mires des del punt de vista empresarial,
5: Exacte. És a dir, aquí hi ha dos punts. Està molt bé aquesta part verda, fantàstica, però hi ha un altre punt de vista purament empresarial que potser afecta a d'altres persones, no? I que m'agradaria saber si també hi ha una solució, o directament el propietari ha decidit tancar-ho i el negoci com a tal i ja està, no?
1: Caldria conèixer l'activitat, les seves autoritzacions ambientals, les seves llicències. Caldria conèixer el detall d'això per saber exactament en quina posició està l'activitat.
5: Jo, honestament,
1: no tinc ni idea.
5: Jo tampoc. He llegit poc sobre aquest punt i no tinc d'allò. I volia saber si algú sap, de vosaltres, sap algú d'aquí d'això.
4: Jo sé que allà una vegada vam enviar un fotògraf a fer una foto i el vam fer fora a caixes templades, que diuen.
1: Ja, ostres.
4: O sigui que no és... No deixen entrar.
5: A la gravera.
4: A la gravera.
0: Bé, us deia abans també, que ara feia temps que no parlàvem del tema d'estafes per telèfon, que de fet és una de les coses que s'insisteix més també en xerrades, per exemple, quan la Guàrdia Urbana també fa xerrades d'aquestes característiques. I l'Anna Ponsí, que és periodista, també forma part de l'equip del Carles Porta, i treballa doncs en molts casos d'aquests, parlava d'una estafa que va trobar-se amb un número de telèfon que era un 872231 i 3 números més, que no sé si us ha passat, perquè diu: si us truquen en d'aquest número que cita, sapigueu que és una estafa, com que els criminals ja estan veient que la gent no agafa telèfons mòbils que no coneix, que això està passant, ara ataquen des de telèfons fixes. Et surt un noi amb accent sud-americà que et diu que truca de Factor Energia i et ven la moto que tindràs un descompte d'un 25% a la factura de la llum i d'un 30% a la de gas. I per donar més credibilitat a la jugada et diu: coge papel i boli i apunta los datos que te diré. I aleshores comença: me llamo Alejandro, pam, pam, i sóc l'agent 55, i a continuació et diu que et dona les dades d'una cosa que es diu CUPS, que és el codi universal de punt de subministrament. És un codi de 22 dígits, i mentrestant vas escrivint i esperant el moment que et començarà a parlar de diners. Però abans et diu el carrer on vius, i ho encerta, perquè tenen les teves dades. Sort que existeix una llei de protecció de dades, diu. I aleshores arriba el moment: me puedes dar el nombre de tu banco porque tengo tu IBAN pero no tengo el nombre. Aquí ja t'escames, diu l'Anna, i ho podries fer durar més, però tot és evident quan li dius: l'IBAN l'hauries de tenir tu si tens la factura al davant. Curiosament s'ha tallat la trucada, explica, en aquest cas. Quan truques per veure qui et surt: oh, el número orange, el que llama, no existe, no hay más llamadas, i diu: aneu amb compte. I com que és un 872, que esmentàvem, colen més si vius, diu, a la demarcació de Girona, ell és de Figueres, i agafes pensant que potser és de l'escola, el metge, d'algú proper, però no, és de gentussa que s'aprofita de la bona fe de la gent, sobretot persones grans i no tan grans. Ho posa sobre la taula, tenint en compte això, que hi ha molta gent que ja no agafa quan veu números desconeguts, però ara se les empesquen totes. Sí. No sé si us hi heu trobat
3: recentment. I, a més, ja recentment, van passar un número que és d'un mòbil, que només despenjar la trucada són 1.355 euros. Un mòbil que comença amb un 693.
5: Però com ho poden fer, això? O sigui, si truca algú, com poden cobrar? Si, en quin banc? No acabo d'entendre això.
2: Va, suposo que són processos informàtics que el que fan és revertir la trucada i fer que el que estàs fent és una trucada que va a partir del teu telèfon. Això deu ser algun procés informàtic. Sí que és veritat que totes aquestes estafes telefòniques, sobretot vinculades a temes de consum, ja sigui de llum, que ens posen inclús de bancs, bancs que truquen des del mateix número que tu tens les teves notificacions del banc, per tant tu confies en què és el banc, i que inclús et diuen amb tota la bona fe que ostres, veiem que hi ha uns moviments, truquem per ajudar perquè veig que hi ha uns moviments, i al final aquests moviments te'ls acaben, i dius, és veritat que a gent gran sobretot l'estan matxacant, però no tan gran, jo conec el cas d'una persona que és, la seva feina és assessor financer, que hauria de conèixer perfectament això, i la broma ha pujat a més de 20.000 euros.
5: Déu-n'hi-do.
2: I al final el banc també et diu, hosti, és que tots aquests moviments els has fet tu. Els has fet tu voluntàriament, creient-te que el que parlava era del banc i tot el que tu vulguis, però qui, al final qui autoritza els moviments ets tu. Per tant, legalment aquí també suposo que hi haurà problemes. Deies aquí, o deia la...
0: Sí, l'Anna Ponsé.
2: L'Anna deia, és, com pot ser que si hi ha una llei de protecció de dades tinguin la meva adreça, el meu número de compte, perquè t'ho diuen absolutament tot, sí, hi ha una llei de protecció de dades, però també hi ha gent que roba. Hi ha gent que roba xiclets en un supermercat, i hi ha gent que roba bases de dades, i això ho sentim moltes vegades, Hi ha hagut una filtració en el sistema de seguretat de no sé quina gran empresa, i han robat dades. Aquestes dades que roben les venen empreses com aquesta.
5: Exacte.
2: Que volen tenir aquestes dades. Clar, quan a tu et truquen i et diuen com et dius, on vius, quin és el teu DNI, quin és el teu número de compte, fins i tot, i tot això, i que l'únic que busquen és una autorització per canviar de companyia perquè et serà molt més barat i tot això, que evidentment després no passa. Després el que passa és que comencen a arribar càrrecs i càrrecs i càrrecs, i tu no saps ni d'on venen i no tens temps a parar-los. Per tant, no ho feu mai, això. Quan us truquin del banc, la millor opció és dir, molt bé, ara ja... De fet, els bancs ara ja tenen mecanismes quan parles directament amb el banc, en aquell mateix moment t'està arribant un missatge dient aquesta trucada és una trucada segura, tot això, i si teniu dubtes, molt bé, gràcies per avisar, penjo i me'n vaig a la meva oficina. Ja m'ho explicaran allà. I ja està.
3: Jo el que faig alguna vegada, poques agafos el telèfon que no conec, però quan alguna vegada, el primer que dic és que sàpigues que tinc intervingut el mòbil o el telèfon per la policia. Automàticament pengen.
2: Jo tinc una altra...
5: Molt bona aquesta,
2: Tinc una altra eina que em funciona bastant. Quan truca normalment això normalment es fa des de centraletes que no estan ni a Espanya, això estan ubicades bé a saber on. Si quan et truquen i ja veus per on va la cosa, tu segueixes parlant en català, la trucada no acostuma a durar més de 10 segons.
4: Sí.
0: Això és perquè ve de Llatinoamèrica segurament, o d'altres zones.
2: Sí, però bueno, doncs sigui.
0: Bé.
2: Jo vull que m'atenguis en català, no ho fas, no t'entenen pel que sigui, o no volen, o consideren una provocació, perquè clar, parlen català, és que...
0: Però clar, és que avui en dia és molt fàcil que te la colin per alguna banda o altra, Ara, si no estàs molt atent...
5: Clar, és que per exemple s'ha parlat, vaig a l'oficina,
0: sí.
5: Però és que l'oficina, estaràs allà 3 hores fent cua perquè cada vegada hi ha menys persones a l'oficina. Aleshores estem parlant d'una persona gran o no tan gran, amb el que treballar i anar a l'oficina, ostres, és perdre un matí.
2: És igual, no hi vagis. Hi ha truc a l'oficina.
5: Correcte.
2: Hola, però... sóc el Toni. M'acabeu de trucar o m'ha trucat algú de la vostra central? A veure, combino? No, nosaltres no hem sigut. Per què era per... nosaltres no oferim aquest producte, o nosaltres no fem això, o no érem nosaltres. O sí, érem nosaltres, ho tinc aquí, t'havia de trucar
5: correcte.
2: Jo, però t'ha trucat un company. Cap problema.
5: Sí, correcte. En aquest sentit sempre hi ha un telèfon gratuït o el que sigui per poder intentar trucar o parlar. Però

0: urbana.
1: Llegenda urbana.
0: Sí.
2: Bueno, jo el que faig, espero aquell, no contesto, despenjo, si tinc algun dubte, i espero que l'altra banda contesti. I quan el diuen, llavors ja dic el tema de la policia. I es penja.
0: Fa unes, uns dies, unes setmanes, sí? Me'n recordo, van trucar i soc de Vodafone i ta-ta-ta, i em pregunta, ha tingut alguna averia en els últims dies? I clar, diu, si tu ets de Vodafone, hauries de saber que les averies. I directament es va tallar la conversa.
3: Bé, no, aquest de Vodafone em va trucar a mi no fa massa,
1: sí?
3: Per explicar què tal anava el servei els últims mesos i tot això. Dic, em va fantàstic, dic, més que res, perquè no sóc de Vodafone, però... I va penjar, clar. Diu, home, si m'estàs trucant... Hosti, primer, no sé, si vols fer una estafa, no sé, prepara't una mica.
0: Però... Exacte, exacte.
1: Legalment, Pere, alguna observació que vulguis fer al voltant d'aquestes qüestions sensibles?
4: Molt sentit comú.
1: Sentit comú, aplicar el sentit comú.
4: I a la mínima de dubte, no seguir a la conversa.
0: Penjar.
4: A la mínima de dubte.
3: Penseu
4: I bloquegeu, sisplau, aneu bloquejant tots els números. Ja sé que és un moment més, és una acció més. Bloquegeu el número, bloquegeu-lo. Perquè això passa llavors raport... i es van registrant aquests números de telèfon, es van registrant a internet. Si teniu algun dubte d'un número que us ha trucat, entreu a internet, poseu el número de telèfon a Google i normalment apareixerà una comunicació de que aquest número ha estat denunciat 15, 20 vegades, o 30, o 6, o 10, i que acabareu de tenir la seguretat de que aquest número ja no el voleu mai més.
3: Penseu també que legalment a vegades és complicat, perquè deia, perquè aquests call centers acostumen a estar... en països on la legislació és diferent a la d'aquí. Des d'aquí poc pot ser.
5: Jordi, a vegades és a la mateixa central. La meva dona li van fer un joc d'aquests.
1: Sí.
5: Va posar la targeta per treure i després no li tornaven la targeta. I al costat hi havia un senyor que li deia provi amb aquesta...
1: Ah, això físicament...
5: Físicament davant
1: del caixer.
4: Del caixer. Del
1: caixer. Davant del caixer.
5: Sí.
1: Aquest és un altre tema, eh?
5: I, bueno, i al final va dir... el dilluns va tornar, això va ser un dissabte, el dilluns va tornar per recuperar la targeta i li van dir que no tenien cap targeta i, en canvi, al compte seu hi havia un càrrec de Perpinyà de tabac.
3: Ostres.
5: Hòstia. Bueno, la meva dona, que és molt, molt darrere... Sí, va acabar a judici, li van tornar el BBVA, li va tornar els 1.000 euros o...
4: Molt bé, molt bé.
5: Vam anar al gestor i va insistir i al final li van tornar.
1: Bé, persistència. Però també és un altre dels temes que s'ha de vigilar.
3: Sí, sobretot.
1: Com, perdoni, té una taca aquí? On tinc la taca? Pum, pum, i hi ha alerta amb el tema de la taca i de la cega. Que diuen?
0: Els divendres al Mercadillo hi ha gent que ha fet, la meva germana li ha caigut amb aquest parany, mini que no sé què, i a darrere pues, li roben el bolso, el que sigui. Vull dir que hi ha dos o tres persones que juguen amb aquest tipus de coses, amb la bona fe de les persones, i al final també s'ha de tindre molt en compte amb això, amb les persones físiques.
5: Sí, també quan al Palau encara hi havia les obres, hi havia aquest passadís per anar a agafar les escales cap al carrer Major, algú darrere em diu escucha, senyor, no, perquè eren sud-americans, se li ha cagado una paloma. Dius, quíteselo, ya lo sacamos, porque obro la jaqueta i veig la cartera aquí, i a més venia del BBVA, venia de treure diners, o sigui, que m'estaven seguint, i vaig dir, no cal, visc aquí mateix, ja me n'aniré allà. Però se les inventes totes. Després vaig anar a la Guàrdia Urbana i ho vaig dir, escolta, que m'ha passat això. Diu, bueno, ja donarem un parte. Era una parella jove i sud-americans, per l'accent.
3: Sí, no, s'ha d'anar alerta amb tot. Hi ha gent que és el seu modus vivendi, que la seva feina és aquesta, que treballen d'això, d'enganyar la gent per telèfon, físicament, al final s'ha d'anar amb compte. I hem d'estar pendents també doncs, dels nostres grans, a vegades, que són potser els més vulnerables amb això, perquè el que acostumen a ser tota aquesta gent és molt simpàtics i molt bona gent i només volia ajudar. I només volia ajudar

0: quan truquen a casa a fer la revisió del gas, no deixeu entrar ningú a casa, mai. Una revisió del gas, per exemple, està anunciada dies abans, s'han de registrar, han d'ensenyar qui són.
1: Mira, hi ha dos moments que perdo l'educació i surto de mi mateix amb una ràbia bastant que m'has de contindre. I quan veig un bullying, que un noi, una noia, està fent bullying, pegant tres o quatre nois i nois amb una noia, mira, fot una ràbia que segurament fotria una hòstia a aquests quatre directament. Però em passa tres coses del mateix quan li passen a una persona gran. Vull dir que és de ser malparit fer això, tant una cosa com l'altra,
0: Sí, aprofitar-se de la vulnerabilitat d'un altre, saber com que no et podrà sortir corrents al darrere.
1: I m'estic dient, estic que contingut he dit malparit, però estic pensant una altra cosa.
0: Sí. No. Això, a vegades ens enganxen en fals i no hi pensem, I és simplement un treballador, però s'ha donat mil casos de que ara venen a fer la revisió del gas, venen dos, ja sospitós. Mentre tu estàs per un, l'altre, vaig a veure els radiadors de tota la casa, però t'està fotent per tot arreu, i ara teniu unes joies aquí sobre la tauleta de nit, ja no hi són.
2: Bé, em semblava oportú també posar-ho sobre la taula. Tenies notes per cert, Antonio, que no voldria... No era d'això, No, per favor, que bueno. Ja saps que el Pere Tabaé a vegades té notes i ho diu, per tant, aquí hem donat de condicions.
0: Això és molt llarg,
2: Veig que és molt llarg, atenció.
1: No.
2: Endavant.
1: Simplement és en tot el que està passant actualment en aquest punyetero país, i no en aquest país, sinó arreu del món, doncs em fa pensar coses, no? Sí. Jo penso que, no sé vosaltres què penseu, però és obrir un altre meló en pocs minuts, que
2: no,
1: també està bé.
2: Tenim marge, tenim marge.
1: Jo penso que estem vivint una crisi institucional brutal. Vull dir, no ho dic per al tema Zapatero, que també, però aquí no passa absolutament res i la resta estem de braços creuats. La resta, vull dir, la ciutadania, no? I mira, doncs vaig escriure i he escrit aquí els diferents presidents de comunitats autònomes, i m'és igual que sigui d'un de l'altre, he començat a Madrid, perquè evidentment ha començat a Madrid perquè el mateix està allà, però és de Gallardón, Aguirre, Ignacio González i Fuentes, Ayuso, vull dir, amb qualsevol tipus de cosa, no? A València, Zaplana, Camps, Alberto Fabra, Carlos, aquí, Jordi Pujol, per exemple. Què vull dir en tot això? Jordi Pujol, després de 25 anys, evidentment, ja l'home està així, directament tapem això i no passa absolutament res. I això em fa pensar que estem en una crisi institucional brutal, que la diferència de poders continua sent tota política i tota econòmica, no la judicial. Qui diu, és el meu punt de vista,
2: sí, sí.
1: Al final, els jutges, qui anomenen els jutges? Els polítics. Aleshores, molt difícil que d'alguna manera pugui ser separat el poder judicial del poder polític, del poder econòmic, no? I, no sé, a mi això em fa pensar que, ostres, estem anant enrere com els crancs, és el meu punt de vista.
2: Bé, per al·lusions i tema judicial, Pere.
3: Tema judicial tinc molt poc opinar perquè...
2: Vaja.
3: És un espectacle imparable de situacions de judicials que revisen actuacions dels polítics i de la gent que té el poder de decisió. No sé, estic sobrepassat totalment i ja començo a mirar i a pensar que la legislatura com a mínim estatal potser s'estarà esgotant. Em sobrepassa. I intento ja fer pocs comentaris, perquè jo que sé si les joies que li han trobat al senyor Zapatero eren legítimes o no, jo que sé si els diners que li van trobar al radiador d'aquell senyor són legítims o no, jo que sé tot això, no en tinc ni la més remota idea ja. Em considero una persona sobrepassada i per tant que sigui el que hagi de ser, però jo crec que
2: ens està
3: afectant a la credibilitat política, això sí.
1: Sí, però per exemple amb el cas de que no em sortirà el nom, no? Va sortir Cospedal, va sortir Rajoy declarant i demés, i va sortir un altre dient i confirmant que aquest M. Rajoy era Mariano Rajoy, quan no se sabia qui era, no?
0: Què pot ser amb aquest nom?
1: I directament el jutge que estaven allà, o sigui, no passa absolutament res, o sigui, ja està confirmat M. Rajoy, no es pot obrir, o sigui, saps aquestes coses que dius... Hòsties, no acabo de veure clar, de veritat, si cap a on anem, no?
0: Jo faria una petició, que sé que no... bueno, la resposta ja la sé, però bueno, al final estem aquí per dir coses que no van enlloc. Tu deies, aquesta legislatura segurament està acabada, segurament ja fa dies que agonitza, amb tot aquest escàndol que no cal que en parlem, que ja fa massa dies que volta i el que queda, això segurament hi ha qui ja està demanant, fins i tot des de dins del PSOE mateix, un avançament d'eleccions. Hi ha eleccions que no s'avancen i són les municipals. Si l'any que ve, perquè estic sentint que s'està demanant ja eleccions generals a primers d'any. Hosti, tenim unes municipals ho dic perquè el procés electoral, tot muntar un procés electoral, a tots ens costa molts diners. Si ja en tenim un pel 26 o 27 de maig, em sembla, és igual, per finals de maig de l'any que ve, que són els municipals, que aquestes sabem que són de data més o menys intocable, si hem de posar unes eleccions dins de l'any 27, perdó, hosti, què tal si ho fem tot el mateix dia? Deixem de posar eleccions quan ens va bé de forma partidista? Com que les monto jo... A mi què em va millor? Que les posem juntes? Les posem juntes. A mi em va millor que les posem un altre dia perquè doncs no ho decidim en clau de partit, decidim en clau d'impostos públics. Perquè tot aquest merder de portar les urnes, de tancar escoles, de portar gent, de tot això costa molts diners. Muntar el procés de muntar unes eleccions a tot Espanya val molts diners. Si ja ens els hem de gastar al maig per les municipals, i resulta que a l'abril algú diu que, home, doncs podríem fer unes generals, o al juny podríem fer les generals, no us sembla bé fotre-ho tot el mateix dia i estalviar una sèrie de diners públics que potser poden servir per acabar urbanitzant Collserola, la Rierada, o fent pistes de bàsquet a Cienpozuelos? Sí, que m'és igual, però, vull dir, no mirem els recursos públics guardar-los com si fossin nostres, que al final resulta que ho són. Ara, no fotran ni cas, jo sé.
2: Bé, més reflexions al respecte?
1: No, simplement una reflexió meva.
2: És interessant.
1: Meva particular, de que, ostres, estem anant com els crancs. I em fa molta por que la dreta i l'altra dreta arribi al poder. I això serà... Bueno, mira, hasta la cosa, per exemple, no? I pues, van decidir de com la fruita, com ve del Marroc, com ve de fora, pues, directament els nens a les escoles no menjaran fruita. Toca't els collons, però no hi ha proposta per dir en lloc d'aquí seran d'aquí, però no, directament és fora fruita. Vull.
0: És que la d'aquí, el preu que la volem cobrar aquí, el pressupost d'un dinar escolar no entra.
1: Ja, però els nens de Saragossa, i evidentment estem parlant d'aquí a Molins de Rei o Baix Obregat, no, però si, imagineu-vos si això arriba allà, aquest punteta, hòsties.
2: Però no en tenen a Teruel o a Huesca, no?
0: Sí.
2: De fruita?
0: De fruita n'hi ha.
1: Sí, si fruita n'hi ha.
0: Però amb preu.
1: Però amb un altre preu. Els papàs pagaran aquest menjar amb aquest altre peu. Aquí està el cas.
2: Bé, parlant de justícia, també vull llegir als companys de RAC1 que la justícia valenciana ha avalat la castellanització oficial del nom de Castelló. Ara també es pot dir Castellón de la Plana. La sentència ha canviat la denominació única en valencià per una bilingüe. I als cartells oficials apareixerà el nom tant en castellà com en català. És el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ha avalat que Castelló de la Plana ara passi a dir-se també Castellón de la Plana.
0: Ho hem fet en València.
2: Vull dir que...
0: València, ara es pot dir València o València?
2: Sí.
1: Sí.
0: Aquest tribunal... Accent,
2: Però és important aquest accent.
0: Sí. Aquí almenys hi posen una lletra més.
1: Han votat amb algú que té la mateixa majoria i a partir d'aquí ells sabran a les properes eleccions en qui han de votar. mira el que tenen liat allà, tant allà a València també com aquí a Catalunya, a la, als professors d'educació, vull dir que la tenen bastant, bastant liada, no?
2: Això és notícia doncs d'aquesta setmana, i també ve en relació amb això de que comentàvem. Jordi, alguna reflexió al respecte del que estem parlant?
4: No.
2: No, eh? Mari Carmen?
5: Bé, en el cas de, que deia...
2: Tu estàs escèptica, diguem, que això pugui...
5: Es pugui arreglar?
2: Sí, en general, eh?
5: Sí, sí, en general, no, no. Uns als altres es tapen. Recordeu-vos el famós 3%? I després el que un dia va dir en Pujol, si tiro jo de la manta cauran molt més.
1: I 25 anys més tard? Ja està. Sí.
4: De totes maneres... que ell que no tenia res a dir.
2: Sí que n'hi ha.
4: Insisteixo. Però això ha passat tota la vida, eh?
5: Sí, sí.
4: Tota la vida hem vist aquestes coses. Com més antic de la colla, jo ho he vist tot.
2: Sí.
4: He vist aquell que deia que... l'oli...
0: Els gelitos de plastilina.
4: Sí, hi havia l'oli, hi havia quantitat de coses, i també acabava tot així...
1: Mira, m'estic llegint, he començat a llegir l'informe Petras, que si voleu...
2: Pensava que deies el Pelicano, dic, no?
1: No, informe Petras,
2: sí.
1: Que si voleu us ho comparteixo, vull dir, he començat a llegir les primeres dues pàgines, bastant, bastant llarg. Molt interessant, i parla, i comença l'any 76, eh? Molt interessant. Vull dir que parla d'alguna manera de com, després de la dictadura, directament els governs en qüestió van utilitzar i van la indústria que van decidir va ser la indústria la que actualment existeix des d'aleshores, que és tindre els serveis, restaurants, hostaleria en definitiva, i van començar, ja van començar a desnonar d'alguna manera tota la indústria que tenia el país d'alguna manera. Si ho voleu, us ho puc compartir. Vull dir que és interessant aquest tipus.
3: El nom de Petras té alguna justificació? És sí, a dir, és l'autor?
1: Sí, és autor. Un tio que es diu Petras de cognom. Sí, vale. Sí.
3: No, és per situar-ho.
1: Penso que es diu Jaime Petras o algo així, ara mateix no me'n recordo. Però ja, han sigut dos, i un d'ells és Jaime Petras, que es diu Petras per això. Perquè va ser ell.
0: Mira, els que agafen els noms de les operacions policials també, per exemple, són
1: sí, sí,
0: els masters of naming també, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Jordi.
4: No, però què va passar a la Costa Brava? Que la Costa Brava, la zona de mar, com si diguessin, les platges no tenien gaire valor. Llavors, quan ve el turisme, es comencen a crear hotels, es comencen a crear de tot, i el camp s'abandona en gran part. I tota la indústria se'n va cap al turisme.
1: Sí.
2: Es pot dir en antena, Mari Carmen, això que volies dir o no?
5: Val. No, és que m'has fet una senyal de... Volies parlar alguna cosa?
2: Sí, em pensava que... Sí?
5: No.
2: Ah, val.
5: Tu cap a mi m'has
2: fet
5: una senyal.
2: Sí, i tu no volies parlar de...
5: És que no sé de què vols parlar.
2: Ah, no. T'havia entès malament.
5: M'has fet...
0: Hòstia, tenim problemes de comunicació.
2: Pensava que volies afegir...
1: Ha fet un joerrioli.
5: No, és que ha sigut a l'inici de tot.
2: Oblida-ho. No, que pensava que volies afegir alguna cosa més. No, doncs tanquem aquesta reflexió. En tot cas, recorda'ns el nom del llibre.
1: No, és un informe. Informe Petras. Us ho envio via WhatsApp, amb un PDF.
2: D'acord.
1: I si teniu interès en aquest tipus de coses, jo a vegades soc molt friqui, però si voleu ser una miqueta friqui com jo...
2: Friqui per llegir aquests informes?
1: No, m'agrada aquest tipus de cosa. M'agrada molt la política i m'agrada llegir sobre la política, no? Aleshores, penso que és interessant i a partir d'aquí, si ho voleu vosaltres, pues, cap problema. Us ho comparteixo.
2: Molt bé. Ens queden 3 minuts. Algú vol afegir alguna cosa més? Tenim la nit de comerç aquest cap de setmana, eh? El dissabte.
1: Jo el dissabte vaig a sopar. Sí. Vaig a tapes, evidentment.
2: Nit de tapes al mercat municipal i la nit de comerç. Ja que hem parlat moltes vegades del comerç, no?
1: Sí.
2: També és una bona iniciativa per...
1: Meravellosa.
2: Per atraure gent.
1: Sí, meravellosa iniciativa. Sí.
0: Qualsevol iniciativa que sigui per incentivar el comerç local, endavant.
2: Normalment era més cap al juny, però en aquest cas s'ha avançat. I...
1: No he seguit massa si han fet la proposta i han fet amb xarxes socials perquè gent de fora puguin vindre amb aquesta nit, amb aquest dissabte de hosteler i de menjar i de beure, i que seré també molt interessant de que hi hagi molta gent de fora que puguin vindre a Molins i aprofitar qualsevol botiga per estar oberta, perquè evidentment una botiga que estigui oberta amb gent al carrer sempre hi ha una oportunitat de venda.
2: Parlarem amb la gent de Molins Comerç aquesta setmana. Sí que van explicar ara fa alguns dies que normalment es fa campanya per les pobles del voltant. Enganxen cartells i es fa promoció perquè vingui la gent.
3: Ara que parlem de comerç, no digues, acabo de veure l'empenta del mercat reubicar els espais que estan tancats, les parades. Ho dic perquè ho visualitzo cada dissabte que vaig al mercat i continuo veient moltes parades encara tancades.
2: Sí, m'obres un meló que ara sí que no el
3: podem. No, llenço la pregunta perquè jo no tinc la resposta.
2: La voldries que te la facilitéssim?
3: No estaria malament.
2: Val.
0: No, això va per llarg.
2: Sí, administrativament a vegades porta el seu temps, com bé ens has explicat també a nivell d'urbanisme, doncs aquí sembla que també els tràmits van per llarg.
3: No sé, no tinc resposta.
2: Simplement tu deixes la pregunta a l'aire i a Correcte. Partir d'aquí...
3: El nostre bon amic Òscar potser ens podria donar llum al respecte.
2: Ah, tu vols apel·lar a l'Òscar.
3: Correcte.
2: De Carnisseria David. Bé, doncs ja intentarem resoldre aquesta qüestió. Aviam si hi ha alguna novetat al respecte de fa alguns mesos que ens va acompanyar aquí al programa.
3: Per això mateix, per sí? això mateix ho dic.
2: Val.
0: Quan en vam parlar crec que era un tema de... Estàvem amb el ple, no? Aquells
2: sí.
0: Dies.
2: Ara no recordo...
0: Ja fa uns mesos.
2: Sí, fa uns mesos. Ho deixem aquí, Mari Carmen, Antonio, Jordi... Toni i Pere, que tingueu bona setmana.
3: Igualment.
5: Gràcies, igualment.
1: Bona setmana, bon dia.
2: Que vagi bé la calor, eh? Vinga, ànims. Adéu-siau.

En gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi. Està fins al...

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Però heu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

la cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.